0: tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: de Palladio de Carl Jenkins. Donem la benvinguda al Faves Comptades a la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat, que ens acompanya un dijous més per acostar-nos la feina que es fa des d'aquesta institució de la ciutat. Clara, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I a més, bé, avui un dia d'aquests de pluja amb tants avisos d'alerta d'ahir, tot plegat, he arribat a Sant Cugat bé, però a part d'això estic bé jo de salut també.
0: Per això t'ho preguntava.
1: És aquest tema. Una cosa és el fora i una altra és el dins. Exacte. Doncs el dins, estupenda.
0: I aquesta música és perfecta per un dia com avui, per quedar-se a casa, o escoltar la ràdio,
1: sí,
0: i posar-se aquesta musiqueta de fons.
1: Sí,
0: perquè t'agafa d'una energia
1: és
0: que no te la treu ningú.
1: Exacte, pam.
0: Escolta, tenim la celebració de Santa Cecília a la cantonada. S'ha convertit en un símbol de l'amor per la música, aquesta celebració. Segur que des de l'Escola Conservatori teniu moltes coses preparades, oi?
1: Sí, perquè a més és tradició fer aquest concert sempre solidari per alguna causa concreta. Bé, fa un any ho fèiem per recollir instruments per tot un país, que els instruments de música clàssica estaven, doncs, prohibits, i estudiar música clàssica estava prohibit. Aquesta vegada ens espera Cuida'm, un programa preciós, programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: Explica'ns alguna coseta del que hem escoltat, que ens ha agradat.
1: Sí, és que he volgut començar amb una música d'un compositor contemporani. Actualment té 81 anys. Per tant, sí, existeix música i músics que composen grans músiques com aquesta. Ell és fill d'un organista i director de cor. Per tant, aquesta importància també de la família, també, que acompanyen el creixement i l'aprenentatge de la música.
0: Bé, doncs, et sembla que escoltem el segon fragment?
1: I volia dir una cosa que és totalment, no té res a veure, és una música molt més calmada, no té aquesta trepidància. És aquesta, diu, i jo ressaltaria una cosa molt maca de la lletra, que diu: mai l'ombra d'un arbre no fou tan preciosa, amable i suau.

0: Clara, que estem escoltant... No, tu no ets, no?
1: No, però jo la canto.
0: Tu la cantes.
1: La canto perquè m'agrada molt, ja porto molt temps cantant-la. És veritat, és una ària, com escoltem, que les freqüències baixen, les freqüències cardíaques, entres en un estat de tranquil·litat.
0: Catatònic, pràcticament.
1: Sí. A més, està cantada amb excel·lència, és el compositor en Handel, per tant, estem parlant del 1738, ja fa temps, això. Hem de dir que quan es va estrenar va ser un fracàs comercial. A vegades va bé saber aquestes coses de la música i del món de les estrenes.
0: Sí, perquè mai no saps com acaben les coses.
1: Exacte, i mira, i ara ja és una de les àries per excel·lència de totes les cantants, ja siguin mezzos com sopranos o contratenors, que estan cantats en temps de moltes variacions. Aquesta música sonarà i es cantarà en el programa solidari de Santa Cecília que farem al Conservatori el dia 20. El dia 22 de novembre, perdona. Mm-hmm. No, la celebració de Santa Cecília és el 22 de novembre.
0: Sí,
1: però nosaltres ho fem el 20, saps? Sempre aquestes coses. Mm-hmm. I, clar, aquesta música ens permet això, escoltar el cor, escoltar-nos nosaltres, escoltar, estar sota aquesta, aquesta ombra. I aquest cuida'm també lliga molt amb la paraula cuida'm del programa de l'Hospital Sant Joan de Déu. I ara jo passaria a una altra cançó, una altra música... Val, però cal recordar que ens hem de trobar el dia 20 de novembre, a les 19:45.
0: 20 de novembre, correcte.
1: Sí.
0: A 8:15.
1: Exacte, perfecte.
0: A l'aula magna del centre, per desplegar tot aquest programa, no? Per celebrar Santa Cecília.
1: I a més que hi participen alumnes i professors, per tant és un moment important per tots nosaltres. I ara proposo escoltar, en canvi, la Oda per Santa Cecília.
0: Oda.
1: Oda. Del mateix compositor, d'en Handel.

hem escoltat les veus, perquè és una oda, es canta, es fa homenatge a Santa Cecília, i la cosa és que ve a dir aquesta peça, i en general subratllaven en aquest temps i en aquesta època, que la música és una força central en la creació de la Terra.

0: Avui tenim molts directors d'orquestra, no només aquí a l'estudi, sinó a l'estudi tècnic.
1: Eh? Sí, sí, sí.
0: Aquí dirigint tothom. És que et surt, no?
1: Sí,
0: surt,
1: sí, sí.
0: Surt una mica de, sí, de dins. Però no perdem el nostre horitzó, que és aquest concert de Santa Cecília, perquè també ens hauries d'explicar, Clara, a veure qui intervindrà, com es poden fer les aportacions, els detalls importants.
1: Perquè aquest concert benèfic, ho torno a dir, és pel programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que obre una porta a l'esperança. Des d'ara es poden fer donacions. Hi ha una fila zero o el número de mòbil fent Bizum. El número és el 644-0207-87. Mare meva, dit així, a veure si preneu nota. I amb aquesta hi es pot fer la reserva d'entrades a través d'un QR, però sobretot si veniu a l'escola i al conservatori, ja hem muntat una parada que es poden comprar productes, que la mateixa fundació, la mateixa Hospital Sant Joan de Déu ens ha ofert, ens ha donat aquesta possibilitat, i en el blog del conservatori teniu l'enllaç per poder fer aquestes donacions.
0: Val. Seria interessant que expliquéssim en què consisteix aquest programa Cuida'm, no? Perquè la gent tingui informació i ajudem a la sensibilització perquè puguin contribuir a fer aquestes aportacions.
1: Doncs aquí anem. Des del 2004... Cuida'm ha realitzat 434 intervencions a nens i a nenes de 50 països diferents. Això vol dir que els metges consideren que hi ha un infant que necessita aquesta ajuda i aquesta intervenció, doncs es fa. I el Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en aquí se'n realitzen moltíssimes. Però no tan sols s'atén a l'infant, sinó a tota la família, perquè se'ls dona, doncs, això, allotjament, estada, perquè són coses a recuperar-se. Són patologies des de cor, des de coses físiques, des de la vista, l'oïda, coses que en els seus països allò seria, doncs, res, un infant que no podria avançar, al revés, aniria enrere, doncs se'ls dona l'oportunitat d'aquesta intervenció i donar aquesta porta a l'esperança. Cada any nosaltres, hi ha la comissió Santa Cecília que valora quin és el projecte i ara s'ha considerat molt, molt important doncs, col·laborar i estar per ells.
0: Mm-hmm. Doncs qui ho vulgui pot trobar tota aquesta informació a la web de l'Hospital Sant Joan de Déu, on trobareu els detalls de com treballen i quins objectius tenen. Continuem amb la música?
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga.

0: És una guitarra, és un so inequívoc, no?
1: Sí.
0: Però què és el que estem escoltant?
1: Estem escoltant de Maurice Ravel, l'oiseau triste, que està dintre d'una obra de piano de Maurice Ravel que es diu Miralls. He posat la versió amb guitarra perquè el que sonarà el dia de Santa Cecília és la versió amb piano, interpretada per Emili Brugalla, que és professor de l'escola i gran pianista. Però en aquest moment cal dir que aquesta obra és el conjunt, tot ell, que hi ha diferents parts d'aquesta obra, participa d'aquest estil impressionista de Ravel, que ho va justificar amb una situació de William Shakespeare, que va dir: la vista no es coneix ella mateixa abans d'haver viatjat i haver trobat un mirall on poder-se reconèixer. Així, d'aquesta manera, ens podem reconèixer amb aquestes aportacions, amb aquesta ajuda, amb aquestes donacions, amb aquesta vinculació amb les persones més necessitades. Uh-huh. Aquesta és una part del programa, que l'escoltarem amb piano.
0: Són cinc peces, no?
1: Exacte, però sol n'escoltarem allà en el concert. En farà dos, l'Emili Brugalla, dos seccions d'aquestes cinc peces. Exacte. Uh-huh. I hem dit que, a part d'aquesta intervenció de l'Emili Brugalla, en aquest dia 20 de novembre hi haurà altres intervencions de professors, com l'Helena León, amb el saxo, que és també professora, amb el Joan Ramon Company, al piano, que l'acompanyarà. També el mateix Joan Ramon Company, però aquesta vegada amb espineta, i la professora també Marta Rodrigo, mezzosoprano. I també participarà en aquest concert Artur Regada, a veu i contrabaix. Hem de dir que participa la coral jove.
0: Per sí, tant, ja he vist.
1: Això és nombre de persones, això està molt bé.
0: Amb els professors?
1: Amb els professors, perquè cantarem tots conjuntament una cançó. També la coral infantil, amb dos peces. I aquí tenim, una d'elles és La vida és bella.
0: Oh!

0: És una veu que possiblement alguns de vosaltres heu identificat. Ella és Noa. I aquesta versió d'on surt, Clara?
1: Bé, aquesta versió, que la canta en català, és la que es va interpretar amb aquesta iniciativa que ja porta molts anys, que és la Marató de TV3. En aquell moment va ser per totes les malalties, diguéssim, que se'n deien minoritàries.
0: Sí.
1: Aquesta importància d'aquesta atenció, d'aquesta cura, d'aquest veure, no? A on podem ajudar i com, a través de la investigació o a través d'intervencions realment ja d'operant, no? De quiròfano. N'hi ha moltes modalitats. I és maco saber que això, que hi ha persones doncs, que es comprometen, que es fan uns discos i que també es dona a conèixer.
0: Doncs amb la veu de la Noa, interpretant aquesta La vida és bella, que per què l'has volgut triar, per algun motiu especial?
1: Per tot aquest motiu, una, per la seva... Bé, és israeliana, encara que és, ella concretament és iemita, no és... És d'un
0: del Iemen.
1: Però té aquesta implicació amb el seu país, també polític, també ha fet declaracions, també per la causa palestina, però és veure com tot, nosaltres ja ens pot ressonar moltes coses, les persones amb les seves iniciatives, ja estem en un món que també ens venen d'allà i el fem nostre, i també la vida és bella, també.
0: Oh, i tant que la vida és bella. Escolta, més enllà de Santa Cecília i de la Marató, teniu més novetats a l'Escola Conservatori. Si no m'equivoco, la coral ha guanyat un premi,
1: Sí. N'ha guanyat molts, però aquest és...
0: Però aquest és l'últim?
1: No, aquest és ara l'últim.
0: Exacte,
1: doncs seguim, això és fantàstic. és que és... Clar, aquest és molt important, és un concurs que es va fer el 18 d'octubre, l'any 25, o sigui, res, ara. Es va fer al Teatre Principal de Burgos, van participar corals que ja van ser seleccionades, una preselecció, n'hi havia una de León, una altra de Madrid, una altra d'Alcalá de Henares, una altra de Guipúzcoa, i la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Això és una experiència per tots els alumnes, però pels professors, pel conservatori també és una fita molt important pel nivell, el nivellàs que hi ha en aquest certamen. O sigui que ho volíem comunicar, fer-ho saber a faves comptades, però també doncs als nostres oients. Que bé.
0: Escolta, sí. Que ens agrada compartir bones notícies,
1: Sí.
0: I això és una molt bona notícia.
1: Exacte.
0: És el resultat d'un treball, de l'esforç, de la constància, de fer les coses ben fetes.
1: Sí.
0: I... Sí. Bé, des d'aquí...
1: De l'implicació pares i fills i tothom allà per fer-ho possible,
0: Sí. Una gran satisfacció.
1: Sí.
0: Què vols que et digui, Clara?
1: Sí.
0: Realment podem dir que la música també es bolca per la salut, com avui estem comentant, per la bona salut i el cos i la ment, l'esperit, també l'hem de cuidar i l'hem d'alimentar, no? I ho fem amb la música, no?
1: Sí.
0: És l'aliment de la nostra ànima. Tu treballes com a professora del cos per músics i cantants a l'Escola del Conservatori de Sant Cugat.
1: I això... Uns quants i molts alumnes i em venen amb situacions de contraccions, de bloquejos, però també amb moltes ganes de descobrir com poder estar més bé amb aquest cos i, de pas, amb l'esperit, i amb tot, i amb la força.
0: I com ho treballes, això? Com ho fas?
1: Des d'aquesta consciència de la respiració, o sigui, un diafragma doncs, que sapiguem on el tenim, però sobretot com el podem fer servir, aquest oxigen que ens entri amb el màxim bé possible, i aquesta... relaxament, consciència corporal, estiraments, amb el teu instrument que has escollit, doncs poder expressar-te de la millor manera possible, el tema pors, vergonyes, i sobretot tenen molt els alumnes ganes de saber, sí, això amb les mans, puc expressar aquestes coses amb les mans, a part d'estar allà amb l'instrument, amb el violí, i això és obrir-se. El que tenim, que és aquest cos, que hi ha ho anem dient sempre, cuida't, bé, fins després, no? Que anem dient, ens anem dient aquesta paraula, però ho hem de fer d'una forma activa. I tindre alumnes de 14 i 15 anys i començar ja a donar aquesta informació, aquests coneixements, aquesta possibilitat d'experiència, ho faig amb ells, doncs trobo que és interessant.
0: Molt bé, fas una mica de metgessa,
1: Sí, Sí, i jo volia haver estudiat. Volia haver estudiat.
0: Indirectament ja ho sí. estàs, sí, sí, ho estàs sí, sí. fent, estàs també contribuint a la salut, no, també?
1: Vinc de família, la meva mare era fisioterapeuta i, a més, estimulació precoç a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per tant, jo tinc una germana amb paràlisi cerebral, també això ve tota una consciència del cos, de com t'hi vincules amb el cos.
0: Et sembla que anem acabant i ho fem amb una miqueta de música?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Quina
1: amb
0: vols?
1: Alegria,
0: amb alegria. Alegria.
1: Jo crec que això que escoltarem, 10.000 cantants, és un extracte de l'Oda a l'Alegria del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven.

0: Déu-n'hi-do, quanta gent. Aquí hi ha una bona colla cantant, no?
1: Sí. Joia que ets dels déus, guspira, generada dalt del cel. Vent del foc que tu respires sota els plecs del teu gran vel. Aquest és una de la part de les lletres de l'Oda a l'Alegria, de Maragall.
0: Ens agrada que ens visiti la Clara del Roster per acompanyar-nos, interpretar-nos totes aquestes peces, il·lustrar-nos amb qüestions que se'ns passen a nosaltres per alt. I acabarem amb música.
1: Sí,
0: ara sí que acabem, ja.
1: Sí, acabem.
0: Definitivament, vinga. Amb què?
1: Recordant el dia 20 de novembre, us esperem a les 19:45 pel concert benèfic a l'Aula Magna del Conservatori de Sant Cugat.
0: I abans, però, música... presentem el tema amb el que tanquem.
1: Sí, perquè aquest ball resulta que és una dansa folklòrica tradicional Rússia i Ucraïna.
0: Mira! Val? Amics per sempre.
1: Exacte. I una dansa preciosa, exacte, que es diu Trepak. Fantàstica.
0: Clara, fins a la propera, no?
1: Exacte.
0: Adéu. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Petons.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 1939. Un home espera la sentència d'un tribunal que l'acusa de catalanista, entre molts altres càrrecs. Ell s'ha limitat a fer la seva feina i l'ha fet superant tota mena de dificultats, fins i tot jugant-s'hi la vida. La guerra s'ha acabat i no són bons temps per als que han desafiat el bàndol guanyador. Ara, la justícia esdevé revenja.
2: A partir d'avui dedicarem els minuts de l'Espai de l'Arxiu Nacional en aquesta secció de patrimoni, no pas en conèixer com es fa, qui hi ha, qui treballa, qui organitza tots els espais que hi ha a l'Arxiu Nacional, sinó, sobretot, en viatjar les històries trepidants que contenen tots aquests fons i documents que conserva la institució. Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Estic molt emocionada per fer aquest canvi de tesitura que portem preparant des de principi de temporada, per descobrir tots aquests personatges que tenim la seva vida documentada gràcies a la feina que es fa a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que en els pròxims capítols podrem anar descobrint aquests personatges que potser algun dels nostres oients encara no coneixien. Gràcies a aquesta documentació que s'ha conservat, s'ha arxivat correctament a l'Arxiu Nacional, i ho fem, a més, amb la figura d'un arxiver.
3: Exactament, sí, sí. El primer d'aquests personatges serà l'Agustí Duran i Sampere, del qual ara, justament, enguany, celebrem 50 anys, estem fent la commemoració oficial per part del govern, dels 50 anys de la seva mort.
2: I teniu previst organitzar també alguna exposició per descobrir-lo a...
3: Sí, exactament. A partir del mes de març presentarem una exposició basada en la seva figura i a partir de la documentació que conservem a l'arxiu, que ja anirem descobrint que és una documentació essencial per entendre fins i tot com són els arxius de Catalunya avui, tot i que hagin passat 80 anys.
2: Hem de dir que aquest viatge no ens l'hem inventat aquí des de zero, sinó que està basat en un podcast que ja heu publicat des de l'Arxiu Nacional.
3: Exacte. Tenim l'arxiu fa un parell d'anys, vam crear aquest podcast que es diu Sentir l'Arxiu, el podcast de l'Arxiu Nacional, i és una manera molt intensa d'apropar-nos a totes aquestes històries, i el podeu escoltar en les principals plataformes de podcast i també a través de la nostra pàgina web.
2: El punt d'inici d'aquesta història, de fet, el nostre arxiver protagonista d'avui, ens porta al procés de depuració que han de superar tots els treballadors públics. Durant, a més, també és portat a un consell de guerra acusat de...
1: A quien se le imputa el haber colaborado con el régimen marxista, ser izquierdista y estar en estrecho contacto con los dirigentes rojos catalanes, así como ser enemigo declarado de la España nacional, así como el haber salido al extranjero desde la zona roja en viajes oficiales.
2: Clar, i molt dels nostres oients, i de fet jo mateixa, es preguntaran qui és Agustí Duran i Sampere.
3: Un gran personatge, sens dubte. Neix a Cervera el 1887, per tant, quan arriba a aquest moment ja té una llarga trajectòria, és historiador, és arqueòleg, però sobretot destaca pel fet que durant molts anys, des de 1921, és el director de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. És qui organitza de manera moderna l'arxiu, un dels arxius en aquell moment més importants del país.
2: Tens predilecció per aquest personatge, Miquel?
3: Sens dubte. I a partir d'aquesta experiència, quan es constitueix la Generalitat l'any 1931, doncs li confien, el converteixen en cap de la secció d'arxius del que se'n diu el Servei de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya. En definitiva, és l'encarregat de dissenyar una organització moderna per als arxius del país.
2: Però què passa? Que arriba un esclat de la revolta militar, l'obliga a abandonar el seu projecte, i tal i com recull el dietari de la secció d'arxius que conserveu des de l'Arxiu Nacional de Catalunya i que és un autèntic tresor...
4: Els esdeveniments desbarataren tots els nostres propòsits i ens obligaren a centuplicar el treball, acudint desesperadament allà on perillava un arxiu, recorrent Catalunya d'un cap a l'altre, en una feina que en podríem dir de creu roja dels nostres arxius.
2: I ens situem a l'estiu del 1936, no, Miquel?
3: Exacte. Llavors, en aquell moment, l'arxiu, el que havia de ser l'Arxiu General de Catalunya, ha d'afrontar un repte descomunal, que és el de protegir a contrarrellotge tot el patrimoni documental dels estralls que està provocant la violència revolucionària d'aquelles primeres setmanes.
2: Imaginem-nos, eh?
3: I, context. Per tant, hi ha una feina urgentíssima i, de fet, aquest Arxiu General de Catalunya és el precedent directe del que seria la nostra institució, del que seria l'Arxiu Nacional de Catalunya, creat...
2: A quin any ens hem de situar?
3: Que es crea el 1980, després del franquisme, i que reprendrà una mica aquesta funció d'organitzar tots els arxius del país. I en aquest sentit, davant de la violència revolucionària de l'estiu del 1936, la Generalitat no només se n'ocupa, evidentment, del patrimoni documental, sinó també del patrimoni bibliogràfic, del patrimoni artístic. Potser us sonarà aquesta figura de Josep Gudiol, no? I la seva intervenció en Monestir de Sixena, doncs que formaria part també d'aquesta política, d'aquesta preocupació, evidentment, un cop esclata la guerra, per part de les institucions culturals del país, de protegir el patrimoni.
2: Però aquí hi ha una paradoxa, no?
3: Exacte. No exactament del tot simultàniament, però gairebé, mentre la Generalitat fa aquest esforç de salvament, alhora també el bàndol franquista se n'ocupa dels documents. Concretament se dedica de confiscar amb un objectiu molt diferent. No de fer-ne salvaguarda, sinó de poder utilitzar-los com a testimonis incriminatoris per poder llançar la repressió sobre la dissidència, sobre totes aquelles persones que hagin format part de les institucions republicanes. Aquestes confiscacions que es fan quan l'exèrcit franquista ocupa Catalunya són el que després s'ha vingut a denominar com
2: allò
3: els papers.
2: Allò que també sonarà a la nostra audiència.
3: Com els papers de Salamanca.
2: Aquests també els coneixem.
3: Sí. A partir de 1939 s'executaran aquestes confiscacions, s'utilitzaran amb aquesta finalitat repressiva, es creen uns fitxers amb milions de noms per poder executar aquests consells de guerra, etc. I després aquesta documentació queda ja en desús. I a partir de la transició...
2: Clar, això canvia una mica, no?
3: Comença aquest moviment de restitució, no?, per part d'algunes de les víctimes i també de revaloració per part dels historiadors com una documentació important. I a partir d'aquí comença aquest llarg plet que té una derivada política molt intensa i que acaba, justament ara farà, d'aquí molt poques setmanes, al gener del 2026, es compliran 20 anys justament del retorn dels primers documents des de l'Arxiu de Salamanca fins a, de retorn cap a Catalunya.
2: Tot i això, tot i que està molt avançada aquesta restitució, encara en queden serrells,
3: encara
2: oi?
3: Encara queda algun serrell, sí, però des de l'Arxiu hem viscut molt intensament perquè se'ns va encomanar una mica aquesta tasca de restituir, una vegada la documentació havia arribat a Catalunya, fer tot el procés de restitució als hereus d'aquesta documentació.
2: I si ens tornem a situar a l'agost del 36...
3: Sí, efectivament ens trobem amb aquests grups, no?, incontrolats que van fent destrucció d'arxius. Hem de pensar que els arxius constitueixen un element molt simbòlic, no?, de la propietat, de l'Església, i per tant les organitzacions, diguem-ne, més revolucionàries hi veuen com un objectiu, no? Per tant, la Generalitat és obligada a fer tota una sèrie de decrets per protegir aquests béns, aquests arxius, i Duran i Sampere és l'home amb el seu equip que s'ha d'encarregar de fer efectiva aquesta protecció, eh? Per tant, és el que fins i tot pateix personalment situacions molt tenses amb aquests escamots i fins i tot amenaces de fusellar-lo en algun moment. Per tant, quasi un heroi, podem dir.
2: I avancem cap a la tardor d'aquell mateix any del 36. Què passa en aquell moment?
3: Durant en aquell moment ja ha aconseguit constituir un equip de pràcticament 50 persones que es dedica a desplegar tot aquest projecte de protecció. Va constituint tota una sèrie de dipòsits en algunes ubicacions de Barcelona on es van concentrant aquests fons.
2: I alguns d'aquests fons que ell va anar amagant en aquests dipòsits que ens ara explicaves, els hem trobat o no? Què ha passat?
3: Els hem retrobat. En algun moment, en molts casos, tenim un cas que ens va fer una especial il·lusió, que és redescobrir fa ara 8 anys, a mans de la família que l'havia conservat, l'arxiu de la Casa Fiveller, que era un d'aquests arxius que havia intervingut a l'equip d'en Duran i que encara conservava tota la retolació, les etiquetes, tot l'encapçament que havia fet a l'equip del Durant. Que ens va sorprendre perquè era en català, que no és habitual, no? Mm-hmm. En el tractament d'aquests fons, que es van tractar molt a finals del segle XIX, especialment, i que normalment tots els embolcalls estan retolats en castellà, i aquest d'entrada ens va cridar l'atenció perquè era en català. Després vam trobar en els fons propis de l'Arxiu Nacional l'expedient de la intervenció del Durant d'aquell arxiu, concretament.
2: Però tornem a la guerra.
3: Tornàvem 80 anys després a retrobar-nos amb aquella documentació.
2: Clar, tornem a la guerra, el perill dels bombardejos demana sortir de Barcelona, lluny dels edificis del govern, perquè, clar, devien ser-ne l'objectiu, no? Què passa en aquest punt?
3: Sí, aquí principalment el que es fa és constituir dos grans dipòsits principalment a fora de, diguem-ne, de la capital, que serien per la part oriental del país al poble de Viladrau i per la part occidental a Poblet. I aquí es fa una concentració important d'arxius.
2: Però això ho fa sol, Durant, o té l'ajuda d'algú?
3: Té l'ajuda d'aquest equip que tenim perfectament documentat a través de la documentació que s'ha conservat de la secció d'arxius, que tenim tots els seus noms, totes les seves fitxes, els podem recuperar perfectament. I
2: em sembla que hi ha un traïdor.
3: Sí, però hi ha un... Efectivament, hi ha un personatge que, bé, en Durant és amic seu i sap que té la intenció de passar-se a l'altre bàndol. I aleshores en Durant diu, pensa, doncs, aprofitem la circumstància i a veure si podem aconseguir que, per la seva mediació, l'aviació que bombardeja Catalunya sàpiga quins són els llocs on estan protegits aquesta documentació i aconseguim evitar que els bombardejos la puguin afectar.
2: I qui era aquest jove?
3: Aquest jove és Martí de Riquer, que és un dels membres d'aquest equip que ha constituït en Durant.
2: I si tornem a l'inici, la guerra s'ha acabat, Durant espera les sentències de la depuració i el Consell de Guerra. I en aquest punt, què fa aquell qui va ser el seu amic?
3: Efectivament, en aquest moment del Consell de Guerra hi apareix Martí de Riquer. Durant i Sant Pere veu que entre el material que té, diguem-ne, el jutge, hi ha fins i tot un mapa en el que Martí de Riquer, després del seu canvi de bàndol, diguem-ne, havia identificat a Viladrau exactament en quines cases estava localitzada la documentació. I, per tant, d'alguna manera queda explicitat en el Consell de Guerra, doncs, que en realitat s'ha tractat d'una operació de salvament del patrimoni documental i que no hi ha, diguem-ne, elements per poder encausar, per poder dictar una pena agravada contra Durant i Sant Pere.
2: Mm-hmm. Per tant, és absolt dels càrrecs, no?
3: Efectivament. Torna novament a exercir la seva professió com a arxiver.
2: Sentim el pròxim tall?
4: Cal tenir en compte que la quantitat total d'arxius protegits, traduïts en metres lineals de prestatgeries, ens dona la xifra considerable de 15.000 metres. 150.000 documents en pergamí. Un camió no pot portar més enllà de 50 metres. Això suposa una caravana de més de 300 camions.
2: Van ser tornats els seus propietaris a aquests arxius?
3: Efectivament, després de l'ocupació franquista es van retornar a tots aquests arxius. I després una part important d'aquests arxius han acabat, com en vèiem abans en el cas de la Casa Fiveller, molts han acabat retornant a l'Arxiu Nacional quan els propietaris d'aquests fons han anat fent confiança a la Generalitat i els han cedit ja de manera definitiva.
2: Aquests vells amics, al final, l'amistat va funcionar, no? El poble de Viladrau mai va ser bombardejat. Ells van continuar sent amics o no, per això?
3: Sí, efectivament. Van mantenir la seva amistat fins a que va morir a l'abril de 1975 a l'Agustí Durant i Sant Pere.
2: Bé, si voleu conèixer tots els detalls d'aquesta història, no us podeu perdre aquest primer episodi, sentir l'arxiu que podeu escoltar sencer a les grans plataformes de podcast i també des de la mateixa pàgina web que teniu a l'Arxiu Nacional. I abans d'acomiadar-nos, Miquel, expliqueu-nos quines són les activitats que teniu entre mans des de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que
3: sí, com sempre,
2: l'activitat no s'atura.
3: Sí, com sempre, dediquem aquests últims minuts a parlar d'aquestes activitats. Tenim dos projectes que la veritat és que pensem que són molt potents. D'una banda, El dia 25 de novembre, el dimarts 25 de novembre, amb la presència de justament del director general de Patrimoni Cultural i també de l'alcalde de Sant Cugat, inaugurarem un mural que forma part, diguem-ne, dels actes de commemoració dels 50 anys del govern ha dit la recuperació dels drets i les llibertats, que coincideix amb aquest aniversari de la mort del dictador, no? De Franco, el 20 de novembre. I és un projecte que ha anat creixent, que parteix d'una selecció de 50 documents de carrer, dels que podien haver estat fixats en un mur. Estem parlant de cartells,
2: de cartelleria, fulls, no?
3: Fulls volanders, declaracions, proclames, enganxines, alguna fotografia que hem recollit dels fons que hem seleccionat a partir dels fons de l'arxiu i que corresponen a aquest període immediatament anterior al 20 de novembre o als primers mesos de 1976. I a partir d'aquests 50 documents, els alumnes de l'escola, els alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, havien de fer un projecte de mural.
2: I li han posat un títol que és bastant clar.
3: Sí, efectivament, les parets criden Franco ha mort, i aleshores, bé, ara estem en el procés ja de selecció definitiva estem molt satisfets, realment són 12 projectes molt, molt, molt potents, molt macos. Ha sigut també una experiència per poder fer arribar doncs el coneixement d'aquest període als joves, i per tant pensem que té molta grapa.
2: I molt valor, oi? Sí. Aquesta col·laboració sempre amb les generacions més joves. I breument, perquè ens hem d'acomiadar, Miquel.
3: Brevíssimament, també tenim els dies 27 i 28, en el cas de l'arxiu serà el divendres 28, la celebració de les 5è jornades de Patrimoni Sonor i Audiovisual, que és una cita principalment destinada als professionals que tracten amb fons d'aquest tipus i que ja té una certa solera perquè ja fa doncs, uns quants anys que l'anem repetint, que es va consolidant i que ens fa il·lusió poder tornar a oferir.
2: Doncs tot un convidat a aquestes dues activitats. Avui hem conegut la història de l'Agustí Duran i Sant Pere, d'aquí 4 setmanes, una de nova. Moltes
3: gràcies.
2: Moltes gràcies, Miquel. Alba.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
3: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera doncs, aquest model de producció i de consum.
2: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
3: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
2: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
3: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, doncs, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
2: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
3: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
2: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
3: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
2: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallar, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Something's coming. Something hungry for blood.
5: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
6: We did a dabble in D&D,
5: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última

0: protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast, com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats.
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
6: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
5: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats.

0: necessitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Parlar de l'amor i del dol no és fàcil i tot sovint la societat ho relega al silenci. Per això, des de la Regidoria de Salut s'ha posat en marxa el punt de dol. És un recurs que neix amb la voluntat d'oferir eines i acompanyament a les persones que travessen alguna pèrdua. Al juny es va engegar el primer grup i aquest dilluns ha començat la segona edició. Per conèixer aquesta iniciativa ens acompanyen la Gemma Nicolau, ella és infermera referent en pèrdues i experta en procés de dol i sistemes familiars, l'Anna Sebastián, ella és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut a la Regidoria de Salut, i l'Angèlica, assistent en aquesta primera edició del Punt de Dol. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia. Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquest nou servei que ofereix el municipi. Anna, no sé si ens pots explicar una mica com neix aquest punt de dol i per què des de la Regidoria de Salut s'ha decidit impulsar un recurs com aquest.
2: Sí. Des de l'Ajuntament, els temes que s'aborden en termes de salut, els que tenen a veure amb promoció de la salut, perquè com, potser no ho sabeu, però a les competències en sanitat no ens corresponen com a Ajuntament, són del sistema sanitari, per tant, Generalitat, però sí que tot el que té a veure amb promoure accions que facilitin educació per la salut, millors hàbits, benestar, promoció, prevenció, tenen cabuda en intentar impulsar-los, no? Llavors, un dels temes que és com, no? Hi ha molta evidència de que genera molt malestar i disfuncions a vegades és com gestionar, com sobreviure o portar un procés de pèrdua i com elaborar el dol vinculat a aquesta pèrdua, no? I tot i que sí que hi ha algun recurs en el municipi, pròpiament com a ajuntament de forma estable no en tenien cap, i vam començar una mica sondejant a diferents recursos i serveis que fan atenció psicosocial i sanitària al municipi, com estaven amb aquest tema, quines necessitats tenien, quines mancances tenien, també a nivell d'entitats que treballen amb col·lectius susceptibles de viure aquestes situacions. Tothom vivim aquestes situacions, però situacions una mica més complexes, no? I llavors des d'aquí va haver-hi un abordatge amb la Gemma perquè es va aproximar a oferir una mica la voluntat de voler treballar, i vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altre el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment que hi ha altres recursos, que crec que també està bé que en algun moment puguem nombrar, perquè ja que estem aquí la gent
0: els conegui. Per què creieu que és important que des de les institucions també es doni espai i veu a un tema que potser és poc visible a vegades a nivell social, tot i que comentava abans de començar l'entrevista, tots i totes en algun moment de la vida passem algun tipus de dolor, algun tipus de pèrdua, no?
2: Jo apuntaria dues coses. Per una banda, ja en aquest abordatge que es fa des de l'Ajuntament, no tant com a espai terapèutic, sinó com a espai de suport, hi ha un aprenentatge possible per a les persones que participen d'entendre que hi ha situacions complicades que no tenim per què passar-les soles i que hi ha una xarxa amb un format o un altre que acompanya i ho sosté, i això és un aprenentatge interessant perquè genera el donar-se permís per demanar ajuda en termes de benestar i prevenció de salut mental. Cada 15 dies també hi ha molts actes, hi ha una tècnica, una companya, ara és un company que porta temes de salut mental, però que fem molt tàndem, i per tant tot el que és aprendre elements que m'ajuden a saber qui jo sóc i com reacciono davant de les coses que em passa, que són inevitables, no? Perquè formen part de la vida, ajuda a ser més autònom, a sentir-se millor, a identificar millor què ens passa. Llavors, el tema del dol i la pèrdua és un tema més dins el que és benestar emocional, que també és un dels elements que a nivell de promoció de la salut intentem fer des d'aquesta vessant educativa, no?
0: Més de promoció de la salut. Més pedagògica, no?
2: I sí.
0: Seria això. En què consisteix exactament aquest servei, aquest punt de dol? Com el presentaríeu a la ciutadania?
3: Bé, com diu l'Anna, no? Aquest espai per aprendre, tots sabem, no? Des de que som petits que anem a l'escola, que és un espai que allà ens ensenyen una sèrie de coses. I llavors aquest punt de dol, que té aquesta diferència dels grups de dol, que seria, bueno, un grup de dol és més terapèutic, no? Aquest punt de dol és un espai que té com aquests ingredients formatius, que té una estructura formativa i que té la intenció de ser un espai i un punt de referència per gestionar qualsevol pèrdua. Llavors, és veritat que, diguem, més en el carrer relacionem encara a dia d'avui que el procés de dol és un procés que va lligat a la mort, no? I que normalment va lligat, pues això, no? A una mort física. Uh-huh. Però la pèrdua, al final, podríem etiquetar també aquesta mort perquè és, va lligada a tot allò que s'acaba, no? Per tant, qualsevol pèrdua requereix d'un espai, o fa bé a les persones que hi hagi un espai on poder-la elaborar, i el procés que serveix per elaborar-la és el procés de dol, perquè és aquest espai on jo puc aprendre a caminar amb això que em dol. Per tant, bueno, amb l'Anna vam començar, com bé ha explicat, no? A teixir, a testejar la població, i bueno, doncs nosaltres i totes les persones que ens escolten estarem d'acord que una pèrdua, per exemple, que ens iguala a tots, és la idea de vida respecte a l'experiència de vida. Sí. Llavors, a la vida nosaltres ens pensem o entenem, no?, que hi ha d'haver-hi tota una sèrie de premisses i després passen altres coses. Per tant, si és algo que és inherent al ser humà, que és algo natural, que bé que tinguem un espai, que sigui un punt de referència, on les persones doncs puguin anar per informar-se, per aprendre, sobretot, és algo que està a sobre la taula des de l'inici, que volem que tingui aquesta repercussió pedagògica d'ensenyar, de promoció de la salut, d'educació per la salut, i que hem muntat, doncs, bueno, no?, amb grups petits, perquè així hi ha la certesa, doncs, que és també íntim i hi ha un espai protegit. I bueno, li vam donar, doncs, un circuit. Són 6 sessions de 2 hores, cada una de les sessions. Es fa tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8. I bueno, tenim tot un circuit perquè les persones, doncs, puguin accedir a nosaltres. Fins ara era un circuit que primer, en un primer moment, en la primera edició, vam decidir oferir-lo després de tot el testeig amb els diferents professionals, doncs, dirigir-nos a aquests professionals, tant de l'àmbit salut com social, de dir, escolta, que sapigueu que hi ha aquest servei, amb un full de derivació, i podeu, no?, a les persones que creieu amb una sèrie de premisses, pues, que puguin dirigir-se a nosaltres. Després de fer aquest testeig, vam estar parlant amb l'Anna i vam dir, home, està bé que dins aquesta línia que tenim clara de que quant d'important és que les persones siguem autònomes amb la gestió de la nostra vida, vinga, doncs ho obrim a la població, per això també estem aquí, no? Uh-huh. Per obrir-ho a la població, perquè la gent, en certa manera, s'atreveixi a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'Ajuntament o bueno, a través meu, Tanès, però que ens atrevim a dir, vale, em puc fer la vida una mica més senzilla, perquè al final tot això ho passarem sí o sí. Però no és el mateix, no?, fer-ho com amb algú que tinc al costat que em va posant com aquest guió, no?, i aquests punts, no?, que això l'Angèlica, doncs, com a experiència, doncs, bueno, ella, no?, traslladarà com ho ha viscut. Però, ja dic, tenim clar tots que els punts de referència ens serveixen per sentir-nos sostinguts, i una vida sostinguda, encara que faci mal, és de més bon portar i és més lleugera.
0: L'Angèlica anava fent que sí, moltes coses que anava dient la Gemma. Ella forma part d'aquest primer grup del punt de dol. No sé, Angèlica, si vols compartir com hi has arribat, no?, i com has gestionat i com t'ha servit participar en aquest servei.
4: Sí, bueno, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy enriquecedora, porque, bueno, todos los seres humanos, si empatizamos, vivimos inmersos en emociones. Emociones que nos llevan a tomar acciones que a veces son correctas y a veces incorrectas, y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Y como ha dicho Gemma, la vida la vida en sí son pérdidas, implican pérdidas, pérdidas, ¿no? Cambios de trabajo, si estás apegado a un trabajo, nuestros hijos crecen y tienen que seguir su vida y nos dejan un vacío, ¿no? Cuando se van, a veces tenemos que cambiar de residencia y mudarnos de un país a otro, y eso significa pérdida, pérdida de nuestras creencias, de lo que creíamos que significaba la vida y hacia dónde íbamos, y quieras o no, eso te deja como una incertidumbre, ¿no? Como que, hombre, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué hago con este vacío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo gestiono? Y bueno, como dice Gemma, no siempre es una muerte, que al final sí que es una muerte psíquica, así que así lo veo yo, ¿no? Y entonces, a través de este espacio, he logrado coger y aprender herramientas que me ayudan mucho a sentarme, como hacer raíces, ¿no? De dónde nos ubicamos, dónde estamos y cómo podemos hacer para seguir adelante sin tanto sufrimiento o sin tanto ruido externo que te ubica como víctima, ¿no? O sea, ahora, pobrecita, estoy sola, me quedé sin esto, me quedé sin aquello, ¿ahora qué? No, es todo lo contrario. Te cambia la perspectiva de vida y entonces, pues es una motivación para, en positivo, para impulsarte a seguir adelante, porque, bueno, porque la vida es bella, ya está.
0: Al final tinc la sensació, no?, i perquè l'audiència també ens entengui, que el punt de dol no és un grup de dol on cadascú va compartir, no?, les seves pèrdues en aquest moment, sinó que és un espai d'empoderament, de tenir eines per gestionar millor totes aquestes emocions fruit de diverses pèrdues de la vida més enllà de la mort, saber-les gestionar per sentir-nos millor, tot que ja sabem que la felicitat eterna no existeix, que la vida té els seus moments, els altibaixos, i els tindrà per a tothom, però per empoderar-nos i tenir les eines per gestionar-ho millor.
3: Tal qual. Les persones es dirigeixen a mi i jo faig un cribatge per testejar precisament, no?, el que deia, no?, aquest impuls vital, quantes ganes jo tinc d'aprendre, d'ocupar-me de mi, del compromís que implica també aquestes sessions, perquè al final és un espai gratuït de l'Ajuntament, hi ha un rigorós circuit com perquè hi hagi el compromís de la persona, va, jo assistiré, no? Llavors, és veritat que, bueno, a partir d'aquí, jo en el cribatge els hi dic, tant és la pèrdua que tingueu, sereu un grup de persones que tenim en comú, que hi ha algú que hem perdut, que ens ha deixat aquest espai buit, que això fa mal i que m'agradaria ocupar-me'n perquè sigui més lleuger. Que després, de manera natural, es crea un ambient que és molt bonic i hi ha cadascú el seu ritme, explica quina és la pèrdua que l'ha potser impulsat a estar en el punt de dol o que li ha fet més impacte. Però aquí és bo diferenciar que sí que hi ha pèrdues que són tangibles, però després tenim totes aquelles intangibles.
0: Potser algunes que fins i tot no coneixíem, no? Fins que no ens hi parem a pensar.
3: I que no es veuen i que realment són les que acaben fent més enrenou per dins, perquè tenen aquest impuls de vida. I no sé com ni per què, però comencem a estar, no?, les persones tenim com aquesta sensació d'estar desengelats. Llavors, com bé dius, aquest punt de dol, la diferència amb el grup de dol és que la pèrdua, jo no ho sé, elles després ho van dient, no?, i ho comparteixen si cadascú vol, però no és premissa per res anar a explicar, jo, a mi m'ha passat això, la meva pèrdua és aquesta, sinó que jo estic aquí, en el punt de dol, perquè estic oberta a poder aprendre com m'ho faig per caminar amb això, perquè sento que hi ha dies que no tinc energia, que de vegades la tristesa em sobrepassa, o que estic totalment irritable amb qui tinc al meu voltant, o que sento que pues, no sé si val gaire la pena això de cada dia, si m'haig d'aixecar i fer, o bé que tinc el cap a tota castanya, que això és bastant comú en el ser humà. Llavors tinc el cap tot el dia embolicat i obsessiu amb alguna cosa. Doncs aquests tacs, no?, que seria com una miqueta l'exploració des de la part física, la mental, l'emocional, aquest sentit de vida o rumb de vida, són les premisses que les persones poden testejar a casa i dir, d'acord, a veure, físicament, jo, si vaig a puntuar del 0 al 10, quina puntuació em dono? I a nivell del meu sentir i de les meves emocions, i a nivell del meu cap, si va ràpid o no, i la vida, sí? Bueno, jo tinc ganes, dic que sento impuls, no. Tot això surt un resultat. Bueno, aquest resultat, si va... No? Jo sempre dic, si està per sota del 5, a l'igual...
0: Ens hem de plantejar, no?
3: Ens hem de plantejar. Fer o no fer, si al final tot està bé, cadascú té el seu ritme, no? La seva manera.
0: De moment, en aquesta prova pilota, si no m'equivoco, he dit que han sigut 6 sessions. Perquè la gent que s'estigui plantejant, que estigui fent la reflexió mentre us està escoltant, no? S'estigui fent aquest petit examen, si m'ho deixeu de dir, o aquest d'autoconsciència, de saber en quin punt està. Com és la dinàmica d'una d'aquestes sessions? Per a una persona que tingui dubtes, que sàpiga exactament què s'hi trobarà o què s'hi pot trobar.
3: Bueno, a l'Angèlica, no? Jo puc fer la part teòrica,
4: ja,
3: no?
4: Ja. Bueno, primero...
0: Perquè a vegades ens fa por compartir, no? Tenim aquesta cuirassa que a vegades ens posem a sobre i potser és allò que ens fa... que no ens permet fer el pas a vegades a compartir aquestes històries, a apuntar-nos en grups que ens poden ajudar.
3: Bueno, i amb aquesta idea terapèutica, no? Les persones pensem que és, ui, haig d'anar a fer teràpia entenent que aniré allà, no? I haig de burxar dins meu...
0: Aquesta imatge,
3: no, per això té una estructura que és més de, no, formativa, pedagògica, com si anéssim a fer doncs, qualsevol curs d'aprenentatge que té uns passos.
4: Ja. Bueno, como te he dicho al principio, ¿no? Todos nos mueven emociones, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien, y decimos, hombre, ¿será que me apunto a un psicólogo? ¿Será que necesito un psiquiatra y necesito medicación? ¿O será que necesito otra cosa? Y pues esto es un espacio para esa otra cosa, ¿vale? Que no te ubicas como en una patología mental tal cual que amerita, ¿no? Una terapia enfocada desde el punto de vista médico, pero sí para este espacio... tuyo interior donde necesitas como que estas herramientas, alguien que te guíe y te diga, venga, que aquí te digo cómo manejar esta situación, esta otra, te hago pensar más en ti, más en lo que tú sientes y desde tu lugar íntimo y tu espacio personal, pues arraigarte y de allí tener totes les possibilitats i totes les salides, no?
0: Tu tens la sensació que ara que ja s'ha acabat aquest primer grup, sí, has sortit amb les eines necessàries per fer tota aquesta gestió?
4: Sí, hombre. Sí, mucho,
0: muchísimo. És a dir, hi ha una, no? Una Angèlica d'abans i una Angèlica després de participar en el punt de dol?
4: Sí, totalmente. Sobre todo porque cuando estamos en estas situaciones nos sentimos muy solas. ¿Sabes? Muy solas. Y yo pienso que esto hay que divulgarlo. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a contar, ¿sabes? De qué es lo que nos está pasando. Parecen cosas tontas del día a día y de la vida, pero no, forma parte de la vida. Entonces, allí encuentras mucho acompañamiento y te das cuenta que hay personas como tú que están con la misma hambre y necesidad de las mismas soluciones de vida. Y es maravilloso porque, como dice Gemma, al principio llegamos todas así como que, bueno, en la incertidumbre, ¿qué será esto? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos ayudará y tal? Y acabamos como una familia, o sea, con el apoyo psicológico, moral, afectivo, todo, porque al final todas somos uno y todas vivimos o todos exactamente lo mismo.
0: És en dos en un, gairebé. Tens les eines i tens igual aquesta companyonia.
4: Sí.
0: Ja per acabar, perquè ens queden 2 minuts i mig, Anna, s'ha acabat el primer grup, el dilluns es va posar en marxa aquesta segona edició. No sé si breument ens pots fer una valoració de què heu fet d'aquest primer grup. Seguirà caminant tot plegat? I de com ho han de fer les persones que es vulguin adreçar al punt de dol per poder-s'hi apuntar, interessar-se, tenir informació.
2: Començo pel final, pel com adreçar-se. Com deia la Gemma, en la primera edició ens vam centrar molt en els professionals i recursos i nosaltres anem recordant que, no? que, que el punt de dol està viu i que anirà fent edicions i de més. I el que hem fet ara és, per les persones que poden, que vulguin accedir, hem fet una mica de difusió a través de xarxes, hem fet uns cartellets que en breu anirem distribuint, i hi ha un correu electrònic que és el correu ciutadania@santcugat.cat, que és un genèric de la secció de ciutadania, que és en la que jo estic posada, desplego promoció de la salut, però és dins d'aquesta secció, i llavors les persones que els van adreçar, que no és des de cap recurs, poden contactar en aquest correu, jo el rebo, i llavors faig una primera explicació, i si correspon derivo a la Gemma i ella fa el cribatge i continua. En termes de la valoració d'entrada,
3: molt breu, que tens un
2: sí,
3: minut,
2: ha estat molt positiva, per això estem aquí, i ens falta més recorregut. Llavors al final hi ha necessitat de tastar ja amb més grups, amb perfils diferents, i al cap d'un procés que ha de ser mínim per una cosa d'aquest tipus any i mig, dos anys, tastejar amb els recursos que ha funcionat, que no ha funcionat, quines mancances tenim com a municipi. Hi ha altres grups, que no volia deixar de dir-m'ho, hi ha un grup que es fa des del CAP de Valldoreix, que el fan les referents de benestar emocional, que té alguna diferenciació, però que també és un espai per treballar el dol molt vàlid. L'associació Anel, que estan a la Casa de Cultura acompanyant dol perinatal, i des del Banc del Temps a vegades fan també alguns grups de dol. Llavors, al final, entenem que això és molt gran i treballarem per arribar en continuïtat amb les formes que calgui adaptar.
3: Doncs segur que sí, en seguirem parlant, perquè esperem que tingui un llarg recorregut i que puguem seguir parlant i analitzant-ho en aquesta taula. Jo us acomiado, perquè ja arribem al punt de les 11 i és l'hora del butlletí informatiu. Anna, Gemma, Angélica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos al punt de dol.
4: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent. Molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh.
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari. Amb la qual cosa, no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer, perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi, quan m'arriben les famílies, diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen, de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són
1: sí.
0: Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció del que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, és que ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i la por se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Hem d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom. Salutacions de l'Arnau Vilà, que és qui avui condueix un nou Menja't la vida, l'espai nutricional, amb la Naila Martínez, nutricionista, @mynutricionista a Instagram, també la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, que la tenim aquí un cop més als estudis de Munt. Naila, benvinguda un cop més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada estiuenca, hem parlat de gelats, tenim en ment totes les coses, dietes i productes que tenim en aquests pròxims mesos, i avui, evidentment, toca parlar amb un d'aquests estàndards de la dieta estiuenca, que és l'amanida, Naila. Primer de tot, començo fent la pregunta general. Què és per tu una amanida? Perquè per a molts és alguna cosa que contingui enciam, per altres persones és agafar totes les coses que hi hagi a la nevera, per altres persones només és un plat amb que contingui amanides d'ol, o sigui, que estigui amanit, no? Amb oli, sal i vinagre ja és amanida. Què és per tu, Naila Martínez, nutricionista, una amanida?
2: Doncs per mi una amanida és qualsevol plat que com a base tingui hortalisses o verdures fredes.
1: Vale, així fàcil.
2: Així
1: cortita
2: fàcil.
1: I al pie tenim el titular. No fa falta que sigui amb enciam, no? Molts...
2: Una amanida pot ser de cogombre,
1: hortalisses,
2: o pot ser d'una amanida de tomata, o
1: crues,
2: crues
1: o cuites.
2: Fredes. Perquè pot ser una amanida també de mongeta verda cuita, no? Una amanida tèbia també. O sigui, estem parlant de hortalisses o verdures fredes.
1: Vale,
2: direm així. A la que, en aquesta preparació hi podem afegir moltes coses. Sí? Però no al revés, perquè com molt bé deies, Arnau, hi ha vegades que em diuen, no, m'he menjat una amanida per dinar. I què portava? Portava pasta, portava surimi, surimi són els palets aquests de cranc.
1: Sí, sí.
2: Mal dits, perquè no es diuen així, es diu surimi. Portava blat de moro i portava tonyina, no? I dius, i on està la base?
1: Clar.
2: La base de verdures i hortalisses, que és el que té l'amanida, no? Llavors, partint d'aquesta base, que jo utilitzo verdures i hortalisses que tinc, les que més m'agradin, si pot ser de temporada i de proximitat millor.
1: Va.
2: Doncs aquí podem afegir altres coses depenent de quina serà la posició que ocuparà aquesta amanida. M'explico.
1: Vale.
2: Pot ser de primer, pot ser d'acompanyament o pot ser un plat únic.
1: Vale.
2: I ara a l'estiu, la veritat que fer amanides com a plat únic, doncs és una molt bona opció, a més perquè la podem deixar feta prèviament. Ens anem a la piscina o a la platja, no? Si estem a la piscina o a la platja, i després arribem i ja tenim l'amanida fresqueta, no?
1: Sí,
2: com a plat únic.
1: Sí, m'encanta això.
2: Llavors, què faríem amb aquestes amanides si volem que sigui un plat únic? Perquè entenc, Arnau, que una amanida com a primer plat d'hortalisses o de guarnició tenim clar el que és, no? O sigui, una
1: sí,
2: amanida que tingui aquest enciam.
1: Una mica d'enciam.
2: Exacte.
1: Sí, per acompanyar, sempre m'agrada molt, no? Això, a Terrassa, després de la piscina, estiu, a l'hora de la platja, per acompanyar una mica d'enciam, sempre m'encanta.
2: Està boníssim.
1: Però, clar, com havíem dit, hi ha més coses a l'amanida, no?
2: Exacte.
1: Només l'enciam, anem a pujar
2: de
1: nivell.
2: Si volem que aquesta amanida sigui un plat únic que ens refresqui, perquè al final les amanides el que fan és refrescar-nos d'aquestes altes temperatures, i que sigui completa i ens nutreixi, no? Què hi hem de posar? Tenim la base de verdures i hortalisses, i hem de posar una base energètica, és a dir, aliments que ens donin energia. Quins són aquests aliments? Doncs cereals i els seus derivats, pasta, arròs, per exemple, no? I podem posar també llegums, que ens aporten també part d'energia, sí? Podem fer de patata, o sigui, els tubercles també ens donen energia, per tant, hi podem posar una base de tomata i després patata, sí? Perquè ens donin aquesta energia. I després hi hem d'afegir la proteïna, no? Carn, peix, ou, o les pròpies llegums, que també porten proteïna. Ara tot això ho aterrem amb exemples.
1: Vinga.
2: Vale? I després, òbviament, l'hem d'amanir, no? Posem un bon oli d'oliva verge extra, o hi podem posar més greixos saludables, com poden ser fruits secs, com poden ser llavoretes, no?
1: No has parlat de vinagre, per cert, Naila?
2: També podem posar-hi, sí.
1: Vinagre també, inclús sal, sempre, sí. No? Que sigui, no, que la sal...
2: Tot i que de forma generalitzada hem de reduir el consum de sal. La població consumim molta quantitat de sal, està relacionada amb la hipertensió arterial, per tant, doncs, la recomanació generalitzada per a la població és reduir aquesta sal i posar-hi espècies que també podem posar a l'amanida. Però com serien exemples d'aquestes amanides? Per exemple, si volem fer una amanida completa a base de llegums, que és una molt bona opció i, a més, molt ràpida, sobretot si comprem aquestes llegums ja, cuinades,
1: correcte.
2: Que és obrir el pot i ja, gairebé, no? Mm. Podem fer una amanida de cigrons amb tomata, cogombre, pebrot... Inclús, si aquests cigrons volem que actuï com aquesta part energètica i volem posar més proteïna, doncs hi podem posar ou dur, val? Oli d'oliva verge extra, hi podem posar pebre... Podem posar aquesta quantitat de sal reduïda, no? I el vinagre, si ens ve de gust. O podem posar altres salses, no? Podem fer una salsa de iogurt, o podem fer guacamole i posar-li a l'amanida, també, no? O sigui, aquí hi ha cadascú que inventi, perquè les amanides donen peu a
1: clar,
2: poder...
1: Clar, és això, no? És una mica inventar, a veure quines coses li combinen i coses a gust al final del consumidor.
2: Us en vaig a dir més, val? Perquè tinguem en compte. Podem utilitzar la base de mongeta verda, que dèiem, no? Cuita, però que estigui ja freda, i afegim patata, i podem afegir tonyina o verat, val? Que seria aquesta part proteica, unes olives, per exemple, una mica de tomata o cirerols, tomates cherry,
1: vale,
2: sí? I ens quedaria una amanida. Aquesta està boníssima. I si posem per sobre una miqueta de parmesà ratllat,
1: ostres,
2: està boníssim. Boníssim.
1: Mare meva.
2: Tenim les típiques amanides de pasta.
1: Sí, sí, famosíssimes.
2: Famosíssimes. Però aquestes amanides de pasta, recordo que hi hem de posar la part vegetal, que si no se'ns oblida, ja ho he dit abans. Val? Llavors, doncs podem fer una amanida de pasta integral, carbassó, que el carbassó, recordo que es pot menjar cru.
1: Mira.
2: Val? O sigui, podem tallar així com...
1: Així, a làmines finetes.
2: Sí,
1: seria.
2: Com si fos un carpaccio.
1: Mm?
2: Podem posar cirerols, una miqueta de mozzarella... I podem fer un pesto casolà,
1: o
2: el podem comprar, sí. I posar aquesta amanida de pesto, no? Perquè al final una amanida de pasta al pesto,
1: sí.
2: Doncs també està bona menjada freda. Val?
1: Magnífic. I... L'amanida de tomata, deixa'm fer un break,
2: sí.
1: Aquí. He vist que es porta molt, no, això, l'amanida de tomata, mozzarella, pesto i olives, no? Com que la base és la tomata.
2: Mm, bueno, això és l'amanida caprese, no? Que seria la tomata, la mozzarella, exacte, i l'alfàbrega, que en aquest cas podem posar l'alfàbrega o podem fer un pesto.
1: És de les meves preferides, eh?
2: Està molt bona aquesta amanida, Arnau.
1: Inclús, mira, t'he de dir que la meva U és l'amanida grega, amb la base de cogombre.
2: Però l'amanida grega porta formatge feta.
1: Correcte. Els cubs aquells bueno,
2: sí.
1: Ja ve amb cubs, m'encanta. Sí. Sense cap salsa, perquè a vegades pot ser que porta també salsa de iogurt, no sí. M'agrada, però res, la base de cogombre, pepino...
2: Sí. I tomata.
1: I tomata, i tomata, olives
2: negres,
1: ceba...
2: Sí.
1: Boníssima. I alfàbrega és
2: la... A mi m'agrada posar-hi una miqueta d'orenga.
1: Sí, correcte.
2: A damunt del feta.
1: Jo tinc albahaca.
2: Les dues espècies, boníssimes.
1: No, brutal, brutal.
2: I utilitzar espècies doncs, ens ajuda també a reduir la quantitat de sal que hem dit abans. I després també podem utilitzar, ja que has dit el formatge feta, m'acaba de venir
1: mira.
2: Una amanida que m'agrada molt, que és síndria amb feta.
1: Síndria?
2: Sí.
1: Aquí obrim nou univers.
2: Nou univers. Des d'amanides de fruites.
1: Val? Vale.
2: Hem dit la base de verdures, però també pot ser la base de fruita. I per tant, doncs, la amanida de síndria amb formatge feta està molt bo. I si a més hi posem una miqueta de menta per sobre,
1: vale.
2: Boníssima aquesta amanida.
1: Però, clar, diguéssim, això seria com a plat, és a dir, no com a postre. O
2: no,
1: com a plat.
2: Aquestes amanides serien com a plat, o sigui, com a, o bé guarnició o bé com un primer plat.
1: Vale. Val?
2: O sigui, quan parlem d'amanides completes, és les que havíem dit, ha d'incorporar la part d'hidrats, és a dir, patata, pasta, arròs, sí? Mm. O la part de proteïna, les llegums, la carn, el peix, val? El peix doncs podem posar tonyina, no? La carn podem posar uns trossets de pollastre, l'amanida César,
1: César,
2: no? Porta pollastre, el que passa que hi hauríem d'incloure doncs la part d'hidrats, val? Però després podem fer aquestes amanides que continuen sent fresques com a un primer plat o com un acompanyament d'un altre àpat que estem fent. No sé si faig una paella, no? Que ara l'estiu en solen fer o les solen menjar més. Doncs aquestes amanides per acompanyar ens donen aquesta base de verdures, ens refresca, ens ajuda també a equilibrar els nostres àpats.
1: Magnífic. Ja per acabar, Naila, dic, hem anat per tots els camins del món de les amanides, però si anem pel camí principal, és a dir... La típica amanida que ara mateix la gent pugui tenir al cap d'enciam i coses més bàsiques, si m'haguessis de dir enciam i a partir d'aquí 3-4 ingredients, no gaire més, bàsica, l'amanida de tota la vida, per dir-ho així, com la muntaries? És a dir, tens res? 3-4 ingredients, se m'ha fet com un joc, no? per acabar.
2: Però pregunto, necessito saber si aquesta amanida és de primer, de guarnició, o és un plat...
1: D'acompanyament al mig. Això que
2: d'acompanyament.
1: Que fas carn i alguna cosa així per a baixar una mica més les coses pesades, quatre fulletes d'enciam amb alguna cosa més. Quines Mira, coses jo... ràpides li afegiries? Així?
2: Jo, però aquí, clar, és el meu criteri, o sigui, el meu gust. Jo hi afegiria ceba tendra, hi afegiria,
1: crua.
2: Sí, hi afegiria blat de moro i unes olives.
1: Vale, ja està. No?
2: I ja està, res més.
1: Important, el blat de moro, mira, m'agrada que ho hagis destacat, a mi també m'agrada molt, i és algo que a vegades es passa per alt, eh?
2: Sí, bueno, és una forma de donar-li un altre sabor, no? O sigui que... Bueno, sí,
1: ceba, aquesta... blat de moro i olives,
2: sí.
1: I ja està. I
2: és una, com podria dir moltes
1: sí,
2: altres,
1: sí. Però mira, fàcil sí. I simple.
2: A part, és que hi ha una cosa, Arnau, que abans has dit m'agrada molt la manida que apressa, jo, i això és una opinió personal, meva, un gust personal, no m'agrada barrejar l'enciam amb la tomata, és a dir, la tomata m'agrada que tingui el seu gust, no?
1: O
2: sigui, com que sigui 100%. El protagonista de la tomata, 100%. I sobretot les tomates ara a l'estiu, que tenen gust a tomata real,
1: total.
2: No? Que sigui la protagonista de l'amanida. I després, quan feia amanides d'enciam, doncs vull que l'enciam sigui el protagonista.
1: Jo igual, em passa exactament el mateix, doncs mira, amb això coincidim. Se'ns ha acabat el temps, a Naila Martínez, hem registrat un nou Menja't la vida. Avui jo crec que la gent se ho podia escoltar amb una llibreta, amb les notes, anar jugant, anar tenint idees. Les ha donat la Naila Martínez, la nutricionista de confiança de Munt FM, @mynutritionist, com sempre diem, a Instagram. Naila, un cop més, moltes gràcies pels teus consells. Com diem avui, podcast amb llibreta, tocava.
2: Moltes gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyatat.

0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada

0: Avui, al Faves Contades, coneixerem la història d'un home que fa més de 40 anys que va arribar a Catalunya gairebé per casualitat i ja no en va marxar mai més. Nascut a Polònia i veí de Sant Cugat des de fa dècades, es defineix com un català nascut a Polònia. Empès per la música i les circumstàncies polítiques del seu país, va trobar aquí una nova vida, una família i una llar. Potser el coneixereu perquè l'heu vist pel poble o perquè heu sentit la seva veu de tenor a la Coral de la Lira i a la Coral del Muntanyenc. És en Jurek Podlewski. Jurek, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Et teníem aquí dijous passat per parlar de la Coral de la Lira. I avui volem convidar-te per conèixer la teva història personal, que fins i tot se'n podria dir que és d'un thriller, algunes etapes, i que se'n podria fer un llibre. Tu et defineixes com un català nascut a Polònia i ho dius moltes vegades. Com explicaries a la gent que no et coneix per què ets un català nascut a Polònia?
1: Simplement perquè penso que Catalunya ha fet tant per mi que jo, com mínim, podria reconèixer que sóc català i agrair d'aquesta forma a la gent que va fer tant i tantes coses i sempre ha estat molt amable amb mi i realment no tinc paraules d'agraïment prou d'aquestes que realment volen decidir que el que he fet i el que han fet per mi es mereixen.
0: Tu vas néixer a Polònia. Per la gent que no s'imagina com era el context en aquell moment, com era, com es vivia a Polònia a final dels anys 70? Quin era el context polític i social?
1: Jo diria que la paraula que defineix tot, de fet, una paraula, tot gris, sense futur, sense perspectives, simplement sobrevivència de cada dia.
0: D'alguna manera, les corals i el cant coral han sigut com un fil conductor de la teva història, no? Com va començar la teva relació amb el cant coral i per què és important per aquesta història que explicarem?
1: Vale, doncs, primer perquè els meus pares sempre havien cantat en la coral i jo des de petit al col·legi cantava, però com que no m'agradava el que cantava, vaig dir mai més cantaré a la una coral. I fins que vaig arribar a la universitat i, per casualitat, a través d'un company d'equip de voleibol, vaig arribar a la coral de la Universitat de Gdańsk i, de fet, anava a escoltar, simplement. Però de seguida em van enganxar i van dir tu aquí, entre tenors. I llavors vaig quedar allí com 11 anys més.
0: Aquí va començar el teu vincle, vas començar a participar en aquesta coral de la universitat, unes corals en aquell moment a Polònia que tenien un nivell molt alt, hi havia moltes persones que formaven part del conservatori, per tant tenien cert prestigi, oi?
1: Sí.
0: Era plena època comunista a Polònia, i això et va donar una oportunitat excepcional en aquell moment de poder veure món amb aquella coral, vas viatjar per Europa,
1: sí,
0: i vas conèixer Catalunya. Això va ser el 1977.
1: Set.
0: Quin va ser l'impacte emocional d'aquell primer viatge?
1: Va ser un impacte terriblement, per mi, terrible, perquè tenia una visió de l'Occident, tal com recibia la informació en el col·legi, oficials, que fins i tot deien com una cosa tonta, que tenen un raspall de dents per quatre i coses així. I de sobte, sortint d'aquest gris que abans vaig definir, tot era colors, la gent era alegre, la gent era amable, cosa que això no notava ja a Polònia. Les botigues estaven ple de mercaderies, hi havia ple de menjar. És que una il·luminació, tot impactava enormement.
0: I aquell 77 va ser la primera vegada que tu vas posar un peu a Sant Cugat, ho vas fer al monestir, amb un concert. Te'n recordes d'aquell dia?
1: Naturalment, sí que me'n recordo, i molt bé, perquè fins i tot recordo el lloc on estava cantant. Estàvem convidats per la coral, precisament, de Club Muntanyenc, i van venir, de fet, al Festival de Cant Coral de Barcelona, i com que fèiem també un concert fora de Barcelona, doncs vaig venir aquí a Sant Cugat i me'n recordo que era de fosc, pujàvem per una muntanya que per nosaltres era una cosa terrible, perquè a Polònia tot és pla, no? Llavors una muntanya que pugem, unes curves que hi havia tremendo, i tot de nit. Llavors arribem aquí i la gent molt amable, el concert va sortir fantàsticament bé i em va quedar aquest impacte, em va quedar per tota la vida.
0: Com era viatjar des de Polònia en aquell moment? M'explicaves que anàveu amb uns passaports especials, no? Perquè ni tan sols es podia sortir per
1: viatjar. Sí, que eren un passaport perquè, clar, realment la gent no tenia passaports a casa. Simplement per sortir a l'estranger demanava el passaport i ho concedien o no. En cas d'una coral, eren uns passaports que, diguem, aquesta forma de concedir o no era més fàcil, perquè concedien a tot el grup i ja està. Llavors, aquests passaports tenien com una S especial. Mm-hmm. Llavors, clar, amb això podíem viatjar, evidentment, perquè passaport és passaport, i una vegada tornat a Polònia, en 7 dies hauria de tornar el passaport per poder recuperar el meu DNI.
0: Però vosaltres no viatjàveu sols amb la coral, no? Veniu acompanyats?
1: Sempre veníem acompanyats amb uns comissaris que ens vigilaven. I sempre procuraven que la cosa sortís correctament, políticament parlant.
0: Hi havia una vigilància, no?
1: Naturalment.
0: Passen uns quants anys, has de fer el servei militar, s'instaura la llei marcial i es fa més llarg del que tu esperes, però més endavant, el 1983, la primera edició del Festival Internacional de Música de Can Toni Gros et dona l'oportunitat de tornar a Catalunya i, alerta spoiler, ja no tornaràs. Què va passar i quan i per què vas prendre aquella decisió tan arriscada de no tornar a Polònia? I ara ens expliques com no hi tornes, perquè no va ser d'acord amb aquests comissaris que us acompanyaven.
1: De fet, sí que va passar una cosa, perquè a mi em van encarregar organització de viatge dins de la coral, i llavors, entre altres coses, també hauria de procurar tenir diners per pagar segons quins serveis aquí a l'Occident, diguem, no? I una de les formes per poder aconseguir aquests diners era cantar a les esglésies, que sempre entrava en contacte amb algun mossèn per aquí i per allà, i ja està, i ens deixava fer taquilla inversa. Bé, a vegades el mossèn deia, mira, ja que esteu i canteu, feu aquest concert, doncs podríeu cantar durant la missa, també. Jo no veia cap problema, al contrari. Però els comissaris aquests no ho veien ben clar i deien, això no pot ser. Llavors jo preguntava quina alternativa em donaven i deien, bé, això no, qualsevol altra forma. Però jo no veia qualsevol altra forma i deia, doncs cantarem durant la missa. I ells van dir, doncs, quan tornem a Polònia, parlarem.
0: Què volia dir això?
1: Volia dir això unes conseqüències bastant greus per mi. Llavors, en aquest moment vaig decidir que ja no tornaríem a parlar mai més. I ja està. Llavors va començar, diguem, l'organització de la meva sortida de la coral i quedar-me aquí.
0: Com va ser? Estàveu a Catalunya, però aquesta gira que fèieu amb la coral us portava també a altres indrets, vau anar cap al País Basc i us trobeu a Getària. I allà...
1: Sí. Allà, com sempre, i aquí ve la cosa de tenir sort i amics a Catalunya, perquè coneixia la gent del poble de Castellbell i el Vilar, coneixia la coral, perquè vam fer un intercanvi l'any, precisament, 77, i llavors vaig demanar ajuda a Can Toni Gros, a un mossèn de Castellbell i Vilar, que es diu Joan Farràs, i aquest va dir que m'ajudaria. El que passa que li vaig dir, jo no m'ho puc quedar aquí a Catalunya perquè encara tindran temps els comissaris per organitzar alguna cosa, per forçar-me a sortir o el que fos. Per tant, li vaig dir, haig d'escapar a l'últim moment, abans de sortir d'Espanya. I bé, l'últim lloc va ser el concert de Getària, que després de sopar, que ens van convidar a sopar, doncs el plan era marxar cap a França. I jo en aquest moment ja sabia que era el moment, era el moment. I vaig tenir sort que va venir també una amiga de la coral de Castellbell, que treballava, que vivia a Madrid i treballava precisament a Saraus, i com que sabia que estàvem en Getària fent el concert, doncs va venir. Quina alegria. Jo poques paraules li vaig explicar la meva situació i ella també va dir, t'ajudaré. I llavors, durant el sopar, que quan tothom ja estava ben content perquè hi havia molt menjar, molt beure, llavors dic, acompanyo aquesta gent a la sortida perquè ja se'n van, perquè demà han de treballar. I vaig sortir i no vaig tornar.
0: Tu t'havies amagat una maleta.
1: I sí, sí, que tenia amagada una maleta, també, també comptant amb la sort, i tenia la maleta amagada sota l'autocar, en una ombra de les rodes, i com que era fosc, tot, doncs vaig tenir sort i vaig poder recuperar les meves maletes.
0: Com va ser la sensació, quines emocions tenies tu en aquell moment en què desapareixes i no saps com et buscaran i fins a quin punt, no? Com va ser aquell tràngol, aquelles hores, aquells primers dies?
1: Saps què passa? Que la meva por més gran era què passaria si tornava a Polònia. I, per tant, qualsevol altra emoció era menor. I, per tant, d'alguna forma podia fins i tot dormir bé, o relativament bé. Endemà estava bastant eixerit amb les coses, vol dir, ja tenia clar que probablement no tornaria més a veure a ningú de la meva família, de Polònia, d'amics, ja, això ho tenia clar. I estava d'acord, però també tenia clar que ja que estic aquí, vull ser un d'aquí. Vol dir, d'aquí, em refereixo a Catalunya, d'aquí, i tenir les mateixes obligacions i els mateixos drets per aquest ordre.
0: Tornes amb aquesta dona, ho fas amb cotxe. Com va ser la tornada del País Basc a Catalunya?
1: Resulta que aquesta amiga va trucar a la nit als seus pares i al mossèn, i endemà van venir. Per tant, a la tarda d'aquest mateix dia vam agafar el cotxe de tornada i vam marxar, i vam arribar aquí a Catalunya, a Castellbí i el Vilà, i la imatge que em queda és veure Montserrat.
0: I a Castellbí i el Vilà comença, diguéssim, la teva nova vida a Catalunya.
1: Sí.
0: On t'allotges? Qui t'acull? Com són aquests primers dies?
1: Doncs, tal com ho he dit abans, que era el mossèn que em va agafar i em va oferir casa seva. Vaig estar a casa seva durant pràcticament un any. I també s'ha ofert a ajudar-me a tota la gestió, diguem, formal per legalitzar la meva estança a Castellbell o a Catalunya, no?
0: I aquí trobes el primer entrebanc, tu demanes asil polític i reps la resposta del govern d'aquelles hores, Felipe González, que et denega l'asil polític. Però aquí el mossèn, que ja podem dir el teu amic,
1: Sí.
0: Mou fils,
1: sí.
0: I tot acaba anant bé.
1: Sí, perquè resulta que, clar, com que era a Castellbell i el Vilà, molt a prop de Montserrat, pujava molt a Montserrat, coneixíem monjos importants i de pràcticament molts d'ells, i un d'ells era pare Marc Taixonera, que era, diguem, responsable de la política dins del monestir, i ell no sé què va fer, es va assabentar de la situació, i uns quants dies després va arribar una notificació que em van concedir l'estatus de refugiat religiós.
0: Per tant, ja tenim la situació administrativa...
1: Relativament bé.
0: I hi ha una altra situació. Tu vius a Castellbell i al Vilà, aquesta primera època, i arriba un dia que arriben les nebodes d'un conegut...
1: D'aquesta família, precisament.
0: D'aquesta família, i n'hi ha una...
1: Que m'agrada.
0: Que t'agrada.
1: Sí, sí, m'agrada, és que m'agrada molt, i, de fet, diguem, la cosa va trigar una miqueta perquè hi ha hagut, evidentment, entrebancs, com sempre, aquestes coses, però al final va ser un any després, justament, exactament un any després de que vaig deixar la coral, ens vam casar a Castellbell i el Vilà.
0: Com va ser aquest casament?
1: El casament, clar, com que oficiava el casament al mossèn, aquest mossèn Joan Ferràs, després, com que de seguida el mestre, perquè era el mestre de la coral, de seguida em va incorporar a la coral, perquè jo pràcticament no vaig deixar de cantar a la coral des de que vaig arribar a Catalunya i vaig cantar a la coral aquesta, la Capilla de Música Borés. I llavors aquesta coral també va cantar a l'església de Sant Vicenç de Castellbell, que és una muntanya per on el Llobregat fa una curva molt, molt pronunciada. I el mossèn fins i tot va convidar tot el poble, perquè tot el poble em coneixia d'allà, estava volcat fins i tot per ajudar-me com sigui, va convidar aquesta gent a fer un pica-pica després del casament, a la plaça davant de l'església.
0: El que no hem dit és que aquesta dona era de Sant Cugat.
1: Sí.
0: I això et va portar més endavant...
1: Aquí a Sant Cugat.
0: A venir.
1: Però primer vam quedar a Manresa, a viure a Manresa un any, i després vam veure que això no era el lloc, i ens vam traslladar a Sant Cugat, i fins i tot perquè vaig trobar una feina a Barcelona, en un equip de que era un suport informàtic a diferents empreses.
0: Perquè tu ets matemàtic i informàtic.
1: Sí, sí, sí.
0: De formació, m'explicaves.
1: Sí,
0: que ets informàtic,
1: sí.
0: Però que no havies vist un ordinador.
1: Exactament. És que vaig estudiar informàtica sense veure l'ordinador. Però vaja, tot això després em va beneficiar bastant, perquè tota la teoria que vaig aprendre després em va servir molt aquí.
0: Com va ser la teva arribada a Sant Cugat des d'aquell moment? I com en aquestes dècades t'has convertit en un català nascut a Polònia, però també un santcugatenc.
1: Perquè la meva dona també és molt santcugatenca, es diu Dolors Garriga, evidentment, molta gent la coneix, evidentment, i vaig caure en una família molt catalana, i això encara ha reforçat la meva opinió sobre Catalunya i sobre la manera d'entendre el fet diferencial català, com diuen allà en un altre lloc. Jo vaig entendre això, que realment és un altre país, que hi ha unes diferències, i jo, com que aquest país va fer tant per mi, i ho repeteixo això, tant la seva gent com el país va fer tant, doncs sí que hauria de fer jo alguna cosa d'aquestes, i per això dic, sempre em defineixo com a català nascut a Polònia, no? I vaig conèixer també, de pas, que vaig poder parlar amb el senyor Roca Junyent, vaig poder parlar amb el Jordi Pujol en persona, amb molta gent aquesta important, i sempre vaig trobar que són molt propers i realment no s'assemblava res a el que tenia abans. De fet, aquesta vida d'abans no... ja gairebé és una cosa que és una cosa llunyana. I per això sempre dic, vaig néixer per segona vegada a Catalunya.
0: Doncs amb aquesta sentència gairebé ens acomiadem, Llurec, que ens quedaria molta part de la història per explicar, però no ens queda temps. En tot cas, et podem seguir veient a la ciutat, estàs cantant a la Lira, ets el president de la Coral del Muntanyenc, per tant, el teu vincle amb Sant Cugat i amb Catalunya continua actiu i que per molts anys sigui. Moltes gràcies.
1: Naturalment que sí. Moltes gràcies a tu. Gràcies.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, us volem apropar un projecte que uneix ciència i inclusió. Es diu Difondre les STEM en llengua de signes catalana i té com a objectiu fer accessibles coneixements científics i tecnològics per a persones sordes i sordcegues signants. Una iniciativa pionera que crea materials en llengua de signes i organitza activitats participatives per trencar barreres en la divulgació. Per conèixer-lo de primera mà, ens acompanya la seva impulsora, és la santcoatenca Gemma Rius, doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona i científica titular de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia. Com gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de presentar el projecte.
0: A tu, per acostar-nos a aquesta proposta. Una proposta que pretén divulgar les STEM a les persones sordes o sordcegues que parlen el llenguatge signat. Com va sorgir aquesta proposta? No sé si va ser una motivació professional o hi ha una barreja també de personal.
1: Val. Jo crec que és un motor personal, és a dir, una iniciativa a nivell personal d'una inquietud que tinc en general per la divulgació científica i llavors sí que una miqueta venint de fora veure algunes de les iniciatives que s'estan fent a l'estranger, que com que les comunitats, diguem, amb certes discapacitats en general són més grans, acostumen a tenir iniciatives molt més grans també. Llavors vaig començar a pensar si nosaltres fèiem alguna mina d'activitat dedicada a, i una de les coses que em vaig adonar va ser la barrera que representa, no?, la sordesa, perquè la majoria d'activitats de divulgació que fem es basen molt en l'oralitat, tallers, presentacions, aquest tipus de coses. Llavors, d'aquí va sortir.
0: Abans de començar aquest projecte, no sé quina era la teva experiència prèvia o el coneixement que tenies amb la comunitat de persones sordes i sordcegues i també amb la llengua dels signes catalana.
1: Doncs absolutament zero. És a dir, sí que tinc, per exemple, alguns companys de feina que tenen alguna discapacitat o una certa sordesa, però que ja ha sigut d'adults. Que l'han adquirit. Llavors, en aquest cas, han pogut, per exemple, desenvolupar la seva professió com a investigadors i en ciència sense problema. Però, clar, llavors, reflexionant, te n'adones de quina barrera suposa el poder des de més jove, no? des de joves, des d'estudiants, fins a dedicar-se a la recerca. És com que el sistema no està pensat per acollir això.
0: Quina és la realitat que vas detectar per tirar endavant aquest projecte? És a través d'aquests companys que ens comentaves a fer aquesta reflexió, no? de que no hi ha una igualtat d'accés a la ciència?
1: Bueno, vaig començar a mirar una mica i vaig veure que hi havia una mica d'estigma, com si diguéssim, amb quines són les sortides professionals, no?, que té la comunitat sorda, per una banda, i l'altra ja vinculat més amb l'educació i amb l'accés, diguem, a activitats de divulgació com a part de la nostra cultura en general, que a vegades es dissocia, doncs que totes les activitats de divulgació científica que es fan, mai hi havia aquest espai, no? Llavors vaig començar a pensar, no?, això, que no teníem cap mena d'adaptació, i vaig anar una miqueta més enllà i vaig començar a pensar que amb tecnologies com les nostres, que evolucionen tan ràpid, contínuament estem incorporant neologismes i paraules tècniques que passen a ser el nostre vocabulari del dia a dia. Intel·ligència artificial fa 50 anys que existeix i ara la fem servir cada dia, però abans no. Llavors, el que volen dir aquestes coses, aquests conceptes, no és evident, no?, que passin a formar part d'una llengua. I aquí incidiria en una cosa, i és que la llengua de signes catalana és una llengua, està reconeguda com a llengua.
0: I des del 2010, si no m'equivoco,
1: exacte, més a més. Exacte, està reconeguda per llei, però això no vol dir que hi hagi els instruments, no?, perquè estigui normalitzada. Si ja ens costa amb el català, diguem, habitual, doncs imagina't amb la llengua
0: de signes. El repte afegit de la llengua de signes. El projecte consta de dues fases. En què es diferencien?
1: Bueno, la primera és... Jo pensava, diguem que no m'equivocava, perquè a més ho vaig consultar, tinc la sort que hi ha un especialista en llengua de signes i accessibilitat, que és la doctora Aida Villaécija, de la Universitat Autònoma, i que forma part d'un grup de l'Autònoma que és especialista en accessibilitat, i ella és especialista en llengua de signes i en neologismes, i bueno, vaig contactar, com si diguéssim, amb ella, vaig buscar què hi havia, no?, en llengua de signes catalana, i llavors, bueno, elles una mica em van venir a dir que sí, no t'equivoques, falta,
0: la teva hipòtesi era
1: falta bastant, no? Per poder realment comunicar, que al final es tracta d'això, una llengua, poder comunicar tota una sèrie de coses, no? De forma normalitzada amb la comunitat sorda, no? I en llengua de signes catalana. I llavors vaig buscar una miqueta més, vaig anar més enllà de les fronteres i vaig començar a veure que, a més això, hi havia també iniciatives, i aquí copiem una miqueta el que es fa fora, de, sobretot amb la llengua de signes americana, no? Amb l'anglès americà, que aquí hi posen un èmfasi i han fet diverses iniciatives a dia d'avui, eh? No, són bastant recents la majoria.
0: Per tant, tothom va una mica... anem una mica tard tots.
1: Exacte,
0: per entendre'ns,
1: sí, sí.
0: No és només una qüestió catalana, que també,
1: exacte,
0: sinó que hi ha deures per fer amb la comunitat sorcega i amb incorporar,
1: exacte,
0: tot aquest vocabulari i les llengües dels signes arreu del món. Quin és el principal objectiu que vols assolir amb aquest projecte?
1: Doncs, bueno, el primer és intentar arribar a la comunitat. I això tampoc és fàcil, perquè, bueno, tots tenim molta feina, no?, com si diguéssim, i sempre costa mobilitzar col·lectius, i ara de moment el que ens està resultant més fàcil és entrar via l'educació. Llavors ja hi havia escoles que estaven buscant una miqueta aquest vincle, el tenir activitats fora de la classe, no? I, diguem, de les classes habituals, no? I llavors, bueno, aquí ja hi havia algunes altres iniciatives que també molt recents, que van ser a nivell més estatal i així. Llavors, bueno, estem podent entrar una miqueta amb les escoles. Però bueno, aquesta és una de les barreres que hi ha. Sí.
0: Perquè al final darrere també hi ha la divulgació de les STEM,
1: més, exacte,
0: amb el llenguatge dels signes, però també una part, sí, de divulgació que en el llenguatge oral, diguéssim, tampoc anem,
1: exacte,
0: sobrats, per,
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Hi ha
0: molta diferència entre el nombre de conceptes científics i tecnològics que existeixen en la llengua dels signes en català i en altres idiomes? Ara m'apuntaves, per exemple, a l'anglès americà.
1: A veure, com a números no t'ho sabria dir. Suposo que l'Aida potser ens podria donar una miqueta més al tema, no? Aquí la qüestió és que aquí no està normalitzada. Per tant, els corpus, per exemple, es fan una mica per voluntariat o per iniciativa pròpia. I hi ha hagut diverses iniciatives temàtiques. Llavors, una de les coses que volem amb el projecte i que estem treballant i ara és acabar de definir una espècie de corpus una miqueta dedicat a una part, per exemple, del que nosaltres fem en el nostre institut i del que jo em dedico, que és aquesta part de les micro i nanotecnologies, l'electrònica, tot el que és digital, i una miqueta més enllà amb les tecnologies més emergents, com pot ser la quàntica. I
0: Com identifiqueu aquests conceptes de microelectrònica, de nanotecnologia, de les quàntiques que ara apuntaves, que no tenen els signes establerts?
1: Exacte. Bueno, la majoria d'intents que hem fet, que són, bueno, partint de, per una banda, que és el primer que vam fer, un taller que fèiem en una escola, els hi fèiem una presentació que anava assignada gràcies a la implicació de les seves professores, i llavors la vam preparar una miqueta i li vam dir: mira, nosaltres parlem d'això, d'allò, de més enllà, amb una sèrie de termes, i aquí ens vam trobar precisament això, no? Que és important que la persona que interpreta, sigui sorda o no ho sigui, conegui aquests signes, si és que existeixen, o que hi hagi un consens. Val? I llavors això va ser curiós, perquè fent aquesta primera pràctica en persona, en aquesta escola, respecte a un dels vídeos que hem generat, la persona que signava en el vídeo i la persona que estava a l'escola interpretant no van utilitzar el mateix signe per algun dels conceptes, no? Que no és un problema, perquè dins del context els estudiants, els joves que hi havia allà ho van entendre perfectament, però dona una miqueta idea de, diguem, la confusió que pot crear, no?, en certs moments. Llavors, bueno, de la necessitat, no?, una miqueta d'anar més a l'arrel, ja no només a la part divulgativa i de fer presentacions o bé fer tallers, no?, perquè puguin una miqueta interessar-se pel tema, no?
0: Qui decideix com assignen aquestes noves paraules, a més tenint en compte que són paraules molt i molt específiques i que, a més, sobretot en l'aspecte de la quàntica, cada vegada són més noves. Per tant, la realitat i els neologismes, no?
1: Sí.
0: Són un repte afegit, suposo.
1: Sí. Bé, la qüestió és que és una qüestió de la comunitat. És a dir, la comunitat és qui va fixant els termes i com es signen. O sigui, quin és el signat que es fa de cada un d'aquests termes, el qual està molt bé, és flexible, però és una mica, o sigui, diguem que limita una mica, perquè podria ser que comunitats que estiguin connectades de forma més local amb altres comunitats no hi hagi aquest consens. Uh-huh. Per tant, una miqueta com un dialecte, no?, que hi podria haver, no? Llavors, diguem que aquest és el... Diguem que sigui una miqueta, diguem, poc formal, la informalitat, és un dels grans reptes. I aquí és on entra una miqueta el que hi hagi, per exemple, institucions, no?, com és l'IEC, que està una mica involucrat amb part del corpus que hi ha, diguem, establert de la llengua de signes catalana, o investigadors, no?, que fan unes propostes i aquestes propostes, diguem, s'accepten amb la comunitat.
2: Perquè tot això tiri endavant, suposo que el feedback de la comunitat és extremadament clau. Com ho feu per assegurar-vos que els materials que creeu són útils, són comprensibles i s'ajusten també a les necessitats de la comunitat?
1: Sí. La primera cosa que hem signat, que han estat dos vídeos, un que és el que on expliquem què fem en el nostre institut i l'altre en el que expliquem un dels elements bàsics del que fem en el nostre institut, que és el transistor. Aquests dos ja eren vídeos que ja estaven fets, llavors el que hem fet és afegir el signat. Això no és l'òptim, uh-huh, en molts sentits. El primer és perquè has de dedicar només una petita part de lo que és la visualització al signat. I per altra banda, per exemple, els tempos que puguis necessitar amb el signat, sobretot quan vols fer una activitat més educativa o més divulgativa, han de ser diferents. Uh-huh. I ha d'estar pensat, ha d'estar dissenyat el vídeo pel signat, o tenint en compte el signat. Vull dir, els conceptes, l'abstracció segurament l'entendran de la mateixa manera, però si el signat és massa ràpid, uh-huh, estressa molt perquè et perds la imatge. Llavors, per què tens la imatge, no?, si no la pots mirar, sí, no?, si no pots simultanejar. Llavors, s'ha de dissenyar com a tal. Llavors, tenim aquests dos signats, estem molt contents d'haver-ho portat a terme, però una de les coses que volem ara intentar fer és generar un vídeo pensat directament per la comunitat. I aquí, bueno, ens falta una miqueta establir més connexió amb la comunitat en general, perquè, clar, és difícil. És difícil, és molt diversa pels nivells de sordesa, però també per la diferència d'edat, per cadascuna de la situació que tenen a nivell familiar, llavors ens costa una miqueta. Llavors, bueno, anem amb petits
2: poc
1: exemples.
2: Poc a poc i bona lletra.
1: Exacte.
2: No? En aquest moment, ara ho comentaves, teniu aquests dos vídeos signats, un, uh-huh, és aquest més institucional de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i l'altre, ho deies, era de la història del transistor, no? Quin tipus de material, ens deies, han de ser materials creats directament, uh-huh, per aquesta comunitat, perquè si no hi ha aquests entrebancs que ens comentes, com la velocitat, no?, uh-huh, i que no es pugui seguir la imatge del vídeo amb el signat. Quins materials t'agradaria crear amb la llengua de signes catalana a curt termini?
1: Sí, bueno, una cosa que ens estem plantejant és fer precisament el corpus, és a dir, agafar alguns termes claus i signar-los. Uh-huh. No només amb el signat, sinó amb el signat més la definició, per exemple, sobretot si són neonologismes, no? Perquè així tenen el doble vessant educatiu, no?, i de normalització pròpiament del signat en català. Aquesta és una de les coses. També ens agradaria fer algunes píndoles, per una banda, vocacionals, és a dir, és difícil dedicar-se a qualsevol cosa, uh-huh, de nivell professional. Llavors, que no sigui, diguem, perquè és difícil, sinó perquè no volen dedicar-se a això, no?
2: Que sigui una decisió al final,
1: no? Exacte. Llavors, hi ha aquesta part més vocacional i després hi ha més divulgativa i més educativa, si vols, no? De difondre, no?, el que són coses que utilitzem cada dia, que ens envolten, que estan per tot arreu, no? La microelectrònica està per tot arreu, i que moltes vegades la donem per, com es diu en anglès, no?, give it for granted, uh-huh, és una miqueta això, no?, que és per descomptat hi ha una sèrie de coses, bueno, sí, però són molt importants conèixer l'asno una miqueta.
2: Suposo que també ha de ser difícil fer divulgació de coses tan específiques com les que tu et dediques per a aquelles persones que no estiguin dins del món científic o el món de la física, per fer-les comprensibles, no? Deu ser un repte, també.
1: Bé, jo penso que hi ha coses més difícils i que sí que ens arriben. El que passa que a vegades les veiem com desconnectades de la nostra, del nostre dia a dia, no? Vull dir, tots ens fascina el cosmos, els dinosaures, i ens queden molt, molt lluny, no? Llavors, aquí hi tenen complexitat molt alta, no? Però la idea també és una miqueta valoritzar, no? Parts de la ciència que, perquè són molt petites, com és el nostre cas, els xips, el que hi ha dins del xip,
2: no?
1: Ja exacte. O aquest mite de la quàntica, no? Que és poc intuïtiva. Sí, però això no vol dir, no? Que no et pugui interessar, no? Llavors, aquesta és una de les parts, no?, que m'agradaria una miqueta també, ja no només per la comunitat sorda, sinó que això ja és en general, que m'agradaria que arribés més i que creixés l'interès, no?
2: Bueno, per això està la divulgació,
1: exacte,
2: no?, que també és un paper que fas tu amb, amb la teva carrera. Per fer possible això, quines institucions hi ha implicades? I no sé si vols aprofitar per fer una crida també més enllà de les que ja estan treballant en aquest projecte, d'altres que podrien tenir interès o haurien de tenir interès en implicar-s'hi.
1: Bé, el projecte, per començar, està finançat per la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació, amb un dels ajuts que fan precisament per comunicació científica. Això és el primer que ha donat la base, no?, que puguem fer el signat, que puguem fer una sèrie d'activitats i que ens doni el marc, no?, per dir, mira, prenem un temps per fer això. Aquesta és la primera cosa. Com a col·laboradors dins de la proposta ja directament, hi ha sobretot a FESOCA, que és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i és una de les associacions que hi ha a Catalunya, perquè n'hi ha més, i aquí de seguida vam tenir un feedback immediat, els hi vaig proposar, i de seguida em van dir, tant, pots comptar amb nosaltres, i qui és qui ens posa en contacte amb la comunitat, si no és impossible. I després hi ha aquest grup de l'Autònoma, via l'Aida, i l'Anna Matamala, que és la líder del grup, que és qui realment ens dona una miqueta de profunditat en el projecte per de saber de què estem parlant, no? A un nivell més lingüístic i a un nivell també d'accessibilitat, no? Des d'un punt de vista científic, també.
2: Si hi ha alguna persona que sigui signant i vol participar en aquest projecte, us vol donar el vostre feedback, la seva opinió, les seves necessitats, com es pot posar en contacte amb vosaltres per fer doncs aquest contacte? Vaja, valgui la redundància.
1: Doncs bé, té dues opcions. Una és que ens vingui a veure. Em ve a veure a l'institut i estaré encantadíssima i li faré una visita guiada, personalitzada, in situ, com sigui, ens ho farem. I si no, podem preparar aquesta visita guiada, que és una de les coses que volem fer en la segona fase del projecte, i si no, doncs em pot enviar un correu electrònic a gemma.rius@csic.es, csic.es, i això, i de seguida, bueno, estaré encantadíssima de rebre feedback sobre això.
2: Sí. Doncs tot un convidat, no?, de la comunitat a involucrar-se en aquest projecte, fer-vos arribar les seves impressions i les seves necessitats, que entenc que per vosaltres també és com molt valuós per fer créixer la iniciativa. Gemma Rius, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jo t'emplaço a tornar un altre dia a l'estudi per parlar de les teves experteses, de la microelectrònica, de la nanotecnologia, de la quàntica, perquè segur que ens pots il·lustrar i ens pots aprofitar i fer divulgació de tots aquests temes que són del teu interès i fer-los arribar a la nostra audiència.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte. Primer de tot, fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament? Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que diré ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte.
1: Doncs no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, eh? Del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani. Teníem
1: serien molt grans,
2: pops enormes, sí. I un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid i menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
2: es menja
1: per
2: tot el que troba,
1: manera.
2: Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
2: Altres pops. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, eh? Per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
2: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Carai, la natura és sàvia, eh?
2: Sí, la natura ens sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí.
2: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, eh? Perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlàvem tu abans,
1: és
2: el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
2: Es moren de vells. Es moren de vells quan toca,
1: quan
2: podríem
1: toca, sí.
2: dir. Eh? Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen i, degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
2: Exacte, en aquest cas.
1: Alteren tot aquest ecosistema.
2: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys, eh?
2: No esperàvem menys, eh? Els cocodrilos aquells grossos, que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas, aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, eh? Quan són petitetes potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult no. Altres, com per exemple els escurçons,
1: aquests no és per la mida, perquè els escurçons
2: no
1: són més petits,
2: però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són, eh?
2: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden, i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de a dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
2: Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
2: Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
2: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que, per exemple, hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
2: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
2: És un au gegant.
1: però clar, tu consideres que no ho és, Sergi?
2: Jo considero que no. A veure, és una au que, si no va xerrat, és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
2: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
2: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
2: Normalment associem als superdepredadors espècies carnívores, o 100% carnívores, però en el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat. Però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
2: Déu-n'hi-do, arrasem,
1: Sí, sí.
2: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
2: I també els altera.
1: I els
2: alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 300,
1: exagerada,
2: 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tots, a tot arreu,
2: a tot,
1: vull dir,
2: medis.
1: Perquè sí.
2: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
2: Baixem una mica.
1: El baixem una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
2: Fins la setmana vinent, Ona.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
7: Hola, sóc Adam Benaví. Vaig a tercer B de primària i a l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'Avi i el Tractor i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre Marell dels Tractors. L'Avi i el Tractor. Havia llaurat amb l'Avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'Avi per poder-lo remolcar. L'Avi es va clavar de por i no avançava ni un pas.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Aquest 2025, i justament avui, 20 de novembre, fa 50 anys de la mort del dictador Franco el 1975. Sant Cugat s'ha afegit, com molts altres municipis, a aquesta commemoració amb un programa propi organitzat a través de la Regidoria de Memòria Històrica i del Museu de Sant Cugat, amb la col·laboració, entre altres, del grup d'estudis locals. Avui ens interessem per la conferència que tindrà lloc precisament aquesta tarda a les 7 al Museu del Monestir. Sant Cugat 1975,

0: l'any de la mort de Franco. A càrrec de l'historiador i president de la GEL, Jordi Casas. Jordi, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com recordes el moment en què reps la notícia de la mort del dictador?
1: Mira, jo anava a treballar, anava en cotxe amb un veí, que em portava en cotxe, jo no tinc cotxe, i havien ser les 10 menys 10, ai, perdó, les 8 menys 10, i vam posar la ràdio i vam sentir música sacra, i de moment no deien res, dic, és que això és que s'ha mort. No, ja feia dies que estava cada dia pitjor, dic, això és que s'ha mort, no falla. I efectivament, al llarg del... Bueno, ja durava 7 minuts, no sé què va sortir, el ministre d'Informació, no sé què va sortir, dient que Franco s'havia mort. Llavors vaig arribar a l'empresa, vam arribar, i bueno, hi havia cares de tot tipus, no? Des de gent que estàvem contentíssims, gent amb una cara de preocupació, ara què passarà i tal, però bueno, jo vaig viure molta alegria, i després, no me'n recordo si va ser el mateix dia, o el dia següent, a la tarda, es va fer el funeral al monestir amb Franco. I un grup de gent vam anar a la plaça del monestir, que era diferent actual, vam ser amb un banc, amb la nostra cava, amb les nostres copes, i mentre ho celebràvem, discretament, perquè hi havia policia, perquè vèiem entrar la gent que anava al funeral, deia, mira, el fulanito, el sotanito, no sé què. Va ser molt divertit. Jo vaig passar pipa i em vaig alegrar molt.
0: Mm-hmm. Arias Salgado era pues, el president pues, que va comunicar la pues, mort pues, de Franco.
1: Pues l'Arias Salgado, sí.
0: Sí. En blanc i negre, per suposat.
1: Per descomptat. No, en després a la nit època va sortir la famosa imatge aquella del Arias Navarro. Sí. A la nit de la Madrid, sí. Franco ha muerto.
0: Sí,
1: allà va ser fantàstic,
0: sí.
1: Aquella imatge. Oh, és meravellosa, quan allà el tio tot ullerós, allà, Franco ha muerto. Oh, va ser meravellós.
0: Arias Navarro, correcte.
1: Arias Navarro, sí.
0: Retrocedim en el temps. Com era Sant Cugat l'any 1975?
1: Era bastant diferent de l'actual. Mm-hmm. Sant Cugat era un poble, encara. Va ser durant el mandat del Lletjós, que va jurar com a alcalde unes dues o tres setmanes abans de la mort de Franco, l'octubre del 75, va ser quan va aconseguir el títol de ciutat de Sant Cugat, que no deixava de ser un títol. Però Sant Cugat era un poble d'uns 30.000 habitants, on hi havia una rèmora, no, rèmora no és la paraula, hi havia encara una herència agrícola important. És a dir, per exemple, el paisatge de la vinya va durar fins molt entrat als anys 80. La vinya, sí, la vinya havia sigut omnipresent a Sant Cugat. I tinc dades, que ara no les he portat, les explicaré esta tarda, de que la producció agrícola de patates, de mongetes, de cereals, a l'any 75 encara era relativament significativa. Per tant, és una vila que està deixant de ser agrícola, que ja no ho és, però ho està deixant enrere, que és, no és gaire industrial, però Déu-n'hi dret, és una ciutat de petites i mitjans empreses, sobretot de petits tallers, molts dels quals van desaparèixer amb la segona crisi del petroli a principis dels anys 80, i on ja comença a despuntar el que serà després una ciutat de serveis. Ja s'ha instal·lat fa 3 anys, l'any 72, la Catalana d'Occident. Això que ara la TV diu Occident, ah, sí, aleshores és la Catalana d'Occident, i ja s'havia instal·lat fa 3 anys.
0: Hem parlat de com vas viure tu el moment de l'anunci de la mort de Franco, però clar, és que va ser una agonia. Això va durar dies i la gent estava, doncs, pendent. Quin era l'ambient social i política a Sant Cugat en aquests dies previs i posteriors a la mort de Franco?
1: A veure, primer, aquí hi ha una reacció, una reflexió prèvia. O sigui, la gent que ens movíem, que estaven compromesos, era una immensa minoria. No ens enganyem. Mm. L'oposició, la gent que feia oposició activament, era una immensa minoria. I més a Sant Cugat, que no era Barcelona. Hi havia allò que se'n va dir els historiadors, un franquisme sociològic, que es va desenvolupar sobretot durant els anys 60, que van ser uns anys de creixements econòmiques, gràcies, no als mèrits del règim, sinó a la bonança econòmica europea, que va tirar d'Espanya, on, bueno, doncs els 600, els electrodomèstics, i, bueno, la gent tenia la sensació que millorava la seva vida, la dels seus fills, i, per tant, hi havia una passivitat política. A part del règim, despolititzava el personal, no? Aleshores, érem una immensa minoria, allà dèiem en broma, dèiem, tots els d'esquerres acabem en el Mesón, dèiem en aquella època. I, per tant, la gent que estàvem compromesa d'alguna manera, políticament, socialment, culturalment, doncs, home, ho seguíem, ho sabíem molt a prop, ho debatíem, fèiem, especulàvem sobre el futur i tal i qual, però, en general, a veure, sí que havia una sensació de que el franquisme s'havia d'acabar, això és evident. Era un desig soterrat, perquè la gent no es podia expressar en llibertat, I m'imagino que d'una manera molt somorta, molt per no cridar l'atenció, la gent ho va dissimular, però crec que en general la gent tenia una sensació de que ja era hora i això canviarà. També és veritat que hi havia un sector anclat en el franquisme i que ho va viure molt malament, no? Vull dir, per exemple, a veure, els regidors que hi havia el novembre del 75, alguns ho portaven des de l'any 67, es van mantenir fins a les eleccions democràtiques.
0: És el que anava a preguntar, la situació a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquell moment, quina era?
1: A Sant Cugat, en Josep Bernil Solà pren possessió l'11 d'abril del 1960 i dura 15 anys. Dura perquè hi plega, perquè vol plegar, l'havia nomenat el Guàrdia Civil, que era qui nomenava els alcaldes del franquisme.
0: Bernil,
1: és,
0: no?
1: Josep Bernil Solà. És l'alcalde de la història de Sant Cugat que està més anys, 15. D'acord? Llavors ella, el 74, fa unes declaracions ja a Vallèpolis, que una revista que sortia aleshores, que diu, ja he estat massa anys. S'estava elaborant una vall local, diu, m'ha arribat el relleu. Encara cal esperar un any i mig. I a l'octubre, ja et dic, tres setmanes abans de morir en Franco, en Francesc de Paula Llejós García jura los principios del movimiento, pren posició d'alcalde i de jefe local de la Falange. Uns 10 dies abans l'ha nomenat el governador civil, que era qui nomenava els alcaldes. Llavors, ell és l'alcalde i durarà fins l'abril del 79, que hi ha les primeres eleccions democràtiques i ajuntaments. A més, diu, en unes declaracions al maig del 76 a Vallèpolis, diu, el ajuntament no perdemos ni un minut en hablar de política, en hablar de partits polítics. Ell era pura gestió, era un ajuntament immune al que estava passant al país, perquè me'n recordo que després de les eleccions del juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, els partits de Sant Cugat diuen, escolti'm, s'ha demostrat que vostès no tenen cap legitimitat, que aquí estem els partits que tenim una representació, no? Pacte Democràtic, Socialista, SUC, Unió Democràtica, pam-pam. I el que volem és crear una comissió fiscalitzadora que fiscalitzi l'actuació de l'Ajuntament fins que hi hagin eleccions democràtiques, perquè l'actuació d'aquest ajuntament no hipotequi a l'Ajuntament Democràtic que sigui elegit. S'hi van negar en rodó. El Llejó s'hi van negar en rodó. I els regidors, doncs, bueno, Ignacio Cribes al desaliento, com es deia aleshores, van seguir. Van seguir fins a l'abril del 79 i alguns van estar, doncs, 12 anys.
0: Recorda si l'Ajuntament va emetre algun comunicat, si es va fer algun acte oficial de dol?
1: Bueno, el funeral està presidit per l'alcalde. Si tu veus la foto des de l'altar cap a la porta, el primer caparró que es veu d'una persona segura és l'alcalde. L'alcalde presidia, evidentment, i tots els regidors i tots els franquistes de pro o gent que es volia deixar veure o gent que el franquisme li va anar molt bé. És que, a veure, el franquisme no només era un règim polític, com explica en el podcast molt bé el Fernando Mota, un règim absolutament corrupte, i que durant uns anys va fer passar molta gana a la gent. Hi ha un llibre d'un historiador molt interessant que es diu La Hambruna Franquista, que entre el 39 i el 42, més el 46, que va ser un any molt dolent, a Espanya va morir de gana unes 200.000 persones. I les cartilles de racionament van arribar fins al 1952. Però hi ha gent que li va anar molt bé. Era un règim corrupte. Recordem que el primer alcalde del Villarrecio, que està 7 anys, ha de plegar per acusacions d'estraper-lo, no? Bueno, hi ha gent que li va anar molt bé, i aquesta gent, evidentment, quan mor en Franco, se'n va al funeral a donar-se cops al pit. També hi ha una fotografia de la plaça de los caídos, es deia, no? La plaça de los caídos, que després la va reconvertir Llejós en plaça de l'Ejército, i que ara és la plaça Rafael Casanova, de ciutadans amb els braços en alt, homenatjant en Franco, que s'acaba de morir, no? Vull dir, evidentment, hi havia fatxes i franquistes de pro que els hi va sentir molt malament, políticament, perquè eren fatxes convençuts o perquè, bueno, el règim els hi havia anat molt bé i deia, hòstia, a veure què passarà ara.
0: Clar. A nivell social, quins eren els col·lectius o els moviments que ja començaven a organitzar-se al marge del règim?
1: Bueno, a veure, des de l'any 74, evidentment, hi havia les entitats de sempre, no? El Montanyenc, la Unió, en fi, que, bueno, anaven fent, però no, diguem-ne, no feien unes activitats clarament d'oposició, per entendre's, no? Aleshores, jo crec que és a partir del 74 que hi ha una sèrie d'iniciatives que clarament som gent, jo dic en primera persona perquè jo hi era, som gent que comencem a plantejar activitats que clarament trenquen amb el que ja sigui la dinàmica d'activitats de Sant Quant del Règim. El grup de jovent de la Unió, hi ha un grup de joves d'uns 25 joves que ens posem a la Unió, eh? La Unió era una entitat bastant enquilosada, on encara manaven els que havien tingut protagonisme sobre la República i, òbviament, per raons òbvies, tenien por de fer segons què, perquè els havien embargat els béns i els havien clausurat l'entitat l'any 39, i llavors però hi havia un sector de la Junta més oberturista, va dir, bueno, feu coses, feu coses. Llavors van començar a fer coses. Cinefòrum, xerrada sobre el català, cursets de català, que cursets de català era una novetat. Un que va ser un èxit rotund, una sèrie de conferències sobre sexualitat. Cuideu amb això, eh? Es fan entre el juliol i l'agost del 74. El divendres, a 11:15 de la nit. És a dir, divendres, que la gent està cansada de tota la setmana, a 11:15 fins a 1 de la nit, i hi ha una mitjana d'assistència de la gent de 200 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: 200 persones en una ciutat de 30 habitants. Perquè era un tema que havia sigut tabú, la gent tenia ganes de parlar-ne. I venen els professionals i es parla del tema. I altres coses. Després, en l'any 75, el grup de jovent funciona entre mitjans del 74 i el 75, que, per cert, el dia de Sant Medí del 75, acabem tots al quartelillo de la Guàrdia Civil, perquè van fer un recital de música i un va cantar una cançó d'Alberto Albrecht que a algun regidor no li va agradar, i la Guàrdia Civil va suspendre d'allò, i tots al quartelillo. No va passar res. Bueno,
0: anècdota.
1: Sí. I aleshores, el 75, amb motiu dels 75 anys de la Unió, es crea la Comissió de Cultura de la Unió, que impulsa una sèrie d'activitats, aprofitant els 75 anys, que van ser també unes activitats clarament diferents del que es feia fins ara, no? Parlar de Sant Cugat, de Catalunya, es fa la representació de la setmana tràgica amb els l'Orfeo de Sants, o tal i qual, que té un èxit espectacular. Es comença a veure el que es consolidarà els anys següents. Ah, i el novembre del 75 es crea la Coordinadora d'Entitats. La Coordinadora d'Entitats, a part de coordinar entitats, coordinadora, cosa que ara no es fa, no es coordinen activitats ara, a part de coordinar activitats, cada 15 dies feia un cartell immens, com aquells cartells dels toros, aquells tan grans, on s'anunciaven les activitats de la quinzena. Déu-n'hi dret. A part d'això, vam preparar un document d'alternativa per Sant Cugat, que es va presentar el maig del 76 a la Unió, i van convocar la primera festa de tardor, que es va fer el novembre del 76. O sigui, hi havia muda.
0: I escolta'm una cosa, a banda del que ens explicaves d'aquest grup de joves de la Unió, sí, qui més feia oposició política? Des de l'àmbit sindical, per exemple?
1: L'àmbit sindical no havia res, en quant havia tingut una presència obrera organitzada a la Segona República durant el franquisme, al no ser un pol industrial important, l'única empresa és Condiesel. Condiesel havia hagut un conflicte al 73 i va haver 12 acomiadats que es van obligar a remetre l'any 76. Sindicalment havia... L'únic brots sindicals estaven a Condiesel. Ara, políticament, l'únic partit que tenia una mínima organització i que estava present al grup de jovent i a la Comissió de Cultura d'allò era el PSUC. El PSUC l'any 75, i el que estava més organitzat, tenia 10 militants. Sí, 10 militants organitzats en dues cèl·lules, que llavors ens organitzaven per cèl·lules. I era el partit més organitzat. Llavors hi havia gent solta, no tan organitzada d'altres partits. Hi havia un del Partit del Treball d'Espanya, havia alguns d'Unió Democràtica, havia les persones de reagrupament, el partit del Pallac, però no estaven tan organitzats. Però no va ser, jo diria que la sortida una mica a la superfície, encara que no fos amb sigles, evidentment, perquè no estaven organitzats, no va ser fins al 76. El maig-juny del 76 s'organitza un cicle de xerrades, on els diferents partits, sense sigles, evidentment, es presenten en públic.
0: I escolta'm una cosa, com va afectar la mort de Franco i el començament de la transició a la vida quotidiana de la ciutat?
1: A la vida quotidiana? Jo diria que poc, sí? A veure, les condicions materials no van canviar d'un dia per l'altre. Jo diria que va canviar per la gent que tenia interès, inquietuds i volia participar del canvi. Aquesta gent... Va ser uns anys molt...
0: Però, per exemple, va incrementar això, aquest interès en l'associacionisme, la implicació de la gent...
1: Sí, va canviar, sens dubte, sobretot a nivell polític, el 76 i la primera meitat del 77 és quan la gent entra als partits polítics i comença a haver-hi militants i es constitueixen els sindicats i la gent s'afilia. Va ser el període de 75-79, diguem-ne, per dir alguna cosa, va ser d'una intensitat política brutal, brutal, brutal. A l'any 76, quan hi ha una frase molt... Saps que és el Nicolás Sartorius? D'aquella sèrie que van fer la TV2, que em sembla que està molt...
0: La transició.
1: Sí, no sé si la frase és d'ell, però va sortir en el programa aquell, que deia, Franco va morir al llit, però el franquisme va morir al carrer. És veritat. La mobilització i la projecció social aquests anys va ser brutal. O sigui, l'any 76... Bueno, a veure, la quantitat de vagues que es van fer, però va fer vaga tothom. Els bombers, la policia, els sanitaris, els ensenyants, els metal·lúrgics, tothom. I després les mobilitzacions convocades per l'Assemblea de Catalunya. Per exemple, l'any... l'1 i el 8 de febrer del 76 es fan dues grans manifestacions a Barcelona demanant l'amnistia. La mobilització va tremenda. És a dir, a veure, el Juan Carlos no va poder mantenir l'Àrees Navarro. Carles Navarro era un immobilista. Mm. El Carnicerito de Màlaga, era el responsable de milers de morts durant la guerra a Màlaga, que van bombardejar gent que marxava de Màlaga cap a Almeria, es van bombardejar, es van massacrar. Llavors, el Juan Carlos, que sabia el que li havia passat al seu avi, Alfons XIII, suposo que assessorat per gent que era més intel·ligent que ell, el qual no era gaire difícil, suposo que li van dir, nen, o canvies el rumb o poses en joc la monarquia. Llavors va ser quan el juliol del 76 va nomenar el Suárez, que venia del falangisme, pur i dur, però, bueno, era un tio que va entendre el moment històric i va saber maniobrar i cercar complicitats amb l'oposició. No va ser una ruptura, però tampoc va ser una continuisme, va ser una reforma rupturada, una ruptura pactada, digui-li com vulguis, i això l'altre dia un programa de la tele explicava. Va promoure el suïcidi, el harikiri de les Corts franquistes. A les Corts franquistes els hi presenta el projecte de reforma política i la voten. Ara, fent trampetes, per exemple, sabia que havíem tret sindicalistes del sindicat vertical com a tenint en contra i els hi paguen un viatge a Guatemala, en el Caribe, no? A Panamà, perquè estiguin fora a l'hora de votar. I les pròpies Corts voten la seva dissolució. I la reforma política s'aprova en el referèndum del desembre del 76 i és el que provoca les eleccions del juny del 77. Amb el ben entès que el text de la reforma política no preveia unes Corts constituents. Van ser els resultats d'una forta presència de les forces progressistes i d'esquerres que va fer que les Corts fossin constituents i elaboressin una Constitució democràtica.
0: Doncs de tot això i segurament que d'altres coses en parlaràs aquesta tarda en aquesta conferència.
1: Això i no de gaires més coses perquè només durarà una hora, però sí. Perquè aquesta tarda està tothom convidat a les 7 al museu, que serà, coincideix, és que a mi l'Alba Rodríguez sempre deixa els papers pitjors. Et diu, escolta, tu que has treballat això del franquisme, i jo no he treballat això del franquisme, jo com a historiador...
0: Tu l'has viscut.
1: He viscut el 75 i avui parlaré com a historiador i com a persona que ho ha viscut. I a més, amb la responsabilitat de fer-ho el dia que fa 50 anys que va morir.
0: Justament, és el dia.
1: I tancant el cicle aquest, que per cert, ha tingut molta acceptació, ha estat molt bé, ha sigut molt interessant.
0: Serà una conferència interactiva, és a dir, la gent hi participarà...
1: Ja, sempre hi ha una...
0: Ho dic perquè segurament bona part del públic que tingui serà gent que hagi viscut aquesta efemèride.
1: El museu no pots allargar molt perquè hi ha uns horaris i et foten fora quan arribes. No, però bé, després hi haurà un torn de paraules perquè la gent s'esbravi. Uh-huh. I recordi... A veure, com que malauradament... No, a la primera van anar gent jove perquè els va portar un profe de la Pla Ferreres. Però com que malauradament aquestes xerrades predomina gent que ho va viure, clar, i no hi ha gaire joves, doncs clar, la gent ho ha viscut i li ha de parlar, recordar.
0: Doncs avui és el dia 20 de novembre. Avui fa 50 anys de la mort del dictador Franco. Jordi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: I celebrem-ho, eh?
0: Celebrem-ho.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Bon dia. Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya la portaveu del PSC, Helena Vila. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Helena, com ha anat l'any? Com ha començat aquest any políticament a Sant Cugat?
2: Doncs hem iniciat aquest tercer any de mandat una mica com l'havíem acabat, no? Nosaltres creiem que la ciutat, sincerament, pot anar molt millor. Ens trobem en una ciutat aturada, una ciutat on falta un full de ruta i una ciutat, certament, amb molt potencial, però que té un govern que improvisa i que, per tant, doncs, no està entomant els reptes que tenim per endavant.
1: El PSC, hem sentit, com dèieu, que els pressupostos no responen a les prioritats socials del municipi. En què concreteu aquesta crítica?
2: Bé, com dèiem, els pressupostos són poc ambiciosos, tenim grans reptes com a ciutat i com la resta de ciutats de Catalunya. Nosaltres creiem doncs, que no responen, no, a fer front doncs, a reptes com l'habitatge, a reptes doncs, també socials i de país, però principalment no tenim una política d'habitatge clara, no tenim una política esportiva clara, una política cultural, social, i Sant Cugat doncs, s'està quedant enrere de les grans ciutats de Catalunya.
1: Quan dius s'està quedant enrere, perquè sí que és veritat que al llarg d'aquests 3 anys hem sentit com el PSC era molt contundent, amb la manca del full de ruta, la manca del pla d'equipaments... O sigui, teniu molt clar que això és el principal error, com si diguéssim, del govern. Quan dius quedant enrere, a què et refereixes?
2: Doncs quedant enrere, per exemple, en serveis públics. Hem perdut, no?, el servei d'expedició de DNI. Manquen equipaments socials, manquen equipaments culturals. Tenim una ciutat que, vora ja els 100.000 habitants i no considerem que no estem donant doncs, els serveis públics que es mereixeria doncs, aquesta ciutat i, per tant, no estem responent a les necessitats de la ciutadania.
1: Si els pressupostos haguessin depengut, ja ho direm bé, del PSC, o haguéssiu estat determinants en la negociació, quines partides hauríeu canviat del que ha acabat sent el pressupost?
2: Principalment en això que dic, principalment en habitatge. Nosaltres creiem que una de les eines que tenim als municipis és augmentar el nostre parc d'habitatge. Tenim ara eines que no depenen dels municipis, doncs a nivell estatal, autonòmic, on tenim governs que estan fent una política ambiciosa pel que fa doncs, a l'accés de l'habitatge, però a hores d'ara, doncs, en 3 anys que portem de mandat, no veiem doncs, cap projecte viable, no? I veiem doncs, que no tenim cap nova promoció més enllà d'aquelles promocions que es van planificar durant l'anterior mandat amb aquest pla d'habitatge assequible. Per altra banda, no tenim tampoc un pla d'equipaments. Som conscients, com a ciutadania, doncs, que ens manquen equipaments esportius, culturals, socials, i no veiem més enllà d'aquesta biblioteca, no?, que nosaltres doncs, li donem suport, però creiem doncs, que no pot solventar tots aquests problemes, no?, d'accés també a la cultura que tenim a Sant Cugat. Per tant, nosaltres haguéssim incidit molt més en habitatge. Creiem que el pressupost és ridícul per la magnitud, no?, del problema que estem parlant, que al final els nostres fills i filles no podran viure en aquesta ciutat i aquest doncs, crec que ha de ser un gran repte perquè això directament afectarà doncs, a la cultura, a la llengua, al sentiment de pertinença i no volem una ciutat doncs, amb un futur, una ciutat morta, una ciutat que no sigui dinàmica i doncs, culturalment i socialment com és ara potent.
1: Parlem d'habitatge perquè ho tenia preparat una mica més endavant però com que ja ha sortit dues vegades, canviem l'ordre. Sant Cugat ha entrat en el pla d'habitatge de la Generalitat amb el futur barri de Canet Maier. Entenc, però, que no, dius, no estem construint, no sembla que fem res, però això és una bona notícia.
2: És una gran notícia. De fet, ens sorprèn, no?, aquestes declaracions de l'alcalde que va dir, doncs, inclús va acusar el president de la Generalitat de deslleialtat això és un... Canet Maier és un projecte que es porta treballant des de fa molts anys, que ens consta que s'ha estat doncs, en converses amb l'Ajuntament i amb la Generalitat i que la Generalitat hagi posat doncs, aquest gran projecte, no?, entre les seves prioritats, crec que és una gran oportunitat per Sant Cugat. Per tant, és important que l'alcalde, que el govern de la ciutat es posi doncs, amb ganes de col·laborar, de treballar plegats per aconseguir doncs, que en gran mesura doncs, aquest futur barri doni resposta a aquesta emergència habitacional que tenim. No a, bueno, a crispar, no? I a dir doncs, que no se'ls ha tingut en compte, perquè ens consta que sí que se'ls ha tingut en compte, i de fet, al final és una oportunitat de ciutat. I aquí hem de separar molt bé el que són doncs, interessos més partidistes amb els interessos que té la ciutat. Can Ametller és un barri que pot solventar amb una part, no tota, però aquest problema de, bueno, d'accés a l'habitatge que tenim a Sant Cugat, i per tant és importantíssim treballar amb col·laboració i amb lleialtat també institucional, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya.
1: Què implica que aquest barri o aquest projecte de barri hagi entrat en aquest pla de la Generalitat? Què canvia si hagués entrat o no?
2: Doncs que hi haurà inversió, hi haurà una aposta clara, i, per tant, podrem co-construir, no? Doncs com volem que sigui aquest creixement de la ciutat. I, per tant, doncs, això doncs, farà que tinguem més habitatge públic i que doncs, més joves, més persones, més santcugatencs i santcugatenques no hagin de marxar de la seva ciutat i no se sentin expulsats.
1: A banda d'aquest barri, creus que és realista garantir habitatge assequible a Sant Cugat?
2: És realista. Jo crec, bueno, jo sóc positiva en aquest sentit, sé que el repte és enorme, però crec que tenim una gran oportunitat, perquè s'han, bueno, com deia, jo crec que tant el govern de l'Estat, amb la llei de la vivienda i amb altres mesures que es aniran veient, està fent, té clar que la prioritat és l'habitatge. Crec que el govern de la Generalitat, vull dir, crec que està claríssim que és la prioritat número 1, i per tant, doncs, fer front a aquest repte que tenim com a ciutat a nivell municipal és esperançador. Sí que ho crec. I crec que, a més, la política també està doncs, per solucionar els problemes de la gent. I, en aquest cas, el principal problema de Sant Cugat, insisteixo, és l'accés a l'habitatge. I hem de fer front amb valentia, amb polítiques públiques d'habitatge ambicioses i sense dubtar. Sense dubtar, i el que no podem veure a Sant Cugat és com el principal partit de govern, Junts, vota al costat de Vox i de PP per derrogar la gran eina que tenim, que és la llei de vivienda.
1: Això és el que et anava a preguntar. Hem vist com els socis de govern en el ple han votat completament diferent en matèria d'habitatge. Com ho entomes això, tenint en compte que, a més, amb Esquerra vosaltres veu ser socis en l'anterior mandat?
2: Bé, a nosaltres ens sorprèn molt, sincerament. Ens sorprèn molt doncs, que un partit com Esquerra Republicana, doncs, que a més, vull dir, van fer govern, no? I crec que una de les coses per les quals van justificar que volien continuar govern és per continuar tirant endavant, doncs, en aquest cas, polítiques d'habitatge valentes, doncs després es veu, no?, que la realitat és que en els plens voten de manera diferent. Per tant, no hi ha una política municipal clara en aquest sentit. També ens sorprèn doncs, que surtin doncs, escandalitzats, que nosaltres també ho estem, no?, però amb declaracions, no?, de l'extrema dreta, quan en el seu propi govern comparteixen comparteixen govern amb regidors i regidores que fan bueno, declaracions racistes, xenòfogues i que inciten a l'odi. Per tant, és un tema que ens preocupa, perquè al final de tot, qui es veu perjudicada és la ciutat i són els santcugatencs i les santcugatenques.
1: Per tancar aquest bloc d'habitatge, en els últims dies aquí a Cugat ens hem fet ressò i, de fet, estem treballant amb un reportatge que sortirà pròximament de l'estat dels pisos, tant de lloguer com de compra de protecció oficial. Quin és el vostre posicionament? Perquè al final és habitatge que és dels ciutadans, l'hem pagat entre tots i no s'està cuidant.
2: Bé, nosaltres, doncs, òbviament, també ens vam posar doncs, a treballar amb el tema. Nosaltres creiem que l'habitatge ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. El que no pot ser doncs, és que tot aquest habitatge públic que tenim en aquests moments es trobi doncs, en unes situacions que no es poden tolerar en el segle XXI. El que no pot ser és que doncs, les persones que hi viuen tinguin problemes amb l'aigua calenta, amb talls de subministrament, d'electricitat, amb humitats, que no puguin viure dignament. O sigui, jo crec que això és la base de tot, no? L'habitatge doncs, ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. Està clar que, bueno, que hi ha alguna cosa que falla, que no funciona. Nosaltres ho hem posat en coneixement del govern, tant pública com informalment, i el que esperarem és que es prenguin mesures valentes perquè aquestes situacions no es tornin a repetir, i menys a Sant Cugat.
1: Mm-hmm. Quan veu estar vosaltres al govern, éreu conscients d'aquesta situació?
2: No érem conscients, o sigui, sí que és veritat, no?, que sempre hi ha doncs, petites incidències, però al final jo crec que això doncs, és conseqüència de que, bueno, de que potser doncs, aquest manteniment no s'ha fet de forma correcta, i al final no, els governants i els polítics estem per trobar solucions, i el que no pot ser és que doncs, no vulguem veure una realitat, i és que actualment el parc d'habitatge públic que tenim a la ciutat el tenim en molt males condicions. Hi ha alguna cosa que no funciona, nosaltres per això demanem que es facin auditories públiques i que s'expliqui quina és la situació i que es posin doncs, les eines, els serveis d'emergència necessaris per solventar aquestes situacions indignes el més aviat possible.
1: Mm-hmm. Parlem ara una mica de relacions institucionals, perquè no només ets la cap de l'oposició, sinó que sembla que hagis d'anar jugant i fent malabars amb les dues ciutats veïnes, no? Fa un any teníem problemes amb Rubí pel projecte de Can Camps, i ara és el torn de Cerdanyola amb l'annexió de Bellaterra. Acusacions de deslleialtat, tu al mig intentant, entenc, parar el cop amb els municipis veïns i també dins de l'Ajuntament. Com estan ara les relacions amb Cerdanyola?
2: Bé, jo crec que les relacions estan igual que estaven. Jo crec que, més que enmig, jo crec que al final qui es veu perjudicada en aquest cas és la ciutat, és Sant Cugat. Les relacions institucionals s'han de cuidar sempre, sempre. I s'han de cuidar també amb lleialtat. I hem de ser conscients també de la posició que ostentem. No pot ser, doncs, insisteixo, que un alcalde doncs, acusi amb un altre representant, no?, polític, un altre alcalde, alcaldessa, un president, de deslleialtat. Jo crec que és important cuidar aquesta col·laboració. Sant Cugat històricament ho ha fet, independentment del color polític. I crec que això és molt important perquè aquesta col·laboració, si és doncs, bona, fa que puguem unir esforços en grans reptes que tenim. Igual que a Sant Cugat, les tenim a les ciutats veïnes, i una pot ser doncs, el tema de l'habitatge. I, per tant, més que enmig, jo el que intento, no, és que, sobretot, doncs, el govern de la ciutat i l'alcalde sigui conscient que preservar aquesta bona entesa és sempre és beneficiós per a la nostra ciutat. I aquí estem, doncs esperem que així sigui, però malauradament és cert, doncs estan creant unes dinàmiques i potser doncs falta molt diàleg per part d'aquest govern i d'aquest alcalde, no només amb les ciutats veïnes, sinó amb els mateixos representants públics, no?, que estem a l'oposició. I crec que els reptes d'avui requereixen de polítics i polítiques que sàpiguen arribar a pactes, a consensos, amb col·laboració i amb lleialtat.
1: Mm-hmm. Estem pendents encara de l'informe que ha de redactar Cerdanyola, que si no és en aquest ple serà en el pròxim, pel que va dir l'alcalde en el seu moment. Un informe que, evidentment, demanarà que Bellaterra no se separi del territori. Independentment del que consideri els socialistes a Cerdanyola i de la situació a Sant Cugat, què diu el PSC de Sant Cugat en aquest cas?
2: El PSC el que creu és que, bueno, és un despropòsit plantejar això quan actualment tenim doncs, mancances molt importants pel que fa doncs, a la neteja, no?, de l'espai públic, als serveis públics de la nostra ciutat. Tenim barris, i així és, totalment abandonats i en situacions doncs, molt precàries, i el que no pot ser és que, per una banda, diem com a govern que volem aturar el creixement i, per una altra, doncs acceptem doncs, un barri que està totalment desconnectat, bueno, una MD, que està totalment desconnectada de la ciutat i que, a més, això pot provocar una crisi institucional molt gran amb ciutats veïnes que hauríem d'anar de la mà. El principal motiu és un tema objectiu i és un tema de que no podem assumir, Sant Cugat actualment no pot assumir doncs, un altre gran barri com seria Bellaterra i no. I això el que faria és que la ciutat s'enveiés perjudicada i barris que ja estan en situacions precàries encara s'enveiessin més. I els nostres contractes, que ara doncs, hem posat en funcionament, no?, i que està tan en solfa, doncs, el nou contracte de gestió de residus i de neteja no donaria abast. És a dir, ens trobaríem amb la mateixa situació que ens vam trobar fa 4 anys. I és que tenim uns serveis que no poden donar el servei correcte a tota la ciutadania. Jo crec que és un tema, bueno, molt de lògica, vull dir, no política ja, sinó de lògica. No estem preparats per assumir, doncs, encara més extensió territorial. Sant Cugat ja té una extensió territorial molt gran i això, doncs, ens genera dificultats i el que requereix és d'una planificació doncs, que aquí és on insistim, no s'està tenint perquè en un futur doncs, puguem donar doncs, un servei correcte a tota la ciutat.
1: Els barris, parlaves tu ara de que no ens podem extendre més perquè ja tenim prous barris i potser no arribem a tot arreu, no? De fet, és una preocupació que el PSC la teniu molt a dins i és molt evident que es preocupa molt l'estat de, sobretot, de certs barris i esteu molt a sobre i intentant fer una mica de pont relacional perquè s'han trencat relacions amb el govern. El més calent és a l'Aigüera, encara, amb els barris? Et parlo sobretot de les Planes, la Floresta...
2: I tant, o sigui, jo crec que en aquest sentit no s'ha avançat. O sigui, cal, sobretot pel que fa a l'espai públic, no? O sigui, doncs coses tan bàsiques com poder caminar amb seguretat, no?, pel teu barri, temes de manteniments, temes, com dic, de serveis, d'equipaments, de proximitat. Crec que és importantíssim que les ciutats tinguem serveis públics de proximitat i actualment això no s'està donant. Per tant, per això diem, no?, veiem doncs molt il·lògic i molt irresponsable voler assumir encara més extensió territorial quan la teva no la tens coberta com es mereix la ciutadania.
1: Mm. Aquí has notat un canvi respecte a quan vosaltres estàveu al govern amb ara, el que fa la cura dels barris, què és el que ha canviat? O creus que estàveu fent bé i que ara no es fa? O que podríeu haver fet?
2: El problema principal de la política, i és així, no?, és que a vegades doncs, tens 4 anys, no?, de mandat i, desgraciadament, doncs, els grans reptes, no?, i millorar, per exemple, els barris és un gran repte a llarg termini. Per això nosaltres insistim molt en la política del pacte i de l'acord, perquè això fa que vingui qui vingui en un futur, que governi qui governi en un futur, hi hagi una planificació i un full de ruta consensuat. El que no pot ser, i m'incloc, no? Nosaltres, per exemple, ho estem treballant molt, és que fem projectes a curt termini, perquè això no solventa els grans problemes que té la ciutat. Amb el tema dels barris jo ho veig claríssim i nosaltres ho hem demanat un pla d'equipaments, per exemple, no? Un pla d'equipaments treballat de forma consensuada. Amb el tema d'habitatge està claríssim, vull dir, amb el tema d'habitatge s'ha d'arribar a un gran pacte de ciutat, igual que es va fer en el seu moment, en l'època Recoder, amb el creixement, no?, de la ciutat. Per tant, crec que és important que qui governi, independentment de les sigles polítiques, tingui clar que ha d'estar al servei de la ciutat, no la ciutat al seu servei. Això actualment l'alcalde Vallès no ho té clar. I crec que això ens passarà factura. I per tant, governi qui governi ha de tenir clar que els reptes de ciutat segur que tots els partits polítics ens podem posar d'acord, però han d'haver grans projectes a mig i a llarg termini, no només a curt termini. En el cas del govern anterior, és cert que vam fer petites actuacions perquè en 4 anys, amb una pandèmia pel mig, és molt difícil, no?, que realment doncs, els barris es noti una millora. El que sí que vam tenir clar és que doncs, era igual de valuós el barri de la Floresta que l'Eixample.
1: Mm-hmm. En l'últim any, sobretot a l'estiu, i crec que fins i tot ho vam parlar a l'octubre en l'entrevista, va haver-hi molts problemes i moltes queixes perquè Sant Cugat estava molt brut. Justament tu deies feia un moment, l'antic contracte estava en una pròrroga, ja venia de l'anterior mandat, era un contracte dimensionat per una població que ara era molt més gran, per tant, no donaven a l'abast. Ara sembla que això funciona, no?
2: Bueno, jo ja ho vaig dir en el seu moment i ens n'alegrem. Jo crec que es anirà veient, no?, aquesta millora, no?, aquesta cura també de l'espai públic. Crec que s'han d'anar fent ajustos. Crec que és important, doncs, tu quan poses en funcionament tota una maquinària, hi hauran coses que s'haurien de canviar. Ara, per exemple, no?, nosaltres que parlem amb molts veïns i veïnes, i el tema dels contenidors, no?, que l'orgànica doncs, és molt petit, doncs, hi ha coses que hem d'anar ajustant, jo crec que és molt important, però sí que crec que això doncs, es anirà notant amb el temps, i per això diem, no? Ara tenim un contracte dimensionat per la ciutat que som. Ojo, no fem experiments, no? Perquè crec que això al final perjudicaria a Sant Cugatencs i a les Sant Cugatenques.
1: Hem entrat en, com si diguéssim, en l'últim any abans de les eleccions. Hem pogut veure certs moviments, tu mateixa ho comentaves, des de dins de persones de dins del govern, que van fent o publicacions a les xarxes socials o donant a entendre certes coses, no? Que, bueno, ho has dit tu, ho han dit altres partits, no? Que sembla que Junts en determinades coses estigui virant cap a l'extrema dreta. Quins són aquests moviments i que més et preocupen?
2: Doncs a mi em preocupa bàsicament que veig doncs, un Junts que no té absolutament res a veure amb el que era Convergència, un Junts que està més preocupat doncs, pels interessos del seu partit electorals que pels interessos, bueno, en aquest cas de la ciutat, ara sembla doncs, que la immigració sigui el gran problema de Sant Cugat, quan no ho és, precisament aquí a Sant Cugat. La immigració no és el gran problema de Sant Cugat, ho veiem amb el tema del padró. El padró, al final, el que s'ha vist després de les inspeccions és que hi havia 300 persones, no 5.000, 300 persones en situació irregular, igual que podria haver a qualsevol altre municipi, bueno, molt menys, segurament, no? Que altre municipi. Per tant, s'estan centrant, no? I estan prioritzant polítiques doncs, que s'acosten doncs, a aquesta extrema dreta per interessos purament electorals. I jo insisteixo, o sigui, independentment, i més en política municipal, independentment del partit polític, el que representa, tu et deus a la teva ciutat. I crec que això el govern actual i l'alcalde actual no ho té clar. I és un perill.
1: Et xoca que Esquerra no faci el cop sobre la taula i digui fins aquí?
2: Sí, em xoca. Sí, em xoca. Vull dir, em xoca pel que dic, no? Perquè jo crec que no tot s'hi val en política, no? I hi ha línies vermelles que no es poden deixar passar. Hi ha valors que per mi que no es poden negociar en política, i en aquest cas doncs, veiem una Esquerra que baixa el cap en situacions on crec que ens hi juguem molt. I estem parlant de valors democràtics i per tant estem parlant, jo per mi, de drets fonamentals.
1: Abans de parlar del PSC i de tu, una última pregunta sobre la ciutat. Com veieu la situació en Valldoreix, que sembla que hi ha aquell bloqueig tan gran i vosaltres a Valldoreix esteu al govern?
2: Efectivament, veiem un bloqueig sense sentit, veiem un bloqueig per interessos doncs, partidistes, ens preocupa i molt, ens preocupa doncs, que no es pugui arribar de cap manera a un acord, per exemple, amb els pressupostos doncs, són importantíssims, en aquest cas també per Valldoreix, per desenvolupar doncs, totes aquelles polítiques i aquells reptes, no? Que tenen, i el que creiem és que aquí s'estan prioritzant interessos de partit abans que els interessos dels valldoreixencs i valldoreixenques. I això ens preocupa i molt. Nosaltres doncs, hem intentat, en aquest cas, per exemple, Esquerra, que està dins del govern, no? Crec que podria fer molt més del que fa, però ens preocupa també pel futur de Valldoreix, perquè no s'estan podent desenvolupar polítiques que el govern de Valldoreix tenia planificades per aquesta manca de pressupost i de consens al ple, que és el no pel no. I si no és una excusa, és una altra. I nosaltres hem d'estar al servei de la ciutadania, jo insisteixo. I crec doncs, que no tot s'hi val. I que això, al final, qui perjudica és a la ciutadania. I, per tant, ho valorem negativament. Però no, nosaltres ho hem intentat, però, clar, òbviament estem aquí a l'oposició i ens és molt més difícil. I creiem que Esquerra, des del principi de mandat, els hi vam dir, tenen la clau, però no la volen fer servir.
1: Veurem què passa, perquè realment estan més a prop d'acabar un mandat amb un pressupost sense haver aprovat i no haver fet res amb 4 anys que d'haver pogut fer alguna cosa útil, és el que dius, no? És una llàstima. Parlant d'aquest últim any, quin full de ruta té el PSC a Sant Cugat?
2: Doncs el PSC, des de l'any 2023, que va començar el mandat, vam començar a planificar i a escriure el nostre projecte de ciutat. Durant aquest any, veurà la llum, presentarem quin és el projecte de ciutat que té el PSC i amb el qual doncs, es presentarà també a les eleccions municipals. Tenim claríssims quins són els reptes de ciutat, que ja n'hem parlat, i per tant hem estat doncs, treballant aquest projecte, no només des del punt de vista municipal, sinó també amb altres administracions, perquè sabem que els grans reptes que té la ciutat també requereixen de col·laboració amb altres administracions. A banda d'això, i amb el tema, ara em poso, crec que és important que ho deixem clar, amb el tema econòmic. Amb el tema econòmic també presentarem un projecte de ciutat que sigui viable econòmicament. Creiem que això doncs, és important i per no fer doncs, falses promeses no? o compromisos que després doncs, no puguin ser viables. Per tant, nosaltres, ja et dic, estem doncs, engrescats, estem il·lusionats, creiem doncs, que podem donar solucions als problemes que té la ciutadania i, per tant, doncs, estem treballant doncs, amb tot el nostre empeny per poder presentar, com dic, no un programa electoral, no promeses electorals, sinó un projecte amb cara i ulls viable i que sigui un reflex també del que necessita tota la ciutat de Sant Cugat, tota la ciutadania.
1: Mm-hmm. Entenem que seràs l'alcaldable, una altra vegada?
2: Doncs a mi m'agradaria molt. Formalment encara s'ha de, a nivell de partit, doncs hi ha els òrgans no?, que ho decideixen, però a mi m'agradaria molt, molt ser l'alcaldessa de Sant Cugat i, com sempre dic, treballar no?, i representar la teva ciutat per mi és el més maco que pot haver en política.
1: Molt bé, Helena Vila, portaveu del PSC, doncs t'anirem seguint aquest any de prop, a veure com és aquest projecte de ciutat, com el treballeu i com s'aterra tot plegat.
2: Molt bé, moltes gràcies, Mireia.
1: Doncs, la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del Faves Contades.
0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui us parlaré del Ventos i el Pelagos.
1: El Ventos i el Pelagos, què és això?
2: No són cap de dues persones que van anar a la batalla del Llavaix de Grècia, ni coses d'aquestes, no. Amb aquest títol avui ens anem a parlar de biologia i sobretot d'ecologia marina.
1: Carai!
2: Fent referència a dues paraules que també ens defineixen dos espais molt diferents a mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què és això del Ventos i el Pelagos.
2: Exacte, posarem en context i farem una miqueta de definició de cadascuna de les coses. Primer de tot, el Ventos és tota la comunitat d'organismes que viuen al fons del mar.
1: Uh-huh.
2: Bé just per sobre, bé enterrats o amagats.
1: Uh-huh.
2: Enterrats a sorra, evidentment, o amagats a les roques, a les escletxes, etc. Aquests organismes, evidentment, s'anomenen organismes bentònics.
1: Uh-huh.
2: I el Pelagos fa referència a mar obert, és a dir, tota la columna d'aigua que es troba fora de l'àmbit de la plataforma continental, que ja sabem que és l'espai de terra adjacent als continents, doncs, a partir de fora, a aquesta zona. La paraula ve d'etimologia grega, evidentment, i literalment vol dir part del mar que està lluny de la costa.
1: Uh-huh. Per tant, mar obert, bàsicament,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí. Els organismes que viuen en aquest àmbit s'anomenen organismes pelàgics.
1: Uh-huh.
2: En diferència dels bentònics.
1: Ara que ja estem una mica situats.
2: Mm-hmm. Hem de parlar que dins de tots dels dos ambients aquests tan diferents, hem de ser conscients, com sempre parlem amb ecologia, del que s'anomena factor limitant.
1: Mm-hmm.
2: És a dir, aquells factors que impedeixen que visquin molts animals i només en puguin viure uns quants.
1: Mm-hmm.
2: Val? Perquè és més fàcil parlar d'això que no del que va bé a tots, no? Els factors limitants en ecologia és molt important. Ja n'hem parlat algunes vegades, Ona, dels factors limitants a mar, no? Però en farem una repassada just en aquests àmbits. Primer de tot, he de parlar de la llum.
1: Mm-hmm.
2: Ja sabem que a mar la llum es perd exponencialment a partir dels 20-30 metres de fondària i a partir dels 40 navall hi arriba ja menys d'un 50% de la llum superficial. Tant a prop de la, tant prop de la costa com a mar obert, els organismes que depenguin de la llum estaran ocupant els primers metres de la columna d'aigua.
1: Mm-hmm.
2: I això és molt important, sobretot en aquells organismes pelàgics, per exemple, perquè, per exemple, el fitoplàncton, que són els organismes fotosintètics que viuen a mar obert, només es trobaran en els primers metres d'aquesta columna d'aigua tan extensa que és la columna pelàgica.
1: Mm-hmm. Perquè necessiten la llum, no?
2: Ah,
1: i més al fons no podrien viure.
2: Exacte. En, algun, mm-hmm. en els organismes bentònics estaríem parlant d'aquests organismes que serien, bàsicament, les algues,
1: mm-hmm.
2: els fotosintètics i les praderies marines, que ja mm-hmm. sabem que a partir dels 30-40 metres ja no poden viure.
1: Mm-hmm. Quins altres factors limitants tenim?
2: La pressió.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. La pressió al fons del mar s'incrementa a raó d'una atmosfera cada 10 metres.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, els organismes que viuen lligats al fons del mar, els bentònics, han de ser capaços de suportar pressions que arriben a ser entre 100 i 500 vegades més grans que en superfície en les aigües més profundes.
1: Uh-huh.
2: Ja veurem que tenen mecanismes per poder suportar aquesta pressió i poder viure en aquelles fondàries i just enganxant al fons, que tenen tota la pressió de la columna d'aigua a sobre.
1: Uh-huh.
2: I un altre factor important són les corrents i l'entorn. Aquí tenim altres factors ambientals, que són claus, evidentment. En aigües més superficials estaran més exposats a les condicions meteorològiques i als corrents en superfície, és a dir, a les grans borrasques, grans temporals, grans, etc. Per això, per exemple, organismes que són pelàgics, com les velelles, les barquetes mm-hmm. de Sant Pere, els temporals de llevant les porten des de mar obert fins a la costa, les arrosseguen,
1: mm-hmm.
2: efecte condicionant. Prop del fons del mar podríem dir que l'entorn és més estable.
1: Mm-hmm. No hi arriba tant, no?
2: No
1: aquests
2: està...
1: fenòmens
2: exacte.
1: Meteorològics.
2: Sobretot en aigües més profundes. En aigües més superficials sí que té impacte, però en aigües més profundes no.
1: Mm-hmm. I ens en queda algun d'aquests fenòmens
2: sí.
1: limitants?
2: Un molt evident, que és l'alimentació.
1: Mm-hmm.
2: Perquè els organismes viuen i es desplacen allà on poden trobar menjar.
1: Molt evident.
2: Bàsicament. Vale, això, per exemple, ho veurem o es pot veure en els organismes, en el zooplàncton, per exemple, que s'alimenta del fitoplàncton. A la nit es troba en aigües més profundes i en el dia puja cap a aigües més superficials on està el fitoplàncton. Per tant, té un cicle vertical, en podríem dir, dintre d'aquesta columna d'aigua pelàgica. Dit això, Ona, els organismes bentònics, com hem dit, són aquells que viuen lligats al fons del mar. Per poder viure just a sobre del fons, poden viure just a sobre del fons, per tant els anomenem epibentònics, i els que viuen enterrats a la sorra o dins de la roca, que s'anomenen endobentònics. Epi vol dir sobre, endo vol dir dintre.
1: Per tant, fem aquesta classificació, dins dels bentònics, els que viuen a sobre i els que viuen a dins.
2: Ah, exacte. Els organismes bentònics poden ser mòbils, com els peixos, crustacis, cefalòpodes, un cranc, una llagosta, un peix, evidentment, o bé sèssils, és a dir, que viuen ancorats al fons, com per exemple els coralls, les gorgònies, les praderies marines, els mol·luscs, els musclos, etc. No? Els organismes mòbils tindran un sistema d'alimentació actiu, per tant anar a buscar o caçar l'aliment, mentre que els organismes sèssils tenen una alimentació passiva.
1: Clar, perquè no es poden moure.
2: No es poden moure, mengen el que passen per allà. És el mateix que un musclo obrirà les valves situades a sobre de la roca i filtrarà el que li arribi. Un corall, el mateix, els pòlips, obrirà els tentacles del pòlips i caçarà o filtrarà el que li passi per allà. I com he dit abans, aquests organismes tenen diverses estratègies per suportar la pressió de la columna d'aigua. Per exemple, entre d'elles podem nombrar que per suportar aquesta pressió, com viuen al fons del mar, no tenen bufeta natatòria. No en tenen perquè no els hi fa falta el fet de surar, de flotar, viuen enganxats al fons. Per tant, treuen la bufeta natatòria, els peixos, en aquest cas, és un element que no els hi fa falta i s'adapten a viure just arran de fons. Tenen esquelets més lleugers i teixits més flexibles, amb alts nivells de teixit cartilaginós i gelatinós. Són teixits més tous. Clar, un os, si suporta molta pressió, es pot arribar a trencar.
1: Clar.
2: Si és un cartílag, si és un teixit tou, li dona més marge a la compressió que té de les elevades pressions. I també adaptacions moleculars amb proteïnes i lípids o greixos insaturats. Això també els ajuda a nivell molecular.
1: És curiós com els cossos s'adapten a l'entorn on viuen, eh?
2: Exacte. Sí o sí, necessàriament per viure, no? Això Darwin ja ens ho explicava amb la teoria de l'evolució, no? I en aquest cas es veu clar les adaptacions que tenen per suportar totes aquestes condicions. Bé sigui perquè ja no els hi fa falta...

0: i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
1: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn, i el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
0: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: En pocs dies entrem en temporada de les principals espècies de l'anomenat peix blau, és a dir, peixos amb un alt contingut en greix, seitó, verat, sardina, emperador i, evidentment, la tonyina. Peixos salvatges, que, si bé en alguns casos podem trobar tot l'any, es troben en el seu millor moment durant la primavera i l'estiu. És ara, quan cal apropar-se al mercat a comprar-ne, ja que es troben en el seu pic de qualitat, quantitat i, per tant, a preu més moderat. Això ho sap perfectament

0: El Manel Guirado, que és cuiner i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Avui parlem de totes aquestes espècies que estem esperant que arribi, doncs, precisament aquest moment.
1: Exacte.
0: Per poder-les consumir amb tota la seva plenitud.
1: Exacte. Fruïció, sí, sí.
0: Què tenen a favor tots aquests peixos?
1: Home, d'entrada, des d'un punt de vista nutricional, són peixos molt recomanables precisament per aquest peix, per aquest greix que tenen, el famós omega 3. És un peix insaturat, molt bé a nivell cardiovascular, etc, etc, i també òbviament proteïna d'alta qualitat, algunes vitamines, alguns minerals, això per una banda. Després òbviament organolèptic, especialment si ens centrem en la temporada, és a dir, els factors a favor de la temporada. Com que tenen més quantitat d'aquests greixos, doncs òbviament són més bons, és a dir, a nivell de textura són més mantegosos, són més no, es ressequen menys i òbviament ens aporten més sabor perquè els greixos és els que on es capta, diguem-ne, totes les aromes i la complexitat, tenen més persistència, és a dir, estan més bons bàsicament. I després òbviament des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és millor un peix que està en temporada, que hi ha més quantitat, doncs a consumir-lo en aquest moment, no?
0: Si ens fixem, també hi ha coses, diguem, per posar en la llista de en contra.
1: La negativa,
0: no?
1: Sí, sempre n'hi ha alguns. És a dir, precisament el que dèiem, no?, de la quantitat, sostenibilitat, doncs, i algunes d'aquestes espècies, doncs, que va fluctuant, però que estan en alguns casos una mica en perill o que pateixen sobreexplotació, des de la sardina, a vegades ens pensem que la sardina, el seitor, doncs, estan afectadets. I per tant s'ha de fer un consum una miqueta conscient, d'acord? Vigilar amb el tema de les mides i això, doncs, fer una miqueta de pedagogia també de cara als peixaters, preguntar d'on ve, si això ara toca, ara no toca, etc.
0: Exacte.
1: D'altra banda, doncs, en el cas de les espècies més grans, no parlaríem de sardines ni de seitons, sinó precisament, doncs, de les tonyines, del bonito del norte, no?, que és la tonyina blanca, etc. Doncs clar, són animals que es troben a dalt de tot de la cadena tròfica, és a dir, quan ells es mengen un peix, aquest altre peix és més petit, s'ha menjat un altre peix, per tant hi ha una acumulació de contaminants, sobretot metalls pesants. Per tant, es recomana menjar-los amb moderació, és a dir, per tota la resta són excel·lents productes, però en excés, doncs, podrien ser perjudicials. I, per tant, també, doncs, criatures, embarassades, doncs, gent que està una mica delicada, també, doncs, es recomana que no consumeixin.
0: Justament ara, l'actualitat ens recorda, no?, precisament aquests factors negatius que té el peix blau, però que no són nous, vull dir que ja,
1: no,
0: ja fa temps que ho sabem.
1: El que passa, clar, els mars estan més contaminats que antigament, per tant, doncs, cal pensar, doncs, que aquests animals ara tenen una mica més de contaminants que abans. En canvi, els petits són fantàstics. Vull dir, sardina, seitó, etc. Barat, inclús. En aquest sentit, són molt més segurs, diguem-ne.
0: Molt bé, doncs ens fixem ara en el calendari de cada espècie i així fixem una mica com els podem anar consumint.
1: Val, podem començar, per exemple, pel barat, no?, que és un peix, doncs, que a la zona del Mediterrani almenys es pesca de febrer a maig. Per tant, aquí ens avancem. He començat per aquest, precisament perquè és, aprofitem ara perquè està acabant la seva millor època. És una mica una de les dues excepcions que posaré avui, d'acord? És un producte que no està amenaçat, així que podem consumir tranquil·lament des d'aquest punt de vista i, a més, des d'un punt de vista de contaminants també perfecte. És un peix molt versàtil, molt gustós, jo el trobo fantàstic i, a més, és un d'aquells peixos blaus que ja té una certa mida com perquè el tema de l'espina, doncs, no sigui tan problema, és a dir, és més fàcil de treure-la. Podem arribar a treure uns lloms supernets i jo el trobo un... És com el musclo dels peixos, és a dir, bueno, bonito, barato. No té problema.
0: Sí, això sí que és veritat, no és més barat que altres espècies.
1: El nom ho diu, tot i que no s'escriu així, però és un peix bastant econòmic generalment i jo el trobo, vaja, fantàstic. Després podríem parlar del seitó. Aquí sí que ens anem a la seva època, comença ara, doncs, si voleu, en un mes, va, i s'extén a tot l'estiu. De fet, és a l'estiu quan és la campanya de captura, que se'n va principalment a la indústria conservera, no?, doncs a l'Escala o al Cantàbric, etc, etc, perquè és quan estan més grossos, més greixosets, i per tant són els millors per fer salats. També un peix molt saludable i per mi d'una finura incomparable per fer fregidets o per fer amb vinagre, vull dir, ho trobo un peix excepcional.
0: Boníssims.
1: podríem anar ja cap a... Canviem de registre, anem a la tonyina vermella. Maig-juny seria tradicionalment els mesos més importants, almenys al nostre entorn. Per què? Perquè és quan aquests peixos se'n van cap al Mediterrani a desovar. Viuen generalment més a la zona de l'Atlàntic i entren a través de l'estret de Gibraltar al Mediterrani, perquè allà és on està una mica les maternitats, diguem, aquests animals. Llavors entren ja molt, molt greixosos, molt bé. De forma tradicional hi ha hagut tot el tema de l'almadrava allà a l'estret, els pescaven amb aquest sistema tradicional, però després doncs corren pel Mediterrani i diguem-ne, des de la costa de Cádiz fins a Catalunya i més amunt, doncs s'ha pescat tradicionalment. A la zona de l'Ametlla de Mar doncs ha sigut sempre una pesca tradicional. Quan parlem d'aquest animal, del peix vermell, no confondre, perquè hi ha molt... Es ven comercialment com a peix vermell, a tonyina vermella, diferents espècies. La que nosaltres volem dir, aquella tan reputada que els japonesos es maten per ella, és el tunostinus, o també anomenada el bluefin, que és la tonyina vermella, no?, que passa a l'estret. Això és un producte excepcional, però, com dèiem abans, doncs, menjar amb moderació. Val a dir que sempre s'havia dit, o fins fa poc, perdó, s'havia dit que estava molt amenaçada. Ha canviat una mica. Ara hem de patir una miqueta menys, tot i que la normativa europea encara no ha canviat, va una mica lenta. Ara ja no està tan amenaçada com abans, i de fet ara l'excés de tonyina pot fer amenaçar en el Mediterrani les espècies petites que es menja. Per tant, sembla ser que part del problema de la sardina i el seitó ve perquè hi ha molta tonyina i és molt voraç. Per tant, ara hauríem de restablir una mica l'equilibri menjant més tonyina. Vols que seguim en altres espècies o què?
0: Sí. Doncs és que mira, veig que ens queden unes quantes.
1: Sí, bueno, mira la sardina precisament, mesos d'estiu. De fet, Sant Joan marcaria en el nostre calendari tradicionalment l'inici de la temporada, en certa manera. Per Sant Joan, doncs, sardines a la brasa i musclos. En canvi, el musclo ja es troba en el seu pic, ja quasi davallant, el musclo del Delta, d'acord? Sí. Ha començat ara, aquesta setmana passada, més o menys. I jo diria que cap a quan comença a fer molta calor ja desapareix. Per tant, això de juny, juliol, ja desapareixerà. I per Sant Joan seria on es troben aquests dos productes per fer festa. Un altre producte que considerem com d'allò com molt fàcil i com molt barat, però que em sembla, bueno, la primera categoria, la sardina és un producte molt, molt interessant.
0: I jo diria que el sorell també, no?
1: El sorell, potser a casa nostra, jo diria que té una miqueta menys de tirada. No se'l valora tant, jo crec que es valora més en altres zones de la península, però jo el trobo també molt, molt interessant. De carn una mica més ferma, deixa'm dir una mica més vasta, si vols, però és supersaborós. I és un peix, per exemple, fantàstic per fer a la brasa o fregit, escabetxat, ho aguanta tot, és molt de carn molt ferma, i el trobo un dels grans desconeguts.
0: És de batalla.
1: Sí, però ben fet, jo trobo que és un peix extraordinari. A mi també m'agrada molt. Hi ha una variant, que suposo una espècie com de subvarietat, una subespècie, que és la sorella. El sorell és d'un color una mica més fosc, una mica més blavós, grisós, no tan gran, generalment doncs, pot fer uns 20 centímetres, 20 i poquets, si són grandets, mentre que la sorella és una mica més gran, a vegades una mica més ovalada de forma, i té un color més platejat amb uns reflexos grogosos. Per mi és encara més fina, si en trobeu, és molt bona, la sorella. Sorella. Uh-huh. Més a l'hora de filetejar, el ser més gran té més rendiment, és més... I aquesta, normalment, el sorell estaria, doncs, començaria a l'abril fins a octubre. S'estén bastant la seva temporada. És molt bo. Després tenim l'emperador. He de dir, d'entrada, ja no en soc gaire fanàtic. No m'agrada gaire.
0: A mi era un dels peixos que m'agradava, però sí, m'ha deixat de...
1: Bueno, perquè n'hem menjat fins a la sacietat, com el salmó. El salmó ni el toco, eh? El salmó és un producte, diguem-ne, de piscifactoria que prové d'allà dalt, de molt lluny, i jo personalment no el recomano gaire, perquè a més d'un punt de vista organolèptic i nutricional, el ser de factoria, de piscifactoria, a mi m'aporta menys, a mi. Però bueno. L'emperador, jo crec que això, ens el van donar durant tant de temps que al final l'hem avorrit. Jo el trobo una miqueta més pla. Temporada d'abril a novembre, i aquí sí que també en el Mediterrani s'ha de dir que està bastant sobreexplotat, anem en compte. És a dir, si en comprem, doncs allò que deia abans una mica de fer la feina, doncs, de preguntar als peixaters, escolta, això d'on ve?
0: No. Mm-hmm.
1: No, perquè encara no hi ha la cultura de que les peixateries realment sempre et posin d'on ve aquell peix, que de fet és obligatori.
0: I bueno, si no surt... les etiquetes de les caixes allà.
1: A vegades.
0: Si tu les... Sí, de vegades, efectivament. Si tu vols, tu mires, i si tens curiositat real, doncs ho preguntes.
1: Sí, però crec que és interessant preguntar-ho, per encara que ells, òbviament, et poden dir el que els hi doni la gana, si tots comencem a preguntar d'on venen les coses, la gent se n'adona que a la gent li interessa. Llavors hi ha un canvi una mica de mentalitat.
0: Anem amb el bonítol i després passem ràpidament a la cuina?
1: Bonítol. Ojo que no parlo del bonítol del nord, que seria la tonyina blanca, que abans me l'he saltada, però em sembla més interessant el bonítol perquè és més freqüent a casa nostra. De fet, es pesca a les nostres costes. I és un producte també d'un preu bastant moderat, però ja d'una mida doncs, superior al que seria un barat. Jo us diria de carn una mica més eixuta, que el barat no és tan mantegosa, per tant, a l'hora de cuinar-lo doncs, s'ha de tenir una miqueta en compte, però és molt interessant perquè una carn morsuda ens permet moltes coccions, des del forn, passant per planxa, brasa, amb estofats o guisats, diguem-ne, tipus doncs, marmitac o tal, que ara en parlarem de la cuina. És un producte interessant. En aquest cas sí que ens n'anem ja a setembre-març, és a dir, quan se'ns acaba la resta de peixos, no?, dels que hem estat parlant i comencem a estar tristos, llavors, en principi, aquí és quan ens entra el bonítol de més qualitat.
0: Molt bé. Posem-nos a la cuina. A veure si podem fer una ullada així ràpida.
1: Vinga,
0: de quina
1: ràpid.
0: Manera podem cuinar.
1: Peix blau. Permet una àmplia varietat de tècniques, molt saborós, diguem-ne molt versàtil, tant des d'un punt de vista del que és la cuina tradicional doncs, més d'aquí, però també amb moltes opcions en quant a la influència que hem rebut de cuines, principalment la japonesa, però també la peruana, etc. Per tant, tenim un gran ventall de formes de cuinar-lo, que també depenent de l'espècie, doncs, des del meu punt de vista, algun tipus de peça adequa més a una forma o a l'altra. D'entrada, dividir una altra vegada entre dos grans grups, és a dir, els petits i els grans. Els petits jo diria que van sencers o simplement sense espina i cap, però no dividim tant les parts perquè són tan petits que no podem
0: impossible.
1: Fer res. Val? Però els grans sí, els grans, és a dir, una bona tonyina vermella o inclús un bonito del norte, una tonyina blanca grossa, nosaltres podem començar a tallar-los a parts i allò és com un porc, vull dir, se n'aprofita tot. Tenim la ventresca, tenim el llom, tenim la part de la cua, inclús hi ha parts del cap que són extraordinàries, com pot ser la galta, la part del morrillo, que seria una mica la nuca, aquella carn del final del cap, o del llom, tocant el cap.
0: Sí,
1: i després una part que és que està a la zona, diguem-ne, de l'extrem de la ventresca, que és la part patana, que és aquella espècie d'os que fa aquella corba.
0: Sí.
1: Això al sud, això ho tenen claríssim, i és una part que, si tu la fas sencera, sembla quasi cosa com una cuixa de xai, la pots cuinar com una cuixa de xai.
0: És la part més gustosa, segurament.
1: És molt gustosa perquè és un múscul que treballa, que té molta infiltració de greix i de col·làgen. Llavors, tu, és una carn que permet, de fet, necessita més cocció, no la pots deixar gaire crua, perquè si no és tersa, és molt dura, però la que es cou es desfà tot el col·làgen i allò és mantega pura. És extraordinari. Són parts molt bones que aquí tot just comencem a conèixer, però que al sud i al Japó, etc., coneixen des de fa molt de temps. A partir d'aquí, planxa i brasa. Simplement, qualsevol una peça com la de tirada per patana feta a la brasa, un barat fet a la brasa, un bonítol fet a la brasa, òbviament les sardines fetes a la brasa, els barats fets a la brasa, el mateix a la planxa, més o menys fets. Si voleu allò només marcats, no? El famós tataki, que ja... Comencem a tenir-ne ja bastant de tataki, però queden superbons. I és una tècnica, a vegades, una mica complicada, perquè són peixos que s'assequen, però, per tant, la premissa és menys és més. És a dir, si els hem de passar per la planxa i la brasa, millor que quedin rosadets per dintre, que no pas massa fets. Fregits. Aquí jo aniria, l'ideal és fer-ho amb els peixos més petits.
0: Clar.
1: Sorells, barats, seitons, sardines, enfarinats... Qui no pugui gluten, doncs amb farina d'arròs o inclús maicena, queda fantàstic. Molt d'oli, alta temperatura i el mateix, intentar no passar-nos.
0: Cruixentets.
1: I si queden per dintre una miqueta crus, cap problema. L'escabetxat, fantàstic amb aquest tipus de peixos. Aquí us diria que tant els grans com els petits. Val? També fregit previ. I després, simplement, creem una...
0: I es poden
1: una...
0: conservar durant
1: Clar,
0: dies a la nevera.
1: Sí, és una forma de conservació en el seu origen. Mm. Aquí hi ha versions, inclús, a un marinat, el nambanzuke, que és un escabeig japonès. Nambanzuke, de fet, és el marinat dels bàrbars del sud, és a dir, dels missioners que van arribar des de la península Ibèrica pel sud del Japó. Per tant, és una adaptació de l'escabeig dels japonesos. Busqueu la recepta per internet, perquè és una alternativa a l'escabeig superfina i molt, molt bona. Confitat, és a dir, una cocció lenta amb oli, que també és una conserva en si mateix, és a dir, el típic bonito del norte envasat amb oli, no deixa de ser un confitat i una conserva alhora. I és un peix, sobretot us diria que per les parts greixoses, tipus això que hem dit, doncs la ventresca, etc., o la part de la cua que té molt de col·làgen, el confitat amb oli és una tècnica que va molt bé. Després, crus i marinats. Aquí us diria que especialment per les espècies i les parts de les espècies més seques, més magres, amb menys greix, com que no els coem, no deshidratem tant. Per tant, ideal per fer sashimis, tartars, aquest tipus de coses, val? Però també ceviches, que hi ha una mica de cocció amb tal, o amb vinagre, el típic envinagrat, no? Doncs el peix blau funciona molt bé. I finalment tot el món hi ha dels guisats, diguem-ne, val? Amb suc. El marmitaco...
0: Cullera.
1: Que el tradicional seria fer-ho amb la tonyina blanca, és a dir, el bonito del norte, però que amb bonito, allà, per això amb bonito d'aquí, doncs també queda molt bé, amb la part de la ventresca de la tonyina, amb el barat, queden fantàstics. I altres receptes més nostrades, com podria ser un suquet o una variant que és el gruguillo, que és un suquet que es fa més a la zona de Tarragona cap al Delta, que el que té la característica, el color li dona el safrà, se li posa bastant de safrà, patata o no patata, partim d'un sofregit, i que es pot adaptar amb uns fideus a la cassola, bé de safrà, amb trossos de tonyina, de bonítol, això és espectacular i costa 4 duros.
0: Manel, última qüestió, una reflexió i tanquem.
1: Bé, doncs el que dèiem abans, els nostres mars, en especial Mediterrània, pateixen una certa explotació pesquera d'algunes de les espècies. Ja hem dit, la tonyina és com la que va en el seu moment, no?, va cridar l'atenció, però que també pateixen doncs, la sardina i el seitó. El canvi climàtic no ajuda, doncs, i, esclar, si volem gaudir d'aquestes espècies i d'altres durant molt de temps, i per tant, doncs, hauríem de comprar de forma una mica responsable i conscient. Varia el tipus de peix que adquirim, ja no parlem només de blau, sinó aquells peixos que trobem que no sabem què són i que els peixaters es posen en allà perquè els hi fa il·lusió, certs tipus de peix que es considera morralla, però que alguns són molt interessants, molt barats, i que ens permeten una mica donar joc a altres espècies, no?, una mica més explotades. Comprar a temporada de proximitat i comprar sempre la quantitat adequada del que mengem, intentar que no hi hagi merma i per tant menjar-nos-ho tot, prou de manies ja, és a dir, si podem fregir l'espineta i el cap ens els mengem que estan cruixents. Aprofitem-ho tot, els ous, tot.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, aprofitem la temporada, sobre la veda, o sigui que aneu a mercat.
1: Exacte.
0: Manel, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins la propera.

0: Avui al Faves Comptades aprofundim en un altre dels aspectes del teatre auditori. L'anem coneixent de mica en mica i ens introduïm doncs en el cor d'aquest equipament de la ciutat. Avui ens interessem pel lloguer d'espais i la producció, una activitat important perquè suposa una font d'ingressos, però parlarem molt més enllà de tot això. I perquè ens ho expliquin, avui hem convidat a la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Segovia, que és la responsable del lloguer d'espais i adjunta a producció. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, jo no sé si la gent, algú, s'ha preguntat alguna vegada què passa en el Teatre Auditori quan no hi ha programació els caps de setmana. Allò es tanca? Allò funciona? Què hi ha?
1: Bona pregunta, perquè no sé si la gent s'ho pregunta o no s'ho pregunta.
0: Algú s'ho preguntarà, sí. Ara li donem resposta.
1: Sí, però en tot cas, la tendència a pensar, hem comprovat que la tendència és pensar que només tenim obert el teatre els divendres, dissabte i diumenge quan tenim programació. Llavors, què passa? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, inclús durant les vacances de Nadal, inclús les vacances de Setmana Santa, què està passant en el teatre? En el teatre és un engranatge que no para, que no para. Cada dia hi ha o bé un muntatge o bé una activitat. Per tant, no només tenim la programació que fem els caps de setmanes, sinó que durant la resta de dies es lloguen els espais. Es lloguen. I no dic que es cedeixen, perquè es lloguen. És a dir, hi ha uns preus públics que ens permeten poder llogar aquests espais a qui ho necessiti, a qui vulgui fer-hi alguna cosa. Uh-huh. I, per tant, aquest lloguer d'espais, per una banda, és una activitat constant amb tot el que això suposa, tant a l'equip com als espectadors, com al ciutadà que ve a veure-ho, però, paral·lelament, és molt important poder cedir o llogar aquest espai perquè forma part d'un dels ingressos propis que té el Teatre Auditori Emma Vilarasau. I no només aquest teatre, és a dir, els teatres etresos, que sempre parlem dels etresos, que serien els teatres com els nostres, per poblacions de més de 50.000 habitants, o bé els E5s, que són els nacionals, també ho fan, això. És a dir, un liceu té la seva programació, però també, quan no hi ha programació, té el seu lloguer d'espais per tot tipus d'actes. Aquesta font d'ingressos és molt important perquè ajuda a que nosaltres després puguem tenir una millor programació i una millor gestió del teatre a diferents nivells.
0: Mm-hmm. La Núria Segovia, dèiem, és la responsable de tot això. En què consisteix la teva feina, Núria? A veure... Feina en tens,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en tinc.
0: Perquè
2: en tinc
0: la sensació que
2: més de 80 actes l'any gestionem en aquest concepte de cessió d'espais. I hi ha entitats de tot tipus, des d'empreses privades fins a entitats culturals. Evidentment, el gruix són activitats que tenen a veure doncs, amb les arts escèniques i la música, però no només. Ens trobem actes universitaris com de graduació, actes d'empresa tipus convencions, assemblees del Barça, per exemple, no fa gaire que
0: van
2: venir.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, vam tenir allà el senyor Laporta, sí. Tot, clar.
0: I la junta directiva.
1: Juntes,
2: exacte. Congressos, vam fer el de Societat de Pediatria Espanyola ara l'estiu passat, per exemple. I després productores que venen a risc, que lloguen al teatre, venen amb el seu espectacle, posen a la venda les entrades i amb aquests diners ells calculen que tindran suficients retorn com per pagar les despeses artístiques, de producció, de gestió. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta sessió, mm-hmm. Hi ha tot un procediment, no?, de documentació, de contractes, d'acompanyament, perquè de vegades no són professionals, és gent que per ells és potser doncs, el seu gran dia, però no es dediquen a organitzar actes ni espectacles. Llavors els acompanyem molt en tot el procés.
0: Val.
1: O sigui, la figura de la Núria, sí. En aquest cas, no només és rebre aquestes peticions, sinó que hi ha tota una part de contractació, tota una part administrativa important, perquè estem en un lloc públic, perquè ha de quedar tot molt ben estipulat, però hi ha una part molt important, que jo la valoro molt, que és l'acompanyament que ella et deia, no? Ells et venen i potser et diuen, no, és que jo vull fer una obra de teatre, perquè... però no, tenen ni idea, diguéssim, de què és un rider, de què és una fitxa tècnica, de què és... Llavors, la figura de la Núria, per això, és una persona que en sap de producció, no només és un lloguer d'espai, perquè ella ajuda a que allò acabi sortint fantàsticament bé, i a vegades els ajudem moltíssim, és a dir, és part de la seva feina. I tenim la sort de que després ens estan molt agraïts, perquè aquest acompanyament és vital perquè després el següent any tornin a venir.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Clar. Sí.
1: No només és l'acompanyament, no és, vale, les taxes són aquestes, et faig el contracte, entra. No. Hi ha tot un equip darrere i qui ho lidera, en aquest cas, és la figura de la Núria.
2: Uh-huh. I m'agradaria dir que, evidentment, tot l'equip de tècnics que es prenen amb la mateixa professionalitat al rebre una gira del TNC, que doncs, l'espectacle que sigui de l'associació Fundsalut, doncs sí. Fundació Salut Plus.
0: És el que es volia preguntar abans, quan qui sigui bé decideix llogar al Teatre Auditori, ho fa també o ho pot fer amb els tècnics que hi treballen, o es pot donar el cas que vinguin amb el seu equip tècnic?
2: Es pot donar el cas que una producció més professional porti un tècnic propi, però sempre hi ha els nostres tècnics, diguéssim que el preu inclou, és una tarifa que inclou tot l'equipament material i humà del teatre. També els acomodadors, els tècnics, la neteja i diguéssim que tots els serveis que hi ha també en una funció.
0: Exacte, molt bé. Els criteris... És a dir, com es decideix quan us arriba una proposta per llogar l'espai, si compleix els requisits que vosaltres teniu establerts?
2: Sí, aquí hi ha uns preus públics i és bastant fàcil de decidir què li pertoca. Els preus, diguéssim, més cars, la tipologia 1 és per activitats que no tenen res a veure amb arts escèniques ni música, la 2 sí que té a veure amb arts escèniques i música, però diguéssim que és empresa privada. Els tres són per activitats d'empreses de Sant Cugat, diguéssim, que sí que tenen a veure amb arts escèniques i música, però no són entitats sense ànim de lucre. I els quatre és ajuntament, institucions tipus Generalitat i entitats sense ànim de lucre que estan registrades a Sant Cugat. O sigui que sí que hi ha una intenció des de la redacció d'aquests preus públics que les entitats de Sant Cugat tinguin les portes obertes al Teatre Auditori per exposar les seves creacions.
0: I hi ha un límit? És a dir, teniu clar quin lloguer no es faria o per què no es faria?
2: Home, sempre que vagi en contra dels valors, no?, del teatre, que, i com a equipament públic, doncs potser... Això potser la Maria ho pot respondre millor, però penso que no, un espectacle que faci apologia de la violència.
1: Exacte,
2: o que sigui...
1: O en contra o que no tingui en compte la paritat de gènere, o que no sigui prou... O que no tingui una qualitat mínima, perquè, vulguis o no, hi ha coses que potser no... O que no tingui sentit, perquè potser seria impossible omplir 920 localitats o 500 o... A veure, una mica amb el sentit comú, no és que tinguem reglat això sí i això no, però en principi, seguint aquesta tipologia de preus que tenim per preus públics, ja no hem tingut mai, no recordo jo tenir cap problema amb algú que digués, no, tu no. En principi no ho tenim, la gent sap on ve i els preus també limiten una mica.
0: I després, heu notat, Maria, si amb aquestes activitats això genera, provoca que hi hagi nous públics després que venen a l'equipament, com a espectadors, com qualsevol altre, no?
1: Jo penso que sí, jo penso que sempre ens passa això, no? Que gent que potser no ha vingut mai al teatre, imagina't uns pares, no?, que potser no han vingut mai al teatre i en canvi venen a veure...
0: Una cantata.
1: La cantata, o la cantània dels seus fills, i potser són pares com que la cantània arribem no només a Sant Cugat, sinó que més poblacions del voltant de la nostra comarca, doncs gent potser de Rubí o de Sant Quirze que no coneixen el teatre perquè no han tingut ocasió de venir, a través d'una cantània doncs coneixen el teatre, o a través
2: d'un festival, de dansa
1: exacte, d'una escola que ha fet un festival de dansa i els pares no coneixien el teatre, aprofiten, i com que sempre tenim al vestíbul tota la programació, ostres, doncs aquest teatre què més s'hi fa, no? A part de que la meva filla hagi vingut a fer un festival, vull dir que això ho tenim com molt comprovat que hi ha gent que descobreix el teatre, descobreix o nouvinguts, que potser no són conscients de que tenen el teatre, és el primer any que tenen els nanos en una escola de Sant Cugat, i descobreixen que existeix aquest teatre. Vull dir que sí, sí que ens serveix.
0: També podria existir, no ho sé, el perill que aquest tipus d'activitats desvirtuessin la identitat cultural del teatre. Com es fa aquest equilibri? Això us preocupa?
1: Sí, mira, ens preocupa una mica i és una bona pregunta i et faré inclús algun exemple. Clar, la persona del carrer, diguéssim, o que no està dins d'aquest sector, pot entendre o pot pensar-se que tot el que es fa en el teatre forma part, diguéssim, de l'equip del teatre, del mateix teatre. I a vegades costa que la gent del carrer diferenciï del que és la programació estable, que és el que creem nosaltres des del teatre, de tota aquesta programació externa que nosaltres no la decidim. Què passa? Ja ha passat altres vegades, i ho podem dir perquè això va passar recentment al Liceu. El Liceu tenia llogat el teatre amb una... Te'n recordes? Tenia llogat el teatre...
0: Un programa d'òpera, era?
1: Exacte, un programa d'òpera o de música clàssica.
0: Clàssica, sí.
1: I aquí van haver-hi tota una sèrie de queixes dels músics i tal. Clar, es feien al Liceu, però això era una sessió d'espai, era un lloguer d'espai, no era una programació. Exacte. Però a nosaltres també ens pot passar, i de fet ens ha passat molt poques vegades, però ens ha passat de fer un tribut algun artista, sí, que vol dir que venen un grup a cantar com els Beatles o com Queen o com... i gent d'anar-se'n enfadada o de dir-nos, ostres, què us ha passat? Aquesta qualitat no és la que solem veure en el teatre auditori. I aquesta persona, haver-li d'explicar disculpa, en primer lloc, perquè a lo millor s'ha escapat una mica aquest nivell de qualitat que nosaltres teníem previst que s'hi queixaria i a última hora no hi ha sigut, que no és tan fàcil, però els hi fem entendre que no forma part de la programació del teatre. Clar, quan excepcionalment passen aquestes coses, ens va a la contra, perquè la gent té tendència a pensar que això forma part de la nostra programació. Quan ho expliques, ja s'entén, que és el mateix que li va passar al Liceu. Sí. El Liceu va haver de sortir en defensa de compte, perquè això no és programació del Liceu, és sessió. Llavors això, clar, no tothom ho sap. I aquí hem d'anar molt amb compte, és a dir, que quan ens venen grups, o el que deia la Núria, productores que venen a fer un concert, un tribut, ens hem d'assegurar molt demanant opinions, demanant cartes,
0: clar,
1: una mica cartes de recomanació.
0: I aquest espectacle no l'han vist abans per saber i assegurar-se si això...
1: No sempre podem. Si podem, ho veiem. Si podem, ho veiem. Però no sempre podem, perquè imagina't, de 80 coses que tenim...
2: Clar, veiem vídeos.
1: Veiem vídeos, tenim informació...
2: Després, sí. Ara, per exemple, també ens havia demanat el Carles Sans del Tricicle, el Per fi sol, que al final no es va fer. Vam estar-ho parlant, que ja l'havíem programat, i va dir, home, es va anar tan bé que tornem-hi, no? Per què no? De vegades ens pot passar això. O al revés, que entri com a sessió d'espai un espectacle amb l'Ismael Serrano, ens va passar, no? Que ens semblava interessant i al final doncs l'hem reconduït a dintre de la programació. Vull dir que tant ens pot sumar com de vegades excepcionalment restar. De totes maneres, nosaltres ho comuniquem molt clar. Dintre de la web, això està en un apartat que es diu programació externa. Mai des dels nostres canals es comunica res que formi part de la programació externa, diguéssim, del que és lloguer d'espais. I les campanyes les fan les pròpies productores, les campanyes de comunicació.
0: El que és fàcil que el públic, clar, moltes vegades desconeix, no?, el funcionament, clar, això de que si és programació impròpia o si és programació externa, vull dir, la gent treu la seva entrada, se'n va a veure l'espectacle i vol sortir d'allà satisfet, content. I ja està, i no li
1: diguis. Que és la nostra feina,
0: res més. Però per això m'agrada que puguem explicar aquestes coses en un espai com aquest, no?, per intentar entendre, doncs, moltes coses que, per curiositat, doncs, volem saber, o perquè també és interessant, no?, que arribin al públic. Parlàvem abans de la qüestió econòmica, no?, dels ingressos que generen i que suposen per al teatre auditori. Aquest és un model que, Maria, ajuda a la sostenibilitat econòmica del teatre auditori?
1: Per descomptat que ajuda. Mira, jo te'n faig cinc cèntims. Tots els ingressos que nosaltres tenim en el teatre auditori Mabel Sau són Per una banda, possibles patrocinis. Aquests patrocinadors poden fer-ho amb espècies o poden fer-ho amb diners. Possibles patrocinadors. Subvencions que ens arriben de Generalitat i Diputació de Barcelona. És una part també important, que això requereix tota una sèrie de requisits que ens demanen i nosaltres complir-los. Hi ha una subvenció que se li diu trienal molt important de la Generalitat, que no te la donen perquè sí, l'has de justificar molt ben justificada. El taquillatge d'alguna manera és cosa nostra, és a dir, nosaltres com millor programem, com millor fem la feina a tot l'equip, més índex d'ocupació tindrem, que estem en aquests moments amb un 84%. Per tant, el taquillatge és una altra forma d'ingressos i aquesta depèn molt de nosaltres. El lloguer d'espai és una altra font d'ingressos que depèn molt d'una bona feina de l'equip i d'una bona feina de gestió. Com més ingressos tinguem amb lloguer d'espais i amb taquillatge, vol dir que això ajuda a una millor gestió. I finalment tenim una aportació important de l'Ajuntament, perquè som un equipament públic i, per tant, no només tenim Generalitat i Diputació, sinó que tenim l'Ajuntament. Però el que em preguntaves vol dir que tant el taquillatge com el lloguer d'espais té molt a veure amb com treballa l'equip, no? Perquè són uns diners que ens els guanyem nosaltres, diguéssim, treballant bé i treballant molt professionalment. Per tant, és un model que ho tenen molts altres teatres, però per mi és important, perquè és una manera de que l'equip se'l faci seu i la feina que ella fa, que la feina que fem cada un de nosaltres té un resultat i això millora el nostre equipament.
0: Clar. No sé si és una fórmula o un model que és conjuntural, que està funcionant ara o que, bueno, que és un model estable que pot tenir continuïtat, com deies tu, s'està fent en altres teatres.
1: És un model estable i que sol ser el model de pràcticament tots els E3-os. Sí. A vegades pot variar, per exemple, cada ajuntament, jo què sé, un E3 de Figueres. Pues el Teatre Principal de Figueres, igual l'aportació que tenen municipal d'aquell ajuntament és més o menys que el que pugui tenir jo. Vull dir que pot variar una mica les aportacions municipals i aquestes subvencions que té la Generalitat en funció de com les treballem, també poden haver-hi més diners o menys per cada un, però en general l'estructura és aquesta. O que hi hagin teatres que els preus públics que tenen a lo millor són més reduïts o més alts, o vull dir, pot passar. Pensa que també els preus públics van molt relacionats amb el desgast, és a dir, si a nosaltres obrir la persiana ens costa tant de llum, tant d'aigua, tant de neteja, tant de personal de sala, tant de personal tècnic, de qui ens surt el preu públic? És a dir, està molt ben calculat, no? Sí. És un preu públic que diguis, mira, aquest, no? Llavors, tot ha de tenir una coherència.
2: Mm-hmm. Sí? També en un estudi comparatiu que hem fet amb Granollers, Vic, uns quants, a l'Àtrium, a Viladecans i Sant Cugat, som dels que més activitat tenim en aquest sentit i de preus públics anem més o menys
1: molt,
2: a la part
1: molt,
2: sí, molt, sí. Molt semblants als preus de lloguer, però és veritat que Sant Cugat en té més de peticions, probablement doncs, per aquesta proximitat a Barcelona, perquè tenim una sala molt gran, perquè la gent repeteix i tenim un bon servei,
0: perquè es treballa bé. No? Diguem-ho.
1: Bueno, jo penso que sí, que es treballa bé, però deixa'm-ho dir, Carme, hi ha una cosa que sempre hi ha hagut, la cosa de, no, és que el Teatre Auditori és que és caríssim, és que obrir les portes del Teatre Auditori per fer una sessió d'espai és car, no és... Llavors, al final, els preus públics van una mica en funció d'això, no és que nosaltres no vulguem tenir segons quines entitats, o inclús a vegades els hi hem fet veure, escolteu, qualsevol entitat o qualsevol, inclús empreses privades, penseu que hi ha 920 localitats, omplir 920 localitats, que això alguna vegada ho hem dit, no és tan fàcil.
2: No.
1: I la gent està enamorada de les seves coses, de les coses que et vol posar dalt de l'escenari, però no sempre és fàcil tenir, no? I en canvi obrir el teatre són uns diners, llavors ho hem de preservar per poder continuar treballant, no? I no quedar-nos amb números negatius, és que és així, és així.
0: Abans de marxar, parlem de reptes, perquè en l'horitzó alguna cosa hi ha d'haver, no? Per continuar avançant.
2: Sí, clarament, ara mateix, no, el repte del Teatre Auditori és modernitzar les instal·lacions, digitalitzar, i tot això també tindrà repercussió no només a la programació estable, també a les sessions d'espai, no? Una mica és el repte que té com a equipament, que ja ha complert 30 anys i que s'ha d'anar posant al dia amb moltes,
1: amb moltes coses. Hem d'aconseguir que el teatre ara, fins ara, ha aguantat bé, però ara ja comencen a fallar cosetes. L'altre dia ens va fallar una pantalla gegant que tenim al vestíbul i els tècnics ens van dir: és que aquesta pantalla té més de 10 anys, llavors... Bueno, doncs coses d'aquestes, el que diu la Núria, ens hem de... Clar, tot es fa gran. Hem de... Ara estem en un punt una mica d'inflexió, no? Hem de modernitzar tot això i ser un teatre del segle XXI, no? Que està molt ben mantingut i que hi ha un bon equip, però hi ha una part que... També se'ns jubila gent, és que estem en un punt d'inflexió. En menys de 3 anys se'ns hauran jubilat 3 persones que portaven 30 anys aquí al teatre. Llavors estem en un moment, un punt una mica... no complicat, perquè tu pots prendre com un repte engrescador, però no fàcil, perquè si volem que el teatre duri 30 anys més...
0: Hi ha d'haver una transició,
1: hi ha d'haver una transició, sí senyora, a nivell tècnic, a nivell escenogràfic, a nivell de... i també a nivell de personal, no? Llavors estem aquí lluitant perquè tot això continuï tirant endavant amb el mateix, amb la mateixa professionalitat que estem portant fins ara.
0: Bé, doncs aquí ho deixem fins a una propera sessió, que continuarem allò descobrint coses del Teatre Auditori de Sant Cugat. A la Maria i a la Núria els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. Fins a la propera.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Aquí estarem.
0: Gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
2: Sí, i en bicicleta.
1: En bicicleta, t'encanten, tu, les bicicletes, Sergi?
2: M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi, li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i, sobretot, veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
1: Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
2: Uh-huh. Això mateix.
1: Per on comencem, Sergi?
2: Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
1: Aquest any tot s'ajunta, eh?
2: Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
1: Per tant, això comença a casa nostra, eh?
2: Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya, i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Ara hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
1: Exacte.
2: El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem a el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
1: No és gaire, fa pujada Barcelona.
2: Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
1: S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
2: S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
1: margalló.
2: És l'única palmera peninsular mediterrània.
1: Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
2: Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar, una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran 3 ascensions al castell de Montjuïc.
1: Pujaran 3 vegades al castell de Montjuïc, amb una no n'hi havia prou.
2: Exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
1: Això era la segona etapa,
2: La segona. La tercera sortirà del Vallès, Materra del Vallès. que era allò de tres turons, fan una serra, quatre pins, un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
1: Exacte.
2: Això és Pere IV. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge en mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Toses.
1: Collada de Toses, eh? Mm-hmm. Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe?
2: Curves, eh? Curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
1: Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
2: Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
1: Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
2: Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
1: I quina és aquesta zona?
2: El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Fer el Tour de França amb 40 graus
2: ha de ser
1: complicat.
2: Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França. Per acabar, el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Tailón, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
1: Carai, aquí ja estem, en alta muntanya total.
2: En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estan al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026 és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
1: Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes,
2: que poden picar les temperatures. Si fa calor, poden picar les temperatures, i això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeu, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens anem una mica a la plana.
2: A la plana.
1: I ens anem a planes plenes de vinyes, eh?
2: Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
1: Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
2: No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a l'Elioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, un puja i baixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
1: Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
2: Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oi, a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant, les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, eh? I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda, i tenint pujades com la del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
1: Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
2: Sí, en principi els hi baixaran una miqueta i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
1: Ostres.
2: I una vinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
2: No pots pas circular. Entrant als Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Oraison, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
1: I tant.
2: I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana que reix els Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, en podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isère i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
1: Això és molt,
2: És molt,
1: És molt i molt. I els planyot, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
2: Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc. I acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
1: Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica que tenen allà tots els diferents...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys

0: vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore amb mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent, que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí,

0: I vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
1: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la teva primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
0: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
1: Perquè quan deies volies fer més música, no? Allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari i tenies aquella visió?
0: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que de moment gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això, arrel de pujar-me en escenaris, que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no?, i aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
1: Quines han estat les teves influències musicals més importants, què diries?
0: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i bueno, la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escuinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
1: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folclore mediterrani i sons més contemporanis, com neix aquesta combinació?
0: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no?, i del folclore al final és un, bueno, és com se sent com a casa i connecto molt amb això, amb la música d'arrel, sempre és una cosa que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després, el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial, sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas, em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
1: I què t'atrau especialment del folclore aquest mediterrani que parlem?
0: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que em sento molt còmoda.
1: Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
0: Sí, jo crec que sí.
1: També expliques que la infància té molt pes dins del teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
0: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
1: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
0: Sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
1: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
0: Ai, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos crec que tinc moltíssimes emocions, bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm, i a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
1: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de, parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena, quines altres cançons escoltarà la gent que et vingui a veure?
0: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja. Sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
1: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu, no sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
0: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
1: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
0: Doncs...
1: A que es pugui explicar, també.
0: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
1: Com definiries el teu treball amb tres paraules?
0: Amb tres paraules?
1: Si les tens.
0: Doncs, sobretot, et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un emprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I sensible, també, sí, sí.
1: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
0: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes també perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran i serà un retrobament amb tothom i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat, crec que serà molt especial.
1: Tens més nervis o emoció per això?
0: És una barreja de les dues coses, no et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
1: Van ser presentat, no?, com a artista emergent. A vegades quan es parla d'artista emergent tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
0: Doncs jo et diria sobretot l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu, hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda, o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas que soc periodista també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un canvi tan bonic que val la pena.
1: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc. Com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i hi ha oportunitats o com ho veus?
0: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè clar, al final és casa i també es valora més, no?, entenc, l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havien tants, així que sí, a veure que n'hi hagin més.
1: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
0: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar i és el que pretenc, sí, sí.
1: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi, i no sé si ja estàs en vista posada en un futur, en altres treballs, o ja està tot en paral·lel treballant, o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira, i de moment estàs només enfocada en això.
0: Bueno, jo, idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics com estic... Sento que estic renaixent perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida. Per tant, idees en tinc moltíssimes, sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això és tot un procés. però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
1: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
0: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una professió i poder viure de la música, tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
1: Fer música també t'escrius, no?
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. I vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha?
0: Sí, doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8 i mitja comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
1: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 8:45 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
0: Moltíssimes gràcies, igualment.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Benvinguts un altre cop a nostre espai d'entrevistes de ràdio de Quasur Valdonès. Avui entrevistarem a Jordi Rovirosa, un gran periodista del món d'esport i llibreria de Sant Cugat.
1: Sí, senyora. Molt ben explicat.
2: Després de 40 anys de TV3, quina creus que ha estat la teva aportació més important al periodisme esportiu català?
1: Jo crec que segurament, veient el ressò que ha tingut el fet de la meva retirada, perquè ja estic jubilat, m'he jubilat fa poc, jo crec que és el relat, el ressò que he tingut i l'aportació també no només a l'esport i a la cultura, per mi l'esport és cultura, sinó a la llengua catalana. Jo crec que seria això, Roger.
3: Molt bé.
0: De tots els esportes que has llegado, que són més de 30, ¿por qué el baloncesto se convirtió en tu gran passió i especialitat?
1: Aviam, perquè el meu pare havia jugat a bàsquet a Mataró, que era el seu poble. I aleshores jo havia mamat, per dir-ho d'alguna manera, el bàsquet des de petit. Jo veia més bàsquet que futbol, fins i tot, que també m'agrada molt el futbol, eh? I aleshores, quan vaig entrar a la tele, necessitaven un cronista de bàsquet per fer les transmissions. I aleshores jo, que sabia molt bé el reglament, doncs ja només entrar a la tele ja em vaig posar a fer transmissions. I clar, el bàsquet és un esport que està per sobre a nivell de ressò d'uns altres i bàsicament, sobretot, he fet bàsquet.
4: Quina retransmissió o quin esdeveniment esportiu recorres amb més emoció o satisfacció?
1: Aviam, amb més emoció o satisfacció?
4: Sí,
1: doncs, molt ben dit, molt ben dit. Aviam, jo n'he fet moltes, he fet més de 3.000 transmissions, més de 2.000 de bàsquet. I t'hauria de dir segurament, doncs, finals de la Copa d'Europa del Barça, finals de Copa, finals de Lliga, partits de NBA, Jocs Olímpics, també. Però mira, saps, recordo una a Manresa, que el partit començava a 1:15 del migdia de la tarda, i bé, el partit aleshores durava 1:45 o així. Però va tenir 4 pròrrogues, 4 pròrrogues, eh? I recordo l'àrbitre acostar-se a la taula de notació i diu, és que perdo l'avió. I el va perdre, efectivament. I a tots se'ns va covar l'arròs. Doncs jo recordo, era un Manresa-Barça, el de les 4 pròrrogues dels partits que més recordo, curiosament.
5: ¿Cómo ha cambiado el periodismo deportivo desde que empezaste a trabajar con Máquina de Escribir hasta la actualidad de las redes sociales y la inmediatez?
1: Esta es una buena pregunta. Ha canviat absolutament, totalment. Com dius, jo vaig començar a escriure amb màquines d'escriure i paper carbó. Què volia dir? Que no tenien fotocopiadores, no existien. I aleshores, si volies fer una còpia, havies de posar un paper que reflectís el de darrere. I si volies fer dues còpies, dues. I cada vegada la tinta es anava perdent, perdent, perdent. El periodisme ha canviat totalment. Ara, doncs, tot és molt més immediat. Hi ha coses que són millors, molt millors, i hi ha coses que són pitjors. Saps el que és pitjor?
5: Què?
1: Que s'ha perdut una miqueta de rigor.
5: I això?
1: Perquè és massa ràpid tot. I hi hauria d'haver-hi notícies que s'haurien de contrastar.
5: Què notícies hi tenia de contrastar?
1: Qualsevol notícia important. Qualsevol notícia important.
5: Què és la notícia més important que se tenia de contrastar per a vostè?
1: Qualquiera, per exemple, una muerte.
4: Ui.
5: Ah, perdó.
1: No, sin duda, vull dir, ha mort tal. Això ho has de contrastar.
5: Vale, vale.
1: Perquè el que hem vist a vegades és que has dit ha mort en Pere Berenguera i resulta que el Pere Berenguera no estava mort.
5: És una mentida, de veritat.
1: Bueno, és el que ara li diuen fake.
5: Fake?
1: Sí. Ah. A vegades no fet amb mala intenció.
5: Se diu fake.
1: Però, sí, no fet amb mala intenció, però resulta que les conseqüències són demolidores.
5: I que les conseqüències?
1: Las consecuencias pueden ser muy negativas. Imagínate tú decir que una persona ha hecho algo y no ha hecho eso. El mal ya está hecho.
5: Ya. Vale.
4: ¿Has escrito libros como prop de las estrellas y basquetmanía que sí. Está portar la escritura que no donava la ràdio o la televisió?
1: A mi m'agrada molt escriure. De fet, a mi el que m'agrada és escriure. Els llibres que he escrit jo són molt bons. Molt sí. bons. Jo us els recomano. El Roger segurament els haurà llegit. Escriure m'agrada molt. Escriure m'agrada sí. molt. El que passa és que jo vaig començar escrivint amb diaris, però eren diaris que tancaven. No em pagaven a final de mes. Tot era un desastre. I com que començava la televisió, jo tenia un bon nivell de català, en una època en què no era habitual, perquè nosaltres tots havíem anat a estudiar en castellà, i el català no és un idioma fàcil, però mira, jo tenia un bon nivell, vaig entrar a la tele. Però a mi el que m'agrada és escriure. A mi el que m'agrada és llegir. M'ho passo molt bé llegint. I aleshores, doncs, a mi escriure aquests llibres m'ha donat satisfacció. Hauria d'escriure més, però sóc mandrós, saps? Em fan mandra les coses. I a vegades prefereixo llegir, escoltar música i tocar-me el nas. I això no està bé. Hauria de canviar, però ho veig difícil, a la meva edat.
0: Sí. ¿Qué tipo de escritura, de tema has escrito?
1: Bueno, he escrito sobre mi profesión. Es decir, no ficción, no ficción. Pero a mí me gusta mucho la literatura. M'agrada molt llegir clàssics, sobretot clàssics, amb idiomes diferents, això sí. He intentat-ho.
3: Sobre policíacas.
1: También. De lladres y serenos. Me gustan mucho también las policíacas. Las bien escritas,
3: Vale.
1: Que las hay. A ver, Antonio.
4: ¿En qué consejo le daría a un joven que sueña por hacer periodista deportivo hoy en día?
1: A ver, mira, yo he dedicado toda mi carrera, un par de horas a la semana, a atender entrevistas de estudiantes. Siempre. Es decir, ahora, por ejemplo, que estoy retirado y mucha gente quiere entrevistarme, paso por delante a los estudiantes. Si me llama Catalunya Ràdio, RAC1 o la cadena SER, dic sí, sí, t'atendré, però primer va aquest noi que m'ha trucat abans, saps? Entonces, el consejo es que persigan sus sueños. No es nada fácil. No es nada fácil. Porque en el mundo del periodismo hay muchas universidades que enseñan periodismo y pocos sitios de trabajo. Y esto es un cul d'ampolla, un cul d'ampolla. Pero no obstante, si alguien tiene vocación, yo le digo, persegueix el teu somni, persegueix el teu somni. Ara, no t'esperis que et vinguin a buscar, perquè ningú et vindrà a buscar. Bellugat, muévete. Este es mi consejo, creo que es el correcto. Muy bien.
4: En la teva última aparició vas destacar la importància del tractar bé els becaris. Què vol dir per a tu tractar bé les noves generacions de la professió?
1: Tractar bé un becari és fonamental per anar per la vida, tractar bé els joves.
4: Sí.
1: Mira, en els Jocs Olímpics de Barcelona, saps el que estava més penat per l'organització, que treien l'acreditació? Tractar sí. malament un voluntari.
4: I per què?
1: Perquè ells van allà, no cobren res, ajuden. Jo he vist un periodista estranger insultar un voluntari, insultar-lo, als Jocs de Barcelona, i el que organitzava, el CAP, això, treure-li l'acreditació i tu cap a casa, ja no tornes més. Així han de ser les coses. Al becari l'has d'ajudar, ni que sigui per egoisme quan ets més jove, perquè aquests becaris probablement quan seran grans seran els que portaran les regnes de la situació, i si tu has tractat bé una persona, doncs després tot això et retorna, segur. Antonio.
4: Ay, me toca.
1: Te toca.
4: ¿Cómo te sientes ahora que has puesto punto final a tu trayectoria profesional? ¿Has cumplido la promesa que te sientes a ti mismo de ser feliz en esta nueva etapa?
1: Molt bé. Bueno, jo sempre el que digo ara quan em diuen tu què vols ser, jo vull ser feliç. Jo vull passar-m'ho bé. A vegades la felicitat te la donen coses molt petites. Una lectura, un passeig, una conversa, aquesta conversa. Esto no es una entrevista, esto es una conversación, ¿no? Y yo lo que quiero ser es feliz. Lo que pasa es que no me dejan demasiado, porque todo el mundo quiere hacerme entrevistas y entonces esto a veces me provoca un poquito de ansiedad. Y entrevistas y homenajes y tal, que me gusta, que me los hagan y tal, pero tengo que regularlo un poquito. Pero estoy bien. Mi etapa ya ha terminado. Se ha acabat. La nostalgia, que quiere decir recordar con dolor, es un error. Yo ya he hecho mi etapa, estoy contento de la etapa que tengo. He tenido mucho retorno, pero ahora ya está. Ahora lo que quiero es ser feliz.
6: Muy bien.
5: ¿Qué es lo que más echas de menos del trabajo diario en TV3? ¿Qué es lo que sinceramente no echas de menos en absoluto?
1: ¿Sabe? Mira, empezaremos por el final. ¿Sabes qué no he hecho de menos?
5: ¿Qué?
1: Trabajar casi todos los festivos.
5: ¿Qué trabajaba todos los festivos?
1: Por ejemplo, el día de Navidad, el día de Reyes, el día 1 de enero, muchos. No todos, pero muchos. No trago a falta estar comiendo en casa con mi familia un domingo al mediodía. Y en el café de Nois, me'n vaig, quedan a treballar. Que una vez iba y estaba en televisión, estaba contento porque me gustaba mi trabajo. ¿Qué he hecho de menos? Hombre, tendría que echar de menos, ahora por ejemplo que hay transmisiones de baloncesto, que me gustaba mucho hacer transmisiones, pues hacer transmisiones. Pero como he dicho, mi etapa ya ha terminado y ahora tienen que ser otros. Es decir que yo no tengo, insisto, yo no tengo nostalgia. Nostalgia significa, nostalgia es una palabra doble en griego, nostos y algos. Significa deseo doloroso de regresar al pasado. Esto es una tontería. Yo no tengo ningún deseo de regresar al pasado. Lo pasado, pasado está, y lo hecho está.
5: Vale.
1: Roger.
2: Vale. Va dir una entrevista que la felicitat la pot donar donar un cafè en algú que aparecies.
1: Correcte.
2: Quines són les petites coses i moments que porten més felicitat?
1: Per exemple, llevar-me al matí. No haver d'anar a treballar, això és fabulós. Llevar-te al matí, saps que m'agrada? La meva rutina és... Li faig un suc de taronja a la mestressa. Que tu la coneixes també?
2: Sí.
1: Correcte. Aquesta és una de les claus del matrimoni. Fer un suc de taronja a la mestressa. Això reporta en 46 anys de matrimoni. I aleshores, després, posar un disc vull dir un disc dels antics.
2: De CD.
1: No, de el que ara li diuen vinil. Posar un disc de jazz, escoltar música, fer el cafè i conversar. Això és la màxima felicitat, Roger.
2: Està bé.
4: Has tenido una vida muy dedicada al baloncesto y los viajes ahora que estás jubilado. ¿Qué hobbies o proyectos personales tienes ganas de hacer o de tomar?
1: Bueno, a ver, lo que a mí me gusta ahora, es verdad que he viajado mucho, viajar por placer, que esto está muy bien. Y si puedo, porque también económicamente, lógicamente, las cosas han cambiado. Si puedo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a exposiciones, ¿sabes? Y entonces imagínate que hay una exposición interesante en Madrid, coger el tren e ir a verla y volver por la noche. Esto serían, los proyectos son día a día.
2: Con el AVE, ¿no?
1: Exacto. Día a día, como digo al Simeone, día a día, partit a partit.
5: ¿En qué en el mundo del deporte, los atletas paralímpicos, qué opinión tienes sobre la cobertura y el reconocimiento que reciben en estos deportistas en competición con los olímpicos?
1: A ver, mira, yo también he transmitido partidos de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Por ejemplo, los Juegos Paralímpicos de Barcelona, todo el baloncesto que se hizo en Badalona, pabellones llenos con 10.000 espectadores. Partidos espectaculares, espectacularmente buenos. A mí mismo me impresionó. Tendría que haber más cobertura porque hay nivel. Están los Juegos Paralímpicos i els Specials Olympics, no? Els Specials Olympics, el que fem sobretot nosaltres són les cerimònies d'inauguració i tal, però fem pocs partits, fem poca competició. I aquí segurament hauríem de fer més, perquè partits d'aquestes característiques poden ser bons, francament bons, francament bons.
6: No sé, Tansia és un héroe o és positiu recorda el temps passat. Quin paper jugarà Natàcia pre a tu ara?
7: Parla una mica de la nostàlgia, el concepte que parlaves abans de la nostàlgia. Quin paper juga la nostàlgia?
1: Com et dius?
6: Núria.
1: La nostàlgia és molt negativa. És molt negativa. Perquè provoca tristesa. Tu ja no pots tornar a ser jove. Jo no puc tornar a tenir 25, 30 o 40 anys perquè ja no els tinc. Aleshores has de mirar cap endavant. Núria, has de mirar cap endavant. No has de mirar cap enrere. El futur és fantàstic. No saps què et depararà, però és fantàstic, te l'has de construir. El passat ja està passat. Si el recordes amb alegria, perfecte. Si el record et provoca una mica de tristesa, adeu-siau, fora.
4: Vale. Sigues i al mundo del deporte ho has hecho una desconexión total?
1: En absoluto, m'he desconectado. A mi m'agrada molt, em continua agradant molt. Segueixo els partits, segueixo les competicions. Mira, d'aquí 15 dies el Barça juga a la pista de l'Olympiacos d'Atenes i ens anirem a veure'l. El que passa és que en comptes d'estar tot el dia pendent que si van a entrenar i tal, m'aniré a l'Acròpolis d'Atenes. M'entens el que vull dir? És a dir, però jo segueixo molt involucrat, molt lligat i m'assabento de tot. O intento.
0: Ha sido designado miembro del Consejo Asesor de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
1: Sí.
0: ¿Qué esperas aportar desde este nuevo rol?
1: Bueno, primero lo que espero es que nos escuchen. Este consejo, el Consell Assessor aquest, es sin ánimo de lucro, es decir, yo no cobro, no paso ni dietas. Y lo único que espero es que m'escuchen. Cuando algo no va mal en la televisión o a la radio, si nosaltres ho diem, doncs que ens escoltin y que no nos tengan allá como un florero. Si veo que me tienen como un florero, me iré, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, por ahora vamos bien. Ya llevamos 2 años. Mira, nos reunimos la semana que viene, hacemos informes de lo que vemos, las cosas que ens agraden, las cosas que no ens agraden. I jo crec que està bé, És una bona aportació i això també m'obliga a estar a la guait de tot el que es fa tant a la ràdio com sobretot perquè és el meu àmbit, el de la televisió.
0: ¿Qué te parece, primero, sinceramente, tú has jugado, bueno, y has visto a gente de discapacitados y sin funcionar o también de gente normal? Es igual, o sea, no tiene que decir que nosotros somos de sin funcionar que otro que sea normal, o sea, que hay diferencias a veces que veo. Yo creo que es normal, pero me puedes decir que problemas ves
1: Mira, nosaltres som una televisió pública i a la televisió pública hi ha gent de tota mena treballant, gent també amb discapacitats, i allà són companys, companys, només companys. Vull dir, no hi ha cap diferència, cap diferència. Poden fer una sèrie de coses, però com tothom. El que està al magatzem difícilment podrà fer una transmissió. Jo no em puc, jo que no sóc un sapastre amb les mans, jo no puc ser tècnic d'àudio, per exemple. I o sigui que cadascú fa el que pot, i allà tota la gent la tractem com, vaja, és que sense cap mena de problema. Per nosaltres és una cosa absolutament habitual.
6: Te creu que podria aportar els mitjans de comunicació com la ràdio o la televisió per ajudar a treure tips sobre la discapacitat?
1: Molt, molt. Mira, jo que sóc dels que hi ha aquí en aquesta taula, el més veterà, jo vinc d'una època en què una persona amb una mínima discapacitat era apartada de la societat. Però sense... És que ni consideràvem. I ara les coses són diferents. Jo crec que els mitjans de comunicació podem aportar molt. Ara bé, no només hem de ser els públics, han de ser també els privats. Si els privats no s'hi posen, no anirem massa bé. Els públics ho fem, afortunadament, i afortunadament en aquest país els públics som els que tirem de beta, perquè la cadena de televisió més escoltada, més seguida, és la pública, és TV3, però això no és habitual. Però ha de ser tothom, però sí, molt, molt. Haurem i hauríem.
2: Val. Jordi, has defensat sempre el paper del català. Creus que la llengua catalana té el deure de ser especialment inclusiva, accessible a tothom, independentment de la seva condició?
1: Sí, sens dubte, sens dubte. Aviam, jo crec que el català ja ho fa, això. Jo estic molt a la guaita de tot plegat, per exemple, amb les noves incorporacions de paraules al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. El fet de la inclusivitat, jo hi ha coses que no les acabo de veure clares. Per ara encara, tant el diccionari dels Estudis Catalans com la Reial Acadèmia, quan parlen, per exemple, del plural, inclouen també el femení. Quan parlem de veïns, també parlem de veïnes. Quan parlem de polítics, de polítiques. A vegades doblar tot això és tautològic, és a dir, repetitiu. I es fa una mica pesat. Dic, jo crec que no van per aquí les coses. Van per una altra, d'una altra manera. Però jo crec que les coses ja s'estan fent bé. Si tu veus la gent la gent que està a l'Institut d'Estudis Catalans, hi ha gent que en aquest aspecte està molt ficada amb tot aquest tema. El Màrius Serra, per exemple, que és un bon amic meu. Jo crec que ho estem fent bé.
2: També.
4: Com a periodista con experiencia, has observado un cambio de la manera que en que se trata la historia de superación o de vida de persona con discapacidad en los medios? ¿Crees que sea mejorado?
1: Sí, muchísimo, sin lugar a dudas. Muchísimo, muchísimo. Ya te digo que yo vengo de una época... Mira, yo era un niño, no hablamos de discapacidad, pero sí hablamos de género, es decir, hombres, mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo era un niño cuando yo me iba con mis padres y mis abuelos a ver el partido del Barça. Cada Navidad había un partido. Y hubo un año que jugaron las chicas antes. El primer partido del Barça femenino. No las dejaron jugar con el escudo. Yo me acuerdo del partido, claro, había mucha gente y estuvo muy bien. Recuerdo haber visto una entrevista con un médico en la revista oficial del club, Barça, que se llamaba Barça, diciendo que el fútbol no era un deporte para mujeres. Y se quedó tan ancho. Esto ahora sería una barbaridad. Yo, en cuanto a las discapacidades, he visto muchas cosas. Y generalmente son muy positivas. Mira, por ejemplo, yo tengo una buena relación con Sarai Gascón, que es una nadadora paralímpica. Le falta medio brazo. A mí me gusta nadar. Si me pongo detrás de ella, me saca 20 metros cada 30. Es brutal como nada. Y un día fui a entrevistarla, una de las entrevistas que le hice, le dije, ¿para un vols que t'agafi? Aquest cantó, pel que vulguis, no m'importa que surti mig braç, només en comptes d'un. O sigui que també n'aprendemos. És a dir, la pregunta era absurda. Era absurda, pero bueno, ya no volvió a pasar y ya está. Hemos progresado mucho, eso es evidente, eso es evidentísimo.
3: Hay personas que nacemos con la parte de izquierda mal o con la parte derecha bien. Eso aprendemos nosotros a movernos, a vestirnos y a hacer todo correcto, pero es normal, ¿vale? Porque hoy en día hay gente que tiene dos manos para utilizarla y hay personas que tienen dos manos, una mano que ha nacido
1: ya
3: de una parte del cerebro así.
1: Correcta, entiendo.
3: Todo eso,
1: entiendo.
3: Yo lo digo por mí. Que me está pasando, ¿vale?
1: Vale.
3: Y yo, como estás diciendo de la discapacidad y todo, yo es que lo digo por mí.
1: Molve. Pero vas por la vida bien,
3: sí.
1: Con la derecha.
3: Sí.
1: Por lo que veo.
3: Sí.
1: Yo soy ambidiestro.
3: Ambidiestro.
1: Sí, escribo con la derecha y con la izquierda.
3: Ah. Disculpe.
1: No, disculpada.
4: ¿Qué significa? Para ti el concepto de inclusión en un equipo o en la sociedad en general?
1: Pues una cosa normal, que no tendría que ser nada noticioso, es decir, algo normal. La inclusión es normalidad. O como dirían en Madrid, normalidad. Pues es lo mismo.
0: ¿Qué mensaje o reflexión te gustaría compartir con los chicos y chicas de Ascuartú? Valores sobre la importancia del trabajo en equipo y la aceptación de la diversidad de talentos.
1: Bueno, hombre, yo creo que el valor es el respeto. Pero es que es en todos los órdenes de la vida, no solo en la inclusión. Respetar. Mira, yo cuando llegaba a un pabellón para hacer una transmisión, lo primero que hacía era saludar al portero y hablar con él. Y luego tratar bien en televisión, por ejemplo, es un trabajo en equipo. Es decir, si tú eres el redactor, no eres nadie si el cámara no hace bien su trabajo o no te ayuda, si el técnico de audio no te ayuda, si el realizador no te ayuda, si el que lleva el cable de la cámara no te ayuda. Con lo cual, moraleja, hay que tratar bien a todo el mundo, porque esto además te reporta algo positivo. Por ejemplo, el día, por ejemplo, pasado, me he dejado la acreditación, el portero me deja pasar. ¿Por qué? Porque lo he tratado bien siempre. Y no te preocupes, andaban. Ya está, es así. Das, recibes.
2: Jordi, moltíssimes gràcies per venir al nostre programa i ens ha agradat molt conèixer't. Moltes gràcies a tots els espectadors que t'estan escoltant. I ara, Jordi, posarem la teva cançó preferida.
1: Vinga, quina és? Aviam, escoltem-la. Oh, quina meravella.
2: Jazz.
1: Dave Gruber al piano. I ara entrarà el saxo. Paul Desmond. Take Five. És la cançó. Escolteu-la. Una meravella. Quan els Bulls van guanyar el cinquè campionat, o sigui, take five vol dir agafen cinc. Quan els Bulls van guanyar el cinquè campionat, a la sortida que jo hi era, a la sortida del pavelló, hi havia un saxofonista tocant take five. Agafen cinc. Fantàstic.
2: Van guanyar cinc...
1: Van guanyar sis.
2: Sis.
1: Us agrada la cançó?
2: Sí, està molt bé.
0: No he visto una persona tan sencilla como sí. usted y con buena, una buena persona que así tenía
1: bueno,
0: que
1: haber mucha gente. Cuando me enfado soy de armas tomar, ¿eh?
0: Bueno, como todo el mundo.
1: Entonces procuro enfadarme poco.
8: Pero como todo el mundo,
3: pero,
8: ¿eh?
3: Que sincero y
1: que... No, no, a mí ya me gusta que hablen bien de mí, me encanta.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Molt bé, de res, home, al contrari. Gràcies a vosaltres.
3: Pues a vos me quedes sin más.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El lecte aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portalblau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no? Arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no? El pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important, la gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès. I la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè, com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínseca a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes sí. Transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, per nosaltres és imprescindible, no?, dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i, per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que en la mesura del possible a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
2: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
3: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rifé. I l'última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
2: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla.
3: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes. No? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
2: Mm. Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
3: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
2: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que...
4: Notícies en xarxa.
5: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la P7 en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
6: Comencem el cap de setmana.

0: temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció per tu del programa Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim psiquiàtrics catalans en guerra civil, desclassificació dels documents relacionats amb el cop d'estat, la mort de Fernando Esteso, els noms de les borrasques, en xinès, moda Terians, el final dels sobres minidosi i els premis Grammy. Aquesta és la nostra proposta d'avui. Comencem, Joan. Què ens expliques dels psiquiàtrics catalans en plena guerra civil?
1: Durante décadas, una sombra de silencio ha sobrevolado los muros de instituciones como el hospital psiquiátrico.

0: Avui al Faves Contades conversem amb la cantant i artista santcoatenca Núria Rossi, que presenta Color, el canto de lo sutil, un projecte on combina música, poesia i arts plàstiques per reflexionar sobre la relació entre l'art, la natura i la vida. El juny publicarà el seu nou disc amb col·laboracions de músics com Marta Roma, Gemma Brier i unes línies del guitarrista Jordi Bonell, amb qui va debutar el 2010. Núria Rossi, molt bon dia, benvinguda, ben tornada.
1: Molt bon dia, ben tornada, exacte.
0: No sé si preguntar-te en quin moment vas saber que series artista, perquè formes part d'una saga colmada d'art, per dir-ho d'alguna manera.
1: Jo crec que ja vaig néixer amb aquest desig. Jugava amb les meves germanes a casa, a que jo m'inventava música per anuncis, i aleshores a l'escala de casa les feia seure com a públic i jo em posava a fer cançons d'anuncis que m'inventava en aquell moment, treia, jo què sé, el bolígraf. Aquest és el bolígraf, que no sé què tal, i llavors m'inventava la música per aquell anunci. Era com un joc que teníem. Vaig començar a fer cançons molt petita. Jo crec que el primer moment que vaig dir això és el que vull fer tota la meva vida, tenia 9 anys, feia quart de primària, i anava al Pinar amb la senyoreta Pire, que era un amor de professora, que ens va fer gaudir molt de l'experiència musical, i vaig muntar el meu petit grupet de música allà, i vam cantar la Festa Major de Sant Cugat, i era com, uah! I vaig dir, això. Però després ja vaig veure les dificultats, que vol dir dedicar-se a això, i si us dic sincerament, porto temps publicant discos, és la primera vegada que estic enfocada professionalment.
0: Des d'aquests 9 o 10 anys que vas fer el teu primer grup de música, va quedar arraconat, ara ens ho deies, vaig veure les dificultats de què volia dir viure, no?, de la música, fins que el 2010 publiques el teu primer àlbum, Sobre la marxa. Com has evolucionat tu i la teva música des d'aquell moment, no? Perquè d'això ja en fa 16 anys.
1: Sí. Sobre la marxa va ser un disc que va brotar de tenir cançons acumulades, i un dia escoltar el Jordi Bonell presentant el seu disc Àngel, i em vaig enamorar tant del seu so que a l'acabar el concert vaig anar i vaig dir, vull gravar algun tu. I Jordi Bonell no va mirar que jo era absolutament una persona totalment desconeguda per ell, que apareixia de cop. Va ser molt generós i em va dir, mira, gravarem amb el Jordi Gaspar i gravarem amb el Roger Blàvia. I va ser allò impressionant. Em va dir que li agradaven els temes, que volia gravar-los. Vam anar al que es deia aleshores Nòmada 57, i per mi va ser molt important aquella experiència. Però jo no em vaig atrevir a dirigir res. No vaig atrevir-me a dir res. Deia, no, el gran Jordi Bonell que decideixi. I va ser un disc de caire jazzístic. I des d'aleshores fins ara he anat trobant la meva faceta més de vull sons naturals, vull anar a la natura, m'agrada el folk, i crec que el que estic oferint ara és una síntesi una mica de l'evolució des d'aleshores fins ara, no exemptes de dificultats, perquè ha hagut molt temps que he trigat en gravar, perquè costa molta inversió econòmica i molta energia, i jo m'he hagut de dedicar un temps a ser mare, i ara és el moment que, sent els fills grans, no només tinc espai per mi, sinó que ells han col·laborat en aquest projecte meu ara, Color, el canto de lo sutil. I per mi l'evolució ha estat musicalment cap a trobar la meva definició estilística, amb una fusió entre jazz, folk, i recordar tota la música clàssica que he escoltat a casa. I alhora, a nivell personal, penso que molt més a dir, perquè la vida et curteix i tens les coses a dir d'una manera més profunda, penso jo.
0: Amb aquest àlbum podríem dir que és el moment en què tu t'has prioritzat a tu mateixa com a artista?
1: Home, sí. És el moment que m'he prioritzat com a artista, i és el moment en què també he prioritzat el que sento que el que des de la meva mirada l'ésser humà hauria de recuperar una mica, no? Aquesta falta de connexió amb la natura, aquesta manca de respecte a la vida, als drets bàsics, a la sensació una mica de desempar humanístic, és el que intento recuperar amb Color, el canto de lo sutil.
0: És el teu quart treball, ara ho dèiem, i hem estat com parlant de disc, però no és només un disc, no?
1: Gràcies.
0: Què és exactament?
1: Mira, molt bona pregunta. Jo, a banda de compondre cançons i de cantar, sempre he dibuixat, sempre la meva mare era ceramista, jo he fet ceràmica a casa. Ella hauria estat una il·lustradora meravellosa si no fos perquè en aquella època era com que es castrava molt la dona, no? Com que no, es castrava la dona, i segueix passant. Jo he hagut de lluitar molt en aquesta línia. Tinc, a més, per mi és necessari, és vital, cada dia escriure una mica. Jo estic escrivint una novel·la ara mateix i, clar, jo em sentia una mica amputada quan presentava un disc i no presentava altres facetes meves. Em sentia de dir, aquesta no és la Núria completa. I amb Color el canto de lo sutil he volgut reunir textos meus que el tenia penjats, per això dic que és un llibre. He volgut convidar artistes plàstics perquè, encara que jo no m'atreveixi a mostrar els intents que faig de dibuix, de pintura i de ceràmica, vibro molt amb les artesanies, amb tot això, i aleshores he convidat a una artesana del teixit, la Dolors Caselles, he convidat a una escultora de Sant Cugatenca, la Rosa Picanyol, he convidat artistes plàstiques com la meva germana, Clara Rossi, com la Laura Cid Segarra, com el Sergi Muñoz Lozano, que també és Sant Cugatenc, i artistes diferents, a més, d'arreu del món, també. Hi ha una persona, un pintor meravellós, José Aragón, que és de Nicaragua, i després una ceramista que he conegut fa poc a Barcelona, de Manu, i tot això estarà integrat en el llibre, però, a més, portat a l'escenari, volem que sigui una performance realment, i alguna prova que hem fet ja ha funcionat molt bé, ha estat molt bonic, perquè integrem les pintures plàstiques en l'escenari.
0: Justament,
1: dius, i amb la música i el relat, bueno, la recitat de poesia i de més.
0: Dius, sí. No m'he atrevit a pintar, però sí que et pinten.
1: Exacte, molt bé. És veritat, jo no pinto,
0: ets
1: no he mostrat res del que pinto, però exacte. I mira, i justament en aquest concert així com de preestrena que vam fer per assajar una mica aquestes bogeries, jo, mentre cantava una cançó, em va estar pintant una d'aquestes pintures plàstiques i el resultat va ser que una persona del públic va venir i va dir, escolta'm, ara ja no portes un vestit, portes una obra d'art, jo vull adquirir aquesta obra d'art. I va ser la primera aportació al projecte, que parlant d'aportacions, avui començo la precampanya d'un crowdfunding perquè el disc digital ja existeix i l'estic publicant poc a poc amb singles cada mes.
0: N'hi ha tres, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria.
1: De moment n'hi ha tres, sí. Les cançons que corresponen al capítol del llibre groc, amb la cançó No temes, dedicada a la situació tan tremenda que des de fa dècades es viu a Palestina. La cançó Luz y calor, en el capítol vermell, que és una cançó de denúncia als preus abusius de la llum. I la cançó I tu color, que és una invitació a viure la vida enfocant-nos diferent. Però ara d'aquí dues setmanes ve la cançó La nena de l'arbre, que forma part del capítol verd del llibre, i en el que hi ha la participació de cantants que m'estimo moltíssim i que són increïbles, sí. Com la Marta Roma, la Sandra Bautista, que té una veu espectacular, la Raquel Lua, la Gemma Briller. I sí, venen coses molt boniques, la veritat.
0: És un projecte que has anat cuinant a foc lent, no? Si fem el símil amb la cuina. Passaves per aquest estudi el 2022, que he recuperat una entrevista que feies amb la companya Carme Reverte.
1: Sí.
0: Ja ens parlaves d'aquest disc.
1: Exacte.
0: Com ha sigut tot aquest camí fins tenir el projecte ja a punt de sortir del forn?
1: Un embaràs són 9 mesos, però en el meu cas aquest projecte, si em despisto, quasi se'n va 9 anys, perquè ja va ser l'any 2017, quan vaig publicar Alegria, que vaig dir, em falten els textos. I va ser durant el confinament que vaig començar a mirar quins textos tenia jo, perquè tinc poemes diferents, però també relats i demés. I el 2022, quan vaig venir, ja estava començant a treballar-ho tot això, i la feina des del 22 fins ara ha estat acabar de decidir la forma exacta externa, no? I si et dic la veritat, el contingut ha anat sortint sol a partir de les reflexions que han vingut donades amb tots els esdeveniments dels darrers anys, no?, en el món. I hi ha hagut molta feina també d'anar contactant amb els artistes adequats. Jo volia artistes que fossin, que estiguessin molt en actiu, i volia persones que fossin de per si, diríem, com molt positives, molt lluminoses, amb molta sang calenta al cos i al cor.
0: És un treball, ara ens ho deies, on hi ha moltes col·laboracions, n'has dit algunes, hi ha la Marta Roma, el Martí Osta, la Gemma Briera, Antonio Mazzella, en Lluc Casares.
1: Sí.
0: què t'aporta compartir projecte amb tantíssims artistes? Perquè, clar, jo me n'he deixat molts.
1: Buah, és exacte, t'anava a dir. És que estem més de 20 artistes diferents, eh? Incloquen els artistes els enginyers de so, perquè per mi és un art, també. Llavors, la feina que ha fet el Lluís Moles, de Sentir Estudis, és artística i és plena d'amor. La que ha fet Nel Rossi en les mescles és d'unicació absoluta. La de l'Alberto a l'estudi Sol de Sants, també. Per mi, comptant el meu disc amb el Martí Osta, comptant amb la Marta Roma, és que, bueno, el Bart Barenghi, l'Antoni Massey, el Lluc Casares, que em va fer plorar el dia que va venir a tocar. Tenia tan clar que volia el color de cada un d'ells en aquest color, el Canto de lo Sutil, que de veritat va ser molt, molt emocionant per mi, molt satisfactori, molt, molt gratificant, i els estic infinitament agraïda. Però és que quan la gent escolti Color, quan pugueu tenir el llibre a les mans i entengueu l'univers que és, perquè és una mica estrany avui en dia, ensenyem tot a torcets, no?, a bocinets, però quan puguem copsar tot el que és, de veritat que cada artista que ha estat col·laborant, que ha estat participant, és insubstituïble i ha estat meravellós, de veritat.
0: Per què Color? Perquè ens pot abocar tantíssimes coses,
1: sí,
0: no?, que no sé si és un títol que tu tens molt clar que vols que signifiqui, o que cada lector, oïdor, cada persona que el rebi pot interpretar el que és el color per ell.
1: Mira, quan jo vaig començar a intentar reunir tot això, la intenció era com junto les meves vessants d'arts plàstiques, d'artesanies, de música, de narrativa. I, de fet, de dansa. El meu parell és ballarí i hi ha coses que les imagino també en moviment, no? Però sí que és veritat que encara que jo anava reunint tot això, tota l'estona ha estat de fons el dir m'agradaria imaginar-me cada un dels lectors, oients, observadors de Color, m'agradaria imaginar-los com quan jo era petita, que traiem un disc de vinil amb el seu conte i jo recordo seure a terra, notar el terra fred a l'estiu i dir, què ves estar aquí? I passar pàgines d'aquell llibret mentre anava escoltant les cançons, no?, del conte musicat o el que fos. M'agradaria que passés això, que Color es convertís en una trobada de cadascú amb si mateix mentre escolta tot això. Però, sens dubte, sense adonar-me'n, he acabat parlant de dos temes principals, que seria una mica la importància del procés artístic, del procés personal, el sortir ja d'aquesta obsessió per el producte, per només el material, i després un tema que jo crec que és clau, que és la tornada a la natura. És que se'ns ha desconnectat de la natura. Si no tornem allà, mira com ens va, no? Mm-hmm.
0: En parlàvem just al principi, recuperes unes línies de guitarra del mestre Jordi Bonell,
1: sí,
0: amb qui havies gravat el teu primer disc. Què ha significat per tu poder incloure també aquest material?
1: Mira, ha significat, d'una banda, per mi ha estat molt emocionant i molt emotiu, perquè el Jordi, sense que jo fos una persona molt propera amb ell, ni després de gravar el disc, sempre li vaig sentir molt agraïment, però no vaig ser una persona propera, i en canvi va ser infinitament generós. I per mi recuperar aquelles pistes va ser donar l'oportunitat a poder fer una cosa que jo em sentia que li devia, no? Perquè en el moment que vaig gravar amb ells, jo no sabia massa com cantar. Jo estava en un moment personal molt difícil, tremendament difícil, i vaig haver de gravar amb molta por a pifiar-la, a no estar al nivell d'aquests monstres que eren el Jordi Gaspar, el Jordi Bonell i el Roger Blavallà, i a més amb els meus fills que eren petitets corrent per allà per l'estudi. Vull dir, estava en una situació molt difícil, i els hi vaig dir, t'ho juro que algun dia ho tornaré a gravar ben gravat. I aleshores, per mi, gravar la cançó que sona ara de fons, No temes, amb una veu com el Giancarlo Arena, que vingui el Lluc Casares i faci aquelles línies espectaculars, precioses, que van patitzar molt en tot el projecte, i recuperar la pista de Jordi Bonell i fer-lo present altre cop d'una manera que em sembla més digna, diguem-ne. Ah, mira,
0: és un homenatge, també?
1: Sí, per mi, a nivell personal, és el meu personal homenatge, no només al Jordi Bonell, al Roger Blàvia i al Jordi Gaspar, perquè, de veritat, van ser Jo, és el que dic, els hi vaig donar les partitures en aquell moment i ells es van donar a si mateixos. Va ser molt bonic.
0: De fet, els Cuatencs van poder fer un tastet d'aquest projecte gairebé fa un any a la Nou de Cultura.
1: Fa més, no? Ah, no, la Nou de Cultura.
0: A l'abril, diria.
1: Sí, perdó. Sí, és la preestrena aquesta que et dic, que vam fer com un assaig de dir, a veure com funciona en públic, si és factible o és una bogeria.
0: Uh-huh. I com va anar?
1: Jo penso que molt bé. Va ser una experiència bonica. Em va faltar el tema llums. No, jo tenia un disseny de llums, d'il·luminació. Soc una mica boja, jo, que m'imagino tot el conjunt. I no teníem il·luminació en aquell moment, més que les llums blanques, però l'experiència de dir, ei, integrem, a veure com fem això de ficar la pintura a l'escenari, i tot va ser espectacular. I com sempre m'agrada a mi, m'agrada que el públic acabi cantant amb mi, i això va ser una gran engrescada.
0: Tu parles de l'art compromès, no? Abans deies, no, el producte pel producte, sinó el que hi ha al darrere. Quin és el paper que creus que ha de tenir l'art avui en dia en una societat que va tan ràpid?
1: Ai, sí. Com historiadora, perquè sóc historiadora de formació, et diria que penso que l'ésser humà no ha estat molt millor en altres èpoques. Sento dir això, però realment no ha estat molt millor. Simplement ara som més capaços de veure el que hi ha. I com que, diguem que la maldat és descaradament oberta, i aleshores les lleis ja no importen i tot és igual. Per mi el compromís de l'artista, jo sí que penso que s'ha de tenir en compte sempre, és ajudar l'ésser humà a mantenir-se com a ésser humà. I un artista que no es compromet en res i que només llença, jo no penso que estigui la vida mai per parlar només de flors i violes. Aleshores, no cal ser activista, només en ser coherent com a ésser humà, penso que l'art sí ha d'expressar el que l'ésser humà li està faltant per ser un ésser humà coherent amb el que és la vida, amb el que és la seva essència, no? Aleshores, deia Kandinsky, el pintor, que un artista ha de tenir alguna cosa a dir. Penso que, és veritat, jo estic en un moment de la meva vida, quan ja passes als 50, i pretens encara oferir alguna cosa a la societat, i com a dona de més de 50, ja et miren com dient, aquesta què ve a dir? Doncs sí, vinc a dir moltes coses, perquè quan vius
0: les vas
1: païnt. Però a banda d'això, com a artista, clar que tinc coses a dir, i clar que s'han de dir. No pot ser que normalitzem que es faci servir la paraula democràcia com si res. No pot ser que totes les opinions semblin vàlides, perquè aleshores no hi ha cap veritat, si parlem així. I no pot ser que permetem que l'ésser humà se l'estigui maltractant i massacrant, com està passant al Congo, a Palestina, etc.
0: Ho dèiem al principi, ara per ara hi ha 3 cançons publicades. No sé si tens data de quan podrem veure el projecte sencer, i si tens alguna data també per poder-la veure sobre l'escenari, perquè ho dèiem, no és només un disc.
1: Estem tancant dates encara i el lloc, perquè s'estan barrejant diferents possibilitats. Crec i espero que sigui el juny, abans d'arribar a l'estiu. El meu disc no és un disc de canción de verano, per tant, més bé diria jo que és de tardor, però és igual, és de tota època, en realitat. I jo espero que sigui el juny. El lloc no ho sé, estic esperant respostes.
0: Doncs estarem molt atents a aquests nous passos de Color, el cantó de Lo Sutil, de la Núria Rossí. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i ja dic, avui comencem precampanya de Verkami, i si em seguiu a les xarxes socials, res, anireu sabent novetats.
0: Prenem nota.
1: Moltes gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré.
1: Dius, home,
2: un dia
1: jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que
2: sí.
1: Tampoc ho entenc. Per
2: sí.
1: La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt,
2: sí.
1: Diguéssim. Les dues. Sí. Les dues.
2: Jo és que, la veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: que em surtin
1: sí, sí.
2: Moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Mm-hmm. Per exemple,
1: sí.
2: Ai, mira,
1: està bé que ho recordem,
2: se t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dis-meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Uh-huh. Mira, que t'has tacat els pantalons. Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant.
1: Uh-huh.
2: I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió. No sé si estic fent una reflexió molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui alguna cosa sobre mi, no m'importa, però, ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecti una mica més, no?
1: Sí.
2: Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això
2: sí.
1: Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, no? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, i sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. Especialment a partir dels 30-40, doncs, aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats, uh-huh. puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh. de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums, sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, uh-huh. per molt que hi posi aigua, Clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un peto.
2: Un peto molt gran.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
5: La ràdio amb samarreta.
4: La informació més propera a tu.
5: I la millor música.
4: La ràdio amb samarreta.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte. La tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
9: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure. Les du sota el pont. Quan surtis de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen. L'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
8: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, embaladits!
10: Ens agrada la poesia!
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio amb samarreta.
11: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
12: Mossèn Cinto Verdaguer és un poeta del que ja hem parlat moltes vegades, anomenat com a pare de la poesia catalana. Escoltarem la cançó del Reier. L'analitzarem una mica. El poema és una declaració d'amor a l'ofici i a la natura salvatge. Diu un fragment: «Som fill del Noguera dins d'un rai nasquí. El Reier no només treballa el riu, sinó que n'és part d'ell, se sent identificat amb el riu, amb la natura, i el rai és el seu bressol o la seva llar. És un ofici com a vida. Tal com diu també, ma esposa és reiera, reier vull morir. Expressa una vocació total en l'ofici que ens transmet en aquest poema, on es viu tota la família. Escoltarem un fragment d'aquest poema musicat per Jordi Verdella. Cançó del Reier. Sóc fill del Noguera. Dins un rai nasquí. M'esposa és sa reiera. Reier vull morir. Lo bon temps del fadrinatge lo passa fent de...
13: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric als carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
15: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
14: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari

0: El Júnior, el club santcoatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials.

0: Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delix Tú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. N'insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt. El gat, que no sabia què era,

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ella preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, omple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamefat?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kyo, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kyo, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kyo. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i són
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí. De cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Possiblement aquestes festes de Nadal i molts adolescents han estrenat un mòbil, una tauleta, un portàtil. Avui al Faves Comptades volem aturar-nos per parlar de com utilitzen aquesta tecnologia i de què és el que podem fer com a famílies per acompanyar-los perquè en facin un ús segur i saludable. Però per fer-ho necessitem de l'ajuda de l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Necessitem ajuda perquè és un camp que, tot i que en parlem contínuament, no deixa de ser un camp una mica desconegut, sobretot per famílies, per persones que ja pertanyen a una generació que se'ls fa una mica coll amunt, no?, de posar-se una mica al dia. Possiblement, dèiem, aquestes festes, moltes famílies han posat el primer mòbil, la primera tauleta, en mans dels seus fills i filles adolescents. Quin seria el primer missatge que donaríeu a aquests pares, a aquestes mares, abans de connectar el nou dispositiu?
1: S'hauria de tenir molt, molt present, o sigui, prendre consciència de quina eina li estem donant als nostres infants. Per què ho dic, això? Perquè segurament, si quan érem petits regalàvem un puzzle, estàvem amb el nostre petit o petita, no?, ensenyant-li com es fa aquell puzzle. Doncs encara més amb un mòbil o amb una tauleta. Per això recalquem molt la importància de l'acompanyament. Acompanyament inicial quan es dona un aparell tecnològic que dona accés a tot el món. Recordem, és un aparell, té internet. Si té internet, els nostres petits doncs poden accedir a tot el món. És una finestra oberta a tot el món. I com a la vida real, doncs evidentment a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen en la vida real. Jo sempre ho explico així. És la incongruència de que hi ha pares i mares que potser acompanyen els seus fills i filles fins a la porta de l'institut amb 14 o amb 15 anys fins i tot, i en canvi els deixen sols a l'habitació o al sofà de casa, encara que estiguin al seu costat, els deixen sols sense saber quin ús fan d'aquesta tecnologia. Uh-huh. És una mica incongruent, pensant que estan segurs aquí al meu costat, a dins de les quatre parets de casa meva, quan recordem que aquests aparells són una porta oberta, una finestra oberta a tot el món.
0: És un bon exemple, a més molt clar. En el cas dels joves, què han de tenir en compte un cop tenen accés a un dispositiu amb aquesta connexió a internet que comentaves?
1: Han de ser conscients també, dins de la seva capacitat, dins de la seva edat, han de ser conscients de què és aquest aparell. No és una joguina, no és una joguina, és una eina, i l'haurien de concebir com una eina de treball, també d'entreteniment, evidentment, i conèixer quins riscos i perills hi ha

0: si es connecten a internet? Quins riscos i perills hi ha a la xarxa? És per això que nosaltres, a tots els nens i nenes, adolescents, nosaltres ja els hi expliquem quins són aquests riscos i perills que poden trobar.
1: Recordem-los, que està bé que també... està bé que els expliquem als joves, però també està bé que els pares siguin conscients d'aquests riscos,
0: també,
1: no?
0: També, també. Nosaltres els expliquem als joves, però també als pares i mares, a tallers de famílies. Quins són aquests riscos? Evidentment, és el que comentava, no? Internet no deixa de ser un reflex de la vida real. A la vida real hi ha gent bona, però també hi ha gent dolenta. A internet passa el mateix. Ens podem trobar els casos més greus, el perill més greu en què es pot trobar un menor és un pederasta. Hem d'explicar que existeixen pederastes i pedòfils a la xarxa, que existeixen. Hem d'explicar com aprendre a detectar-los, com aprendre a reconèixer-los, com evitar que contactin amb nosaltres, que ens arribin a trobar, no? Això és molt important, que els joves ho tinguin present i ho tinguin interioritzat, que hi ha aquest risc. Quins riscos hi ha, també? Que els menors, sense voler-ho, sense saber-ho, per desconeixement, puguin cometre algun tipus de delicte. Això també passa. Això també passa. I ens ho hem trobat. Algun tipus de delicte menor, però són delictes.
1: Compartir imatges
0: que no poden compartir, material no adequat, accés a pornografia... Bueno, tot això és una mica molt, molt... requereix molta explicació, molta pedagogia per part de tothom, eh? Des de l'àmbit educatiu, evidentment, des de les famílies. Per això, nosaltres en els tallers que fem a famílies incidim en la necessitat d'aquest acompanyament, sí, i aquesta supervisió constant en el moment que una família doni un aparell tecnològic a un nen o una nena.
1: Les famílies, evidentment, poden tenir molts dubtes, perquè dèiem abans, això per a aquestes generacions de pares, doncs és un món que hi són, però també tenen desconeixement. Quins consells els hi podeu donar a l'hora de pactar normes d'ús dels dispositius?
0: Primer de tot, sempre instal·lar un control parental. En tots els dispositius existeixen el que s'anomenen controls parentals. Hi ha sistemes gratuïts a través del Google, el Family Link, és molt conegut, és un control parental totalment gratuït. Hi ha d'altres que són més, ofereixen més garanties i requereixen una subscripció, una subscripció mensual, un mínim pagament, però si un no vol gastar-se gaires diners, hi ha aplicacions gratuïtes, com és el sistema Google, un control parental. Què fa el control parental? Doncs, evidentment, el pare, això ho ha d'explicar també el menor, jo et dono aquest mòbil, et dono aquesta tauleta, en el moment que et connectis a internet, evidentment, és un altre símil, molt simple. Quan un jove té 18 anys, veritat que ningú se li ocorriria donar-li la clau del cotxe i dir-li, té, el cotxe, ja tens 18 anys i condueix. No, primer s'ha de treure el carnet de conduir i aprendre a fer anar aquell aparell, no? Doncs el mòbil és el mateix, no? Ha d'entendre el jove també que requereix un coneixement, requereix un acompanyament i una supervisió constant dels seus pares fins que tingui una maduresa mental. Doncs amb aquest control parental és fer-li entendre, que és el que no entenen els joves, que és, ara em volen controlar, què faig? No. El que els pares han de fer entendre és que no et vull controlar, simplement et vull acompanyar, et vull supervisar per evitar que facis coses, que surtis perjudicat, per exemple, que entris en llocs que et poden enganyar, o veure que fas un bon ús, que no facis un mal ús d'aquesta eina, perquè no te l'he donat per això, o no te l'he regalat per això. Control parental, perquè ens permet saber on es connecten els menors. Els pares tenen el control de denegar o permetre, autoritzar que els menors accedeixin a aquell contingut, vale? I també poden establir un límit horari, per exemple. Et podràs connectar doncs, de 7 a 8 del vespre, ja està. Després ja sopem i a dormir. És una mica, doncs això, un control i una supervisió.
1: I el tema de les xarxes, que vindria a ser a part, perquè, clar, t'has de crear un perfil, tot això requeriria també d'un acompanyament, una supervisió, una autorització, a partir de quan...
0: Aquí entrem en el que és l'edat legal autoritzada, permesa, que estableix cada xarxa, que seria ara mateix, aquí seria, en el nostre país, serien els 13 anys per Facebook, Twitter, alguna altra xarxa que ara no recordo, WhatsApp, val? Els 14 anys ja seria per Instagram, i YouTube depèn de la legislació de cada país, d'acord? Però seria aquí, estaríem entre els 13 i els 14 anys. Nosaltres sabem de nens i nenes menors que ja tenen aquestes xarxes socials, per exemple. S'estava parlant a altres països ja que això està pujant als 16 anys. Aquí a Espanya també s'està ja legislant cap a aquesta línia també, per pujar sí. aquesta edat per accedir a xarxes socials que sigui ja 16 anys. Per què? Perquè, evidentment, en 16 anys tens una maduresa mental que no tens amb 13 o amb 12, perquè ja dic, coneixem casos de nanos d'11 anys que ja es connecten. Aleshores, clar, evidentment, un menor d'aquesta edat que tingui una xarxa social hauria d'estar acompanyat constantment dels seus pares. I els seus pares que li facin aquest aprenentatge, com el que deia. Li ensenyem a fer un puzzle amb 4, 5 anys o 6, doncs ensenyem a fer un bon ús d'aquestes xarxes també. És indispensable.
1: Parlem dels errors més habituals que cometen els que vosaltres detecteu.
0: Sí, doncs aquests errors venen donats precisament per aquesta manca d'acompanyament, de supervisió, de pedagogia. Per què? Perquè els menors fan ús de les xarxes com una joguina més, sí. Així de clar. Parlem clar, com una joguina més. I què fan amb les joguines? Passar-ho bé, no? Divertir-se, riure, i fan servir aleshores aquestes tecnologies, missatgeria instantània, xarxes socials, doncs sobretot el que nosaltres tenim coneixement per les escoles que visitem i els problemes que es detecten, perquè aquests problemes es detecten bàsicament en les escoles, és l'enviament d'imatges tipus memes, vale? Fent mofa d'altres companys, d'altres companyes, fins i tot de professors, accés a imatges pornogràfiques. Hi ha un error molt gran per desconeixement. Ja pot ser que una persona que cada any apareix creï un grup de WhatsApp amb l'objectiu d'introduir, difondre...
1: Compartir imatges
0: de caire pornogràfic i inclou a menors d'edat. Val? Què passa? Que no són els menors els que demanen entrar en aquell grup, sinó que els afegeixen sense demanar-ho i s'hi troben i tenen accés a aquelles imatges. L'error és que se'ls ha d'explicar. Hi ha una opció dins de la teva missatgeria electrònica que tu pots bloquejar i indicar que tu has d'autoritzar que t'agreguin a aquell grup, que ningú et pugui agregar sense que tu ho sàpigues ni sense el teu consentiment. O sigui, són unes petites normes, unes petites mesures de seguretat, d'autoprotecció, que s'haurien d'explicar bé als menors si tenen accés a aquesta tecnologia, perquè si no van perduts.
1: Sí, sí, clar, desconeixen sí. Què és el que estan tocant i quines són les conseqüències, no?, del que estan fent. Cada cop més parlem de benestar, i en aquest cas de benestar digital. Quins signes poden indicar que l'ús del mòbil, des dels videojocs o de les xarxes, està afectant els joves? Parlem de son, dels estudis, de l'estat d'ànim, de les relacions socials d'un adolescent, no?
0: Sí, aquest tema, evidentment, ja no és un tema policial. Ho explicaria molt millor personal sanitari, algun psicòleg, però sí, evidentment, és obvi. Quins signes? Quan s'ha de preocupar una família? Quan, per exemple, els seus fills es tanquen a l'habitació, s'aïllen socialment, no volen fer cap tipus d'activitat, no volen fer esport, només volen connectar-se amb el mòbil, jugar a l'ordinador. També s'aixequen, es desperten, estan morts de son, baixen el rendiment acadèmic, evidentment, perquè van cansats. Preguntem-nos per què van cansats. Potser els hi deixem el telèfon mòbil dins de l'habitació? Clar, Hem d'observar molt. Evidentment, davant d'aquests signes, són signes de preocupació que cal fer un replantejament i establir, doncs, el que abans hem comentat, uns límits horaris per fer ús d'internet i un control.
1: Parlem d'una situació de ciberassetjament que també hi ha casos massa sovint, fins i tot quan una família detecta o sospita que el seu fill o filla està patint aquest ciberassetjament, quins serien els passos que recomaneu fer?
0: El més important és la confiança dins la família. L'ideal és que la pròpia víctima expliqui als seus pares què és el que està passant. Si estan fent ciberassetjament, que els ensenyi exactament quin tipus de missatges està rebent a través d'internet o quines publicacions difamatòries, segurament, injúries, estan dient d'ell a través del grup de classe. Què passa? Que normalment aquesta confiança no existeix. I és el que comentava. Aquests temes es descobreixen dins l'àmbit educatiu. Ens arriben a nosaltres perquè a dins de l'escola s'ha tingut el coneixement de que aquest menor és víctima de ciberassetjament, perquè algun altre company, companya, finalment no explica, li explica el tutor, la tutora, i això ens arriba a nosaltres. En el moment en què es té coneixement d'aquesta pràctica, evidentment hi ha dues vies. La via educativa, que tots els centres escolars ja saben perfectament com treballar aquest tema, a través de mediació, de parlar amb tots els alumnes implicats. I la segona via també és fer-nos anar nosaltres a la pròpia escola per també parlar amb totes les parts implicades, fer una mediació, i si no és un ciberassetjament molt, molt greu, doncs reconduir la situació amb una mediació entre totes les parts, sobretot des de la vessant educativa, fer-los veure què han fet malament, què estan fent malament, restaurar el dany a la víctima demanant perdó, etcètera, etcètera, no? Que quan no hi ha aquesta mediació, hi ha la via sempre de la denúncia. Quan és un ciberassetjament molt, molt greu, i a nosaltres ens arriben situacions greus, que ja no és només ciberassetjament, sinó que és tot, és l'assetjament virtual, però l'assetjament físic també, a dins de l'aula, i es porta arrossegant durant molt, molt, molt temps, i ja seqüeles psicològiques per la víctima, aleshores ja la via de la denúncia. És l'última via.
1: I el tractament, és a dir, aquesta mediació... Clar, perquè és que ara estem parlant des del punt de vista del nostre fill com a víctima, però i si és l'assetjador o l'assetjadora?
0: Doncs és la mateixa via. És parlar amb l'autor, no?, amb l'instigador d'aquest assetjament escolar, i sobretot fer-li entendre que el que comentàvem, que internet és per fer-ne un bon ús, és per fer coses constructives, per informar-se, per comunicar-se amb els amics, però mai, mai s'ha de fer servir per fer mal a ningú altre, a cap company, a cap companya, a ningú.
1: I escolta'm una cosa, clar, és que és complicada, la situació. Sobre la teoria sempre tot és molt, molt fàcil, però a la pràctica, quan et trobes amb els casos, abordar-los, doncs són situacions delicades. Com trobem l'equilibri entre aquesta confiança que hauríem de tenir els pares amb els fills, i a l'inrevés, vull dir que el teu fill o filla també se senti acompanyat i alhora hi hagi aquesta sensació també de llibertat, d'autonomia, per poder fer ús de la tecnologia com...
0: És complicat.
1: Aquest tema és complicat.
0: És complicat, clar, perquè ja sabem, els adolescents doncs, volen ser molt seus, volen ser ells, i tot el que sigui control, supervisió, doncs els tira enrere, no? I és difícil, però és fer-los entendre com el que he comentat abans. És obvi, el tema de conduir, de portar un vehicle. Tots els joves entenen que abans de portar un vehicle necessiten treure's l'examen, treure's la teòrica i treure's la pràctica. Si no, no poden conduir. Ells han rebut una tecnologia que és meravellosa, però poden fer-ne un mal ús, sense saber-ho, potser, segurament, o pensant que fan broma i que juguen i que ens ho passem, però no, però potser estan cometent algun delicte. Doncs els hi ha de fer entendre d'alguna forma que igual que es requereix tot un aprenentatge, poder portar un vehicle, i ningú protesta per això, i tothom ho entén, doncs hauria d'arribar al punt d'entendre que, de la mateixa forma, doncs sí, li estan donant un telèfon mòbil i requereix un procés d'aprenentatge, que després tindrà tota la llibertat del món per fer-lo servir, però que al principi, i segons l'edat amb que tingui el nen o la nena, doncs requereix un procés d'aprenentatge i una supervisió i un acompanyament, i que no és per fer-li la punyeta ni molt menys, sinó al contrari, per evitar que parlin amb gent que potser els hi pot fer mal. Perquè hem comentat el tema dels pederastes, i això és un tema força, força, força greu, o sigui, per no dir molt greu. Clar, poden caure en alguna xarxa de pederàstia que els hi demanin fotos íntimes, vídeos, fent-se passar per una altra persona que els enganyin. Això ho han de saber. I sí, ho han d'entendre. Han d'entendre aquest punt de l'acompanyament i la supervisió durant el principi de l'ús de la tecnologia.
1: Si em permets la broma, ara estava pensant, potser caldria doncs, donar un permís previ examen als que vulguin fer servir un telèfon mòbil amb internet. Perquè
0: és una proposta.
1: Clar, si la gent accepta que per conduir, perquè són les normes d'aquesta societat, no? Hi ha una legislació que diu que tu fins als 18 anys no pots treure't el carnet i no pots conduir, doncs per què no? Potser seria una solució, no?
0: Carnet d'ús d'internet.
1: D'ús d'internet. Això seria, vaja. Però no donarem idees, eh? No, perquè si no, potser fins i tot ens recriminen que estem allò intentant usurpar la llibertat de cadascú, la llibertat individual. Algun últim consell per recapitular sobre aquest tema? Què els diries a les famílies?
0: Doncs, resumint, el concepte és clau. Per fer un bon ús d'internet i evitar que els nostres fills, les nostres filles, facin coses que no han de fer, o fins i tot els arribin a enganyar i siguin víctimes d'algun delicte sexual, perquè això passa, és que que tingui tothom clar que internet hi ha els mateixos riscos i perills que la vida real. Ho he dit. Si acompanyem el nostre fill a l'escola perquè tenim por que li passi res, no el podem deixar sol a internet. Hi ha els mateixos riscos que pot trobar-se al carrer. Estafadors, abusadors, tot. Hem de tenir clar en quina edat donem aquestes tecnologies als nostres infants. No és el mateix donar-li als 13 anys que donar-li als 16 anys. Valorar la maduresa mental del nostre propi fill o filla. Tothom té una evolució diferent. I a partir d'aquí establir uns pactes, unes condicions per fer ús de la tecnologia. Que tothom ho tingui clar, tant els pares com els propis fills. Et donem aquest aparell, però aquestes són les condicions d'ús. El podràs fer servir només dintre d'aquest horari i amb aquesta finalitat.
1: Jo crec que són clars els missatges i són fàcils d'entendre, a més, amb tota la lògica del món. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
0: Fins la propera, Carme. Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: El gall del monestir. Sabeu que dalt del campanar petit del monestir hi ha un gall de ferro? Doncs aquest gall, fa molts anys, era de veritat. Estava viu i des de dalt del campanar veia tot el que passava a Sant Cugat. Una vegada va veure que un noi que es deia Berenguer de Saltells s'havia enfadat amb l'abat Arnau Ramon de Biure, que era l'amo i senyor del monestir. Sabeu per què? Perquè l'abat...
2: Així comença El gall del monestir, el primer dels 21 contes que trobareu als contes de Sant Cugat. Un recull de relats que s'ha editat per celebrar els 40 anys de tot Sant Cugat, que vol acostar la història, els personatges i les curiositats del nostre poble als més petits, amb textos de l'escriptor i antropòleg santcugatenc Rogeli Padró i il·lustracions de l'Eloi Alegre, creador de la vinyeta del Madí i el Cugat, que cada setmana es pot veure al Tot Sant Cugat. Per descobrir com i quan va néixer aquest projecte, quin objectiu té i com ha estat el procés de creació, avui ens acompanya la Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat i adjunta de direcció general de Tot Media. Laura, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
2: El Rogeli Padró, escriptor i antropòleg i col·laborador d'aquest programa, també a les tertúlies. Rogeli, benvingut.
4: Hola, bona tarda.
2: I l'Eloi Alegre, il·lustrador d'aquests 21 relats d'aquests contes. Molt bon dia, benvingut.
5: Bon dia.
2: Què us sembla sentir aquest primer fragment d'aquest primer conte d'aquest recull, el del gall del monestir, de la veu de la Martina, una nena de 10 anys que forma part d'alguna manera del públic, no?, d'aquesta feinada que heu fet?
3: Doncs començo jo, Rogeli, sí. A veure, realment, escoltar d'una veu, no?, d'un infant, que al final l'objectiu d'aquest conte és això, no?, és que tant petits com grans, perquè després ho comentarem, aquest llibre, primer de tot, va estar pensat, doncs, per tots els nens i nenes de Sant Cugat. De fet, l'hem distribuït a tots els centres educatius de Sant Cugat, també, però també per la gent gran i per tothom, perquè és des de 6 anys, que és la primera edat, doncs, que un nen, no?, comença a llegir fins als 100 o fins quan sigui. Llavors hem detectat també una necessitat en els llars d'avis i residències, doncs, que també les hem deixat perquè tenien cert interès de fer també estones de lectura. I el sentit, doncs, aquest fragment de conte per un nen o una nena, en aquest cas, doncs ens fa molta il·lusió, sobretot també suposo el Rogeli, no?, l'autor del llibre.
4: Sí, molta. Uh-huh. Jo crec que és molt convenient i necessari que els que som pares i els que són avis i tothom, els que som adults en general, doncs introduïm en els nens i nenes en la lectura. Crec que és molt convenient. Les pantalles estan bé, però crec que també estan molt bé que aprenguem a llegir, ja dic, al dir, i en aquest cas dels contes de Sant Cugat.
2: Una lectura que va acompanyada més a més amb aquestes il·lustracions de l'Eloi.
5: Oi? Sí, sí. No, sona bé per la veu d'un nen llegir el conte. I també, a part de nens i adults, també és un conte per nouvinguts, per saber el poble d'on ve, bueno, nouvinguts o no tan nouvinguts. Hi ha gent que viu aquí tota la vida i no sap coses d'aquest poble, de tradicions o de l'origen, i bueno, està bé. Jo crec que molta gent m'ho ha dit, o sigui, hi ha coses que no sabia i no hi ha curiositat. I
2: és una bona oportunitat, no?, per arrelar a la ciutat on es viu. Laura, no sé com va sortir la idea de fer aquest recull de contes, no?, i fer-ho coincidir amb aquests 40 anys ja de tot Sant Cugat.
3: Doncs va ser a inicis del 2025, que quan estàvem ja organitzant una mica, doncs, aquest 40è aniversari del tot, que de fet és del tot, però és de tota l'empresa, no? Uh-huh. Llavors, per nosaltres era molt important perquè una empresa i familiar que duri, no?, 40 anys, doncs jo crec que s'ha de celebrar. I vam dir, l'hem de fer grossa. Vam començar, doncs, amb una festa popular, després amb un acte més institucional, però també vam voler, doncs, que quedés, no?, que aquest 40è aniversari quedés d'alguna manera. I pensant amb els més petits, que som una ciutat, no?, d'infants també, pensant amb els més petits, pensant també amb aquesta finalitat també de, no?, de mostrar aquest patrimoni que tenim a Sant Cugat, i també, doncs, el que deia el Rogeli, de fomentar la lectura i que ho tingui totes les llars, totes les escoles de Sant Cugat, doncs vam pensar, va, fem un llibre de contes, que de fet pels 25 anys del tot ja vam fer un llibre de contes uh-huh. infantil, però no sobre la història de Sant Cugat. Llavors ens quedava pendent i vam dir, doncs, que millor, doncs, l'any de l'aniversari, no?
2: I de seguida us va venir al cap que aquest recull de contes estigués escrit pel Rogeli i il·lustrat per l'Eloi?
3: Sí, és que penses, a veure, qui millor que fer els contes, no, són històries petites i breus, doncs el Rogeli, perquè també ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres, amb el tot, i jo crec que al final és el que coneix més Sant Cugat, i de fet ja havia estat... Ja havies fet un llibre de contes també per la Creu Roja, i llavors també de seguida ens va venir el cap, i l'Eloi, doncs, que he dit a l'Eloi, no?, que cada setmana comptem amb ell, i que, tot i que era un repte, no?, per sí, ell, segurament. I...
2: Sí. Eren nous personatges, no?
5: Bueno, eren nous personatges, clar, volia fer un enfoc que no fos un còmic o tipus tira còmica, sinó alguna més il·lustració, i la il·lustració infantil sembla que no, però és exigent, també. O sigui, bueno, a mi m'agrada agafar un llibre infantil i que els dibuixos siguin macos, que no siguin mal fets, que... perquè els nens tampoc són tontos, i això ho veuen. I no sé, per mi era un repte, i no sé, i lligar-ho amb la temàtica i tal, doncs, bueno, vaig estar fent proves, adaptant l'estil i tal, bueno, i això, una uniformitat de color també, perquè tot el llibre tingués tot un sentit, i bueno, al final crec que més o menys vaig en sortir, no sé si sóc el més indicat per fer-lo, però bueno, vaig intentar posar-me... a l'alçada del repte, i bueno, jo estic prou satisfet.
2: Ara parlarem de tot aquest procés creatiu a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera. Rogeli, tu, quan et van fer l'encàrrec, la Laura, el Ramon i companyia, què et va venir al cap? Vas decidir que l'havies d'entomar sí o sí, o has tenit dubtes?
4: Home, de cop i volta que et diguin has de fer 20 contes...
3: de cop i volta tampoc.
4: No, però vull dir, va ser en un moment... que vam tenir una reunió amb tots plegats, no? I dius, ostres, el que passa és que hi va haver una cosa molt bona també, que és que jo ja estava fent alguns contes, ja estava treballant alguns contes, alguns que tenien a veure amb Sant Cugat i d'altres que no. vaig haver d'adaptar, esclar, la circumstància, la temàtica, les temàtiques que ens van proposar, etc. No? I un altre element molt important és això, és que quan em van dir, diu, serà il·lustrat els contes per l'Eloi, dic, ostres, fantàstic, perquè jo cada setmana em miro tot el tot Sant Cugat, com a bon Sant Cugatenc, però a més també no em deixo mai la seva vinyeta de dos il·lustres d'aquesta casa també, que eren el Cugat i el Medí, i per tant, bé, vaig quedar ja convençut, vaja, tot i el repte de fer 20 contes, que van acabar sent 21.
2: 21, al final.
3: Sí, per quadrar una mica.
4: Sí, però sí, i després, si voleu, expliquem alguna anècdota, eh?
3: Sí que és veritat que abans de ser conte, llibre de contes, van sortir aquests contes al tot Sant Cugat.
2: S'han anat publicant durant tot aquest aniversari.
3: Exacte, la idea era començar-los cada setmana un conte, eren pensat per 20 setmanes, però llavors vam arribar a la conclusió, doncs, que ens faltava un per acabar de tancar bé el conte, i llavors la que vam acabar, que va ser cap al setembre, llavors vam fer l'edició del llibre.
2: Que vau presentar aquest desembre, ara ho dic de memòria.
3: Sí,
2: eh?
3: Sí.
2: Quins han estat els reptes, Rogeli i Eloi, en fer un projecte a quatre mans i a dedicat als infants, no? Perquè l'Eloi deia, els dibuixos havien d'estar ben fets, els nens són petits, però no són tontos, no? Què suposa treballar, doncs possiblement no havíeu treballat junts, no?, en un projecte d'aquestes característiques?
5: No, bueno, jo el Rogeli ja sí que coneixia que sabia del tema, o sigui, dic, bueno, també per això també a mi em semblava bé, dic, bueno, també ara està una mica a l'alçada, ja que els contes, suposo, tindran contingut i tindran rigor, no?, doncs estaria bé també fer-ho ben fet. Sí.
2: Què era el més difícil, Rogeli? Ja n'havies fet, de contes, però sí. Adreçar potser una temàtica que a vegades pot semblar que és més feixuga, que és la història, el patrimoni, als infants. No sé si és fàcil sintetitzar en una pàgina, no?, cada una d'aquestes històries que expliquen qui som i d'on venim.
4: Exacte, sí, sí. Aquest era el repte. I intentar fer-ho de manera entenedora, de manera que els nens i nenes que llegissin el conte, doncs, es quedessin també amb això, amb algun concepte històric de la nostra poble, la nostra ciutat, permeteu-me dir poble també, perquè m'agrada. I després això, que donar-li el format conte, que tampoc és difícil, eh? I tampoc és fàcil explicar una història que tingui els continguts propis d'un conte, doncs tampoc és fàcil. I com sabeu tothom, els contes poden acabar bé o no tan bé, no? I comencen, normalment comencen bé, hi havia una vegada, i al final, a vegades entremig hi ha algun embolic, i llavors algun el feia acabar bé i l'altre no tan bé, però el cas és que entretingués i mantingués l'atenció de les persones que el llegissin.
2: Hi havia alguna història o algun dels personatges que tinguéssiu claríssim tots que sí o sí havia de ser?
4: I tant, és que hi ha molts personatges a dins dels contes aquests que són personatges reals. Uh-huh. Sí, sí. Bé, parlàvem del Cugat i del Medí.
2: I tant. Que són a més, sent l'Eloi l'il·lustrador, no?
4: Sí.
2: No podien faltar.
4: Sí, sí, el Joan Fàbregas i...
2: I el Pere Païssa.
4: I el Pere Païssa, que dos col·laboradors, treballadors d'aquesta casa i del Tot Sant Cugat.
3: I l'única condició que li vaig demanar al Rogeli és havia de sortir els 40 anys del Tot Sant Cugat.
4: Sí.
2: Tenia tot el sentit, eh?
4: Sí, no.
2: Mirar l'efemèride.
4: També... A veure, hi ha, per exemple, un altre conte que és el Joan Boté, uh-huh. que és el Joan Joaquim Ivern, que és un boté que ha existit realment, que és un home que jo també vaig conèixer, tractar, i també vaig parlar moltes vegades amb ell, que era un boté que feia botes i portadores a la Rambla del Celler, gairebé al davant del poliesportiu, que ara és un edifici, que és un edifici nou. També hi ha gent que d'altres persones, com algun pagès, com el Joan Buscallà, que surt per aquí al mig, però no li posem el nom. La seva muller també surt per aquí. També, bé, hi ha personatges que són... personatges i indrets, que són reals i palpables. La casa de les Petxines, per exemple, el carrer Sant Antoni, ben a prop del Tot Sant Cugat, és un lloc... que la millor és possible que la gent passi per allà no se n'adoni, però allò és una veritable obra d'art i patrimoni de la ciutat. Doncs està bé també que ho nombréssim, que en féssim un conte i que la gent quan passi allà diu, mira, lo del conte
2: aquí
4: està
2: és.
4: Aquí. Però això per petits i per grans també, perquè hi ha gent que a vegades passa de pressa i no s'adona de les coses. Doncs ara tenim elements.
2: I sí. com ha anat, Eloi, aquest procés de creació compartit? No sé si primer el Roger li feia els contes i després a tu t'arribava la il·lustració.
5: Sí, m'enviaven els contes i jo anava fent... I bueno, sí que em va costar una mica perquè era això, era un canvi d'estil, però l'estil és una mica inspirat o copiat, bueno, copiat tampoc perquè no és copiat, però en les rajoles i els plats de ceràmica, i clar, i aquest està bé per una banda, perquè això de fer un pocs colors facilita les coses, però després hi ha coses com aquests moviments tampoc, bueno, són molt encarcarats els personatges, les perspectives són molt dolentes també, i a vegades fer-ho expressament malament a vegades és més difícil que... I també això, volia seguir aquest estil, però tampoc que sigués molt, molt igual, perquè tampoc és agradable, tampoc no és prou atractiu pels nens, havia de donar un toque personal més còmic i més agradable, perquè visualment doncs fos més graciós. I, bueno, hi ha algunes que em van costar més que altres. El de la casa de les Petxines, per exemple, clar, dibuixar aquella casa...
2: És una feina.
5: No ho veia molt, jo no ho veia clar. I bueno, al final doncs, vaig intentar buscar només un detall de la casa, que tot i així, i també simplificat, perquè, clar, aquestes rajoles normalment no són molt... O sigui, n'hi han de molt treballades, però, clar, si són molt grans, si parlem de les petites, són senzilles. I, bueno, al final, doncs, si cada dibuix has de buscar... la manera de simplificada i una mica graciosa i ficar elements divertits també, animalons, ficava coses en aquesta que pel nen no li fes gràcia.
2: A més, a cada un dels contes, a les quatre cantonades de les pàgines, hi poses com un element simbòlic, no, d'aquelles històries. Ara tinc al davant la del Madí i el Cugat, no? Hi ha el Ràdio Sant Cugat, que és l'origen de tot plegat, però cada història té, no? El gall del monestir té la part de dalt del cimbori. Bé, ja està cuidat tot fins al mínim detall, emulant una mica aquestes rajoles que ens podem imaginar a les façanes de les cases d'una determinada època, no? De ceràmica, amb aquests colors tan característics. Rogeli, tu quan vas veure els dibuixos ja, quan tot plegat va anar agafant forma i va estar maquetat, què et va semblar?
4: Va semblar que els contes tenien vida. Sí, clar, perquè tu quan ho escrius queda la lletra allà, i et queda la imatge, diguéssim, a dins, no? Però visualitzar-ho, dius, mira, el gall del monestir, doncs pues aquí el tens, aquí tens el gall del monestir. Quan deies el Pi del Chandri, també el coneixem, el Pi del Chandri, no? Però que tant, veus allà el Pi del Chandri, però no únicament això, sinó el senyor, la serra, els qui aquella nit... que tots recordem, doncs, van anar per voler-lo tallar. I una curiositat per l'Pi del Chandri, si tant. Em permets. El conte aquest del Pi del Chandri el van fer abans del mes d'agost de l'any passat, del 2005.
2: I aquí a l'il·lustració es veu, eh?
4: Sí, però clar, llavors la Laura un dia em truca, diu, després això de l'agost...
3: Que estava pràcticament,
4: I em diu, ostres, diu, clar, diu, ara, diu, potser s'hauria d'actualitzar. I efectivament... vam agafar
3: va donar temps.
4: I el vam actualitzar, i llavors hi ha un moment que diu aquest mes d'agost, a causa de la sequera, de les altes temperatures, la branca aïllada que el feia únic, s'ha esqueixat i ha caigut. Oh, tots els nens que estaven allà escoltant el conte. Doncs bé, doncs és una petita anècdota que va fer Laura.
3: I de fet, després, sense saber-ho, un dels últims contes és com viure amb el porc senglar, sí, no?
2: També. Era premonitori de la pesta porcina, eh?
4: Sí.
2: Poc va faltar. Sí que ho fa de molt mal dir, no? Però no sé si teniu alguna d'aquestes històries que us facin especial il·lusió o que siguin aquelles preferides o que llegiu més sovint.
3: Digues.
4: No, vosaltres?
3: Del conte, eh?
5: Sí.
3: Clar, a mi m'agraden totes,
2: si és que
3: no?
2: Hi és,
3: però
2: eh?
3: Sí que a mi la del tot m'agrada, el Madil Cugat també, per suposat. Sí que és veritat que la Casa de les Petxines té una història, no?, que, ostres, que és una manera, com dèiem al principi, de conèixer realment la història de la casa, però també de fer aflorar una mica la imaginació, no? I intento també, quan he llegit amb la meva filla o amb el meu fill al conte, de posar-me també, doncs, a dins dels personatges o què pensaran també els meus fills, perquè depèn de l'edat que tinguin els nens... veus que s'interessen per unes coses o per unes altres. La meva filla, que comença a llegir, doncs està tot el rato mirant, no?, els dibuixos i... Ai, mira, i tal. Però també, després, el més gran, doncs es fixa en un altre detall, no?, i em pregunta, em fa més preguntes de la història. Dic, bueno, haurem de quedar un dia amb el Rogeli que ens ho expliqui.
2: N'hi ha algun que t'hagi agradat especialment il·lustrar, l'oi, o que t'hagi sigut més fàcil o més complicat?
5: Home, es nota sobretot el primer, que és molt, em va costar molt perquè encara havia fet moltes proves i tal, i és com més senzill. Després em vaig animar i la cosa vas veient que els dibuixos van guanyant, però bueno, alguns em va costar més que altres, sí. També és veritat que molts elements, jo, alguns elements els vaig dibuixar abans i després els utilitzo en altres contes, perquè és com una mena de
2: continuïtat,
5: de collage i tal, i a vegades he fet més dibuixos dels que s'han arribat a, o sigui, faig més elements i després al fer la composició em descarto també, o sigui. Però bueno, hi ha alguns, no sé, alguns que m'agraden, sí, el del Sant Madí, aquest de Torre Negra també és bastant maco, amb el forat a terra i bueno. També m'agradava, per exemple, elements moderns, aquest, no?, la motoserra, no?, com fer una motoserra amb un estil antic, que no hi ha cap rajola amb una motoserra, o un cotxe, o coses així, que són rajoles molt antigues, almenys les que jo m'he documentat, no... I bueno, això també m'agradava, per això, intentar adaptar aquests elements moderns a aquest estil antic. Això m'agrada.
2: Tot un repte. Sí. Escolteu, encara l'audiència té l'oportunitat de trobar aquest llibre. Els tenim en digital al Tot Sant Cugat, que s'han anat publicant, però si volen aconseguir-lo, Laura, com ho poden fer?
3: El tenen a les oficines del Tot Sant Cugat, al carrer Sant Antoni. Val? Allà, doncs, en tenim, sempre que vulguin, doncs, es poden apropar i agafar-ne algun. També a les escoles. De fet, ara cada vegada més, tot i que hem anat repartint a les escoles, centres educatius, i Ardavis, també ens van demanant, doncs, si podem posar un cas a l'Ateneu, per exemple, ens podeu, perquè el club de lectura que fem, doncs, ens necessitem, llavors la gent ens va demanant, però sobretot és en el Tot Sant Cugat, i el Rogeli i l'Eloi també en tenen molts, però en principi hem fet una primera edició, però depenent de com vagi, de moment està tenint molt d'èxit, doncs segur que potser farem més.
2: Pot ser l'inici d'un altre llibre de contes, pels 50
3: segur.
2: Anys,
3: no, bueno, per exemple. Bueno, serem abans, o 35. No, jo crec que
2: 45.
3: Sí. Jo crec que sí. Ara ens hem animat, no, Rogeli?
4: Sí.
3: També
4: sí,
3: comentàvem la possibilitat de fer àudio, o sigui, audiodescripció, és a dir, que hi hagin nens o personatges de Sant Cugat que puguin...
2: Tenim aquí la Martina, que ens ha fet aquest inici.
3: Doncs que puguin també posar-los veu i també, doncs, publicar-los en el mitjà de comunicació.
4: Això seria maco, eh?
3: Seria
4: bonic, també. Bé, perquè el tema de poder-los escoltar amb veus diferents i diferents tons i així, és a dir, musiquetes d'aquelles de fons i tal.
3: És a dir, que el projecte encara no ha acabat.
2: Molt bé, un projecte ben viu, tothom convidat, si encara no té el seu exemplar a recollir-lo, poden fer les oficines del tot. Els contes de Sant Cugat, amb els textos del Rogeli Padró i les il·lustracions de l'Eloi Alegre, tot plegat per celebrar aquests 40 anys del Tot Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: A vosaltres.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Tu as été heureuse déjà avec un homme?
1: Oui, une fois. Pendant 3 mois. Et puis il m'a laissée, il a disparu. Ensuite, j'ai attendu un autre bonheur. Quand on sait, on a de la patience.
0: Tu étais triste?
1: Pas tellement. Je n'aime pas la tristesse. J'étais, comment dire, un peu absente. Maintenant, je suis là. Je suis moi, je veux dire.
0: C'est ça qui est bien avec toi. Pour moi, c'est pareil. Je ne peux pas dire je suis un autre homme depuis que je te connais. Au contraire, je suis moi encore plus.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Le Bonheur, la felicitat, d'Agnès Varda, perquè avui dedicarem el nostre espai a cineastes feministes, és a dir, a directores que han centrat la seva obra en films que, independentment quin hagi estat el tema a desenvolupar, han tingut una òptica feminista. Cal, per tant, diferenciar-les de la resta de directores. De directores n'hi ha moltes, cada cop més, però no totes han enfocat la seva carrera en una línia, diguem-ne, feminista. No parlo, per tant, de dones que dirigeixen, sinó d'unes directores molt més específiques. Un altre dia parlarem dels directors, que, independentment de la seva condició d'homes, han tingut o tenen també aquesta mateixa òptica. El cas d'Agnès Varda és força paradigmàtic com a cineasta feminista, ja que la seva filmografia està plena de films que tenen aquesta sensibilitat. Cleo de 5 a 7 és un dels seus treballs més famosos, però amb Le Bonheur, la felicitat, amb què hem obert, va guanyar l'os d'argent del premi del jurat del Festival de Berlín. Parla d'un home, un fuster feliçment casat, que s'enamora d'una altra dona i, com que se les estima totes dues, li planteja a la primera, a la dona amb la qual està casat, de compartir la relació a tres. L'escena que hem escoltat era la d'ell al llit amb la segona. Agnès Varda va ser una innovadora del llenguatge cinematogràfic i una precursora del moviment de la Nouvelle Vague. L'any 1971 va ser una de les 343 veus femenines que van signar un manifest de protesta contra la il·legalitat de l'avortament i, com les altres, es va arriscar a anar a la presó confessant que havia avortat. El manifest va rebre tota mena de burles fins al punt de ser anomenat el manifest de les 343 putes. I entre les dones que el signaven hi havia les actrius Jeanne Moreau, François Fabian, Stefano Dran i Marina Vladi. I també les escriptores François Sagan, Marguerite Dirà i Simone de Beauvoir. Agnès Varda va morir l'any 2019 a l'edat de 90 anys. Una altra directora que ha donat un enfocament feminista a la seva obra és l'espanyola Isier Bollaín, que l'any 2003 va tenir un èxit immens amb la pel·lícula Te doy mis ojos, protagonitzada per Laia Marull i Luis Tosar. És la història d'una dona que pateix la violència masclista del seu marit. Aquesta és una escena del film.
3: Una mujer, no te pongas triste. Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa.
4: Una mierda. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer.
3: No digas estupideces.
4: No, mamá, no las digas tú. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. ¿No te parece?
3: Una mujer nunca está mejor sola. Tú no sabes qué es eso. Además, ¿qué sabes tú de lo que pasa entre Pilar y Antonio?
4: No, yo sí que lo sé. La que no lo sabes eres tú. ¿O no te quieres enterar? ¿Por qué no se lo cuentas, Pilar? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Qué son todas esas caídas de los pates de urgencias? ¿Cuántas veces te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas o qué coño pasa, Pilar?
3: Deja tranquila a tu hermana. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Si no vas a ponerte el vestido, me lo llevo y se acabó.
4: ¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? ¿A que ya no te podamos ayudar?
3: Déjala en paz, caray. Nadie te ha pedido tu opinión.
4: Mamá, que estoy hablando de que tiene varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión de un ojo, que ese hijo de la gran puta le ha desplazado el riñón de una patada.
3: ¡Cállate, Ana!
4: ¡Tíralos los dos!
2: Te doy mis ojos, d'Isidore Bollaín, una pel·lícula colpidora de la qual Bollaín va dir això. Te doy mis ojos és la història de Pilar i Antonio, però també dels qui els envolten. Una mare que consent, una germana que no entén, un fill que observa i calla, unes amigues, una societat i una ciutat com Toledo que afegeixen una dimensió de por, control i poder. Altres pel·lícules de Bollaín, sempre amb una òptica feminista, són Hola, està sola, sobre dues noies que volen ser independents. També Flores de otro mundo, sobre tres dones, una cubana, una basca i una dominicana. O Mataharis, sobre tres dones que treballen com a detectius privats. Una altra directora feminista, en aquest cas neerlandesa, és Marlene Gorris. L'any 2012, el Festival de Cinema Feminista de Londres va escollir la seva pel·lícula Una qüestió de silenci com un clàssic feminista. L'havia rodat 30 anys enrere i girava entorn de tres dones que maten un desconegut, un home. El gran èxit, però, el va obtenir l'any 1995 amb una pel·lícula esplèndida titulada Antònia, que parla d'una dona feminista que repassa, ja de gran, alguns dels episodis de la seva vida. Aquesta n'és una escena.
5: Para.
6: Ser razonable.
5: No. Cierra la boca. Si te mueves, disparo. Te juro que si fuera capaz de matar a alguien, te mataría. En lugar de matarte, te voy a maldecir. Y mi maldición te atormentará para siempre. ¡Silencio! Si vuelves por aquí, mi maldición te matará. Si vuelves por aquí alguna vez, el odio que estoy incubando acabará contigo. Se te romperán los huesos, la sangre se te pudrirá, te reventará la lengua de pus. Si vuelves por aquí alguna vez, el agua que bebas te envenenará. La comida te gangrenará las entrañas. El aire será fuego en tus pulmones. Rogarás en vano ser liberado del horrible tormento que será tu castigo por haber violado a una niña.
2: Una escena colpidora d'Antònia, de Marlene Gorris. Gorris també és la directora de pel·lícules com Miralls trencats, sobre unes prostitutes dominades per un individu que les explota i martiritza. La senyora Dalloway, amb Vanessa Redgrave, basada en la novel·la de Virginia Woolf, també és d'aquesta directora. O també Dins el remolí, amb Emily Watson, sobre el cas real de l'escriptora russa Eugènia Ginsburg, que va ser condemnada per Stalin a 18 anys de treballs forçats en un gulag a prop de Sibèria. Marlene Gorris actualment està retirada. Nosaltres avui parlem de directores, però l'òptica feminista la podem trobar també en altres àmbits com el de les productores, les dones productores. Sense productores que creguessin en projectes amb mirada de dona, difícilment hi hauria directores que poguessin rodar els seus films, aquesta mena de films. A Europa, aquest camp expressiu és força més actiu i prolífic que la resta del món. Però, de tota manera, als Estats Units s'estan produint canvis força positius, bastant positius. Tot i això, especialment a la indústria de Hollywood, doncs, esclar, encara és un món allà dominat absolutament per homes. Pensem que en els 97 anys d'història dels Oscar, 97, només 3 dones l'han guanyat a la millor direcció. 97 anys, 3 dones. I la primera no el va guanyar fins l'any 2010. Van haver de passar, per tant, gairebé 3/4 de segle perquè una directora fos guardonada amb l'Oscar. Va ser la nord-americana Kathleen Bigelow per Terra Hostil. En Terra Hostil. Us he de dir, de tota manera, si no l'heu vista, que és una pel·lícula força masculina, eh? És a dir, que tot i que era una directora, la pel·lícula és força masculina. I les altres dues, la xinesa Chloe Zhao, el 2021 el va guanyar per Momadland, i la neozelandesa Jane Campion, el 2022, per El poder del gos. És a dir, només 3 dones en gairebé un segle. Les xifres, ja ho veieu, parlen per si soles. Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a cineastes feministes, escoltarem el tema principal de la pel·lícula El piano, de Jane Campion. És la història d'una noia escocesa que és venuda pel seu pare a un home que viu molt lluny, viu a Nova Zelanda. La pel·lícula està rodada amb una sensibilitat exquisida. Si encara no l'heu vista, us la recomano. Necessitem més pel·lícules rodades per dones. Necessitem la versió femenina de l'Observació de la vida. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I avui en la secció que fem en col·laboració amb SACOT analitzarem què genera el benestar per a una vida plena. Revisarem el clàssic Salut, Diners i Amor i ens preguntarem si encara aquesta tornada de la cançó marca el camí. Parlarem de cos, butxaca i emocions en un món que canvia més ràpid que mai. I per fer-ho ens acompanya l'Andreu Travé, que és consultor sènior de SACOT. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, bon dia.
0: I el Francesc Acosta, que és coordinador de la delegació del Vallès de SACOT. Molt bon dia, Francesc.
2: Molt bon dia.
0: Bé, doncs, d'entrada, no sé si us sembla que aquesta és una idea molt simplista, no?, la de la cançó, salut, diners i amors. Amor o bé és una veritat universal, no?
2: Doncs molt bé, doncs bueno, agrair una vegada més l'oportunitat que tenim d'estar aquí novament, eh? I bé, doncs sí que és cert que Faves Comptades és un programa més d'economia, no? I pot estranyar a vegades doncs, que barregem doncs, salut, diners i amor, però jo crec que al final és
0: tot està relacionat,
2: una tríada,
0: no?
2: Oi? Sí. Que és el que al final totes les societats persegueixen, no? Vull dir que és el que és, al final és el benestar físic, el benestar financer i el benestar emocional, no? Formen aquesta tríada que en diem felicitat, no? I al Japó en diuen ikigai, que és el que ens fa feliç. Llavors, bueno, nosaltres, doncs, a cada etapa vital tenim diferents prioritats, no? Així, doncs, els joves, si sacrifiquen la formació per diners, en el futur ho passaran malament. I si sacrifiques la salut per diners, en el futur hauràs de gastar diners per recuperar la salut.
0: Està clar, eh? Això és molt, ha sigut molt gràfic, eh? I en una societat com l'actual, una societat que ha canviat, segueix sent l'ordre el que hem anunciat abans? Salut, diners i amor? O s'altera, o depèn també una mica de les etapes de la vida?
2: Bé, no, jo volia posar primer en context, doncs, que quan parlem de benestar, no?, de la societat del benestar, si parlem una mica de història, doncs, bueno, el benestar, doncs, aquí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa va quedar totalment devastada, no? Llavors, doncs, 6 països van formar la CECA, que es va, doncs, el primer objectiu que van pretendre, justament, era, doncs, alimentar la població, perquè, esclar, no hi havia menjar. I llavors van promoure el que ara coneixem per la societat del benestar, o sigui salut gratuïta, educació gratuïta, jubilació, atur, ara hem afegit dependència, renta mínima, i aquests són els pilars doncs, que a Europa continuem defensant, no? Però malgrat tenir-ho tot, doncs, ens sentim insatisfets, no? Llavors, doncs, bueno, que el que dèiem ara, doncs, en quant a el que realment significa doncs, tenir salut, no? Quan parlem de benestar emocional, doncs hi ha una frase que ho resumeix, diu, quan estem sants volem moltes coses, quan estem malalts només una, no? Per tant, jo crec que això és el que marca una mica la prioritat. Si no tenim salut, de què serveixen els diners, no? I per això hem volgut afegir, doncs, el que és el benestar físic,

0: aquí el benestar emocional, però com dos dels pilars doncs, principals, a part de lo que és el benestar financer. Llavors, bueno, si tirem una mica enrere, doncs el 1908 es va crear l'Institut Nacional de Previsió. Llavors l'esperança de vida era de 41 anys. Actualment és de 84 i cada dia l'esperança de vida augmenta 8 hores, perdó, 5 hores. Llavors, doncs, si parlem del segle de l'envelliment, doncs hi ha tres etapes principalment, no? La vida dependent, que bàsicament és fins als 75, pot ser fins als 80 anys. Després ve la vida assistida, que pot ser, a lo millor, si tenim sort, fins als 85, 90, i després ve la vida dependent. La vida dependent en la qual doncs, ja és la nostra última etapa de la vida, no? Què vol dir el benestar físic? Doncs vol dir que com a nosaltres cada dia doncs, vivim més, es tracta de no viure més, sinó viure més qualitat de vida. I per tant aquest és una mica el missatge doncs, que vosaltres volem parlar. Després recomanarem un llibre que està molt bé, que parla precisament d'aquest tema, no? Que a la vida doncs, tenim dos tipus de malalties, les causes ràpides i les causes lentes. Les causes ràpides pot ser quan va passar amb la pandèmia, poden ser infeccions, poden ser accidents, però després hi ha les causes lentes, que es parla de los quatre jinets de l'apocalipsis, no? Doncs que és per un cantó són les malalties del cor, per l'altre són les malalties de càncer, les altres són de diabetis i les altres són d'Alzheimer. Aquestes malalties van per dintre i, per tant, és una mica el karma que nosaltres rebem de portar una bona vida o una mala vida, no? Per tant, el que nosaltres resumim, i no som metges, però, bueno, podríem parlar de la medicina 3.0, que és fer més exercici físic, bona nutrició, dormir bé i tenir bona salut emocional, no? Pel que respecta a l'exercici físic, doncs és el fàrmac més potent per viure més. Llavors, els espartans tenien una frase que deia «Lo que no suïs al gimnàs, ho sagnaràs al camp de batalla», no? I el dimoni ens diu «Ah, no faig exercici, però mira que ell amb 50 anys estava fort com un roure i s'ha mort, no? Oh, mira, jo fumo perquè el meu avi amb 95 anys fumava un paquet cada dia i es va morir amb 95». Això se'n diu dissonàncies cognitives, no? Justificant-se perquè no fem una cosa, no? Per tant, hem de tenir clar doncs, que hem de mantenir uns hàbits de vida saludable. Exercici de força per no perdre musculatura i prevenir l'osteoporosis. Pujar caminant en lloc d'utilitzar l'ascensor. I una cosa que he descobert recentment, que és el trampolí, que és una cama, un llit elàstic d'aquests petits, que va fantàstic, per exemple, pel bombeig del sistema linfàtic, per moltes coses. Jo cada dia doncs, faig 5 minuts de botar, diríem, amb el trampolí.
1: Això que veiem als nens.
0: Exacte.
1: A casa, al jardí de casa, no?
0: No, no, a les golfes tinc allà el trampolí i boto 5 minuts cada dia. I si busqueu a internet avantatges de fer servir el trampolí, veureu que n'hi ha més de 10. Per tant, bueno, vull dir, és aquí ho deixo, amb el sentit de que ho pugueu doncs, posar en pràctica.
1: Andreu, la salut és la base.
2: A veure, bàsicament necessitem estar sentint-se bé d'alguna manera i estar actius i estar en funcionament. Vull dir, si no, a partir d'aquí et deixes caure i et deixes anar baixant. Però això no, però això vol dir que tu has de preparar, tu has de mantenir, has de fer tota una sèrie d'accions perquè això pugui ser positiu i pugui seguir endavant.
1: Segons les generacions o segons les etapes de la vida, diries que igualment la salut és el més important? O es veu de la mateixa manera?
2: No és que es vegi de la mateixa manera, perquè en general quan és molt més jove consideres que no et passarà res, que seguiràs funcionant. El que passa és que si mires una mica per què és el que hi ha pel carrer, doncs veus gent de totes les edats que té malalties, que va amb cadira de rodes, que va... O sigui, té limitacions que d'alguna manera has de mantenir i el que... o has d'evitar. I el que no ens podem perdre de vista és que si ens fixem, i a més Sant Cugat és paradigmàtic, què està apareixent últimament? A part de perruqueries, estan apareixent centres de fitness, però com a bolets, i això vol dir que molta gent jove també s'està posant, s'està cuidant, i després centres per més salut emocional, tipus jo, aquests estan sortint com a bolets, vull dir, per tant, hi ha gent, s'està demostrant que hi ha mercat perquè la gent es cuidi.
1: Quan parlem del benestar físic, és el que abans podríem prioritzar, però és que ara cada vegada tenim més clar que el benestar emocional també és importantíssim. Segur que molts han sentit a parlar del burnout, no? Allò d'estar cremat a la feina. Això també s'ha de poder combatre, no? Amb una bona salut emocional.
0: Sí, és clar. I justament s'ha notat un canvi, ja ho sabem tots, des de la pandèmia, ens han canviat una mica les prioritats. I, lògicament, avui en dia, doncs, amb les xarxes mateix, hi ha un estudi que diu que cada dia invertim, gastem, doncs, entre 4 i 6 hores amb xarxes socials. I, clar, tot això, doncs, ens fa que visquem en un món hiperconnectat, però més sols que mai, no? Llavors, diu que fins al segle XIX, somriure era de pobres. No sé si us heu fixat, doncs, que no hi ha ni cap quadre ni cap estàtua en els quals la gent estigui rient, no? Les persones surten sèries, no? Inclús la Mona Lisa té una sonrisa que com mitja sonrisa, no? Llavors va ser Kodak que a principis del segle XX va convèncer el món de que la sonrisa servia per expressar els moments feliços, no? I el cert és que si viatgem a Àfrica, doncs veiem les persones que no tenen res, però que ens somriuen i són felices amb el poc que tenen, no? Per tant, vull dir, aquí és una mica, no? Llavors, diu que quan nosaltres ajudem, nosaltres ens enriquim, i precisament això és el que fem a Secot. Mantenim un propòsit i ajudem a enriquir-se els altres emocionalment, no? Ara, per exemple, hem creat una revista interna que parla d'això, parla de benestar, i en el qual doncs, procurem doncs, que correix de transmissió per mantenir-nos actius. I ara, justament, mentre m'esperava, he tingut la idea de proposar que aquesta revista la puguem fer per tothom i puguem doncs, difondre els bons hàbits de benestar.
1: Perquè arribi a tota la població, no?
0: Sí.
1: Bons consells. Anem al llibre? O vols...
0: Ens hem saltat el benestar financer, no?
1: Ah, ostres! Clar, jo és que ja amb la salut i l'emocional, és veritat.
0: Ja, esclar.
1: Vinga, doncs bueno, anem al no, financer, perquè... que és veritat, perquè sí. Si estem molt saludables però no tenim una bona salut financera...
0: No, doncs ja parlant de refrans, no? Ja diu el diner no dona la felicitat, però ajuda,
1: però
0: ajuda,
1: oi? Exacte, anem a l'ajuda.
0: Bueno, doncs, no, és parlant... Doncs del tema de diners, no? Generalment aquí els espanyols, els catalans, mantenim una mala relació amb els diners, no? Llavors, una petita reflexió. Avui en dia la intel·ligència artificial ens pot ajudar, però jo canviaria la artificial per amplificada. Intel·ligència amplificada. Perquè amplifica o la nostra ignorància o amplifica la nostra intel·ligència. Per tant, hem d'utilitzar la intel·ligència per amplificar la nostra intel·ligència i es permet que nosaltres siguem els protagonistes en lloc de ser els víctimes de la nostra vida, no? I també en temes financers. Hem de millorar la relació amb els diners, millorar la cultura financera per prendre bones decisions. I el que siguem a la vida depèn de dos factors, la sort per un cantó i la qualitat de les nostres decisions per l'altre, no? Llavors, des de la pandèmia hem tingut un 20% d'inflació i s'acosta una nova onada d'inflació, el qual ens farà més pobres. El principal enemic de les nostres estalvis és la inflació, que crema els diners, no? I tenir els diners al compte corrent o un ETF avui en dia pot ser l'opció més arriscada, o no, perquè ja veurem demà com s'aixeca el Trump, sí. No sigui que apreté el botó nuclear, no?
1: Sí, sí.
0: Llavors nosaltres, doncs, com a assessors, tots que venim d'aquests camps, doncs recomanem la regla de l'estalvi, que és el 50-30-20, no? És a dir, un 50% del que guanyem serveix pels nostres necessitats bàsiques, segons la piràmide de Maslow, o sigui, que és el vestir, el menjar i la vivenda, no? Un 30% és per temes de lleure, i un 20% és per estalviar. I clar, ens dirà la gent, és que jo no arribo al 20%, doncs comença al revés, comença a estalviar el 50 i després retalla les necessitats de lleure. Pensem que un cafè al dia són 600 euros a l'any. I per què no cancel·lem el Netflix, que no serveix per res, i ho substituïm per una web que es diu Masterclass, que ens dona unes classes fantàstiques de vida, o paguem la subscripció de Gemini, no?, per poder ser més eficients a la vida, no? Per tant, hem de canviar la nostra cultura d'estalvi i quan tinguem l'estalvi passar a la inversió. És com una planta, ho convertim en llavors que té la possibilitat de multiplicar-se més, no? Llavors, als països escandinaus la vivenda no és objecte d'inversió. una vivenda a Suècia potser val 150.000 euros. Però, és clar, aquí la cultura del totxo doncs, fa que, doncs, clar, han convertit la vivenda en un objecte d'especulació, no? Per tant, doncs, bueno, lo que, com a consell, per resumir, és dir, per invertir hem de tenir la cultura doncs, de el que se'n diu la nostra versió al risc, que és l'umbral de son. És el nivell màxim de risc que podem assumir sense perdre la tranquil·litat emocional. Hem d'oblidar-nos del plaç fixe i començar a invertir en fons d'inversió, diversificar per sectors, persones, fons temàtics, no posar tots els sous al mateix cistell, no? Als Estats Units està molt arrelada la cultura de la inversió, doncs ells no tenen la protecció social que hi ha aquí. Allà si tens una malaltia i no tens assegurança, et mors, no? I per tant, doncs ells tenen aquesta cultura d'invertir a llarg termini, fer bons fons de pensió, i en canvi aquí ens dormim una mica als laurels esperant que l'Estat ens ho solucioni tot.
1: Francesc, ara sí que acabarem amb el llibre i molt ràpidament, que no ens queda gaire temps.
0: Doncs, bueno, bàsicament, sí, ja aprofitant doncs, que demà és la Diada de Sant Jordi i en relació a la salut emocional, doncs recordar que mirar, llegir més i mirar més xarxes. Hi ha un llibre que té relació amb el que abans hem parlat, que se'n diu Viure més, la ciència de la longevitat, i està escrit per Bill Gifford, i parla una mica de tots aquests aspectes doncs, relacionats amb el benestar físic i emocional. Per tant, és un llibre que recomano molt perquè, bueno, pugueu viure més i pugueu viure amb més qualitat de vida.
1: Doncs aquí queden les recomanacions del Francesc Costa, també de l'Andreu Travé. Avui hem parlat amb Sacot del benestar, eh? Benestar no només financer. El més bàsic, ja ho hem dit, la salut, les emocions, i de tot això també dependrà doncs, el nostre benestar financer. Gràcies als dos. Fins a la propera.
0: Moltes gràcies i molt bona Diada de Sant Jordi.
1: Que vagi molt
0: bona
1: bé.
0: Lectura.

0: Avui al programa conversem amb la Teresa Canes, dramaturga i directora teatral, una dona amb trajectòria vital i professional profundament lligada a la cultura, al teatre, al teixit associatiu del país. Nascuda a Sant Cugat, la seva vida ha transitat entre l'educació, el món laboral, el compromís social i, sobretot, el teatre, entès no com una disciplina artística únicament, sinó com una eina de cohesió, expressió i cultura popular. Teresa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vas néixer a Sant Cugat, però vas néixer, com diríem, pràcticament al rovell de l'ou, al carrer Major.
1: Al carrer Major.
0: L'any 46. Com definiries, en poques paraules, la teva infantesa, la teva joventut en el Sant Cugat d'abans?
1: Doncs que l'enyoro.
0: Sí?
1: Sí, sí, perquè, bueno, esclar, vull dir, Sant Cugat, doncs, com tots els pobles, han de créixer i han de... Però sí que enyores aquell poder sortir a jugar al carrer, aquell, no sé, al davant teníem l'Engràcia, que tenia un cub, i amb el carro anàvem a collir raïm i el trepitjàvem a davant, just a davant de casa. O sigui que, clar, aquestes coses una mica les enyoro, però esclar, hem de donar pas a la... a la prosperitat, i doncs ara tenim un Sant Cugat de 100.000 habitants, que quan jo vaig néixer n'eren 8.000.
0: Ha crescut.
1: Sí,
0: evidentment. I com era casa teva?
1: Casa meva era una casa de poble. Allà on vivia el...
0: Al centre de la ciutat, sí.
1: Sí.
0: Tens una trucada, si la pots... Sí. Estem fent aquesta entrevista a la Teresa Canes per fer un recorregut per la seva trajectòria, i deu estar molt sol·licitada la Teresa, que fins i tot quan està fent aquesta entrevista ha de rebre la trucada d'algú. A la Teresa li preguntàvem per casa seva,
1: sí,
0: no?
1: Era una casa de poble.
0: Llavors, però estava al vell mig de la...
1: Al vell mig del poble. Llavors, al costat de la perruqueria Anita, que era
0: sí.
1: La perruqueria...
0: De referència.
1: De referència. Allà on ara hi ha el Blue Moon, diríem, a la botiga aquesta, doncs, llavors allà teníem la cuina, la llar de foc, cuina econòmica, i continuava el pati fins al carrer Migdia, darrere de tot, o sigui, una casa enorme. A la primera planta hi havia una sala enorme, amb 4 habitacions per banda, diríem, i a dalt hi havia les golfes, que és on el pare va començar, bueno, no va començar, feia de... d'enquadernador.
0: Mm. Éreu 8 germans?
1: Érem 8 germans.
0: Dels quals ara en quedeu
1: 6.
0: Com va marcar...
1: Que el meu germà gran, arrel del que vam fer a TV3, el meu germà gran es va morir fent la mili.
0: O sigui, m'estàs dient que és una víctima més d'aquestes morts silenciades?
1: Jo no sé si és una víctima, sí.
0: Perquè no sabeu les causes?
1: No, ens van enviar, que li havien fet l'autòpsia, ens van dir que era un virus fulminant. Sabem que la nit es va trobar malament, que la van portar a infermeria i que l'endemà ja no es va despertar. La veritat és que es van portar molt bé amb nosaltres, vull dir, els pares quan van anar allà el van ballar tota la nit, vull dir, que molt bé, però sí que...
0: És, teniu dubtes?
1: Sí, és allò que no sabem, ja suposem que va ser una poca atenció, diria.
0: El que et preguntava és com et va marcar créixer en una família tan nombrosa, perquè clar, això és una bona colla a casa.
1: Doncs amb moltes coses positives i moltes negatives. Positives és que encara ara tots els meus germans ens reunim 2 o 3 vegades l'any i estem molt ben avinguts, i això no es paga amb diners, tot i que n'hi havia molt pocs a casa. I això també et marca, doncs, perquè no pots fer tot allò que t'hagués agradat fer. Perquè, clar, doncs, a 14 anys jo ja treballava, esclar, vull dir, sempre he anat estudiant, treballant, i per tant, això és una cosa, entre cometes, negativa, però la cosa positiva i més és que la família junta, la família no es paga amb diners.
0: Ara ho deies, des de ben joveneta vas començar a treballar. Amb 14 anys vas entrar a les oficines d'una fàbrica tèxtil a Sant Cugat.
1: Sí, Industrial Fènix es deia.
0: I com recordes aquella primera experiència laboral?
1: Bé, esclar, era una nena, vull dir, estava a les oficines, però feia d'enllaç amb la fàbrica Talés, amb un soroll d'espant i tal. I després el meu pare era amic del senyor Castelló, de la tintoreria Castelló de Sabadell, i va dir, ah, doncs ja et faré entrar la teva filla bueno, en un lloc una miqueta més, a l'oficina una miqueta més, no més remunerat, sinó doncs més i tal. Llavors va ser com vaig començar a treballar a Sabadell, a la tintoreria Castelló.
0: En aquella època era habitual, no?, que gent jove com, sí, com tu feies, amb 14, 15 anys, ja comencés a...
1: Sí, sí. A més, és la tintoreria Castelló que se m'endú la riuada. Sí, treballant de matí arribem i no hi havia fàbrica, perquè se l'havien dut la riuada. I bé, bueno, és igual, se'n va fer una de nova i tal, però vull dir que també són anècdotes que sí. Sí, clar, si tenies possibilitats d'anar a algun lloc i pujar, a mi em va donar l'oportunitat de començar a estudiar, perquè jo havia fet el batxillerat a les Monges, però ja havia deixat de treballar, d'estudiar. Llavors, a Sabadell hi havia l'Escola de Comerç i vaig fer el professorat mercantil. I doncs d'aquí vaig anar fent altres coses, però vull dir, és l'oportunitat que vaig tenir de poder continuar estudiant.
0: Efectivament, ara com expliques, a l'hora que treballaves vas continuar fent els estudis,
1: sí, eh?
0: El batxillerat, el professorat mercantil que ara comentaves, també vas fer magisteri.
1: Però jo ja era casada i tenia fills. Jo vaig fer magisteri, ja et dic, tenint, no sé, tenia tres, potser, no sé si tenia la Maria, bueno, és igual. Vaig fer magisteri i va ser quan vaig entrar a treballar a Orlandà i després...
0: I què és el que t'empenyia a continuar estudiant quan ja tenies una feina?
1: Doncs perquè jo buscava allò que podia... O sigui, jo volia estudiar. I el que passa és que, no, esclar, havia de veure què és el que podia. I en magisteri, a més, jo vivia a Sants, jo ho vaig fer la normal a Sants també, per tant, ho tenia allà mateix, i ho podia compaginar bé. Però jo hagués anat a la universitat, però no podia, diríem. Tot i que sí que després de fer magisteri vaig anar a fer... Bueno, vaig fer un any i mig de geologia. Vaig fer el primer any de geologia, el segon any, quan vaig començar a haver d'anar a pràctiques, que havia d'anar a Mallorca, amb tres anys, mai, amb quatre. Ja no podia anar-me'n i llavors vaig deixar-ho. Per tant, la meva ànsia d'estudiar, si hagués pogut sempre... però fins que em vaig llicenciar a l'Institut del Teatre pel meu home. Tota la vida volguem fer teatre, doncs ara has d'anar a l'institut. Jo em feia por perquè ja era gran i tal, i bueno, vaig presentar, no em vaig preparar gaire, evidentment no vaig entrar. I l'any següent, el meu home, que t'hi has de presentar, i sí, mira, és que n'entren només 19 de 50 i pico que es presenten. I bueno, sí, vaig quedar, em sembla, a les 7 o a les 8, a la segona vegada. I vaig entrar.
0: Has explicat que quan et vas casar, doncs te'n vas a viure a Sants.
1: A Sants. Això
0: era l'any 69.
1: 69.
0: Com va ser aquest canvi d'anar a la ciutat amb un altre ritme de vida?
1: A veure, el meu ex, diríem... Bé, ara sóc viuda, de fet. El meu ex tenia una casa, un pis a Sants. De fet, vaig sortir d'un clan i em vaig posar en un altre clan, perquè el meu home eren sis germans i tots vivien al mateix bloc. O sigui, també era una casa...
0: Familiar.
1: Sí, era una casa de poble que es van fer pisos i els seus germans vivien als pisos i a baix, a la planta baixa, vivien els pares. O sigui, jo vaig sortir d'un clan i vaig anar a un altre clan.
0: I com va ser la vida en aquella època ja?
1: Molt, molt, molt, molt bé. Evidentment, enyorava Sant Cugat, jo venia molt a veure els pares, no em vaig desconnectar del que era abans l'Esbar Sant Cugat, que després va ser l'Esbar Mediterrània, perquè va fundar el meu pare, diríem, i no em desvinculava, però sí que em vaig posar doncs, a fer teatre a Sant Medir, a la Coral Sant Medir, al Centre Social de Sants, bueno, a tot el que era cultural dintre de Sants, que encara ho és, molt, molt cultural. I llavors, per això no va ser tanta diferència, diríem.
0: A Barcelona vas començar a exercir de mestre.
1: Sí.
0: Vas començar a l'escola Orlandai de Sarrià i sí. Després a la Proa de la Bordeta.
1: Sí.
0: Què significava per tu ser mestre? Era vocacional?
1: Bé, jo no diria que fos vocacional. M'agradava, evidentment. Però com he dit abans, era en aquells moments el que podia fer. I que m'agradava, evidentment. però, de fet, hi vaig estar-hi poc temps fent de mestre. Suposo que per la feina que tenia quasi tot plegat. I després vaig muntar un centre d'estudis. Aquest sí que em va durar molt de temps. Un centre d'estudis on tenia gent de repàs. Gent de repàs i tenia molta gent. I els estius ens podíem ser 40-50 nanos. I en aquí va començar-hi a treballar el meu fill, la meva filla, i a més agafava altres professors. No? Però vull dir que va ser un... allargar l'etapa de mestre, però dintre d'un... no en una escola, sinó en un centre que jo em semblava que podia ajudar a la gent. Dintre de l'escola sí que pots ajudar en els alumnes, però, esclar, t'has de dedicar a tots els 30-40 que teníem llavors. Però amb el centre d'estudis podies anar molt personalitzat i em va agradar molt.
0: Tu recordes en quin moment... apareix amb força el teatre a la teva vida? És a dir, estem parlant d'una vocació que era primerenca o va ser una descoberta posterior?
1: No. El meu pare era un dels directors, que n'hi van haver-hi bastants, però quan jo vaig començar a fer teatre era el meu pare director de l'agrupació teatral Maragall, que fèiem teatre sota la rectoria. I ho vaig fer de Nen Jesús als Pastorets, només em puc dir-te això. O sigui, de fet, els Nen Jesús de Pastorets sempre han sigut els meus germans, perquè sempre n'hi havia...
0: Home, clar, amb tanta colla...
1: Sempre n'hi havia un de petit. I bé, i després doncs, vaig fer de pastora, i després vaig fer teatre, doncs això, l'agrupació Teatre Maragall, vaig fer teatre Esplugues, vaig fer teatre Sant Medí, sempre he fet teatre. O sigui, per mi el teatre... És una cosa que, bueno, que el dia que deixi de fer teatre és que ja hi he acabat. I per això, doncs, el meu home em va dir, però jo que no puc anar a l'Institut del Teatre, que sóc massa gran. Bueno, de fet...
0: Quina edat tenies quan vas...
1: Jo vaig ser iaia a l'institut. Jo vaig ser àvia. O sigui, l'últim any, jo estava a classe amb el Sergi Belbel, per si... i el meu fill em anava trucant, que ens anem cap a l'hospital. I el Sergi, vés-te'n, i demà ja ens diràs què és. I, bueno, vaig anar cap a la clínica i va néixer la meva neta gran. O sigui, jo vaig ser iaia. Jo diria que és de les persones més grans que han estat a l'Institut del Teatre. I, clar, llavors, jo vaig fer... I els mestres, els professors, eren amics, diríem. El meu gran amic va ser el Jordi Coca, que encara ara doncs, ens trobem. I ens, perquè, clar, el ser molt gran, diríem, doncs hi havia un feeling molt, molt, molt fort amb els professors.
0: Després de la separació amb el teu home, tu tornes a Sant Cugat, no?
1: Sí.
0: I com és aquest retorn a la teva ciutat? Com ho encaixes tot un altre cop?
1: Molt difícil.
0: Sí?
1: Molt difícil, perquè jo vaig marxar de casa. O sigui, no és allò de que et separes i tu et quedes a casa perquè tens quatre nens, no? No. Jo vaig agafar dues maletes, quatre nens, i me'n vaig anar de casa. Amb la qual cosa, vull dir, van ser difícils, perquè sí que el meu ex, doncs no sé si dir-li ex, però em passava una quantitat pels nens, però dia per dia, als 18 anys, ja no me'ls passava. Per tant, és clar, els nens anaven tenint 18 anys. Però el que sí els hi pagava és la universitat, amb la qual cosa van poder anar a la universitat. I llavors m'ajudaven. Vull dir, va ser una cosa, vull dir, que tots...
0: Avui tindrem una entrevista amb convidats, no? Podríem dir, extras. Tenim convidats extras que... A veure, vols que t'ajudi? Ja... Bueno, si torna a trucar, doncs potser li contestem i li expliquem que estem fent una entrevista. I així segur que ho entendran. Teresa, parlaves d'això de la tornada a Sant Cugat.
1: Doncs, bueno, la tornada a Sant Cugat va ser... Bueno, el que vaig tenir la gran sort, que un amic meu, el Joan Sotorres, diríem, em va preparar tots els papers perquè jo pogués demanar un pis de promosa. I llavors me'l van donar. I que és el pis que estic vivint ara actualment. Vaig tenir un pis de promosa amb la qual cosa allà, amb els quatre nanos, doncs vam anar tirant. Esclar, tots els nanos estudiaven, treballaven i vam anar tirant davant. Fins que vaig conèixer el meu home d'ara, diríem. I bueno, llavors, doncs, vam estar un quant temps aquí a Sant Cugat, però ja ens vam anar a la Floresta. Vam trobar una casa a la Floresta i vam dir, nois, voleu venir a la Floresta? I vam dir, nosaltres en una casa a Sant Cugat, ja us hi podeu anar. Ells es van quedar a Sant Cugat i nosaltres vam marxar a la Floresta. I van continuar vivint els quatre fills aquí a la Floresta fins que es van anar casant. I va quedar l'últim.
0: Molt bé. Hem parlat de la teva vinculació al teixit associatiu Tenassans, que ens has fet tot aquest repàs de les entitats on participaves, com també a Sant Cugat, perquè, bueno, sí, de fet, ve una mica també de tradició familiar.
1: Familiar.
0: No? Grups de teatre, esbars, bastoners, entitats culturals... Què és el que t'enganxa del teixit associatiu? Per què aquesta necessitat? Què és el que et crida?
1: A veure, només t'haig de dir que el meu pare el van proposar per ser alcalde de Sant Cugat. I el meu pare, doncs, perquè, esclar, estava molt lligat a Sant Cugat, però el meu pare va dir que no, teníem els amics a Sant Cugat i que ell... Però això vol dir que nosaltres estàvem molt posats a Sant Cugat, no amb la cosa d'independència, perquè llavors encara no se'n parlava, però sí amb la llengua, sí, el meu germà era escultor, el meu pare escrivia... O sigui, a casa sempre hi ha hagut una inquietud cultural molt gran amb el teatre i tal. I, per tant, jo diria que la majoria d'entitats d'aquí Sant Cugat hi estaven vinculats els germans, el pare o jo, diríem. I, per tant, me n'hauria de deixar, però totes les entitats d'aquí Sant Cugat hi hem estat vinculats.
0: Per tant, vinculació a cap partit polític directament? Cap?
1: No, cap. Cap ni un.
0: Però en canvi...
1: Ni penso ser-hi. Sí. Ni penso ser-hi perquè penso que... Vull dir que m'han decepcionat bastant, perquè sí que fan una bona feina i sí que jo sóc, diríem, afí amb algun grup polític, partit polític, però no hi participaria mai, justament per això, per el que el meu pare va dir que no volia ser alcalde. I va anar-hi el Jordi Pujol, precisament, al taller del meu pare, a proposar-li. I el meu pare li va dir, no, dieu-li al Joan Maric, i que va ser el Joan Maric.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Bueno, parlant i què podia ser, el pare del Joan Maric, doncs una bona persona i tal. Però suposo que és per això, que no podria ser d'un partit polític, perquè no el podria criticar, diríem. No és això. Vull dir que no n'hi ha cap que no tingui un all o una ceba, diríem, no? I des de fora és molt més fàcil poder-los... No és criticar, sinó poder-los dir, nois, que no aneu per aquí, o el públic no va per aquí, o etcètera, no?
0: Entenem, doncs, que ets una persona que, si cal la crítica, la fas.
1: Sí.
0: I que, per tant, en el passat tu t'has trobat amb alguna situació que vas arribar en una manifestació, per exemple?
1: A Sants, precisament.
0: Sí?
1: suposo, una manifestació amb cotxes. Sí, llavors,
0: què va
1: autonomia
0: passar?
1: I llonses de...
0: A l'Estatut d'Autonomia.
1: L'Estatut d'Autonomia. Mm. I anàvem amb cotxes i anàvem amb els quatre nanos a la dinta. I anàvem amb caravanes i tal. I la policia ens va demanar tots els carnets, amb la metralleta així, o amb els nens al darrere... i bueno, i ens van citar per anar a declarar, i havíem d'anar a Madrid a declarar. I vam tenir la casualitat que el Carrero Blanco se'n va anar a les boires, diríem, i es veia el top, el Tribunal d'Ordre Públic, es va abolir, es va allargar, i no vam arribar a anar a Madrid, però ja teníem l'autocar per anar a Madrid a anar a declarar. Vull dir que sí, doncs aquestes coses, evidentment, totes les manifestacions m'hi trobaràs, diríem, perquè, per això, doncs perquè s'han de reclamar moltes coses, però es reclamen més bé des del poble que des d'un partit.
0: Aficions, habilitats... quan t'ho vaig preguntar, em vas dir... No sé, com no sigui el ganxet?
1: Sí, és que habilitat. Molt, molt, molt. A les cortines de casa, totes. Llavors, clar, tenia els nanos petits, que estaves molt a casa, plovia. Sí, he fet ganxet i mitja, i m'agradava. Ara ja no em faig. Però és que no sé, habilitats, no sé què vols... No ho sé. Sí, suposo que en tinc moltes, però no, tampoc no sé quines són.
0: No t'has parat a pensar-hi?
1: No. La cuina, no sé...
0: Sí? T'agrada cuinar?
1: Sí, sí, sí. Bueno, encara que no m'agradés haver de cuinar molt, però... Sí, sí.
0: I a nivell personal, mare de quatre fills...
1: Mare de quatre fills...
0: Cinc
1: sumant els del Joan...
0: Sí, sí, i després àvia, no?
1: Set nets, nou sumant els del Joan...
0: Ha estat complicat combinar, diríem, la teva faceta més personal amb la familiar?
1: No. Jo penso que m'he dedicat, a part de tot el que feia, de teatre, de tot la part cultural que feia i tal... M'he dedicat molt als nanos, o sigui, he sigut més amiga que mare, diríem. No sé, vull dir, no m'ha costat gens. És allò de dir, de vegades que les mares diuen ai, deixeu-me el meu racó i tot plegat. No, suposo que el tenia, el meu racó, però el meu racó eren els nanos i ara són els nets. Vull dir, jo vaig dos, tres dies a la setmana a buscar els nets a l'escola, els porto a rítmica, els porto a l'esbar mediterrània, els porto a futbol, els vaig a buscar a hockey. Vull dir, jo dos, tres dies a la setmana els dedico a anar a buscar els nens perquè bueno, no puc estar sense ells.
0: I si et demano que em recordis si tens alguna cosa pendent?
1: No, bueno, ja te'ls he dit les coses pendents que tenia. Per exemple, ara que els meus fills se'n van esquiar, m'hagués agradat esquiar, però no vaig tenir possibilitats, a la meva edat no es podia. Segur que tinc coses pendents que m'hagués agradat fer. Bueno, aquí te'n poso una, m'hagués agradat fer ratlles.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Però com què? Com no, els del Dakar, per exemple?
1: No. Ah. Ratlli, quan érem joves, érem...
0: Carreres.
1: Érem una colla, només n'hi havia un que tenia cotxe, i de vegades ens anàvem... Llavors, l'any 70, 80, 75, anàvem a fer carreteres per la rebassada. Jo anava amb el que tenia cotxe, i jo no en tenia... Doncs a mi un ratlli m'agradaria, però un ratlli allò que jo pogués córrer i que no em vingués ningú en contra, diríem, saps? Sí. Però bueno, és una tonteria, però sí, sempre ho he dit. És que les aficions que tenia les he complert pràcticament totes.
0: O sigui que et sents satisfeta?
1: Molt, molt, molt, molt. Molt. Aquests dies que ens hem per un cantó, el meu gendre va fer 50 anys i ens vam ajuntar, no sé, 30 o 40 persones i tal, entre, esclar, tota la família. I ara que vam fer un sopar de canes, un dinar de canes, esclar, de canes en són molts, que vam tenir de llogar un lloc. Jo veient allò, deia, això val totes les pessetes del món. No, o sigui, estic totalment satisfeta amb els nanos, nets, bueno, No, tinc cap queixa.
0: Doncs amb aquesta satisfacció tancarem aquesta conversa que hem mantingut al llarg d'aquests minuts amb la Teresa Canes, a qui li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació.
1: Només faltaria. Em podeu convidar sempre que vulgueu.
0: Doncs gràcies, que tinguis molt bon dia.
1: Gràcies.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: I avui al POU parlem d'una nova aliança científica que vol ajudar-nos a adaptar-nos millor als efectes del canvi climàtic. El Centre Tecnològic Eurecat i el CREAF, especialitzat en ecologia i recerca ambiental, han creat una unitat mixta de recerca i innovació per desenvolupar solucions basades en la natura i transferir-les a la societat i també a les empreses. Per parlar-ne avui comptem amb Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtic Coordinat per Eurecat. Primer de tot, Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: El primer que volia preguntar-te, Carles, és què representa la creació d'aquesta nova unitat i per què és rellevant la seva creació?
1: Bueno, jo diria que és rellevant perquè estem com ajuntant sinergies d'un centre de recerca com és el CREAF en matèria de biodiversitat, canvi climàtic, canvi global, amb Eurecat, que és un institut tecnològic que fa recerca més aplicada i sobretot també transferència cap a la societat i les empreses. I d'alguna manera el que volem és que aquest coneixement més teòric, si voleu, generat per instituts de recerca com el CREAF, que són punters, no?, en aquest tema, pugui establir un diàleg permanent amb un centre tecnològic com el nostre i generar projectes pilot que puguin això portar més a prop de la societat i de les empreses algunes solucions basades en la natura, basades en la restauració del capital natural i una mica també dels serveis ecosistèmics que aquests sistemes naturals i seminaturals ens estan proporcionant.
0: Carles, quan parles de solucions basades en la natura, en què consisteixen exactament i com poden ajudar-nos a la societat, no?, a adaptar-nos al canvi climàtic?
1: Bueno, hi ha tot un variant de solucions basades en la natura que anirien des de... És un concepte relativament nou que abarcaria des de les solucions de restauració d'ecosistemes clàssiques, no?, dins de, jo què sé, reforestació, no?, d'una zona cremada o restauració d'un aiguamoll degradat, passant per sistemes més seminaturals i fins i tot sistemes urbans en els quals, per exemple, doncs, millorar el verd urbà, no?, o altres elements de natura que puguem incorporar al sistema urbà també ens ajudarà a adaptar-nos millor al canvi climàtic, ens afavorirà la recuperació de la biodiversitat i també altres serveis ecosistèmics molt importants com podria ser el benestar humà, no? Cada cop hi ha més estudis que demostren que un ambient urbà més atractiu des del punt de vista natural també genera més benestar i un més equilibri psicològic, no? Aniríem una mica tot el gradient. Això també inclouria com millorar els models d'agricultura o agroforestals perquè siguin més sostenibles i perquè puguin produir béns i serveis més enllà del que seria estrictament el menjar, no? O sigui, relacionat amb el turisme de natura o altres valors afegits que, en definitiva, poden proporcionar als sistemes naturals i seminaturals.
0: Uh-huh. Carles, aterrant el tema aquí al nostre territori, a Catalunya, no sé si el país és un territori especialment vulnerable a aquest canvi climàtic i quins serien els reptes prioritaris a abordar amb aquesta nova unitat.
1: Bueno, Catalunya en el context mediterrani és, no?, un exemple clar de combinació d'impactes del canvi climàtic negatius en general i bastant problemàtics, per dir-ho així, no? De fet, hi ha estudis recents que estan indicant que un dels llocs que s'està escalfant més ràpid el clima és precisament a Catalunya, no? I més de 2 graus ja, no? Uh-huh. I, per tant, això implica doncs més onades de calor, que cada cop són més llargues i més intenses, de manera que ja no podem ni tant parlar d'onades, sinó que cada cop és més una situació més tèrmic, més continuat a l'estiu. El tema dels aiguats que, bueno, són més freqüents i més intensos, tot el tema dels incendis que hem viscut, a la pujada del nivell del mar i els temporals marins. És a dir, tenim uns reptes molt importants que, depenent del territori de Catalunya, són una mica diferents, no? Llavors, també una mica el que volem és identificar quins són els elements crítics d'adaptació i de recuperació dels sistemes naturals a la regió metropolitana, o al Terres de l'Ebre o altres llocs que volem una mica prioritzar l'acció amb aquesta unitat mixta amb el CREAF.
0: Mm-hmm. Carles, teniu ja identificats o teniu un primer anàlisi fet de quins serien aquests elements crítics que ara comentaves?
1: Bueno, en l'entorn metropolità, clarament el tema forestal i agroforestal, no? Recuperar aquest mosaic agroforestal en la mesura del possible, que per adaptar-lo a les noves condicions i també reduir el risc d'incendi, reduir el risc de dany a infraestructures, reduir també la demanda d'aigua dels sistemes naturals i seminaturals, en definitiva també tindre un paisatge de més qualitat i més adaptat a les condicions actuals de clima i de societat, per dir-ho així, creiem que és una prioritat. En altres entorns, com Terres de l'Ebre, per exemple, també tenim el problema aquest del mosaic agroforestal a la zona interior, però a la zona del Delta més aviat seria prioritat tot el tema relacionat amb temporals marins i pujada del nivell del mar, no?, com un dels impactes més destacats.
0: Mm-hmm. Carles, a l'inici explicàvem, no, que un dels objectius de la creació d'aquesta unitat mixta era desenvolupar aquestes solucions basades en la natura, però també aconseguir transferir-les a la societat i a les empreses. Situant-nos en aquesta segona part, com es fa arribar aquestes solucions a la societat? No sé quin papers doncs, poden tenir l'administració, ajuntaments, entitats locals... Una mica com s'aconsegueix que aquesta recerca arribi realment a peu del territori?
1: Aquí un element creiem molt important és el desplegament d'aquests espais de Living Lab, que també impliquen una metodologia de treball de codisseny d'aquestes solucions amb els sectors socials i econòmics i, per tant, dedicar uns recursos humans i econòmics a establir aquestes dinàmiques de reunions i de treball sistemàtic que permeten, per això, identificar més clarament els reptes i possibles solucions, també que la societat i les empreses puguen entendre millor quins beneficis poden aportar, en aquest cas, les solucions basades en la natura, i intentar això, engegar conjuntament projectes pilot que puguin fer aquesta demostració sobre el terreny, sigui en un entorn agrícola, en un entorn, jo que sé, d'un riu, no?, o d'una zona forestal, o d'una zona costanera, o fins i tot d'una zona urbana, no?, fer aquests projectes pilot demostratius que d'alguna manera mostrin els avantatges i la viabilitat d'aquestes solucions i, per tant, que després es puguin replicar en altres ajuntaments o en altres empreses, i en definitiva és aquesta capacitat demostrativa que entenem que podem generar.
0: Uh-huh. Carles, diria clar que aquesta unitat ja té alguns projectes en marxa. Es parla del Blau Cat i el Bioresilmet, diria que ho he dit bé. Ens podria explicar què s'està fent amb aquests projectes i quin s'espera que sigui el seu impacte?
1: Mira, el Blau Cat és una mica l'avaluació del carboni blau a la costa catalana. Implica tota una estratègia d'agafar mostres i informació per saber quina quantitat de carboni tenim avui dia amagatzemada a la costa. Això vol dir els aiguamolls, llacunes, deltes i també a la zona marina que creix els alguers, no?, la posidònia i altres espècies. Uh-huh. I a partir d'aquí identificar possibilitats de millorar la gestió d'aquests espais per augmentar la capacitat d'amagatzemar carboni i també identificar el potencial d'espais on se podria restaurar aquests aiguamolls i sistemes d'alguers, que no oblidem que venim d'un procés de pèrdua d'aquests espais molt gran, no?, de fins a un 70%, diria, dels aiguamolls que hem perdut, i per tant identificar espais per poder restaurar no només els aiguamolls, sinó els seus serveis ecosistèmics, com podria ser el del carboni, i també la biodiversitat, no? Això en el marc d'una estratègia europea que és la llei de restauració de la natura, no?, que ara obligarà els estats membres a establir objectius de restauració d'ecosistemes més ambiciosos, entre els quals, evidentment, els costaners són uns dels crítics, perquè són sistemes molt, molt importants, no només per la natura i per els serveis ecosistèmics, sinó també per mantenir una activitat econòmica molt important que tenim a la vora del mar, no?
0: Uh-huh. I l'altre projecte que li comentava Carles, el Bioresilmet,
1: sí,
0: en què consistiria?
1: És bàsicament un projecte demostratiu amb accions demostratives de millorar la resiliència climàtica en territoris mediterranis. Això vol dir dos territoris, un a Catalunya, que seria en aquest cas Delta de l'Ebre, i un altre a Andalusia, que seria l'altiplà d'Almeria, que és una zona més àrida, més subjecta a problemes de desertificació i de pèrdua de, no només de biodiversitat, sinó també de fertilitat del sòl i de viabilitat dels cultius, no? I, per tant, una mica a veure amb això, projectes demostratius d'agricultura regenerativa, agricultura ecològica, com potenciar també el turisme de natura, com intentar establir sistemes de crèdits de carboni que puguen ajudar a finançar amb finançament privat l'agricultura que té capacitat de capturar aquest carboni al sòl, la restauració d'aigüemolls. Hi ha un conjunt d'accions que es complementen entre elles, que van una mica totes destinades a treure aquest major valor afegit del capital natural, no?, dels ecosistemes mediterranis, uh-huh, i poder adaptar-nos millor al canvi climàtic.
0: Uh-huh. I, Carles, ja per acabar, comentàvem també a l'inici que vostè dirigeix el Centre en Resiliència Climàtica. Voldria preguntar-li com es complementa aquesta nova unitat amb la feina que entenc que ja fan des d'aquest centre.
1: Bueno, és bàsicament una sinergia important perquè CREAF també forma part del Centre en Resiliència Climàtica i aquest acord bilateral el que ens permet també és treballar d'una forma més propera en impulsar el propi Centre en Resiliència Climàtica i, en definitiva, també alinear els objectius compartits bilateralment amb els que seria ja més col·lectivament amb aquestes 10 institucions que formen part del CRCI i també poder desplegar activitat, per exemple, a la regió metropolitana, on està el que ha ubicat, mentre que en el cas nostre, que estem ubicats en Posta, doncs estem més focalitzats en Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, doncs Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtica, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos doncs, el funcionament i la posada en marxa d'aquesta nova unitat.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
3: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
6: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
5: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no? Els nostres dies, com

0: professor de llengua i literatura secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
1: Hola, bon dia, què tal, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
2: sí.
0: Estàs?
2: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
2: Correcte.
0: I aquí no,
2: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
2: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
3: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
3: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
3: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo al Felipe. Hola, Felipe, què tal?
4: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
4: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
4: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
2: Bueno. No,
0: i per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
5: Hola.
0: Com estàs?
3: Bon dia, Sara.
5: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
4: Sí, sisplau.
5: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
5: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
5: Primera pregunta.
4: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
4: Jo estic enamorat.
5: Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
4: Doncs perquè, mira, persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
5: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
5: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
6: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
4: Jo també.
6: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
4: Sí.
6: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
3: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
5: Sí.
3: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
3: Sí, bueno.
5: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona... Perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada...
5: Parlar amb els amics per saber què passa.
6: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro.

0: Però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia. Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
2: sí, sí. Digues.
1: Tu estàs enamorat.
2: Jo o estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
2: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà arribes, t'enamores.
2: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
3: Atractiva.
2: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
0: Hola, aquell... persona.
2: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
2: No, que la quiero muchísimo.
0: Oh! Sí.
3: Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
2: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
2: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... Em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs, jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
3: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil.
1: Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
3: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
3: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
2: Sí.
1: Saps? I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
0: Jo.
2: Ai, jo.
1: I això és un drama.
0: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
1: A veure, i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
0: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... Jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: I ho va saber o no?
0: Va ser estrany, perquè... Clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
3: Agafar
0: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
0: coses.
1: No vas necessitar sí. distància? És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
0: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. No. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic, també, enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor, al final, té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
2: Sí. I tant.
1: Em veieu?
4: Sí, però tant. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
0: Ostres, literalment,
4: quina ràbia. Hòstia, literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
1: I et molesta que facin aquest... No, no, no, és, o no,
4: perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
0: Però petons on?
4: Tipo, la galta,
1: I Aron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
0: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
2: Clar.
3: I, de fet, l'abraço... O
1: sigui, I et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
2: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També.
0: I perquè s'avorreixen.
3: I s'avorreixen.
0: Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, però m'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
3: Sí, sí.
1: Envegeu els que tenen parella actualment?
0: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
0: Sí.
3: No. Espera, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
3: Perfecte.
1: Sí. Endavant.
5: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
6: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
7: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
8: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
9: Jo crec que és una edat correcta, però enamorar-se és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
10: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
11: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
12: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
9: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
8: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
10: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
5: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
10: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
12: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
7: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
8: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
10: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
12: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
9: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
0: Sí.
1: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
0: Massa.
1: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
0: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
0: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
0: Que fàcil que és tot, per favor.
2: Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Què vol dir les variables?
0: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
2: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom et coneix.
3: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
3: Exacte, sisplau.
2: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
0: No.
2: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
0: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals.
1: Clar.
0: I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria, per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
0: Divers,
3: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè
2: clar,
3: si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor.
2: O sigui,
3: està ple...
2: Oh.
1: Que bonic, això, per favor.
3: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Ara on ets un romàntic, eh?
3: Sí, però és que... Sí. O sea,
4: ho copio per un poema, vale?
3: Vale, perfecte, tot teu. Però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona... Una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
4: És el punt de plorar. És l'èxit.
1: Aquí, escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
4: O que es gràcies.
1: Per què cançons?
0: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
2: Mm-hmm.
0: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
2: És la persona.
0: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
3: exacte.
0: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
2: No.
1: Felipe,
2: no.
1: Què vols opinar sobre això?
2: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
2: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
2: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que tu,
2: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
4: Uh-huh. Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
2: Exacte.
4: Què collons és això?
1: Uh-huh.
4: Què és això?
0: No, és una nada d'olla molt heavy. Així.
2: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Uh-huh. Sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
2: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions sí. I violència.
0: Clar,
1: és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
0: Depèn, algun... hi ha primers cops de tot.
2: Exacte, hi ha tot.
4: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
0: No, però sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
2: Jo tinc una opinió.
0: Tot són primers cops, digues.
3: Sí, digues.
2: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
0: Sexe.
2: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
3: Exacte.
2: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
3: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
0: El plaer
3: llavors,
0: de l'home.
3: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú... d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat també, sí. Què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
12: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
5: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions i em sento preparat.
12: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
10: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
9: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
7: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
9: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, amb límits, de tot.
12: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
7: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
9: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
0: Els pares,
1: tu a qui vas?
2: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
0: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
3: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
0: Molt oberts.
3: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
4: Sí, la confiança que tens amb ells per parlar. Sí.
0: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com que estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
0: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
3: Tu estàs enamorat, compte.
0: Sí, sí. Exacte, va, explica.
2: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... la cançó que, no sé, tots els recordatoris... Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
0: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
2: Clar.
0: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
3: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar. I pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fa una part del respecte. No?
3: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
1: Exacte.
3: ni has de posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
3: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
4: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? Clar. I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar. Fa recordar això i estic, no, clar. Que malament.
1: Tira per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, no, això, no, justament perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
4: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, uh-huh. saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això clar, i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè clar. M'han fet sentir com un puto acudit, uh-huh. doncs clar. M'era impossible clar. Mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... Una cosa rapidíssima.
3: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt jo, bé.
3: Sí, sí,
1: aquest,
3: sí.
1: Aquesta falta de llibertat, sí. A tu, exacte. Julia?
0: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc.
2: Mm-hmm. Sí.
0: I això, sí.
1: Felipe?
0: Sí.
2: Exactament el mateix, o sigui, que respecti sí, la meva llibertat.
1: Això, eh?
2: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
4: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
0: La ideologia és molt important.
4: La ideologia.
1: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, sí, sí. Oi que sí?
2: Felipe...
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions,
4: sí.
1: Perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
4: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
4: Jo
1: i entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
2: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
2: Hosti, que bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
3: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
2: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa, a veure.
0: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure.
4: No havíem fet un ull.
1: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
2: Jo soc mediador.
1: Endavant.
4: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
0: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
2: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
2: No, o sigui, la teva orientació sexual no et defineix com a persona. O sigui, tu
0: 100%
2: ets,
0: m'encanta
2: clar,
0: això.
2: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
2: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres... que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. És ok, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
4: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
1: 100%. Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
0: Jo diria, Pau, endavant.
2: Sí, 100%,
0: és això.
2: Sin miedo.
0: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix.
1: I tu?
0: Enamora't de qui t'enamoris i...
3: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic i és la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
0: cosa. Oh.
3: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
2: otro
3: hi ha...
2: Otro poema.
3: Sí que hi ha molts motius i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però es llancés a la merda.
2: Uh-huh. Sí,
3: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que, actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí. Tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
4: He perdonat perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat a mi.
1: Ara estic enfadant amb tu.
4: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis,
2: clar.
4: Sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Ah, això mateix.
4: Sempre, sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important doncs
4: perquè,
1: és aquest missatge.
4: Si no,
3: moltíssim.
4: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
3: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'has estimat molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic per què has trigat tant en dir-m'ho?
2: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui... tenir una opinió diferent socialment doncs és complicat, però ella segueix endavant i és sí, lesbiana i ja
0: les etiquetes fan molt mal també perquè sí. Han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal perquè et fa com, bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom i sí. Tu no ets lesbiana o gay, ets la Júlia, en el meu cas,
1: una part més de nosaltres.
0: És una part més, exactament. I no, també no ha de suposar un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
4: Em molesta, mazo, perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
0: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha. Jo no sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
4: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que... A mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
0: Vale. Sembla molt...
4: Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
0: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
0: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
0: Vale, va.
1: Us diré 3 persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre 2 noies no és amor. Només són 2 amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu, m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és, he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
2: David.
4: Això d'anar
3: a
4: l'amor entre 2 noies.
3: No m'agrada.
4: La nòvia
3: del Lleó,
4: la nòvia del
3: Lleó,
4: per mi és...
3: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xaca de classe.
1: Amb els 3.
3: Sí. Amb els 6. Això em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú, eh?
2: Sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
0: La segona noia
2: ha de tenir pati.
1: El primer era l'amor entre 2 noies, no pot ser. El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
0: A veure, el tercer que no és un, clar, o sigui, el controlador, saps?
1: La red flags, clarament, les 3, oi que sí?
0: Home,
2: sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè, clar, li diu, estàs gorda i és com un remordiment, però jo, sincerament, crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí. Com pots dir
1: tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
2: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos.
0: Sense
2: gelos,
0: és extrem.
4: Tipo, les altres 2 persones, tipo, no era culpa seva, saps?
2: Exacte, és en David. Que...
4: És el, tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
2: O l'altra persona.
4: Això.
3: Jo estic d'acord amb el...
0: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta.
4: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
0: Les 2 noies, aquest sense pati o què? Aquest sense pati, evidentment.
3: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
1: La Sheila deia que ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
3: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
0: Sheila.
3: Hòstia,
0: per on comencem?
3: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa. Clar. I que et fotin completament els pensaments i dels amers, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
0: Voler canviar.
3: Amb específic, sinó perquè...
2: Jo vull dir una cosa sobre això.
3: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
0: I és molta la gent que no està amb els
1: cànons. Que no se'ns oblidi que han de deixar algú sense pati, eh?
3: El primer.
2: El David.
1: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
2: oi? Una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assetjament.
3: Sento.
2: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
0: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro reina.
1: Això
0: ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
0: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i veure el món d'una altra forma.
2: Sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
2: No! Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord. Júlia.
0: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure... Sí.
2: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
0: Sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
2: Bueno, vale.
1: Avui estem tots enamorats.
2: Sobre l'amor que... pues pa'lante i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
13: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe. Fins al proper episodi.
0: Carreguem tant.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada, Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar del nostre mitjà, de la ràdio, per escoltar talls recuperats de l'oblit, aquells que pràcticament, si no fos per gent com els nostres col·laboradors i nosaltres mateixos, doncs segurament anirien a les escombraries i mai més no els escoltaria ningú. I tot això ho fem, com sempre, amb la companyia del nostre inestimable company de viatge, Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
6: Hola, què tal, Esteve? Doncs encantat, com sempre, d'estar aquí. Avui porto notícies fresques, com si fos això al supermercat. Tu ja n'has fet un petit tastet, o sigui que en parlarem aquí a la Maroteca.
5: Doncs sí, parlem de la 30a edició de la Fira de l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, ACAR, que va tenir lloc el dia 21 d'octubre del 2021.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Una llegenda viva, Luis del Olmo, que octogenàriament encara segueix estant ben actiu, sí. Amb el cap ben, sí, sí. Sí, ben sí. Clar, no?
2: Sí, sí, totalment. Imposa, eh? A veure, jo no sóc un periodista... No sóc periodista.
1: Per començar això, jo tampoc, eh? Mira que m'hauria agradat, però no.
2: Sí, no, i per tant no estic avasat, no?, a entrevistar a gent... Però, home, i menys gent que té la seva, diguem, presència i que imposa una mica. Però la veritat és que, bé, al final, doncs, te'n va sortint i, bé, bueno, doncs, va estar així. I després, quan acabes, dius, ai, doncs ara m'ha fet gràcia. Mira, ara entrevistaria algú altre, no? Per tant, va estar bé. El que explica, no? Bé, que la ràdio... Som, diu, 24 hores al dia, no para i sempre escola. Diu, algo que no interessa a la gent ni interessa a la ràdio ni a la societat. Diu, no? Suposo que referent a la política. Va agradar això, em va agradar el que va dir, que la ràdio mai moriria i que, diu, una persona com tu i com jo, d'aquí 20 anys o 30 o 40, també poden mantenir una conversa sobre la ràdio d'aquell moment, de la que va ser, de la que pugui ser en aquell moment. Interessant això també, no?, el que comentava.
1: Bé, de fet, jo faria un apunt en aquest moment, que és que la ràdio, en essència, és una conversa, això ho hem dit altres vegades aquí, sí. I per tant, sempre quan hi hagi dues persones, o fins i tot una només, que vulgui explicar alguna cosa, però quan n'hi ha dues, hi ha una conversa, i si hi ha una conversa, hi ha un intercanvi d'opinions, d'idees, d'imatges, i per tant, és un moment sempre interessant en el que tot es para i et concentres només en parlar d'una cosa, o de diverses, però... diguem que fas un capítol especial, un moment de calma per tractar un tema molt concret. I per tant, això crec que és interessant. I més avui dia, en el que tenim tants inputs, que va tot tan de pressa, que no tens temps de fer aquesta parada, no? Per tant, sempre em semblarà interessant aquest punt. I a més, la ràdio també té, si parlem de la ràdio convencional, el fet de fer-la en directe. Si la fas en directe, pots interactuar amb l'audiència. L'audiència pot ser altres persones que no tenen per què ser radiofonistes, però que poden intervenir en aquells moments, en aquell programa i en aquell diàleg o aquella tertúlia que hi ha a l'aire. I, per tant, sempre crec que serà interessant que hi hagi aquesta possibilitat de fer una cosa tan fresca, tan ràpida, tan dinàmica, cosa que també a la televisió no vull dir, no la menyspreem, perquè també és molt potent, hi ha la imatge... I també avui dia, amb les noves tecnologies, doncs tu pots tenir la possibilitat de tenir aquelles intervencions d'espectadors a través del seu mòbil, amb la seva càmera i el seu micròfon. Per tant, em sembla molt interessant aquesta idea, no?
2: Sí, mira, amb la línia que estàs dient, en la taula que va haver-hi en el matí, la taula moderada pel Centro Niki, on hi havia doncs l'exdirector del Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa, hi havia la directora de Televisió de Cardedeu, estava el Albert Murillo, estava Sílvia Coppolo, que també va estar allà, i dues persones més, no em surten els noms, però dels presidents de la CAR i també de la col·lecció de ràdios antigues. Es van dir moltíssimes coses interessants. La Sílvia Coppolo diu, és un punt de trobada la ràdio. És un punt de trobada on ve gent i parla. I això em va agradar, no? I ell intentava una mica, quan dèiem, diferenciar la televisió, però diu, avui en dia la ràdio es veu, però ja és imatge, hi ha una càmera a l'estudi, hi ha interacció. O sigui, va fer com un paral·lelisme amb la televisió, va dir, carai, però si la televisió és el mateix, es veu, és imatge, és... No?
1: Bé, permet, sí. Però jo crec que hi ha dues diferències importants. Primer, que és el focus. A la imatge, o sigui, el focus de la imatge és a la televisió, i en canvi a la ràdio el focus és la veu, és el so,
2: és
1: no?
2: La veu, sí, sí, sí.
1: Ara, que tu puguis utilitzar, com deies tu, com a recurs de recolzament la imatge, em sembla fantàstic, perquè a més els més joves intentis captar-los i que s'enganxin a aquesta història. Però... Per exemple, tu amb els ulls tancats et posen un àudio i saps perfectament si és televisió o és ràdio. És que ho saps al segon. I a més també, clar, el recurs d'haver-te d'explicar a través de la ràdio sense el recolzament de la imatge, per exemple, en un partit de futbol, no té absolutament res a veure amb el que puguis veure o escoltar, en aquest cas, a la televisió. No? En la mateixa retransmissió de futbol, per exemple.
2: Sí, sí, sí, és així. Clar, ella deia també, diu, és que al final que no passi que acabem sentint ràdio veient-la, perquè ara poses una càmera de streaming en l'estudi i resulta que el programa de ràdio l'acabes veient i escoltant-lo. O sigui, no l'escoltes quan s'està fent, perquè això també es va dir, la ràdio en directe no. O sigui, ara es vol, la ràdio jo l'escoltaré quan jo vulgui. I, per tant, doncs això, parlava de que, per exemple, en el cas de l'Albert Murillo, que el Generació Digital, tenen una càmera i van un dia fer, i es veu que va tenir un èxit bestial, de colar el so del tècnic amb ells, amb els locutors.
1: Ah, perfecte.
2: No? Doncs clar, i es va fer com un making-off, no? Per dir-ho manera, no? Sí, sí, jo vaig pensar, home, però si això a mi m'encanta, o sigui, jo m'encanta veure-ho des de darrere, no?, també, com es fa, i em passa amb la televisió i també em passa amb la ràdio. Però jo em quedo amb l'essència que, i al final moltes coses que va dir la Sílvia en aquell cas, i gent que també estava parlant, que nosaltres també hem dit aquí, que és aquest punt de trobada, aquesta concentració, aquesta veu, no? Tu vas a parlar, com la ràdio com un concepte social, una mica, no? Val? Em va agradar molt, no? De venim a trobar-nos aquí i venim a parlar.
1: Mira, ja que deies això d'escoltar la ràdio des de dins, en el cas de la Generació Digital, ara anem a fer un exercici curiós que acabo de trobar per aquí, perquè avui estem improvisant una mica els talls del programa, també ens hem llançat a l'aventura, que és les proves de so que vam fer a la fira Mercaham 2022. Això va ser el dia 11 de juny del 2022, una fira que, com sempre, es fa a Cerdanyola del Vallès, i en aquesta ocasió tu estaves a casa i jo estava allà a la fira. I aleshores ens anem a veure com van fer les proves de so per coordinar-nos tu i jo per a fer aquell programa.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Parla.
3: Hola, què tal? Sí, parlant, sí. Hola, no tinc retorn ara.
1: Perfecte. Bé. Doncs ja ho tenim. M'havia equivocat jo de connector.
3: No me sento. Vale, ja vull dir que em sento bé. Perfecte, sí.
1: Vale, deixa'm mirar un moment aquí el volum. Hola, hola, hola.
3: Hola, hola, hola. Jo sono per aquí?
1: Ei, sí.
3: Sí, sí, provant.
1: Hola, hola, sí, tot bé?
3: Hola, què tal? Sí, tenim un senyor que ens fa una foto en aquests moments. Molt bé. Què tal?
1: Molt bé.
3: A veure. Molt bé. Sonem per aquí, Esteve, pels altaveus?
1: Sí, sí, t'estan escoltant.
3: Perfecte, salutacions a tu. Tothom.
1: Vale, t'hauries de pujar una mica els aguts i baixar-te potser una mica els greus.
3: A veure. A veure, vaig a provar ja amb aquest tot de veu, eh? Hola, què tal? Com esteu? Salutacions. Provant un, dos,
1: va.
3: Tres, un gos. Provant. Sí, sí, sí, sí, més.
1: Així
3: estic sentint... Em sento a mi de fons molt, molt lluny, però clar, que no molesta, però em serveix per saber el delay amb el que estic arribant.
1: Eh? Vale, ok. Ei, hey, sí, hola.
3: Que són dos segons, potser?
1: Sí, hola. Sí, bueno, l'anada i la tornada podria ser. Sí, sí, ei, hey, vale. Ja ho tindríem, això. Vale, deixa'm acabar d'ajustar una mica això i anem quasi, quasi començant, d'acord?
3: Vale, sí, sí, tot a punt.
1: Em falta buscar el guió, etcètera, vale?
3: Vale, vale.
1: Ah, per cert, no tinc preescolta, vale? O sigui, no he tingut temps de muntar-ho, de manera que, bueno, com que és en directe pràcticament tot, d'acord? Anem fent senyes per aquí, vale?
3: Perfecte.
1: Ok.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Se sent, eh? El volum, aneu-me dient, perquè no sé si és massa fluix, massa fort, saps? Així està bé, no? Vale.
4: Segur, és que això baixa.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: A veure, Jordi, parla un moment, et senten?
3: Hola, hola, què tal? Hola, Fernando, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Com estem?
4: Què em veus?
3: Perfecte, et veig, tu a mi també.
4: Molt bé, molt bé. Bueno, tu, millora, eh?
3: Eh?
4: Mira que, ostres, agafar això, ara...
3: Sí, sí, sort que em sembla que vaig de baixada, però... Mira que mai, eh?
4: Durant...
3: Sí, bé, aixafadet, però bé, bé.
4: Bueno, us deixo, vaig cap allà.
1: Molt bé.
3: Vinga, gràcies.
1: Bon dia a tothom. En breus instants començarà una edició en viu des de Mercaham de la Maroteca de la Ràdio, el programa de ràdio que parla de ràdio, de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat.
0: La Maroteca de la Ràdio.
6: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
0: La Maroteca de la Ràdio.
6: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A la Maroteca de la Ràdio parlem de la ràdio d'abans. Si vols parlar amb nosaltres, tens un micròfon a la teva disposició. I si a casa tens antigues gravacions de ràdio, les pots compartir amb nosaltres quan vulguis.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs aquestes eren les proves de so que vam fer des de Mercaham el juny del 2022. Com dèiem, tu estaves a casa, Jordi, i jo el que anava fent era proves de so, doncs no solament per veure com entrava la teva senyal, sinó també per veure com sonava allà a la sala, un pavelló en el qual érem, doncs no ho sé, hi havia 300 persones en aquells moments, bàsicament hi havia tot el personal de cada stand, també hi havia els companys de Ràdio 4 que estaven just a l'altra banda on estaven a punt de començar la gravació d'un programa, d'una edició nova de l'altra ràdio, amb Sintoniki, i al meu costat, que se sent una mica de lluny, però se sent, teníem en Fernando Rodríguez Calvo, precisament el secretari de la CAR, l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, que parlava amb tu. Tu estaves a casa lluny, i és allò que anàvem fent les proves, no?, de parlar una mica, espera que pujo el to, a veure els greus, els aguts, acosta més el micròfon, etc. No?
2: Sí.
1: I el retorn, que hi havia aquest petit delay, perquè estaven connectats amb el meu mòbil, amb les dades del mòbil, perquè la wifi de la sala no rutllava del tot, perquè hi havia molta gent connectada, i al final vaig decidir fer-ho amb el meu mòbil. Però bé, document curiós, no?, que no havíem...
2: Déu-n'hi-do, eh? Quins mitjans, eh? Sí, la unitat mòbil en aquell moment la teníem reparant-se i vam decidir fer-ho així amb el mòbil.
1: I mira, ben fàcil, tu.
2: Bé, bé. No, a més, això que et sentim per tot una fira també imposa, no? Hola, em sentia a mi mateix sonant pels altaveus.
1: Clar, clar. Clar, recordem que els auriculars són precisament per això, no?, perquè no hi hagi retroalimentació i, per tant, no s'acopli i no se senti l'ambient de la sala, dels auriculars, el que fan és tapar el so que escolta un mateix per no haver d'escoltar el so a través dels altaveus que s'acoplarien a través del micròfon. I, per tant, doncs, allà sí que hi ha aquest desavantatge, no?, quan tu estàs parlant i el meu micròfon està obert, com que jo estava en un lloc on tenia uns altaveus a prop perquè escoltessin el que estàvem enregistrant, doncs clar, et senties a tu mateix, amb un retard, a més, que això ja n'hem parlat moltes vegades aquí, no?, que costa una mica de gestionar, perquè mentre tu estàs parlant, escoltes de fons el que tu mateix acabes de dir fa un segon o una mica més, sí, a vegades, no?
2: Sí, sí, això fins i tot m'ha passat a la feina, amb alguna conversa telefònica, com la nostra telefonia és IP, doncs al final m'ha passat d'estar parlant amb algú i m'estic sentint a mi mateix i pots aconseguir-ho, si te'n oblides, tu tens com un discurs, vas parlant i... però vaja...
1: T'has de concentrar molt, és difícil.
2: T'has de concentrar molt, de fet hi ha un petit tall sempre mític de l'APM en el Bassas que li posen la seva pròpia veu amb un delay molt, molt precís i ajustat i sembla que no pugui... no sàpiga parlar el Bassas.
1: Sí, sí.
2: I exacte. Això és per culpa d'això i són aquestes coses del cervell.
1: Va, ara anem a una sèrie de jingles que ara fa temps que no en posem i sempre hi ha documents interessants. Precisament aquest jingle que anem a escoltar ara ens la porta Albert Murillo, de qui estaves parlant tu, assistent en aquesta fira de la CAR, que ens portava un indicatiu de Radio Minuto, una emissora de ràdio ja desapareguda, i en aquest cas amb una gravació efectuada pel mateix Albert el 1989. Un jingle molt, molt curt, només musical, que amb aquesta melodia doncs, ja situava a l'oient. Anem amb un altre jingle, en aquest cas també del 1989, però de la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat.

0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Ràdio Sant Cugat, al teu costat. Ràdio Sant Cugat.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: I ara atenció, perquè anem a un document interessantíssim. A veure, Jordi, tu saps qui és Ricard Ostrell?
3: Sí. L'actual... Ex-Planta Baixa, per exemple.
2: I actual director del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Correcte.
2: I presentador que té la productora La Manchester. Això és un detall important perquè abans doncs, la majoria de veus del Matí de Catalunya Ràdio eren de la plantilla de l'emissora i actualment no. Són d'aquesta productora amb Ricard Ostrell al capdavant. Si més no, però, Ricard Ostrell, a part de debutar inicialment a Matadepera Ràdio, nosaltres no vam coincidir amb ell per una qüestió d'edat, és bastant més jove que nosaltres i, per tant, no hi érem a l'estudi perquè, senzillament, quan nosaltres començàvem ell no existia o era molt, molt petit. Professionalment va debutar a Catalunya Ràdio junt amb Pere Mas l'estiu del 2009.
4: El que faltava.
5: És el concurs més confús de la ràdio catalana. Avui...
6: Senyor Carot,
5: ja l'hem entrevistat i l'entrevista. Bon dia de nou, perquè ja l'he saludat abans. L'entrevista s'ha acabat a les 10. Vol explicar-me què fa aquí dues hores després, senyor Carot?
6: Escolti'm, que insinua que no tinc feina, que em fotran al carrer. No. No, és molt equivocat, senyor Mas, no, jo no dic... D'aquí ningú em mourà.
5: No, jo no dic que no l'hagin de moure. No es moverà. Bé, vinga, doncs no es mogui, escolti'm. No. Fem el concurs, si li sembla. Va, avui regalem pack de tornada a col·legi. O tres lots, concretament de productes Iron Fix, l'adhesiu de gran qualitat. Iron Fix. Digui'm, obri-la aquí, un pack d'aquests, i miri què hi ha al seu interior.
6: Doncs mira, hi ha una motxilla i un estats de forma de tortuga, una simpàtica calculadora i un maletí de pintures i retoladors.
5: Molt bé, i les samarretes de Catalunya Ràdio, que sempre les posem. Per tant, busquem el primer oient amb el lot de productes Iron Fix.
6: Bon dia, oient.
5: No, espera't que digui, esperis, senyor. Àngels, Barcelona, bon dia, bona hora.
7: Hola, bon dia.
6: Bon dia, senyora diputada, com està?
5: No és diputada, és un oient, és un oient.
6: És un oient. Està preparada per la pregunta, oient?
7: Sí.
6: Il·lustrem-la amb una sardana. Un, dos, tres, quatre. Ja sap comptar vostè, senyora diputada?
5: No és diputada, és un oient.
6: És un oient. Bé, anem a parlar del Pla de l'Estany. Com s'anomena segons el Pere Mas? A, Pla de l'Escala. B, Pla de Vall. C, Pla de l'Espanya. O D, Muntanyós de l'Estany.
5: Bé, sembla que hi ha hagut un error i no s'ha dit del tot bé. Quan he parlat de Pla de l'Estany, com m'hi he referit? Apreciada, Àngels.
7: La primera?
6: Respongui, diputada. A, Pla de l'Escala. N'està segura? Molt confós. No!
5: Ho lamento, Àngels. No l'ha encertat. Adéu.
6: La diputada
5: ha desaparegut. Bé, passem a la següent trucada. Àngela, Reus, bon dia, bona hora.
7: Ai, hola, bon dia.
6: Molt bé, ara diputada de Reus. B, Pla de Vall, C, Pla de l'Espanya, o D, Muntanyós de l'Estany.
7: Si la primera no ha sigut, no? Pues sí. Serà la segona, dic jo.
6: El Pla de l'Espanya.
7: A veure si pot ser.
6: Pla de l'Espanya. Vostè, el Pere Mas, el deu d'aquests, eh?
7: Ai, el Pere, ai, el Pere.
6: Com problema.
5: Vinga, a Banyoles, el Pla de l'Espanya, Espanya, Espanya. Oi, a Banyoles, quan hi posi els peus, em penjaran a la plaça de l'Ajuntament. Jo deia Pla de l'Estany, volia dir Pla de l'Estany, que la tinc molt clara, aquesta comarca.
6: Se li fa un mos un estómac,
5: Sí, home, sí, que és travessat el Pla de l'Estany per la C-66.
6: El Pla de l'Espanya.
5: Aquella sortida, Banyoles Nord, Sud...
7: Ai, ai, ai.
5: L'altre dia hi tocaven uns tios que es diuen Fiasco,
6: Fiasco.
5: Sí, noi, sí,
6: no
5: és conya.
6: No els conec, no els conec.
5: En fi, molt simpaticot tot plegat. Ha guanyat el premi. Gràcies, Àngela. Adéu-siau, Reus.
7: Gràcies, moltes gràcies.
5: No haurà fet trampa per aquestes Reus com vostè o de per allà baix, no?
6: No, no, no. Allà no fem gaire.
5: El clan de l'Avellana està en acció. Saludem l'Albert. Albert Alella, bon dia, bona hora.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, senyor diputat. Anem a parlar de música folclòrica. Aquests són els Elèctrica Samba, no? Aquests.
5: Vinga, va, avancem, avancem.
6: A veure, com ha definit el Pere el que té entre cames la cantant Lady Gaga mentre la Mariola parlava? A, el cacauet. B, la setmana entrant. C, la cel·lulitis. O B, les quatre barres.
5: Com ha estat definit el que té Lady Gaga entre cames mentre parlava la Mariola? Vinga, Albert, ànims.
6: És una cantant. Veu que fa música.
8: Aviam, fa
6: avui en dia s'ha perdut els estrenes.
5: No tenen ni tenora ni res de tot això, no, eh?
8: Podeu repetir la primera, per favor?
6: El cacauets.
5: Vinga, que som fora de temps.
8: Va, seré una mica
6: barroer.
8: Cacauet.
6: El cacauet. Oh,
5: yeah. Home, Poker si vas ensenyant el d'això, si és que no sabíem què dir, eh?
9: Va, anem a petitsplayers.cat.
5: El cacauet, efectivament. Gràcies, cap, eh? Albert d'Alella. Adéu-siau.
6: Adéu-siau, diputat.
5: Senyor Carot, s'ha acabat el programa. Adéu, que vagi bé.
6: Els esports, treus, eh? Perquè no s'ha dit res interessant de mi. I això que sóc el president del Consorci del Circuit de Catalunya.
5: Això sí que ho
6: és. Això és una vergonya.
5: Ens interessa molt els cotxes.
6: Parlar dels altres, el que vulgui.
5: A les 7, sisplau, deixi parlar. Per què cada cop costa més fer aquest programa?
6: No interessa parlar de mi.
10: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
11: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs el Ricard Ostrell, imitador en aquest cas, imitant a Carot Rovira, amb Pere Mas, l'estiu del 2009. No tinc aquí el nom del programa, però jo entenc que havia de ser El Matí de Catalunya Ràdio, i així és com va debutar el periodista sabadellenc a la ràdio professional. Fixa't també, ara estava pensant, que hi ha personatges com en Manel Fuentes també, que en el seu moment es van fer coneguts fent imitacions, sí. I també periodista. I a més, el Manel Fuentes, a dins del Matí de Catalunya Ràdio mateix, tenia la seva secció d'humor, que ell feia imitacions junt amb altres companys de la ràdio, però pràcticament tots els personatges els feia ell. Així doncs, també una curiosa coincidència, no?
3: Sí, sí, sí, ens ha passat amb en Manel Fuentes, mira, ara amb el Ricard Ostrell, que no ho sabia, que també, mira, el Xavier Sardà, periodista i també imitador, per exemple.
2: També, eh? També, exacte.
3: També, amb el seu personatge del senyor Casamajor.
2: Il·lustre personatge, eh? Això ja ho hem parlat aquí al programa, llàstima no tenir permisos per posar cap tall, tot i que uns breus segons algun dia els hem de buscar, amb aquella veu tan fonda i sí. Aquella tècnica de parlar amb una gravació, parlar amb tu mateix gravat i, per tant, doncs, fer l'efecte que efectivament hi ha una persona més a l'estudi, no? Tu ho escoltaves i era impressionant.
3: Sí, sí, sí, sí. Està molt bé. I a més, això és que una veu molt, molt canviada, eh? Molt canviada i molt, molt aconseguida de persona gran.
2: Sí, sí.
3: Saps que sí.
2: Molt bé, anem a més històries amb una persona que ja té una edat també, perquè nosaltres la recordem força jove a la televisió en aquest cas, però ara ja comença, com deia, a tenir una edat, però segueix amb un cap intacte i amb una amabilitat extrema, extraordinària. Parlem de Padre Apeles. Vam estar entrevistant-lo a distància, ell des de Roma, nosaltres des de Barcelona, i tenim un off the record que us portem ara mateix a quan el vam entrevistar el passat 2022.
12: A quina ràdio treballes?
2: Bé, no treballo, sinó que col·laboro. Des de fa molts anys sí que hi havia treballat, però ara em dedico a una altra cosa, estic a un altre sector, a Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat, sí. I què fas, doncs, en la teva vida habitual?
2: Mira, jo vaig estar treballant a la ràdio 6 anys, als anys 90. El 2000 vaig canviar de sector, vaig estar treballant 4 anys en una botiga Sony, venent discos, sí. Càmeres, teles, etc. I allà li vaig vendre una càmera a un senyor que era cap de vendes de camions Mercedes a Barcelona i vaig decidir fer un canvi, me'n vaig anar a vendre camions 11 anys. Vaig ser també cap de vendes de furgonetes Mercedes i després vaig canviar en el mateix sector a BMW Mini Motorrad.
12: Ah, molt bé. Però la ràdio és un verí que un cop t'ha envenenat ja no pots deixar-ho, eh?
2: Això mateix, això mateix. Sí, sí, és el que més m'agrada, és el que més em motiva. O sigui, la meva feina m'ho passo bé, però com a la ràdio, vaja, no hi ha res. I avui dia, com amb les noves tecnologies, pots fer moltes coses des de casa. Ja fa anys tinc l'estudi muntat a casa i res, doncs vaig sempre col·laborant normalment amb Ràdio Sant Cugat. Ara també estic fent una cosa amb Mata de Pere, que és el lloc on vaig començar. I així anem fent. I amb un amic doncs fem aquest programa a distància cada setmana i ens ho passem la mar de bé, la veritat.
12: I surt per Ràdio Sant Cugat.
2: Sí, surt els dilluns a les 12 del migdia, repeteix els dimecres a les 9 del vespre i després de l'emissió està disponible al podcast.
12: Ah, molt bé. I la Marta del Ferro?
2: Sí.
12: Que està també a Ràdio Sant Cugat?
2: La Marta, no. La Marta jo la vaig conèixer casualment a la feina on estic ara, el 2015, que quan ens vam explicar una mica el nostre currículum laboral es va quedar com molt parada, li va fer molta gràcia que li parlés de ràdio i ella de cop em va explicar tota la seva història a Ràdio Joventut i vaja, vaig flipar i em va encantar, m'ha encantat la idea de que els orígens seus de nena fossin en la ràdio, no? I quan em va començar a dir noms de gent que havia conegut allà, és que em vaig quedar amb la boca oberta. Dic, però què m'estàs dient? Quina pedrera era aquesta emissora, no?
12: Sí, sí, sí, sí. No, no, tothom va sortir d'allà. Saps qui anava també per allà? La filla del Jordi Pujol, la Mireia Pujol.
2: Ah, mira, veus, aquest nom sí que no el sabia.
12: Aquest no el sabies, doncs un altre per l'arxiu, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do.
12: No, no, d'allà venia tothom. Jo encara, no, bueno, suposo que m'ho preguntaràs a l'entrevista, per tant ja no t'ho dic, però abans d'això encara vaig estar a Niñolàndia, a Ràdio Miramar.
2: Sí, ho he vist, ho he vist, que tampoc ho coneixia, però ja ho he vist, vull dir que també en parlem breument. Pues,
12: com vulguis, comencem. No m'has enviat cap enregistrament, eh?
2: Te l'envio, te l'envio. Te l'envio, és que he anat de bòlit aquests dies perquè tinc auditories a la feina, tinc... Bueno, ahir vam estar als Premis RAC també amb el company, amb el Jordi, i anem una mica desbordats, però no et preocupis que ara quan acabi te preparo el link i te l'envio, vale?
12: Perfecte.
2: Doncs deixa'm un segon que ara poso a gravar, posaré la sintonia de Cròniques Marcianes per començar i Perfecte. Et dono la benvinguda, d'acord?
12: Molt bé.
2: Doncs vinga, som-hi.
12: Bé, ets una persona molt agradable i ho fas molt bé, o sigui que he estat molt a gust.
2: Molt bé, fantàstic.
12: Va ser una sorpresa, diguem, trobar-vos, i descobrir aquest programa i la hemeroteca.
2: Bé, nosaltres el que fem és anar sempre citant a les xarxes socials si està el perfil obert, perquè n'hi ha molts que estan una mica capats perquè hi ha gent que no volen que els molestin, no? Cosa que és comprensible. Però sempre que està obert, doncs citem a les persones perquè creiem que si surten en aquestes gravacions que són difícils de trobar, doncs la majoria de gent li fa gràcia, no?
12: I tant, perquè jo aquesta gravació ni la tenia. Em va sorprendre una vegada quan treballava a Onda Rambla amb l'Albert Castillón, resulta que el que estava de tècnic allà havia sigut tècnic a Ràdio Miramar. I llavors, quan se'n va anar a l'Emili, perquè va complir 18 anys, doncs l'últim programa seu el va gravar. I llavors sortia jo explicant la història del correu. I era encara molt més nen que en aquest d'això que has posat tu, no? I em va fer una gràcia, diguem, trobar aquest tall.
2: Doncs sí, sí, fa molta gràcia aquestes coses i clar, és el que té l'àudio, no, també, que al no veure res i a l'escoltar un àudio, que diguem que no hi ha cap imatge que et contamini, estàs escoltant aquell àudio i estàs perfectament situant-te al lloc on estaves, a l'estudi, on sigui, que estiguessis fent el programa en aquell moment, no? És la gràcia que crec que té l'àudio.
12: Sí, sí, és fantàstic.
2: Molt bé, doncs escolta'm, jo ara et prepararé totes les gravacions que tinc de Ràdio Joventut i te les passaré sense cap problema, però ja t'avanço que crec que només tinc de tu el tros que hem escoltat. Sí. Jo encara tinc molts minuts per escoltar, però pel que he anat veient per ara, crec que només hi ha aquesta gravació, i té sentit això perquè aquestes gravacions les feia la mare de la Marta i, clar, gravava a la seva nena. Llavors sí que hi ha altres talls, però la majoria són els de la Marta, lògicament.
12: I a més, la Marta és més jove que jo, i suposo que això va ser ja cap al final, que jo ja estava a Tortosa.
2: Clar, clar. Molt bé, doncs, per cert, aquest programa es passarà en principi aquesta setmana que ve, no l'altra, o sigui, el dilluns de l'altra setmana.
12: Passa-me'l, sisplau, quan el tinguis.
2: Sí, i tant, i tant, i tant.
12: I et poso al mur de Facebook, també.
2: Perfecte. Molt bé, doncs, escolta'm, molt agraït, i si algun dia estic per Roma, jo t'aviso, si ens podem veure, ens veiem, ni que sigui un moment, per saludar-te, vale?
12: Perfecte, em farà molta il·lusió. Adéu-siau.
2: Vinga, una abraçada, moltes gràcies.
12: Adéu.
2: Adéu.
13: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Aquí teníem el Padre Apeles el dia que el vam entrevistar al nostre programa. Ara em ve al cap una anècdota que jo crec que no m'ha explicat Jordi, que és que un dia parlant amb una cosina de la meva dona, que li havia entrevistat el Padre Apeles, diu, ah, saps que jo el conec, que és amic meu? Vull dir, que m'estàs dient? Diu, sí, sí, resulta que era amic íntim d'un cosí meu, al seu torn també, i quan érem joves sortíem de festa, i doncs ens trobàvem moltes vegades el dissabte a la nit, i després també parlant un dia amb en Jordi Casas, que no és Jordi Caselles ni Casillas, Casas.
3: No, Jordi Casas.
2: Un dia parlant amb ell em diu, sí, home, dóna-li records de part meva. I dic, mira, l'altre que el coneix. Diu, sí, sí, perquè coincidíem molts cops quan sortíem de festa els dissabtes a Barcelona. I ens trobàvem a no sé quin bar a les 6 del matí esmorzant el diumenge. O sigui que...
3: Carai.
2: Sí, sí, vida nocturna barcelonina de fa bastants anyets. Molt bé, doncs, anem a escoltar més talls interessants de ràdio. Ara anem a una connexió amb les notícies de Cadena Cope, a Ràdio Salut Catalunya 89.1 FM l'agost del 1991.
14: Comunicamos a nuestros oyentes que a partir de mañana 1 de septiembre los servicios informativos de carácter nacional e internacional que hemos venido emitiendo en conexión con la cadena ibérica serán servidos por la cadena COPE. En principio se ofrecerán cada dos horas, desde las 10 de la mañana de lunes a sábado y desde las 8 de la mañana los domingos. Además, permanece nuestra radionoticia de las 7 de la mañana y vuelve a partir del próximo lunes, día 2, la radionoticia de tarde, que se transmitirá de 8 a 9.
15: Radio Salud Cataluña.
2: Bé, més que la connexió amb les notícies era l'avís que la connexió amb els butlletins informatius seria amb la cadena COPE, i això passava d'una forma curiosa a l'agost d'aquell 1991. És una gravació d'aquelles que es veu com una mica antiga, no? Que és allò de dir, senyores sí. I senyors, a partir d'ara, com si fos un ban de l'Ajuntament, però en veu, no?
3: Una mica, sí. Sí, sí. Senyores oyentes, les comunicamos que...
2: Sí, sí, com molt...
3: Bueno, aquella pompositat que sempre hem dit, no?, de l'època passada.
2: Exactament, exacte. Bé, anem també en èpoques passades. Ara anem amb una promo de El Matí, de Josep Cuní, a Catalunya Ràdio, del 1985.
16: Aquest home està renovant la ràdio dels matins perquè vostè trenqui amb la rutina.

0: Aquest home fa el seu programa Sense Cadenes, perquè vostè disfruti a Catalunya Ràdio. Escolti-ho de 9 a 12. Trencarà la rutina dels matins i tornarà a disfrutar de la ràdio. Aquest home és en Josep Cuní. Comença
1: Sense Cadenes.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, una promo de 53 segons, eh? Té a la marinera.
4: Sí, en aquella època hi havia moltes promos molt individualitzades, no?, de cada persona. A veure, que ara també, però tinc molt bons records d'això, no?, de fer un anunci no general de Catalunya Ràdio, que també hi era, però també, doncs, de cada un dels locutors que portava als programes, no? I era com un, quasi un documental, però déu-n'hi-do, o sigui, quasi un minut de presentació per cada un d'ells, no? Bé. I ho recordo amb el Jordi Basté, amb el Bassas, en fi.
3: Actualment hi ha les promos de cada espai, però sí, potser en aquells moments es particularitzava més amb el conductor o presentador del programa, no? I era aquest el cas del matí de Josep Cuní, aquell 1985. Anem ara amb un fragment d'aquests que vaig trobar per casualitat amb una cinta meva, allò que em devia gravar el meu programa, i al final hi apareix un fragment d'un butlletí locutat per la excompanya de Ràdio Sant Cugat, Montse Soto, el 1997.
5: I pel que fa a l'actualitat del Vallès, destaquem que la Generalitat ha suspès cautelarment el director d'una residència d'avis de Terrassa, acusat de maltractar alguns dels residents i empleats del centre, així com d'assetjar sexualment una de les seves treballadores. Un grup de treballadors de la residència, però, dona suport al director i asseguren que els empleats que l'han denunciat es mouen pels interessos personals.
3: Déu-n'hi-do, quina notícia, també. Bé, doncs, sí, això és el que passava a Ràdio Sant Cugat el 1997, amb aquest fragment d'un butlletí amb la veu de Montse Soto. I ja que parlem d'informatius, anem a escoltar ara un fragment d'un butlletí de RAC1 el dia que començava la desescalada. La desescalada no volia dir baixar d'una muntanya, volia dir que la pandèmia del Covid començava no a remetre, però sí que ja el confinament que teníem, doncs, començava a plantejar-se el desconfinament. Això passava el dia 1 de maig del 2020.

0: Aurora Rodríguez.
1: Bona nit, són les 9. Protecció Civil demana prudència i col·laboració als ciutadans a partir de demà, quan ja es podrà sortir a passejar o fer esport en unes hores determinades del dia. El sotsdirector de programes, Sergi Delgado, reconeix que els preocupa que al migdia les famílies surtin de forma massiva i recorda que si algú se salta les franges horàries el poden multar, ho ha dit a la CNN.
2: Són uns horaris d'obligat compliment, doncs l'incompliment d'aquestes franges és el mateix que l'incompliment de l'estat d'alarma i de les restriccions a l'activitat a l'aire lliure. Pensem que la sortida de l'espai públic continua estant limitada.
1: El BOE ha aclarit avui alguns dels dubtes que quedaven sobre aquest nou episodi del procés de desescalada. Es podrà sortir més d'un cop al dia, si una vegada és per anar a fer esport i l'altra per passejar amb els nens, per exemple. No està permès desplaçar-se per anar a fer esport a més d'un quilòmetre de casa i la gent gran que viu en residències continuaran sense poder sortir. A Madrid, la delegació del govern ha obert una investigació per una possible vulneració del decret de l'estat d'alarma en un acte per tancar l'hospital de campanya instal·lat al recinte firal d'IFEMA. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, havia convocat periodistes i polítics per celebrar el tancament d'aquest espai on s'ha atès malalts de coronavirus. Durant l'acte, però, no s'han guardat les distàncies de seguretat i els assistents s'han aplegat en espais reduïts i fins i tot hi ha hagut assistents que s'han abraçat i s'han fet petons. Els càmpings catalans avisen que és impossible que el proper dia 11 de maig puguin obrir. La Federació Catalana de Càmpings lamenta que el govern espanyol no els ha donat uns protocols clars a seguir i avisen que amb les fronteres tancades els faltaran els turistes estrangers que representen, diuen, més del 75% del total. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, lamenta que encara hi ha moltes incerteses.
3: Nosaltres, per obrir els nostres càmpings, sobretot hem de generar seguretat i confiança tant als nostres clients com als nostres treballadors, i això avui encara no es produeix. No? Avui per avui, amb el que hi ha sobre la taula i sense protocols clars, nosaltres no podem funcionar.
1: Segons el pla de desescalada, els allotjaments turístics podran tornar a l'activitat a partir de la fase 1, això sí, sense utilitzar les zones comunes i reforçant les mesures d'higiene.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs aquí teníem aquesta notícia important d'aquell 1 de maig del 2020, que era la desescalada de la pandèmia, un moment d'aquells complexes i que hem viscut tots amb molta intensitat, Jordi?
6: Doncs quina notícia, perquè, escolta, les vam passar, sembla que sigui una cosa com estranya i com que faci molt, i era el 2020 només.
5: Sí, sí.
6: De fet, abans en el programa ha sortit amb la fira que es feia de Mercaham, que jo estava a casa amb Covid, i jo vaig ser dels tards, que vaig tenir Covid el 2022. Però, clar, quan sents tot això i ho vas recordant, i ho vas recordant perquè realment ho tinc bastant oblidat. Ja no me'n recordo fase 1, fase 2, puc anar aquí, però, bueno, perquè un xou, no?, de quina hora pots i quina hora no pots sortir, i aquesta fase ni farem fins aquí, bé.
5: Bé, coses que podíem fer també ja fa, doncs mira, fa tant com 25 anys, era fer connexions amb la unitat mòbil, a molt poca distància, de fet, no massa, a dins de Sant Cugat mateix. El dia 19 de març de 1998 fèiem una connexió amb la unitat mòbil que estava al bar habitual de Sant Cugat. Això era motiu del programa número 100 del Pasta Follada. I anem a escoltar ara la veu de Jenny Lozano, que encarnava, i mai millor dit, a Encarnación.
7: Doncs, Esteve, com vulguis, continuem.
8: Seria estrany, però podria passar que alguna cosa del Pasta Follada no t'agradés. Seria estrany, però podria passar que et volguessis queixar per alguna cosa d'aquest programa. És estrany, però si et passa tot això, truca al telèfon d'Atenció a l'Oient, 675-1587. L'Atenció a l'Oient és una gentilesa de Chencho González.
9: Buenas noches, Chencho González. ¿En qué puedo servirle?
8: Telèfon d'Atenció a l'Oient del Pasta Follada, 675-1587.
9: Por fin hay alguien al otro lado. Alejo. Sí, lo que sería extraño es que yo no apareciese. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? No. Servicio de atención al cliente, chaval.
7: Sempre truquen al servei d'atenció al client, Chencho. Mira, el que has de fer és una mica de presseta perquè anem una mica...
9: Vale, pues rápidamente. ¿A quién tenemos al otro lado del telefónico, telesfósnico, Encarnación? Buenas noches.
10: Hola, bona nit.
9: Mira, que raro que sea la Encarnación, también.
10: Que em sentiu, nens?
7: Perfectament, Encarnación, bona nit,
10: Que bé, carinyo.
7: Hola, què tal?
10: Bé, bona nit, amor. Escolta'm, com és que heu posat...
9: Chencho, carinyo, sí, què tal?
10: Escolta'm, com és que heu posat el Sergi aquí, amb l'impresentable que és?
7: Perquè
10: que, no veieu, que no veieu que no dona imatge?
7: Perquè amb el Chencho ens passa com... Saps què passa? Hem tingut un fill tonto, però ens l'estimem.
9: Ja, bueno, sí, jo també no quiero muchísimo.
10: Escolta'm, el fill tonto, en aquestes ocasions, s'ha de tancar.
7: S'ha d'amagar.
10: S'ha de tancar.
7: S'ha d'amagar.
10: Bueno, s'ha d'amagar. Escolta'm una cosa.
7: Digui'm.
10: Que m'agrada que heu arribat al programa 100, perquè penseu que jo, no sé si us he dit mai, tinc 92 anys.
7: Sí que us ho he dit,
10: 92 sí. anys. I és clar, per mi, obrir la ràdio cada nit i tot això és un esforç. I jo ho faig amb tanta il·lusió, perquè us estimo tant a tots, pastes, que esto m'emociono avui, us ho dic de debò.
7: Home, llavors, no, que ens farà plorar tots, Encarnació.
10: Que ha vingut força gent?
7: Doncs, home, sí.
10: Aquells 20 que els hi... Escolta'm, aquells 20 que els hi vam pagar les 5.000 teles han complert?
7: Tots, aquests han fitxat els primers. Aquests eren aquí 2/4 de 10 que cobren,
10: bueno,
7: sí.
10: Bueno, perquè si no els hi foto les teles una altra vegada, eh? Jo no estic per òrgues d'aquestes. Em sap molt de greu no haver vingut, també.
7: Sí,
10: però ja... És que jo també sóc molt gran, tinc unes durícies als peus.
7: Ens ha dit mai l'edat que té?
10: 92 anys,
7: eh?
10: No. 92 anys i tinc unes durícies als peus, uns callos, unes coses que em fan molt mal, però bueno, jo us escolto, que m'ha agradat fins al programa. Aquesta nena que ara heu parlat, molt simpàtica.
7: L'Ester, la coneix?
10: Molt simpàtica. Bueno, anem a lo que anem.
7: Sí,
9: bueno,
7: perquè...
9: Sí. Molt simpàtic, l'àvia, veieu? Hola, què tal, com estem?
10: Hola, mi amor!
9: Estic encantat de saludar-te.
10: Com estem?
9: Jo,
10: com
9: molt
10: està?
9: Bé.
10: Com està aquest cap?
9: Està, el cap està bé. I el teu com està de cap?
10: Jo de cap molt bé.
9: I els peus com estan, els peus? I l'estómago, i l'esquena com la tens?
7: Escolti'm,
9: jo el feu pura com a tens la botlata.
0: Ja està bé de cachondeo.
7: Exacte, li mareu.
10: Fotuda de peus. He d'anar al cinecòleg un dia d'aquests per allò dels peus. Però no, escolta, truco bàsicament.
7: Bàsicament, sí.
10: Per allò que és la nena aquesta, que per variar, home...
7: Quina nena?
10: La Martona, carinyo.
11: Hola, bona nit.
10: Hola, reina, mi vida. I la Sergi també, hola, xata. Hola, xata. Bueno, què tal? Que truco, perquè la Martona sí. Aquesta, per variar també, ha fet una cosa que no m'ha agradat.
11: Què no li ha agradat?
10: A lo que són les notícies de l'actualitat actual, de l'actual de la mañana,
11: sí.
10: Jo trobo que has dit una cosa que no l'he entès pas, eh? Jo no hi entenc massa, tampoc.
11: A veure, què és el que han entès?
10: Has dit una notícia que era sobre uns policies.
11: Sí, els Mossos d'Esquadra.
10: Bueno, doncs els policies aquests, sí. Jo trobo que no s'ha entès el que has dit.
11: No s'ha entès?
10: No s'ha entès. Tu has parlat d'una nena.
11: Sí, una nena.
10: D'una nena que no volia sortir amb els motius.
11: Exacte.
10: Però és que, bueno, escolta'm, vés amb cuidado...
11: En una fotografia, eh?
10: Vés amb cuidado... De sortir on, dius?
11: En una fotografia.
10: Ah, en una fotografia? Sí. Corre, collons, és que no s'ha entès.
7: Encarnació, per l'amor de Déu, que tenim molta gent avui, eh?
10: No s'ha entès, eh? No s'ha entès. Jo m'he pensat que era un putot. Diu...
7: Encarnació, per l'amor de Déu...
10: No volia sortir amb els Mossos d'Esquadra, però escolta'm, que no veus que això sembla que aquesta nena vagi ligera de cascos?
11: Home, jo no era la meva intenció, dona.
10: Sortir? Això què és sortir? Tu surts amb algú? Pues surts perquè s'ho vas al
9: cine. Pues sí, ha quedat molt menys clar la seva intervenció.
10: Fas un casquete, que se'n diu.
9: Ha quedat molt clara, sí. Perfectament clara la seva intervenció i gràcies per llamar-me.
10: Escolta'm, Cinxa, tu ets un mal educat de la merda, eh? Tu ets un mal educat de la merda, t'ho he dit mai?
9: Jo també la quiero muchísimo, yo la sé usted, que la quiero yo bien.
7: Encarnació.
10: Bueno, escolta, jo és que no sé com el podeu treure, aquest nen, també, però bueno.
9: Allà vosaltres.
10: Us marcarà... Aquest no us deixarà fer l'estrellato, eh?
7: Sí, hi arribarem, sí.
10: Però bueno.
9: Com ho tens, el pàncreas, tu, noia?
10: El pàncreas
9: el tens bé?
10: El què?
7: El pàncreas.
10: Què dius tu ara del pàncreas?
9: Bueno, no vamos ya, eh?
7: Encarnació. Hem de marxar, eh? El Chencho té raó, eh?
10: Bueno, però Xavier, tu saps que jo t'estimo.
7: Jo també l'aprecio.
10: Tu saps que m'agrades.
7: Jo també.
10: Tu saps que ets el més professional de los professionals, més que l'Iñaki, més que el Luis de l'Olmo i més que tot.
9: Se puede colgar el teléfono, por favor.
10: Vostè saps o no?
7: Vostè sap que m'estic posant vermell i tampoc és el tema?
10: Bueno, carinyo, que m'agrades, que t'estimo. Bona nit.
7: Jo també l'aprecio. Molt bona nit.
12: Le ha atendido la unidad 1-4-5-3.
9: Que soy yo, vaya.
12: Gracias por su llamada. Estamos para ayudarle.
9: Siempre. I turned up the radio.
13: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Cada vegada que escolto un fragment del Pasta Fullada, com aquest del dia 19 de març de 1998, amb l'edició 100 d'aquest programa que es feia des de la barra habitual de Sant Cugat, amb la participació d'Encarnación, en aquest cas, és a dir, Jenny Lozano, tinc un somriure. M'ho passava molt bé a l'estudi, pensant, junt amb l'Àlex Ferre, que el tenia al meu costat, produint el programa, com fèiem les coses, quins talls posàvem, quines sintonies podíem posar en cada cas, i era molt, molt divertit. També parlar breument, Jordi, de la connexió telefònica d'algú desconegut que fa la veu d'avi en aquest cas, igual que feia també en Jofre Llombart al final de la majoria de les edicions del Pasta Fullada, que, clar, l'oient no sabia mai qui era. Ara ja hem desvetllat la incògnita, però divertit aquesta capacitat de poder-se posar en el paper d'un avi i fer aquesta interpretació tan fantàstica.
6: Sí, i a més el que jo dic, una cosa és imitar frases concretes i una altra cosa ja és mantenir una conversa sempre amb aquest to de veu, que això costa encara molt més.
5: I tant.
6: Sí, jo també somric perquè també vaig tenir l'oportunitat de compartir moments amb el Pasta Fullada i sobretot aquell estiu en els estudis de Cadena Ser Barcelona, que va ser una experiència impagable. De fet, no va ser pagable.
5: No, exacte, exacte, fet, però no bé, va ser única, això sí. Bé, doncs, amigues i amics, estem acabant els últims minuts del programa d'avui. Recordeu les nostres vies de contacte, d'una banda l'email, Jordi.
6: hemeroteca@radiosantcugat.com. Va tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, doncs ens podeu escriure per aquí, si teniu alguna coseta per casa, ens ho feu saber i nosaltres ho digitalitzem, ho posem en antena, ho comentem i us tornem el material.
5: I també teniu el WhatsApp a la vostra disposició en el número 689-1074-83, 689-1074-83. I per acabar parlem de Ràdio Associació de Catalunya, que aquest 2024 celebra el seu centenari amb una sèrie d'actes que ja van començar a finals del 2023. I per què parlem de Ràdio Associació? Doncs perquè tenim aquí un tall on Teodor Garriga, l'any 2005, explicava breument la història d'aquesta emissora. Abans de marxar, Jordi, qui era Teodor Garriga?
6: Doncs Teodor Garriga va ser tot un degà de la radiodifusió a Catalunya perquè va ser creador i director de Ràdio Associació de Catalunya durant la Guerra Civil. Com a efemèride, doncs, va morir als 99 anys, just l'endemà de complir-los.
5: Doncs escoltem la seva veu i amb ell marxem. Fins al proper Hemeroteca. Que vagi molt bé.
6: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Sí, en tinc 96 a la vora. Sóc un vell de Ràdio Associació de Catalunya, on he viscut totes les vicissituds de la ràdio en el nostre país. Estic molt content d'estar aquí. Avui he trobat una colla de companys, de gent de la ràdio que no havia vist fa molt de temps. Algú m'ha dit encara viu, sí. Però bé, encara visc, eh? Encara visc. I afortunadament les cames no funcionen gaire, però això encara funciona. Us diré només una cosa, estic molt content d'aquesta festa d'avui, perquè sembla que sigui un homenatge a la ràdio en català. Aquella emissora que va començar l'any 24, en plena dictadura del Primo de Rivera, uns industrials de Barcelona varen escollir una via per introduir-la dintre de la cultura del país, que era la ràdio. Entre ells hi havia dos homes grans, en Vicenç, en Guillem Garcia, que és l'enginyer que va muntar-ho, i sobretot el senyor Eduard Rifà Anglada, que va veure que la ràdio era un mitjà enorme per incorporar-lo a la cultura del nostre país. Van crear Ràdio Barcelona. Per circumstàncies que no val la pena de parlar-ne, la van perdre, influenciats pel el Martínez Anido, de trista memòria, per tots els catalans. Vam perdre aquella emissora i aleshores aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, que es va crear en castellà, perquè era la dictadura, era el que avui nosaltres en som els fills, Ràdio Associació de Catalunya. Què va passar? Va passar que es va perdre Ràdio Barcelona, i aquesta gent que havia creat l'Associació Nacional de Radiodifusió van muntar una petita emissora d'aficionats al carrer de Fontanella, ara fa 75 anys, al carrer de Fontanella número 12. Allà va ser on es va parlar per primera vegada totalment en català amb una simple emissora d'aficionats que varen poder obtenir. l'any 31, quan va venir la República, aleshores és quan va explotar aquesta gran força de Ràdio Associació de Catalunya, en què va impactar el català a les zones i que avui encara perdura i que avui ha millorat moltíssim. Penseu que el president Macià, aleshores aquesta emissora només podia emetre unes hores quan no emetia Ràdio Barcelona. Quan va venir la República, en Ventalló, que era de Ràdio Associació de Catalunya, en Joaquim Ventalló, va obtindre que el president Macià signés un decret en el qual la Ràdio Associació de Catalunya podia emetre totes les hores del dia. Dic això perquè és molt important per a la història de Catalunya. El sol decret que va publicar la República Catalana el dia 16 d'abril va ser un decret del president Macià autoritzant a Ràdio Associació de Catalunya emetre totes les hores del dia. Dic això és que hem fet una vegada, és una mica inconegut, però és un fet històric del nostre país. Ràdio Associació de Catalunya aleshores va impactar completament, i tot es feia en català. Ràdio Associació de Catalunya era el refugi de la intel·lectualitat catalana. Tots els grans escriptors, els grans filòsofs, els polítics, el Pau Casals, el Pompeu Fabra, tothom acudia a Ràdio Associació de Catalunya per acollir-se en aquella emissora eminentment catalana. Aquesta emissora després va comprar una emissora alemanya molt gran, una emissora Telefunken, per tal que pogués ser l'emissora més potent del continent. Tot estava preparat a Viladecans per posar aquesta emissora en marxa. Resulta que l'emissora va arribar a la frontera uns dies abans que estallés la nostra guerra civil, la nostra desgraciada guerra civil. L'emissora no va poder passar. És massa llarg d'explicar.
14: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
14: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
16: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
14: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
17: Bon dia, Eduard.
14: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat tres, un dels quals crític.
17: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
14: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
18: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
14: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
16: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
14: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
16: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
14: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
16: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el pla de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
14: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions a carrers baixos i a alguns hotels de la Costa Daurada.
16: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
19: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest muro a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències, ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors s'ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, un ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància, li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
16: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
20: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que fan

0: i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
1: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També amb mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
0: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
2: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
3: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar calents.
4: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
2: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
1: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
5: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
6: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut el normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
5: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
7: Ha tingut alguna incidència en algun canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
5: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
1: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
1: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències

0: les tempestes d'aquesta darrera nit. I d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
1: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
0: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
2: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
3: Suposo que si traiessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
4: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
2: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
1: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
0: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, a l'Arbós, els del Portal Nou també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Folre i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Folre i apuntaran al Pilar de 7 amb Folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La Festa Major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la Festa Major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
0: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
1: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
0: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
1: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
0: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
7: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment, o sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
6: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabeth Letertre, que venia del nord de França.
8: És una ciutat que està molt bonita, me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
6: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
1: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
0: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
9: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
10: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens ja ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
9: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
1: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
11: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
0: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
1: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
0: Avui la Camerata agitat oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
12: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camareta Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
13: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
12: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
1: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
0: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
14: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOL i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
15: Bueno, nosaltres adrecem el públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat amb una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
14: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
1: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
16: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
17: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
16: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
1: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
0: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
19: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
0: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
20: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
21: Tinc un bon pas.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
0: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
22: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
1: Acabem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
0: El francès prové del Mónaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat a Triatella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarret.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
28: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
27: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
28: Perquè la teva salut és el nostre futur.
27: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
29: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
30: Bé, i què voleu fer aquests dies?
31: Anar a una piscina caribenya.
32: Dormir en un hotel del Far West.
33: Volar a llums d'un drac.
30: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
34: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Fem balanç d'aquests 7 ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
2: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
0: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
0: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
2: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits, com Esquerra o els Comuns.
0: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 9:45 de la nit a l'RCD Stadium.
2: Els de Manolo González volen fer bo el factor camp i el ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
2: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
5: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància li han fet les tasques de reanimació i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
6: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, ara per escaigut, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
2: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a quart de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que han atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en Vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
3: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el Tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
2: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Hem tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
0: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs, a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
2: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
2: En una piulada a la xarxa social, X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
0: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
2: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res, ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
0: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
2: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Folre i Pilar, el 5-9 amb Folre o el 2-9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
0: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
2: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
0: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
2: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
0: Una punada de successos. La policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
2: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
2: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
16: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no solo el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
2: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatges que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
0: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defensés que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
2: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
0: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
2: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
17: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
2: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
0: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
2: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
18: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
19: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
18: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
0: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
2: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
20: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
21: Bueno, nosaltres adrecem el públic a que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
20: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
0: Passem ara per Castelldaro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
2: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Ima Gelabert.
23: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està més que consolidat, en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
22: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, talles infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
2: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
24: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición, y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés, y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
2: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
0: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
2: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
5: Tinc un bon pas.
0: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
2: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
6: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
0: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana. En categoria masculina, dilluns s'enfrontaran el Fracking Granollers i el Barça.
2: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol San Felipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
7: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
2: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
0: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Braseria La Bolera.
27: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
26: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
27: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
26: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
27: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
26: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de Alpicat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
4: Bé.
5: Molt bé, bona tarda.
3: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
5: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Lleput. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes cabdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya, del 2014, i un altre que es treballa amb persones, del 2021. I, a més, és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut, Rafa, i gràcies per acceptar la invitació.
6: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
7: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria, avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració, i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
6: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, immigració vol dir que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
7: I això d'irregular, no?, que parlàvem...
6: Bueno,

0: El que vol dir que no tens oportunitats per a res.
1: Exactament, no? No ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Aquí la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
0: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre, i per tant dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació, que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris, com són les comunitats autònomes. I aleshores, fa un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, doncs, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, doncs a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
1: És elevat, eh? Uh-huh. Clar, amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, clar, el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa, però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. Mm-hmm. No? Això és el que ens diuen les dades.
0: Sí, sí, sí. No, això sí, sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que, pues, la població estrangera, pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta, pues, que la població d'origen estranger, pues, és un volumen molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls dona tot. Mentira. Mentira, perquè si els donessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Mm-hmm. Clar, és que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
0: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se donen ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
1: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa,

0: marxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no? T'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
1: I tant.
0: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud.
1: Sí.
0: I en molts altres llocs, també. Mm-hmm. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
1: Mm-hmm. I si anàvem a Alemanya, se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres, i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt. A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí.
0: Mm-hmm.
1: I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats a la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Uh-huh. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
0: I segons qui és una reparació històrica?
1: També.
0: No?
1: També.
0: Aquí estic parlant com molt d'història, sí, no? Però sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme.
1: Exacte.
0: Ara, jo, a mi quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Mm. Per què no agafen un avió? Amb lo fàcil que és agafar un avió. Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
1: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure, per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no?, per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Càritas Gireu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
0: El mateix.
2: Mm-hmm. I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
1: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, entenen, té més o menys la nostra cultura, i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població, perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres, i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriben famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí, que com a mínim tindreu una acollida. I veiem que arriben famílies i ja van a un domicili, perquè com a mínim tenen referències, i aquí domicili els acull temporalment fins que, un cop estan aquí, aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al darrere, i un cop estan aquí és quan busquen referències, i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
0: Mm-hmm. Anem a tirar una miqueta aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis, o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que... Bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
1: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toqui.
0: Uh-huh.
1: No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és que quan acudeixen a entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, mm-hmm. la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb la qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Uh-huh. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies.
0: Uh-huh.
1: En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar.
0: Exacte.
1: No? I després tenim el programa que li anomenem Femigratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, doncs, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls hi deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir doncs, amb un ventall
0: ample
1: d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
0: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no, parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
1: Uh-huh. Ens havien avisat, eh?
0: Ens havien avisat. Així ja ho sabia, miraré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és: com definiries tu la solidaritat?
1: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Uh-huh. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formem part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no? A casa uh-huh. nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no? L'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no? El que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira, d'ajudar-lo.
0: Molt bé. Este, farem un recull, Sabina, de la paraula solidaritat.
3: És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo ja estic veient el recull, eh? Perquè...
2: A més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
3: I la viu. I les seves paraules es nota.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
1: I intentem ser coherents.
2: Correcte. Que no és fàcil sempre.
3: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies. Meri, jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
0: Tanco?
3: I tant.
0: Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però jo em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
1: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La veu del rellotge va cantar a la sala. Tic, tac, les 7. Hora d'aixecar-se, hora d'aixecar-se, les 7. Com si tingués por que ningú s'aixequés. La casa estava deserta. El rellotge va continuar sonant, repetint i repetint trucades al buit. Les 7 i 9, hora de l'esmorzar, les 7 i 9... A la porta del carrer, la caixa del temps va cantar amb veu baixa. Pluja, pluja, allunyat. L'aigua va copejar les finestres de vidre i va baixar per les parets carbonitzades de l'oest, on un foc havia tret la pintura blanca. La façana de l'oest era negra, tret de 5 llocs. Aquí, la silueta en blanc d'un home que regava la gespa. Allà, com en una fotografia, una dona ajupida recollia unes flors.

0: Així obrim aquesta secció de literatura que farem en companyia de Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Benvingut, Pablo.
1: Ben trobada.
0: Ciència-ficció. Aquest és el tema que centrarà avui, els pròxims minuts, de l'espai de literatura. Per cert, un gènere que té molts seguidors o...?
1: La veritat és que sí. Sí? En general, sí. El que passa és que sempre ha sigut un gènere minoritari. Fins als anys 70-80 era un gènere considerat gairebé de nínxol, un gènere de friquis, per entendre'ns, igual que ha passat amb la fantasia. La diferència és que, així com el senyor dels Anells o Juego de Tronos van ajudar a que aquesta visió de gènere de nínxol, de gènere de petit, canviés, afortunadament a la ciència-ficció, autors com Isaac Asimov o Ray Bradbury el van fer créixer fins a que, bueno, pues era literatura. Ja era igual si era de gènere o no.
0: Si haguessis de descriure les característiques, els trets bàsics, essencials, que defineixen la ciència-ficció, quins diries que són?
1: Bàsicament un, i és que hi ha una especulació científica sobre un element que canvia absolutament el món que l'envolta o la vida de les persones que estan dintre d'aquella història. Però sempre és l'element tecnològic. Per això, la primera obra que us recomanaré avui com a imprescindible, igual us sorprèn una miqueta.
0: Vinga.
1: Pues mira, la primera seria Frankenstein, de Mary Shelley. I diràs, però si Frankenstein és una història de terror, no? Ja, però com es crea el monstre? Es crea precisament amb una tecnologia que en aquell moment és una novetat absoluta, que és el galvanisme, el fet de descobrir que les corrents elèctriques poden fer moure parts d'un cos que està mort.
0: Correcte.
1: Llavors, a partir d'aquí, s'elabora tota una història fent servir el galvanisme, l'ús de l'electricitat, és a dir, tenim un ús de la tecnologia o de la ciència per produir un canvi absolutament impensable. Clar, la gent diu, és que és una novel·la de terror, i Alien no és una pel·lícula de terror, però, com passa amb una nau espacial, parlem de que és una pel·lícula i és un extraterrestre. És a dir, a la ciència-ficció desapareix l'element sobrenatural per ser convertit en un element científic o tecnològic.
0: I Frankenstein està considerat l'origen de...
1: Sí, hi havia hagut algunes cosetes anteriors, com, mira, precisament l'obra de Los Imperios del Sol i de la Luna, de Cyrano de Bergerac, però no era ben bé ciència-ficció perquè no tenia intenció de donar una resposta científica, sinó que parlaven de pues, uns personatges que vivien en uns planetes i tal, en canvi de dir que eren follets, pues, eren personatges d'un planeta, no? Però realment aquí Mary Shelley sí que, probablement influïda per aquestes notícies sobre el galvanisme, sí que vol intentar donar una resposta científica a un fet que normalment hauria sigut sobrenatural, normalment hauria sigut pues, això, un gòlem com la cabala jueva o hauria sigut un monstre sorgit d'algun lloc per un encanteri. I aquí no, aquí hi ha una resposta científica. Per això, per mi, personalment, considero que és la primera obra l'obra que fa néixer el gènere de la ciència-ficció.
0: Aquí queda, doncs, aquesta primera recomanació. Anem per una altra, que aquesta és molt, molt, molt popular.
1: 1984, George Orwell. Bueno, el naixement de la distopia com a gènere, juntament amb Un món feliç, d'Aldous Huxley, aquesta previsió de com pot ser el futur si es donen determinades condicions. Tot i que és un gènere que no implica aquesta visió tan científica o tecnològica, sí que hi ha un avenç social i al mateix temps sí hi ha una presència d'element tecnològic. Recordar, 1984, hi ha càmeres vigilant-nos per tot arreu, hi ha un líder que ignora totes les lleis i drets civils perquè es faci la seva voluntat. Gairebé podríem estar parlant d'avui dia, eh?
0: Sí, sí, ja fa temps que ens hem referit a aquesta obra precisament per situacions i circumstàncies bastant recents, no?
1: Correcte.
0: De 1984 passem a un altre d'un autor que ja has esmentat.
1: Isaac Asimov, La fi de l'eternitat. Sempre que citi una obra en català vol dir que es pot trobar, aquest llibre es pot trobar en català, o hi ha traducció al català. Per sort, últimament hi ha molts llibres de ciència-ficció en català, però durant molt de temps hem tingut aquí un dèficit important. La fi de l'eternitat és l'obra paradigmàtica dels viatges amb el temps, juntament amb La màquina del temps de H.G. Wells, però en aquest cas sí que parlem d'una història ben tramada, amb un rerefons científic molt potent, molt ben treballat, però que no la fa gens avorrida. És a dir, Asimov és un gran narrador d'històries. I La fi de l'eternitat és molt, molt, molt, molt interessant, perquè ja comença a implicar coses com les paradoxes temporals, què passa si... I si vaig al passat i mato el meu pare, però llavors no puc haver viatjat al passat perquè no he pogut néixer...
0: Com modifiquem, no?
1: Correcte. Llavors, molt, molt interessant.
0: També és tan interessant aquesta altra obra de Ray Bradbury.
1: Cròniques marcianes, que hem llegit un fragment just per començar. Aquest és una col·lecció de petits contes curts, tots relacionats amb la colonització, conquesta i canvis que es produeixen quan la humanitat arriba a Mart i es dedica a viure-hi allà. Una obra tremendament poètica, amb un llenguatge absolutament encisador, que és que és importantíssim llegir-la, i si teniu l'oportunitat d'escoltar-la o llegir-la en anglès, vull dir, és una experiència absolutament sublim per qualsevol amant de la literatura, li agradi la ciència-ficció o no.
0: Molt bé. Seguim aquest repàs per a algunes de les propostes que ens fa el Pablo. Aquesta la desconec o... És que no
1: bueno, sé. Igual la coneixes amb el nom en anglès, Dune.
0: No sabria dir-te.
1: Pues recentment han fet dues pel·lícules i ara d'aquí poc esperen la tercera.
0: És veritat.
1: Duna, de Frank Herbert, molt recomanable el primer, recomanables el segon i el tercer. A partir d'aquí, ho podem deixar una miqueta més a banda, però és l'ecologia... No ecologisme, sinó l'ecologia portada cap a la ciència-ficció i, a més, amb una profunditat psicològica i una sèrie d'intrigues dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, dintre de les intrigues, que en riu tant de Joc de Trons o aquests, vull dir, afeccionats.
0: Ara anem per un llibre, un títol que jo crec que...
1: Dos. Ja... Aquí he posat dos.
0: Sí,
1: Carme.
0: Però hi ha un que jo crec que aquest ja l'has recomanat alguna vegada.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és que t'agrada molt, aquest.
1: Bueno, és que l'autora per mi és meravellosa, és una de les millors autores de fantasia, la millor autora de fantasia, que dimoni, i probablement una de les millors, si no la millor, de ciència-ficció, també. Estem parlant de dos títols d'Úrsula K. Le Guin, com serien Els desposeïts, amb el qual hi ha una anàlisi social i una anàlisi d'ideologies absolutament brutal, i La mà esquerra de la foscor, amb el qual tot el tema del gènere apareix aquí d'una manera molt curiosa, molt important. Qualsevol que tingui preocupacions socials, llegir Els desposeïts o La mà esquerra de la foscor li farà pensar, li farà donar-li voltes, de veritat. I Úrsula K. Le Guin té una prosa absolutament increïble, meravellosa. Tot el que estigui signat per Úrsula K. Le Guin val la pena llegir-ho.
0: Ho recordo perquè ja l'hem esmentat.
1: Sí, sí, és que és una de les meves autores de referència.
0: Anem per un altre títol, El aprendiz de Guerrero.
1: Lois McMaster Buchholz. Aquí canviem completament. Fins ara hem estat parlant d'obres així com amb una literatura molt treballada, amb uns textos, i serà que si mou igual una miqueta menys. Aquí parlem d'una space opera tipus Star Wars, una cosa lleugereta, divertida, de passar-s'ho bé, però... Què té d'interessant l'aprendiz de Guerrero? Que el protagonista no és el típic heroi alt, guapo, ros, fort i que lluita millor que ningú, sinó que és un noi que per un atemptat que pateixen els seus pares neix amb tota una sèrie de problemes físics. És geperut, li fallen les cames, es trenca els ossos molt fàcilment, però el seu intel·lecte és molt superior a l'habitual. I llavors, a través de l'astúcia, de la intriga, de saber diplomàcia, d'enredar els altres, a poc a poc va sobrevivint a totes les aventures. L'aprendiz de Guerrero seria el llibre amb el que jo recomanaria començar.
0: Justament.
1: I és una saga d'aproximadament uns 17 llibres. O sigui que val molt la pena, perquè si us agrada el primer, teniu per una estoneta d'anar llegint.
0: Justament acabes de dir el que estava pensant, que segurament és una bona recomanació per introduir-se també en el gènere.
1: Molt.
0: Vull dir que si està garantit l'èxit, si entra fàcil i és una lectura que...
1: Fins i tot juvenil.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Molt bé, El aprendiz de Guerrero. I què me'n dius de La vieja guardia?
1: La vieja guardia de John Scalzi, són 5 llibres. El primer funciona independent, qualsevol dels 5 es poden llegir de manera independent, però La vieja guardia té un punt satíric, divertidíssim, amb un humor fi, i d'aquells humors esmolats que et va retractant determinades situacions del nostre món d'avui dia. La idea és que pues, quan arribes als 80-85 anys, que la gent ja es veu que diu ui, ja no em queda gaire, tot i els avenços que tenim, doncs t'agafen, et fiquen en un cos creat en laboratori, un cos alt, fort, meravellós, increïble, i a partir d'aquí pues, t'envien a lluitar a la Terra. I es diuen la vella guàrdia no perquè faci molts anys que existeixi, sinó perquè són precisament els vells i les velles. I, bueno, evidentment, pues, què fan tal com els canvien de cos? Pues el que faries qualsevol persona. Es lien a menjar, es lien a tenir sexe, es lien a... Vull dir, ja es passen uns dies així. I a partir d'aquí és, bueno, i ara veurem si vaig a lluitar o no.
0: Em queda temps, no?
1: Correcte. És molt divertit, és molt divertit.
0: Anem per als tres últims títols així molt ràpidament?
1: Molt ràpidament.
0: Vinga.
1: El problema de los tres cuerpos. Cixin Liu, inici d'una trilogia, un llibre per qui li agradi la ciència-ficció anomenada Dura, amb un component científic molt potent, i que la premissa bàsica és que arriben o hi ha contacte amb uns extraterrestres i cal entendre's amb ells. Ambientat de sortida, comença a la Xina dels anys 60 amb la revolució de Mao i de més, amb la qual cosa el rerefons històric i social molt potent, molt ben treballat, i una història absolutament apassionant. La trilogia no decep en cap moment. Després, ràpidament, La ciutat i la ciutat, de China Miville, un autor absolutament inclassificable, amb un tipus de narrativa molt diferent a tot el que estem acostumats, amb un perfil gairebé oníric, amb situacions molt estranyes, però que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa anar. Ara, aquest ja per a muy cafetero, gent que li agradi, yeah. Lectura aprofundida. I, finalment, es va fer molt famosa aquesta novel·la per la pel·lícula que van fer, una magnífica adaptació, però el llibre encara és millor, com seria El marciano, de Andy Weir. Ara, de fet, d'aquí poc estrenaran Proyecto Hail Mary, que també és el mateix autor, i l'adaptació al cinema és molt bona, però el llibre encara millora. O sigui que molt recomanable El marciano de Andy Weir.
0: Bé, doncs us hem deixat un bon grapat de títols perquè trieu, perquè remeneu i perquè experimenteu si encara no us heu introduït en la ciència-ficció. Ho hem fet de la mà de Pablo Jiménez, el llibreter del Celler de Llibres, a qui li agraïm moltíssim la seva participació en el programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: A veure.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema, que ens ha fet d'obertura, haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies. Va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. És quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I, a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Miratge, d'Edward Mitrick, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles.

El tema principal del film, La calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Oscars. Millor pel·lícula, millor actor, Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una Biblioteca Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que va fer Quincy Jones va ser treballar amb una fundació per dignificar la vida dels músics de jazz d'edat avançada i aixecar un institut dedicat a la investigació biomèdica sobre la síndrome de Down. Quincy Jones, d'altra banda, era un home vinculat al Partit Demòcrata, va intervenir en el concert de celebració de la presidència de Bill Clinton i va donar suport uns anys més tard a Hillary Clinton quan va optar a la presidència. L'any 1965, Jones va compondre la banda sonora del color púrpura, de Steven Spielberg, basada en la novel·la d'Alice Walker sobre una nena negra de 14 anys que queda embarassada del seu pare. La nena es diu Silly i aquesta és la cançó de la pel·lícula, Miss Silly's Blues.

Miss Silly's Blues, el blues de la senyoreta Silly. La cançó que la jamaicana Tata Vega canta a la pel·lícula de Spielberg, El color púrpura, interpretada per Danny Glover, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Per aquesta música, Quincy Jones va estar nominat a l'Oscar, però, com li passava sempre, no el va guanyar. En total, va estar nominat 7 vegades al llarg de la seva vida, però no va passar d'aquí. El que sí que va aconseguir va ser l'Oscar humanitari Jean Hersholt, que és el premi honorífic que es lliura a aquells escriptors, actors, directors, productors i músics que han destacat per les seves aportacions humanitàries. Entre els guanyadors hi ha, per exemple, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Jerry Lewis o Harry Belafonte. L'any de Quincy Jones va ser el 1994, quan ell tenia 61 anys. Entre les moltes bandes sonores de Jones hi trobem, per exemple, doncs, Un home per a Ivy, amb Sidney Poitier, un treball a Itàlia, la versió del 1969, amb Michael Caine i Noel Coward, L'or de Maquina, amb Gregory Peck, Bob, Carol, Ted i Alice, sobre l'intercanvi de parelles, amb Natalie Wood i Elliot Gould, John i Mary, amb Dustin Hoffman i Mia Farrow, El Mac, amb Michael Jackson i Diana Ross. També va fer la música d'Un diamant molt calent, amb Robert Redford, o La fugida, amb Steve McQueen i Ally McGraw. El seu darrer treball l'havia fet aquest mateix 2024 per a la pel·lícula Lola, una producció nord-americana. I pel que fa al terreny personal, Quincy Jones va estar casat 3 vegades i va tenir una relació estable durant 3 anys amb l'actriu Natasha Kinski. Era molt afeccionat a l'astrologia i deia tenir la seguretat de saber que darrere l'assassinat de John Kennedy hi havia el líder de la màfia, Sam Giancana. Bé, de fet, això hi ha molta gent que també ho diu i també ho pensa. L'any 1974 va patir un aneurisma cerebral, el van operar 2 cops, li van dir que no tornaria a tocar la trompeta mai més, i el 3 de novembre passat va morir a la casa on ell vivia, al barri de Bel Air, de Los Angeles. Tenia 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, dient adéu a Quincy Jones, escoltant la cançó que ell va compondre per a la pel·lícula Trucada per al mort, de Sidney Lumet, protagonitzada per James Mason i basada en una novel·la de John le Carré. La cançó la interpreta Astrud Gilberto i és una delícia. Gaudiu-la. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més de 200 anunciats.

0: i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
1: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti. També els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder. Aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil. Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle

per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta. Prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Passi caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i al Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que també el que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveldre les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics. I aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi han hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump, eh? Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Basco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític serien molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que no existeixi el diàleg social...
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix, un dia hi convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas, llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré a parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de l'electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués uns interessos que hauria de tenir.
3: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
0: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
1: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
0: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
10: Crec que són acceleradors de processos.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de la democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por que, contra el que és diferent, que, la por, que, el, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
0: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
11: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
0: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
12: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
12: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
0: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
11: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Doncs aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
0: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
13: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
2: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
13: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
0: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
13: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
0: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
13: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no ho pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
3: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
0: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
11: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
12: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica, que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fer que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
0: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, Continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Guaita, podríem dir un xic especial, perquè estem en setmana especial.
1: Estem en setmana especial, sí.
2: Estem en setmana de molta ràdio, de commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, que serà aquest proper divendres, dia 13 de febrer, però fem una mica, us posem en terreny i ho portem a l'àmbit més científic, podríem dir, de la ràdio, no? Anem a parlar concretament de què són o com s'aconsegueix que ara mateix estiguem fent ràdio, que estiguem parlant a través de lo que abans en deien les ones hertzianes.
1: Mm-hmm, o sigui, com arriba la ràdio a casa de la gent, no?
2: Exacte,
1: més o menys.
2: Com arriba la ràdio a casa de la gent. I per això hem de recuperar un tema que ja havíem tractat en algun guaita anterior, quan vam parlar de tots els colors de la llum, i vam parlar de l'espectre electromagnètic, que evidentment és el rang, el que ens determina, depenent de la longitud d'ona, les diferents ones que tenim, des de la ràdio, ràdios, espectre visible, ultraviolat, infraroig, rayos X, rayos gamma, etc. Tot aquest espectre. L'espectre, aquest electromagnètic, és el conjunt de tots els tipus de radiació que es desplacen amb ones. És a dir, totes les ones electromagnètiques, incloent-hi tant els conceptes d'emissió, sí, emet, o d'absorció, també el cos. Aquesta radiació és un tret característic de cada cos i, per tant, serveix per identificar-lo. Tots emetem radiació, per tant, és un tret identificatiu de tots els cossos del planeta i de més enllà, perquè això per astronomia, evidentment, també s'empra molt. La unitat bàsica de mesura d'aquest espectre electromagnètic és la longitud d'ona, que normalment ve mesurada en nanòmetres, mida molt petita. En física es coneix com a longitud d'ona la distància que recorre una pertorbació periòdica que es propaga per un mitjà en un cicle. O sigui, recorre una pertorbació, per exemple, un so, o la imatge més gràfica podria ser si tu tires una pedreta en un bassal, veus que al voltant de la pedreta es van servir les ones, aquestes són les ones, i hi ha la seva propagació, no?, en un mitjà que en aquest cas
1: és l'aigua.
2: És aigua. Apliquem això al so que avui estem tractant, no? El rang de l'espectre electromagnètic va des dels rajos gamma i X, els que tenen menor longitud d'ona. Quan menor longitud d'ona té un raig o té un d'allò, més penetrant és. Per això són més perillosos.
1: Clar.
2: Per a les cèl·lules del cos, els rajos gamma i els rajos X. Les ones de ràdio són les que tenen major longitud d'ona.
1: Per tant, aquestes no són perilloses.
2: No ens fan mal. Si hi ha algú d'aquests que a vegades surt amb un... anava a dir m'agufo, però no aquells del gorro de plata, que
1: deia
2: que les ones de ràdio fan mal. No.
1: No.
2: A menor longitud d'ona, menor freqüència i més energia. Per això, com hem dit, els rajos gamma i X són molt més penetrants i s'empren, per exemple, amb el diagnòstic mèdic. I a major longitud d'ona, major capacitat de propagació. Vet aquí el que passa amb les ones de ràdio i per el que les fem servir, perquè tenen una capacitat de propagació molt alta, i això ho necessitem si hi ha una distància molt gran entre l'emissor i el receptor, perquè es pugui fer aquesta comunicació, no?
1: Clar, perquè puguin arribar més lluny.
2: Exacte. No, no oblidem que estem parlant d'un mitjà de comunicació i és necessari de que s'emeti, però que també que arribi.
1: Clar, exacte, no es pot perdre pel mig del camí.
2: No es pot perdre. Les ones de ràdio o radiofreqüència tenen longituds d'ona d'entre més de 10.000 metres, les de molt baixa freqüència, fins a un metre les d'ultrafreqüència. Al mig hi tenim la ona llarga, la ona mitja i la ona curta, que això ja ens sona una miqueta més. Si ens anem, per exemple, això ho veurem una mica més tard, quan evidentment s'empren especialment en comunicacions, i les ones de ràdio poden ser creades de manera natural per fenòmens naturals, com per exemple els llamps o objectes astronòmics, que és el que hem dit abans, que allò de trobades a la tercera fase, no? La pel·lícula aquella del Kubrick, em penso que era, no? De l'Stanley Kubrick, o de, si no, crec que anava per aquí. Era això, comunicacions a través d'ones de ràdio amb possibles civilitzacions extraterrestres en de l'espai, doncs això també. O també poden ser generades de manera artificial i són utilitzades, com dèiem, per comunicacions de ràdio fixa i mòbil, radiodifusió, radar i altres sistemes de navegació, satèl·lits de comunicació, xarxes telemàtiques i molt altres aplicacions.
1: Per tant, veiem que aquestes zones fan servir per moltes coses.
2: Per moltes coses. També ens agrada repassar una mica la història aquí al Guaita, suposo, d'aquí, dels inventors, no? D'aquestes personalitats importants que han fet possible aquests descobriments. Doncs mira, les zones de ràdio es van predir per primera vegada en un treball matemàtic realitzat a l'any 1867 pel físic matemàtic escocès James Clerk Maxwell. Maxwell descobreix les propietats de la llum en forma d'ona i les similituds que tenen a través d'observacions elèctriques i magnètiques. La seva teoria matemàtica, ara són anomenades les equacions de Maxwell, i descrivia com les ones de llum i les ones d'electromagnetisme que viatgen per l'espai irradiades per una partícula carregada a mesura que experimenten una acceleració. Això és un concepte tècnic, no? Descrivien bàsicament com es propaguen, com viatgen aquestes ones. El 1887, Heinrich Hertz, aquí ja ens sona més, d'això de les ones hertzianes,
1: ve d'aquí, no?
2: Ve d'aquí. Era un físic alemany que va demostrar la realitat de les ones electromagnètiques de Maxwell en generar experimentalment ones de ràdio en el seu laboratori, demostrant que exhibien les mateixes propietats que les ones de la llum. Ones estacionàries que tenien refracció, difracció i polarització. Les ones de ràdio, originalment anomenades ones hertzianes, van ser utilitzades per primera vegada en comunicació a mitjans de la dècada del 1890 per un altre que ens sona, el Guglielmo Marconi, qui va desenvolupar els primers transmissors i receptors pràctics de ràdio.
1: Per tant, un cop vam tenir aquestes ones hertzianes, vam haver de posar-hi aparells, no?, per fer-les servir.
2: Exacte. I el terme modern, el d'ona de ràdio, va reemplaçar el nom original d'ona hertziana al voltant del 1912.
1: Per tant, ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom.
2: Ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom. Ja sabem que la ràdio és més que centenària,
1: Sí.
2: Les ones de ràdio, en el buit, viatgen a la velocitat de la llum. Quan? Ja sabem que el buit és una condició molt idíl·lica, que no es dona mai. És allò en ciència, la teoria i la pràctica que van separades. Una va per un cantó i una altra per un altre, però normalment els càlculs els fan els teòrics, per tant, en aquestes situacions idíl·liques. Després la pràctica és el que els desmunta els càlculs.
1: Exacte.
2: Quan passen a través d'un medi material, s'alenteixen segons la permeabilitat d'aquest objecte, o sigui, segons el que deixin passar o no deixin passar.
1: Si triguen més o menys, no?, a travessar-lo.
2: Exacte. I a l'atmosfera terrestre trobem que s'acosta bastant a la teoria, perquè les ones de ràdio viatgen a velocitats pròximes a la llum gràcies a la primesa de l'aire. O sigui, podríem dir que l'aire és molt permeable i gairebé s'acosten a la teoria. Aquestes formulacions que van fer en principi el Maxwell i el Hertz i tota aquesta gent. A la ràdio els elements claus són el transmissor, el primer element clau, en podríem dir, que a través d'un oscil·lador electrònic genera un corrent altern que oscil·la a una freqüència de ràdio, anomenada portadora, perquè serveix per transportar la informació a través de l'aire. L'antena de ràdio també és un element clau, perquè l'antena de ràdio irradia aquesta energia, aquesta ona portadora, l'emet i la transporta més enllà a través de l'aire. Les ones de ràdio porten la informació a la ubicació del receptor, que és l'altre element clau, quan arriba. La senyal d'informació pot ser un senyal d'àudio, que representa el so d'un micròfon, un senyal de vídeo, que representa imatges de moviment, o un senyal digital, que representa des d'una computadora.
1: Llavors, això del senyal de vídeo, la tele també va amb ones hertzianes?
2: Va amb ones hertzianes,
1: també. Ah, carai!
2: Sí, sí. també van ones hertzianes, són ones de ràdio de longitud diferent, o sigui, però el senyal es transmet a partir de les ones hertzianes. Una nova antena receptora capta aquestes ones, que aleshores un parell receptor les recull i n'extreu la informació. El receptor, hem de dir que primer utilitza un filtre de pas de banda per separar la senyal de ràdio de la senyal de ràdio de l'estació desitjada de tots els haps de ràdio captats per l'antena, perquè l'antena ho capta tot i ja està filtrant només el...
1: la freqüència que tu vols,
2: clar, el que estem parlant ara mateix. Si no, sentiries qualsevol altra ràdio a aquesta mateixa hora, sentiries el Jordi Basté o la Competència o una altra ràdio de... o Catalunya Ràdio, no? Però en aquest cas no, ens estem escoltant el guaita que tenim. Doncs, després les amplifica el senyal perquè sigui més fort i després n'extreu el senyal de modulació que conté aquesta informació. El senyal recuperat s'envia a un altaveu o un audífon per produir el so o una pantalla de televisió per produir una imatge visible a través d'altres dispositius.
1: Per tant, necessitem molts aparells, per aconseguir que la ràdio ens arribi, el transmissor, l'antena de ràdio, aquest receptor, i aquest receptor que fa tota aquesta feina, no?, de destriar quina freqüència volem escoltar. Sí,
2: de traducció literal. Del senyal, de destriar i traducció, no?, el que nosaltres, el senyal que nosaltres volem escoltar.
1: Una cosa que ens sembla tan fàcil, no? Obrim, girem la rodeta de la ràdio i ja sona, però no, aquí però hi ha un engranatge molt important.
2: Per l'aire viatja moltes coses i molts sons diferents i amb moltes velocitats d'ona diferents, no? Moltes longituds d'ona diferents, per tant ha de tenir la capacitat de destriar-lo i de fer tot plegat. I si ara aquí hi remenem tot lo digital o tot com ha evolucionat avui en dia, doncs ja el tema es complica una miqueta més.
1: Exacte, tu diràs.
2: Abans, quan començàvem, o relativament proper al començament, hem explicat això, les ones llargues, mitges i curtes. Sabeu que en ràdio es parla molt de l'amplitud modulada i de la freqüència modulada, és a dir, la AM i la F, la FM.
1: Exacte.
2: En la M, la freqüència belluga entre els 535 i els 1.705 kHz. L'hertz és la unitat de mesura de la freqüència de ràdio. En l'AM, la freqüència de ràdio es manté constant, però es varia la seva amplitud, o l'altura de potència d'ona per representar el so. L'amplitud modulada són de baixa freqüència i tenen la capacitat de rebotar en la ionosfera, que és la capa superior de l'atmosfera, la qual cosa permet viatjar a distàncies enormes, fins i tot milers de quilòmetres. És més sensible a les interferències, per això se sent més soroll de fons, de l'AM, de la freqüència de l'amplitud modulada. Vale.
1: És més fàcil que es colin les altres ràdios per allà sota, no?
2: És més fàcil que es colin les altres ràdios, però en determinats moments de la història, com permet viatjar a distàncies molt més llargues, s'ha utilitzat molt la AM, l'amplitud modulada, sobretot en temps de guerres i en temps de històries d'aquestes, de conflictes, per allò. Recordem també allò de Ràdio Pirinaica, que no emitia quan el franquisme o quan la dictadura, que emitien des de Centre Europa, crec recordar, des de la Unió Soviètica, pràcticament. I després tenim la freqüència modulada, que va de 87,5 MHz a 108 MHz. O sigui, la banda de la ràdio, a Ràdio L'Escala, per exemple, som al 107.6.
1: Exacte.
2: Doncs estem cap al final.
1: Cap al final de tot.
2: Cap a la cua, cap a la cua. A l'FM, l'amplitud d'ona ens manté constants, però es varia la seva freqüència, és a dir, la velocitat a la que oscil·la.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
5: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
4: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Laia Gurrea Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les teves aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip amb mon germà, doncs, vaig dir...

0: És una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
1: Doncs va ser molt raro perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa? Perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
0: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
1: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
0: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
1: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això, pots aconseguir molt més. Treballa que ho aconseguiràs.
0: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
1: Doncs no estava nerviosa perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allí i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
0: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, la temporada que ve vestiràs de blaugrana. Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
1: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i a tots els meus pares perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
0: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
1: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt, molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final, vestir de blaugrana és, no sé.
0: Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
1: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he tingut que canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
0: Però al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
1: Sí.
0: En què has renunciat tu, per exemple?
1: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
0: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
1: Sí.
0: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
1: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho porten molt bé amb ells.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
1: Home, jo crec així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
0: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
1: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que m'ha diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
0: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
1: Doncs és veritat que fa uns anys enrere el futbol femení amb ara ha canviat molt i espero i esperem totes les noies que volem jugar aquest esport que vagi avançant.
0: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
1: Home, sí que és veritat que a poc a poc el camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
0: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
1: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment, Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que

0: que s'esforcen, que optimitzen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
0: Un somni, debutar al primer equip.
1: No, escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona i estic segura que d'aquí a poc et veurem.
0: Gràcies, ojalà.
2: Anem acabant, però abans, des d'aquí, volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat, i m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

És dilluns al matí. A Tòquio, milions de persones baixen les escales mecàniques. Bosses, vestits foscos, el soroll dels trens entrant a les estacions, tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995. Un dia que resultarà fatídic i assentarà un abans i un després en la història del Japó. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'atemptat terrorista amb gas sarin al metro de Tòquio.

0: Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer Ashoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarín, un agent nerviós altament letal. El sarín bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarín en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarín líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat: arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarín és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro. Res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarín. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre detenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que, de sobte, les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarín provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades. El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament a Aum Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses que costen d'imaginar. Centrifugadores industrials, manuals amb fórmules químiques detallades, recipients especials per a precursors del sarin i fins i tot, segons es va informar, un prototip de dispositiu per dispersar gas des de vehicles en moviment. El detall més inquietant de tots és que la secta ja havia provat sarin abans. L'any 1994, a Matsumoto, en una acció que ja havia causat morts, però que no s'havia pogut atribuir clarament fins després de l'atemptat al metro. També es troben registres interns que mostren que Asahara donava ordres directes. Els membres de la secta, molts d'ells amb formació científica avançada, actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irrevertibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva, discreta però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarin era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat, i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta cançó, Born to be Wild, nascut per ser lliure, del grup nord-americà Steppenwolf, una de les bandes de rock més emblemàtiques dels anys 60, es va convertir en un himne de tots els motards, especialment dels amants de les Harley-Davidson, a partir del moment que Dennis Hopper la va incorporar com a tema central de la pel·lícula Easy Rider, que al mateix temps, ves per on, és avui una pel·lícula de culte, és la pel·lícula icònica de tots els motards d'arreu del món. Avui parlarem justament d'això, de la cultura de les motos associada al concepte de la llibertat personal. La cançó Born to be Wild, per curiós que soni, no parla de les motos en cap moment i, lògicament, pot semblar una paradoxa que s'hagi convertit en un himne motard. Però la lletra convida literalment a tancar els ulls i a volar, a cercar l'aventura i a volar tan amunt com pugui somiar. I apel·la a l'esperit dels Easy Riders per treure'n fora la nostra força interior a l'hora de superar les etapes d'adversitat. Aquí, a més, hi ha un altre element associat, que és el de la moto Harley-Davidson. La moto Harley-Davidson, la gran protagonista del film Easy Rider, és més que una moto. És una filosofia de vida que estableix un vincle de solidaritat entre totes les persones del món que en tenen una. El nom de Harley-Davidson és una contracció dels cognoms dels seus fundadors, William Harley i Arthur Davidson, que van crear la marca a principis del segle XX, l'any 1903, de manera molt humil, com comencen a vegades els grans projectes, de manera molt senzilla, en una barraca de la ciutat nord-americana de Milwaukee, a Wisconsin. I bé, van progressar a partir del moment que l'exèrcit dels Estats Units va començar a comprar-los unitats. Els va comprar 20.000 unitats durant la Primera Guerra Mundial i 90.000 durant la Segona. Però va ser les dècades dels 50 i dels 60 que la gent jove la va convertir en un símbol de la cultura inconformista i contestatària, és a dir, de la contracultura nord-americana. Una altra pel·lícula que també abordava aquesta actitud davant la vida és The Wild One, el salvatge, del 1953, protagonitzada per Marlon Brando.
1: Es una locura. Tienes miedo de mí. No sé por qué, pero yo no tengo miedo de ti. Tú sí estás acobardado.
2: ¿Acobardado yo?
3: Estás chiflada. Anda, sube.
1: Yo quería hablarte. Intentar al menos...
3: ¿Intentar qué?
1: No lo sé. Quería que fuera como siempre he pensado que debería pasar. Como tenía que ocurrir inevitablemente. Aún sigues defendiéndote. Siempre te defiendes. ¿Por qué odias a todo el mundo? Nunca había ido en moto hasta hoy. Es rápida. Da cierto miedo. Pero lo he olvidado. Me gusta. Ya no me da miedo.
3: Tengo que irme. ¿Qué es lo que estás deseando?
1: ¿Sabes en lo que solía pensar antes? Pensaba en muchas cosas antes de morir mi madre. Pensaba en que un día alguien aparecería en nuestro bar. Me invitaría a una taza de café. Yo le gustaría enseguida y me llevaría con él.
0: Una escena de The Wild One, el salvatge, entre Marlon Brando i Mary Murphy. Aquí la moto de Brando no era una Harley-Davidson, era una Triumph, però la vida del personatge i de la colla que el té com a líder gira entorn de la moto. En aquest cas, però, es tracta d'un grup de joves desubicats que no han trobat el seu lloc a la societat i que viuen itinerants anant en moto de poble en poble per Califòrnia sense fer arrels enlloc. Podríem dir que són com una mena de cowboys de la carretera que cavalquen indefinidament, sense rumb fix, com James Stewart, John Wayne o Alan Ladd. L'única diferència és que aquests herois del western ho feien dalt d'un cavall i els nois de la pel·lícula ho fan dalt d'una moto. El Salvatge va ser la primera pel·lícula de motards que es va fer i Brando, amb els texans, la caçadora de cuir i la seva gorra, van crear una icona del cinema que veiem repetida en els anomenats Angels, Hells Angels, els àngels de l'infern. Això, és clar, ha transmès una imatge associada a la violència perquè la pel·lícula es basa en un fet real en què una colla d'àngels de l'infern van terroritzar un petit poble de Califòrnia. Però l'autèntic esperit motard no hi té res a veure amb tot això. La filosofia motard és la de la moto com a símbol d'independència i de passió per la llibertat i l'aventura. És un cant a la llibertat individual, crea en tots els motards un sentit de pertinença a una comunitat mundial i això els uneix. De fet, el so singular i característic de la Harley-Davidson, que tantes marques han volgut imitar, és el símbol acústic de tota una filosofia, d'aquesta filosofia. Un altre film centrat a la cultura de la moto és Burt Munro, Un somni, una llegenda, del 2005, protagonitzada per Anthony Hopkins, que encarna un motard històric. Un motard de Nova Zelanda, amant de la velocitat, que l'any 1967 va modificar la seva moto Indian, del 1920, per poder córrer sobre unes salines a prop del gran llac salat a Utah, a l'estat de Utah. Ho va fer quan tenia 68 anys i va batre un rècord que encara es manté imbatut. Aquesta és una escena del film.
4: ¿Quién es?
5: Es una antigua novia de cuando me compré la moto hace muchos años. Sí.
4: ¿No te da miedo morir en un accidente?
5: No. Se vive más llevando una moto 5 minutos a máxima velocidad de lo que muchos viven en toda su vida. Sí, mucho más. En 5 minutos. Este es mi padre. Y mi madre. Ya no están aquí. Todo pasa tan deprisa. El peligro es la esencia de la vida. Hay que arriesgarse de vez en cuando, muchacho. Eso hace que la vida merezca la pena. Y bueno, estar rodeado de mujeres guapas también puede ayudarte.
4: ¿De verdad no te da miedo?
5: No, no. ¿Sabes? Cuando era un crío y tenía tu edad, tenía un hermano gemelo, se llamaba Ernie. Y un día nuestro padre estaba talando un árbol y de pronto el árbol se quedó enganchado en algo y Ernie se acercó a ayudar y de repente el árbol resbaló, cayó encima y lo mató. Sí, jamás lo olvidaré. Desde entonces he intentado no tenerle nunca miedo a nada. Aunque a veces antes de una carrera me pongo un poco nervioso y si las mariposas de mi estómago fueran vacas, podría montar una vaquería. Sí, tiene gracia.
0: Això que diu el film sobre la mort accidental del germà de Burt Munro és cert. Burt Munro tenia un germà que va morir a l'edat de 13 anys i aquest fet el va empènyer a viure intensament davant la impredictibilitat de la mort. Deia ell que el perill és l'essència de la vida, que cal arriscar-se de tant en tant perquè això fa que la vida mereixi ser viscuda. De pel·lícules en què hi apareix una moto n'hi ha moltes, però no en totes n'és la protagonista. A La noia de la motocicleta, de Jack Cardiff, amb Marianne Faithfull, sí que ho és. I també ho és a Diaris de motocicleta, de Walter Sales, que narra el recorregut que el Che Guevara va fer amb un amic quan tenia 23 anys, travessant Amèrica del Sud amb una moto Norton, força desmanegada. Però hi ha films en què la moto no és el motor de la pel·lícula i només hi té una presència puntual. Per exemple, a La gran evasió, on Steve McQueen porta una Triumph, o a Terminator, on Arnold Schwarzenegger porta una Harley-Davidson. Un film on sí que la moto és important és Caro Diario, de Nanni Moretti. En aquest cas, el mateix Moretti, dalt d'una Vespa, ens ofereix una visió de Roma i de moltes de les seves coses, N'hi ha molts de films com aquest, però jo he volgut recollir aquesta petita mostra sobre la mirada que el cinema ha dedicat a la moto, perquè és un invent que transcendeix la idea per la qual va ser creat, que era simplement, és a dir, senzillament era de portar-nos d'un lloc a l'altre. I, en canvi, en aquest cas es converteix en un espai personal d'evasió. Tan subjectiu com es vulgui, però és un espai d'evasió. Hi ha qui canalitza aquesta necessitat d'evasió a través del muntanyisme, o de la pesca, o del col·leccionisme, o mirant partits de futbol. I de la mateixa manera hi ha també qui ho fa fent quilòmetres dalt d'una moto. Nosaltres, per tant, tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so, escoltant la cançó de Leonard Cohen que sona a Caro Diario mentre Nanni Moretti ens ensenya Roma dalt d'una Vespa. Fins la setmana vinent, amics. Thank you.

0: continguts en xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Una setmana més donem la benvinguda a la Naila Martínez, la nostra nutricionista, My Nutritionist a Instagram. Naila, benvinguda.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Doncs ja estem en rutina.
2: Doncs sí, ja hem establert rutines o
1: hem començat
2: a reorganitzar la nostra vida. Recordo que sense que sigui un càstig, progressiu, i ja som aquí de nou.
1: I ja som aquí de nou per també parlar d'un dels temes, diguéssim, pel que fa a la nutrició, que més hem escoltat a l'estiu, que és el tema de les tonyines, de la tonyina en llauna, no? O de les llaunes de tonyina, que s'han prohibit en algunes escoles franceses el consum d'aquestes llaunes de tonyina.
2: Doncs sí, és una notícia...
1: Perdona, no de les llaunes de tonyina, de la tonyina
2: de les llaunes. De la tonyina en llauna. Doncs és una notícia que ha fet molt soroll a Europa, perquè a França ciutats com París, Lió, Montpellier han decidit prohibir la tonyina en llauna als menjadors escolars. Per tant, doncs això ha creat una mica d'alarma a nivell europeu. I per què a nivell europeu? Doncs perquè això ve arrel d'un informe de dos ONGs ecologistes que han trobat mercuri a totes les llaunes analitzades a diferents països d'Europa, no només a París. Què ha passat? O què passa? Doncs que la normativa europea fixa un límit per la quantitat de mercuri que contenen els peixos. O sigui, els peixos tots contenen més o menys quantitat de mercuri. Sí que és veritat que els peixos blaus en contenen molt més, no? O és on hi ha més acumulació de mercuri, perquè el mercuri s'emmagatzema a la part greixosa del peix, no? Per tant, els peixos blaus, que són més greixosos, doncs tenen més acumulació de mercuri. I també, doncs, com més gran és un peix, més acumulació de mercuri té, no? No és el mateix l'acumulació de mercuri que pot tenir una sardina que la que pot tenir una tonyina vermella. Llavors, doncs, hi ha normatives que fixen un límit per a poder comercialitzar aquests productes de mercuri, no? I el que doncs ha passat és això, que han trobat llaunes que contenen més quantitat d'aquest límit, que és un mil·ligram per quilo de peix fresc, i en el cas de la tonyina en llauna és una mica més aquest límit, val? Llavors, a França, què han fet? Doncs han aplicat el principi de precaució, és a dir, no hi ha una normativa francesa, no?, que hagi establert o les autoritats no han establert que s'hagi de prohibir, sinó que hi ha escoles que el que han fet és, doncs, per principi de precaució, no oferim aquesta tonyina en llauna. Què passa a Espanya? Perquè nosaltres no estem a França. Què passa a Espanya, què passa a Catalunya, no? Doncs, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hi han controls fets del 2024, per tant, són controls molt recents, sí, que mostren que la tonyina en conserva, o sigui, en llauna, que consumim aquí, està molt per sota del límit legal, amb una mitjana de 0,26 mil·ligrams per quilo, val? Per tant, estem molt per sota i no hi ha una recomanació de que realment s'hagi de retirar el consum d'aquesta tonyina en llauna.
1: De tota manera, és com estrany, no?, que aquí hi hagi menys mercuri que a França.
2: No, o sigui, no és que a França n'hi hagi menys. O sigui, aquestes dues ONGs el que han fet és analitzar a l'atzar diferents llaunes de diferents països, i totes les llaunes, o un percentatge molt alt de llaunes, sortia que contenien més quantitat de mercuri del que se limite. Va, llavors, doncs... però... són dos informes, no?, que al final doncs, tampoc s'han analitzat totes les llaunes i tots els peixos, no? Llavors, quina és la recomanació, no? Perquè no ens hem d'alarmar, vull dir, al final ens hem d'esperar que les autoritats doncs realment facin recomanacions, com per exemple amb la tonyina vermella. La tonyina vermella fresca, si hi ha una recomanació, que està recomanat que no es mengi en menors de 10 anys, ni en dones embarassades, ni lactants, o sigui, dones que estan donant lactància. I en el cas de nens i nenes, o ja preadolescents de 10 a 14 anys, està limitat el seu consum per aquest motiu, per la quantitat de mercuri. Però estem parlant de tonyina vermella, és un peix molt gran, val? Després tenim la tonyina blanca, sí? I després, o sigui, el bonito, no, seria. I després tenim l'atún claro, val? Que conté, aquest és més petit i conté encara menys quantitat de mercuri, val? Per això les limitacions estan fetes amb la tonyina vermella, que és molt més gran i té molta més acumulació de mercuri, però en el cas de la tonyina en llauna, com que està feta amb tonyina
1: més petita,
2: doncs no hi ha tanta quantitat de mercuri, que no vol dir que no en tingui, perquè ja hem dit que inclús a la sardina n'hi ha, però la quantitat és molt més inferior. Llavors, hem de mantenir la calma, o sigui, aquí actualment al nostre país no hi ha cap recomanació de retirar el consum de llauna a les escoles, ni per als nens i nenes, però sí que, doncs, una de les recomanacions que ja es porta fent des de fa molts anys és diversificar el tipus de peix que consumim, no? Peixos més petits, peixos més grans, o sigui, que no sigui sempre menjar llaunes de tonyina. I, de fet, hi ha una limitació del consum, tot i que les llaunes de tonyina o la tonyina que hi ha a la llauna no tingui tanta quantitat de mercuri, al final, si mengem cada dia una llauna de tonyina, doncs al final l'acumulació també serà superior, no? Llavors, això és per sentit comú, no? Uh-huh. Llavors, doncs, diversificar, doncs, no només menjar tonyina, sinó menjar sardines, seitons, no?, que tenen menys quantitat de mercuri, i la tonyina, doncs, no sobrepassar les dos llaunes setmanals, val? I si en nens i nenes més petitets, doncs menys d'una llauna a la setmana.
1: De tota manera, hem d'aclarir, o t'ho pregunto, perquè ho aclareixis, no és per la llauna, és que hi ha mercuri, és pel peix.
2: No, és pel peix.
1: D'acord.
2: Sí, aquesta notícia i aquesta prohibició a França és per la quantitat de mercuri que conté el peix. I el mercuri, al final, és un metall pesant, perquè no ho hem parlat, però és un metall pesant que pot afectar el desenvolupament neurològic, sobretot dels infants.
1: D'acord. Per tant, una mica de sentit comú, no eliminar-ho, sí, limitar-ho. Uh-huh. Ja, és que una llauna de sardina, de tonyina al dia, també seria una mica massa, no sé, excessiu.
2: I reprenent una mica amb l'eix de la notícia, no?, que és els menjadors escolars, doncs els menjadors escolars ja tenim, ja diversifiquem, no?, i per tant, doncs, no es consumeix tonyina. Però si en el cas, si fos el cas que en el menjador escolar dels vostres fills i filles, doncs a la setmana hi ha un parell de vegades tonyina, que no serà una llauna el que tindran, no? O sigui, amb una amanida, o... doncs, si veieu que ja hi ha tonyina, doncs eviteu oferir-lo amb un entrepà o, no?, la resta de setmana. Però sentit comú.
1: En canvi, el consum de peix blau sí que és un consum que s'ha de menjar, no? Això ens recomaneu, que el... O com a mínim, dins, no?, del nostre ideari, el peix blau és saludable. Però també limitar aquests peixos tan grans i, no sé,
2: exacte, però tenim
1: menjar
2: salmó,
1: seitons.
2: Exacte, seitons, sardines són els peixos que són més petitets, però bueno, el salmó, doncs, també és un peix gran, però no tan gran com la tonyina vermella, també en podem menjar. Llavors, doncs, amb aquests tres i la tonyina, no? La tonyina amb llauna, el salmó, el seitó i la sardina, doncs podem anar variant i ja està.
1: Doncs hem tret, mira, anava a dir ferro a l'assumpte, però serà mercuri, no? Aquesta notícia que tan rebombori ha anat fent durant l'estiu i que continua, i hem aclarit termes. Naila Martínez, et seguim a Instagram, perquè de fet a Instagram ja ho vas explicar, o sigui, sí, que si hi ha seguidors i seguidores teus que ens estan escoltant ara a la secció, ja ho sabien. Et seguim a @my_nutricionist i bé, t'esperem la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
3: 1980.
4: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara.

0: Música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Otawan, i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
1: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Som-hi, seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up.

0: El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head.
1: Rock and Classics.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonava a les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

El desaparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rockandclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlos, el seu fill, i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Di Rawa de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'Imasnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremateo Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts. No saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Navieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aïma Sandir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten El plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Herminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Herminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, aquí estem amb Vincent Teca, estàvem sentint Dream On by Moabi i tenim avui a dos convidats molt especials, a la Mireia d'Altaleia, benvinguda Mireia.
1: Moltes gràcies.
0: I a l'Assís, que té diverses coses, però ara està, bàsicament avui vindrà a parlar-nos de les botes i la boteria Torner.
2: Sí, moltes gràcies per invitar-nos.
0: Molt bé. Doncs començarem una mica amb la Mireia i normalment acabem el programa preguntant a la gent quin vi seria i per què. I ens ha portat un vi molt interessant i, per tant, et preguntaré, Mireia, ja, quin vi series i per què?
1: Doncs jo segur que seria Bombolles. Primer perquè m'agraden molt les bombolles, però també crec que com de personalitat i de caràcter soc bastant bombolla, bastant mogudeta, no? I hauria de ser una pansa blanca, no? que és la varietat que més representa l'ella, que és d'on soc jo, i per això he portat aquest Bruan, que és un cava que aquest any la barema 25, farà 20 anys que l'estem fent, és un cava de pansa blanca, però a més és sense sulfits, no? O sigui, sense maquillatge i sense res afegit. I jo crec que també podríem dir que sóc jo, perquè jo també sempre vaig sense maquillatge. O sigui, m'agrada ser... Soc molt transparent, soc una persona molt, molt directa, con lo bueno y con lo malo, però crec que amb els anys he après que sigui més bo que dolent i que soc tal com soc. No?
0: Molt
1: tal
0: bé.
1: Com raja,
0: i tant,
1: una mica com,
0: natural.
1: Com aquest cava natural, exacte, com aquest cava natural de pansa blanca.
0: I llavors és del celler dels Aus?
1: És del celler de les Aus.
0: De les Aus.
1: Sí.
0: I aquest, veig un dibuix d'un ocellet, això és el nom, suposo, de l'ocell? O...
1: És el Bruan, que és aquest ocell. El celler de les Aus és un celler que neix d'Altalella, és com el celler radical d'Altalella, que vam començar fent proves l'any 2006, però el 2012 jo em vaig fer jove agricultora de la Unió Europea i llavors vaig crear el celler. I aquest celler és com el celler radical d'Altalella, que és un homenatge a tots els ocells del Parc Natural de la Serralada Marina, que és on estem ubicats i que per això podem estar on estem, davant del mar, a 12 quilòmetres de Barcelona, perquè estem en una àrea protegida.
0: Sí, sí, jo he visitat el celler i la veritat és que és maquíssim i té unes vistes que són, bueno, una passada. I llavors, allò, tornem al vi que estem prenent, que dius que és sense sulfits, llavors la guarda d'aquest vi es pot guardar durant un temps o...?
1: Doncs la veritat és que sí, i sí, ho hem provat. És a dir, pensem que els sulfits sí que es poden fer servir per moltes coses, no? Però les dues característiques principals, les dues funcions principals del sulfit seria un que és com antioxidable, no? I l'altre és antimicrobià. Aleshores, com que aquí tenim el diòxid de carboni, està fent el mateix efecte, no? que uns sulfits, i realment hem anat guardant moltes ampolles de danyades antigues, degorjades, sense degorjar, la veritat és que l'evolució és boníssima. Pensem que finalment, un cop nosaltres elaborem aquest cava, tot el que era oxidable ja s'ha oxidat, no? Perquè finalment mai ha estat protegit. O sigui, no és que de cop estava protegit amb sulfits i ho ha deixat d'estar. Aleshores, jo podria fins i tot afirmar que evoluciona a vegades molt millor que vins que, o caves que porten sulfits, que els sulfits al final s'acaba transformant, no?
0: Sí, sí, molt bé.
1: Vull dir, això és un 2022, jo crec que està fresquíssim.
0: Molt fresc, sí.
1: Però ara estem, també nosaltres guardem ampolles, diverses ampolles de cada anyada, 1.000, 2.000 ampolles, depèn, i ara estem també venent 2018, que el vam degorjar el 2020, o sigui que porta, o sigui, 2 anys de criança sobre lies i després 5 anys en ampolla degorjat, és a dir, que ja no té les lies protegint, i està espectacular. Està espectacular. I al final... els fets ho demostren, no?
0: Pots explicar als oients què és degorjar un vi?
1: Sí. El cava o els escumosos, però jo em centraré en el cava, no? Està elaborat amb el mètode que es diu tradicional o mètode champenois, que és el mètode que es fa servir també a la xampanya, que consta de 2 fermentacions. La primera fermentació consisteix en...

0: en alcohol i diòxid de carboni, començarà una segona fermentació a dintre d'una ampolla. La primera fermentació pot ser en barriques i tal, però la genèrica és en dipòsits, i la segona fermentació començarà a dintre d'una ampolla. En aquesta ampolla hi afegirem el licor de tiratge, no? Que bàsicament, resumint, serien més llevats amb una mica més de sucre perquè segueixin fermentant, no? I aquests llevats es menjaran el sucre i faran una mica més de diòxid de carboni i una mica més d'alcohol. Això es fa dintre de l'ampolla, per això les ampolles de cava són més gruixudes, perquè aguantin tota aquesta pressió d'aquest gas endogen, perquè el cava és gas endogen, no és gas afegit. I quan acabi aquesta fermentació es farà una criança, mínim de 9 mesos en el cas del cava, tot i que cellers com el nostre treballem amb llargues criances, i en el moment d'haver de sortir al mercat, al moment de l'expedició, haurem de degorjar, que voldrà dir aquests llevats que han fet aquesta segona fermentació, que han estat en criança, no?, fent l'autòlisi, etc., doncs s'han de retirar de l'ampolla. Aleshores, l'ampolla normalment està en horitzontal, en una rima, disposició de rima. Quan saps que el vols treure al mercat, l'has de començar a posar vertical amb el coll de l'ampolla sota, cap a baix. Tot el llevat es disposa a la part inferior i aleshores es fa el degorjat, que es pot fer en fred o en calent, que és o congelem aquesta part i obrim l'ampolla i la pròpia pressió expulsa el llevat, o per a los más ágiles y atrevidos es pot fer en calent, que és tenir molt bon joc de muñeca per obrir, degorjar i quedar-te amb el cabanet, no? Llavors és en aquest moment on ja s'afegeix el tap d'expedició, que seria el tap de sudo que sortirà al mercat, i que també es pot afegir licor d'expedició, perquè bueno, ja sabem que el cava doncs, pot ser brut, semisec, etc., o brut nature, que és el nostre cas, que nosaltres no afegim absolutament res. Tots els nostres caves són brut nature.
1: Mm-hmm. Molt bé. Molt interessant, gràcies. I llavors, què és les varietats aquestes per al canvi climàtic, el programa
0: Briacs? Sí. Bueno, doncs mira, els Briacs són unes varietats, són uns híbrids, vale? Són varietats resistents al canvi climàtic. Per situar-nos una mica, totes les vinyes que veiem nosaltres, com la majoria d'agricultura que veiem nosaltres, nosaltres vull dir els humans, vale? Són plantes clonades, no? O sigui, hi ha uns vivaristes en el món que es dediquen a fer créixer en uns vivers unes plantes, no? I la majoria són clons, és a dir, que són com la oveja Dolly, vale? A vegades fem servir la paraula clons malament, però és això, un clon és un germà bessó, sempre ser el mateix ADN, no? Llavors, quan els humans sabem que una cosa ens funciona, no? Com a nivell d'agricultura, doncs la reproduïm moltes vegades iguals perquè és molt segur, no? És econòmic, és fàcil, saps que funciona, etc. Llavors això, després de la revolució verda, doncs, i la globalització i l'increment exponencial de la població en el món, doncs l'agricultura va créixer així, clonant. Sí que amb algunes mutacions, algunes modificacions, però bueno, això que ha portat a que el món, i ens centrem en el món vitivinícola, tinguem varietats que seran més o menys tradicionals o autòctones, que es diuen, però jo prefereixo sempre parlar de tradicionals, que finalment són camps de monocultius, perquè ens dediquem a un monocultiu, però que són totes les mateixes plantes. O sigui, són gemeles, hermanes totales, no? O sigui, mateix ADN. I anem plantant sempre les mateixes. Llavors, què passa? El clima canvia, les plagues canvien i les nostres plantes sempre són les mateixes. Aleshores, les nostres espècies de vinyes no evolucionen. No, llavors, com que no evolucionen, no es poden adaptar. I aleshores tenim uns organismes que potser ens agrada com funciona a nivell durant un temps, no? Amb les característiques climàtiques que tenim, amb les condicions o les característiques organolèptiques que podem tenir, però clar, el clima canvia i aquesta espècie, generació tras generació, no canvia, perquè l'hem reproduït asexualment. Vale? No hi ha hagut una recombinació genètica d'un pare i una mare que creen un individu nou i que després hi ha una selecció natural. I com que no hi ha reproducció sexual, doncs l'espècie està allí. O sigui, sí, no toquem la biodiversitat, però és que no evoluciona ni endavant ni enrere. No? Aleshores, nosaltres, bueno, jo fa molts anys vaig tenir la sort d'estar fent una tesi d'un màster a Suïssa, el 2011, i allà, pam, descobreixo que

0: Agricultura ecològica a Suïssa està tot el sant dia plovent. Tenen més fongs que nadie, no? I llavors, clar, m'expliquen que hi ha aquests híbrids, els piwis, que jo havia sentit a parlar i tal, i al tornar aquí, doncs, amb el Josep Maria Albet, que era el nostre soci d'un celler que teníem al Priorat, Mas Igneus, i en part que és íntim amic del meu pare, és família, doncs ell també estava molt interessat en això i vam decidir crear una empresa, no?, per començar a desenvolupar els nostres propis híbrids, agafar les varietats més importants que tenim al nostre territori i començar-les a creuar, no?, amb pol·len de varietats que sabíem que tenien gens de resistència, doncs, a les malalties fúngiques que més ens afecten, també tenir en compte l'augment de la temperatura, no?, que fa que el cicle de la vinya cada vegada s'escurci pues, més, intentar millorar tot això. I durant, ja no sé quants anys que portem, més de 10, doncs hem estat desenvolupant moltes varietats i ara ja estem una mica al procés final de legalització, etc. No? Però hem fet moltes microvinificacions, perquè, evidentment, un dels grans objectius també és no perdre les característiques organolèptiques de la nostra cultura vínica, no? O sigui, pues que la pansa blanca segueixi sent una pansa blanca, que el macabeu segueixi sent un macabeu, però que sigui l'evolució, no?, millorada d'aquesta espècie.
1: Mm-hmm. Llavors, per exemple, si fos una pansa blanca, seria un exemple d'un híbrid que heu fet, quin seria?
0: O sigui... És que són codis.
1: Ja. Yeah.
0: No té nom encara.
1: Ah, no té nom.
0: No té nom. I a part hi ha una normativa de Ginebra i tal que els noms no poden ser. No pot ser Pansa Blanca 2025. Uh-huh. O sigui, tot això s'està negociant i tal, no? Vull dir,
1: sí, però no estan permeses, no? Els
0: híbrids no estan permesos al nostre país, a la resta del planeta Terra sí. Però, bueno, ja sabem on vivim, no? Llavors, bueno, doncs... Però bueno, no vol dir que la ciència no hagi d'avançar, eh? Vull dir, al final una cosa és l'administració i l'altra és les empreses, que són els que hem d'aixecar el país i guanyar-nos la vida, i la ciència, que la ciència no pot parar mai d'avançar. O sigui, si no és el sector públic, doncs que sigui el privat, però és la manera de que avanci el món, també.
1: No, i és pel bé de tot, vull dir,
0: evidentment,
1: tot el sol...
0: O sigui, les millores són infinites, no? O sigui, pots mirar millores directes de que, evidentment, doncs, haurem de tractar menys les nostres vinyes, és una millora econòmica, és una millora mediambiental, però és infinit. O sigui, quan comences a avançar a llarg plaç, no? Vull dir, és el futur. O sigui, bueno, jo dic present ja, no? Però vull dir, ens omplim la boca de parlar d'agricultura ecològica, d'agricultura biodinàmica, bla, bla, bla, però seguim amb els nostres tractors, havent de tractar amb sofre i coure, perquè vull dir, tenim les infeccions que tenim i no hi ha una altra manera de fer-ho. O sigui, podem fer agricultura regenerativa, ho fem també, podem millorar moltes coses, però el que no pots fer és jugar-te-la i perdre el 90% de la teva producció.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, jo he vist, vaig estar a Jerez ara fa, no sé, la setmana passada, i clar, hi ha vinyes, 90% tot perdut pel mildiu, vull dir, espera't aquí aquest any què passarà, no? Aleshores, sempre jo crec que hem de fer una reflexió, no?, de dir, bueno, l'agricultura ha d'estar adaptada i l'agricultura ecològica, el significat, jo que al final he crescut en una vinya ecològica i tots els cellers que he treballat són ecològics, però crec que hem d'anar a buscar una agricultura natural, no?, una agricultura adaptada que realment vull dir, no sé, que tingui futur de veritat. O sigui, no vull dir la paraula sostenible perquè ara tothom la diu, però és que és el significat. O sigui, que sigui sostenible a nivell econòmic, a nivell de temps, a nivell d'ecosistemes, a nivell de que la gent s'hi vulgui dedicar en un futur també, no? Perquè la consciència de les noves generacions cada vegada és més extrema. I bueno, no ho sé, per mi és molt important i crec que anem fent la feina que toca, tot i que sigui lenta, es fa.
1: Tu què opines, així estàs?
2: No, realment, al final hi ha moltes pors, de vegades, en tema d'això, de varietats transgènics i aquest tipus d'històries, per això hi ha tota aquesta legislació...
0: Bueno, és que això no són transgènics,
2: exacte, és el problema. Però hi ha aquesta legislació més fixa aquí, però realment, al final, és veritat, portem molts anys treballant només amb clons, per tant, són varietats que no s'han pogut adaptar al territori, però sí que és veritat que tenim unes varietats adaptades al territori també, que són aquestes que portem des de forma tradicional. Llavors és buscar aquest mix, realment, d'intentar també... Però parla d'això, però també parla de les denominacions d'origen i parla de tot una mica, no? De realment què volem ser quan siguem grans una mica i si realment ens volem basar en quin tipus de varietats i quin tipus de món ens volem basar. Segurament on ens basàvem fa uns anys, que érem copiar vins de fora, doncs segurament ja tenim clar més o menys que no és el nostre, no és el que ens donarà, quan els nostres fills no continuaran amb això, però i dintre d'això hem de veure si les veritats aquestes poden ser una bona cosa per tothom, en definitiva. Ara s'estan obrint molt i estan intentant fer vins ja, i vull dir que ja es veurà, s'anirà veient. Sí.
1: Molt bé. I Mireia, ens pots parlar una mica d'Aleia, de la Déu, Aleia...
0: De la història d'aquesta petita joia.
1: Sí.
0: Bueno, la denominació d'origen Aleia és la més petita, sí, o de les més petites d'Espanya. A dia d'avui crec que no arribem a les 200 hectàrees. Estem a 12 quilòmetres de Barcelona. De fet, una part de l'ADO és àrea metropolitana de Barcelona, davant del mar. Hi ha una part que també està al Vallès. Però, bueno, jo parlo de lo mío, no? Llavors, és una ADO que a dia d'avui té 7 cellers, però que és una ADO amb molta història, no? Vull dir, abans dels romans, els íbers es dedicaven ja a l'agricultura a la nostra zona. No fa tant, les vinyes arribaven al mar. O sigui, jo tinc gent gran que em diu que els seus pares, no ells, però que els seus pares recorden quan les vinyes arriben al mar, que això em sembla espectacular, perquè des de casa sembla que arribis al mar, però no, hi ha una autopista i després és al mar, no? Però sí, arribaven al mar. I és una deo que això, que abans dels romans doncs, ja tenia història amb el vi, no? Hi havia, la nostra zona es denominava la Laietània, que és un nom doncs, molt potent a la nostra regió, per tant, vull dir, vol dir que eren potents, no?, aquesta gent. I és una deo doncs, que ha viscut, clar, a prop d'una metròpoli, i això doncs, és un risc, no? És un risc que al final doncs, la gent durant molts anys ha volgut marxar de l'entorn rural, no?, i anar a l'entorn urbà, i al final penso que, jo ara ho dic últimament, doncs, són vinyes urbanes, no? I a vegades impacta molt, no? Cada cop estàs allà en el teu nínxol total, però pam, tots són cases al voltant i tal, però jo crec que és un regal, no? També que fem una mica, és aquesta responsabilitat social que crec que fem els que ens dediquem a això, i és una DO doncs, que va ser molt potent a nivell d'hectàrees. Es van arribar a comptabilitzar 2.000 hectàrees abans de la filoxera. Durant la filoxera, com tot, es va perdre absolutament tot. Llavors la indústria tèxtil va recuperar una mica, va voler recuperar la zona, es va fundar la cooperativa, que va ser com el més similar a una DO, no?, en el seu moment. I a partir d'aquí doncs han anat sorgint diferents projectes. Penso que jo estic molt orgullosa del que hem fet, perquè al final nosaltres vam començar amb una hectàrea quan jo tenia 5 anys i portem 60 plantades per nosaltres mateixos. Vull dir, ens podríem haver dedicat, jo dic, abans, podríem haver fet una altra cosa, no? Però no. I a mi pues, m'omple d'orgull, la veritat, perquè jo, pues, jo vaig estudiar biologia i la meva passió era l'agricultura. Després he hagut de fer de tot, no? Com tothom. Però m'agrada tenir aquesta petjada i aquesta responsabilitat sobre un territori que, vull dir, que estava pràcticament mort, no? I al final pues es crea, no? Crees una mica de més sentiment de pertinença a la gent, no? Que la gent estigui orgullosa del que es fa al territori, i això també pues, és molt màgic, no? Perquè al final, o sigui, ja que el món se'n va bastant a la merda, pues, com a mínim, no?, que el teu dia a dia i el que tu fas, trobar-li cert sentit, doncs crec que, no sé, que et fa sentir molt realitzat, ja no només pel vi o tot, no? Jo sempre dic que al final el vi és com l'eina que ens permet viure com vivim, on vivim, no?, a l'entorn que vivim, no?, obrir la porta a la finestra de casa i tenir pues, aquesta vinya meravellosa o aquestes vistes que tu dius. Això és una passada, la veritat.
1: Sí, és bastant únic, la veritat, sí. És que sí. I la climatologia, el sol, que és molt clar, especial.
0: Sí, a l'Ella, doncs, a part que tenim aquestes valls, no?, que miren al mar, tenim el sauló, que és el sol granític, és un sol sorrenc, 80% sorra. La gent s'espanta, però no, fem vinya allà. La vinya és un cultiu de secà, llavors està acostumat a patir bastant. Tenim una pluviometria super irregular com jo crec que la resta del planeta, ja podem dir, perquè és irregular a tot arreu quan parles amb qualsevol persona que es dediqui al món del vi, però és un sol molt adient, no? Perquè nosaltres tenim una orografia de valls i de pendents i de rieres i de pluja torrencial, llavors té molt bon drenatge. Les arrels poden anar en profunditat a buscar aigua d'altres moments de pluja, i és un sòl amb un pH àcid, més àcid que en molts altres llocs, no? Llavors això ens permet compensar bastant la climatologia mediterrània, perquè bueno, podem treballar amb acidesa natural, no? I això bueno, ens agrada molt i és molt característic, i penso que aquest sòl més la proximitat al mar, no, ens fa bastant únics, no? I al final és el que intentem fer tots, que hi ha molts vins al món, molts, o sigui, moltíssims, a vegades posa una mica de pell de gallina, però que tu, no sé, tinguis la teva pròpia identitat, no et puguis identificar amb el que tu fas i d'on ets, doncs jo crec que el nostre indret ens ho posa més fàcil que potser en un altre lloc, no? I això, doncs, després repercuteix en els vins i això, crear la teva pròpia identitat, doncs, és molt xulo.
1: I quina... què notes al vi? Perquè,
0: bueno, jo crec que tots els nostres vins tenen una empremta salina, la tenen, o sigui, hi ha un postgust salí, no? Després tothom em diu, però la pansa blanca és el mateix que el xarel·lo? I dic, a veure, és que no entraré a parlar de quin tipus de clon és, o perquè no em sembla, ja és massa que es posa això, però al final, o sigui, no va per separat, o sigui, és una pansa blanca que creix en sòl granític, per tant, és diferent i transmet aquest granit, no? I el transmet. I llavors sí que, a vegades, depenent de quin recipient tu fas servir per fermentar o per criança, doncs sí que notaràs que brillen més o que es noten més el granit, per exemple. No? Jo m'he donat compte que amb els ous de formigó realment la pansa blanca brilla molt, no? Perquè aquest punt que li dona elèctric, la tensió, és com, a vegades penso com si xupés un granit, no? I llavors això connecta molt més amb el territori, amb el terroir, no? D'on venim nosaltres. I, bueno, clar, depèn una mica, no? Però jo crec que sí que es nota, els nostres vins, doncs són frescos, són salats i tenen aquest record del granit, no? Dic la paraula que està prohibida, que és la mineralitat, però és que cada sol té la seva pròpia mineralitat i el granit és...
1: Totalment.
0: Doncs és quarts mica fal d'espalt i ho pots notar. No? Evidentment no és un mateix un vi jove que té molta fruita, que no sé què, o un vi amb molta barrica, o un cava que té 80 mesos de criança, però hi ha vins en els que pots aconseguir que realment, no? Això que et deia, pensant que un vi que tenim al Cau d'en Genís, que realment amb l'ou doncs fa que sobresurtin molt aquestes característiques.
1: I feu tots els estils de vins, no? Feu...
0: Sí, sí, és molt divertit. Però és que seria molt avorrit, no? O sigui, jo intento sempre dir-li a algú, imagina't que tu ets perruquer i sempre has de fer el mateix tallat de cabell. O sigui, quin avorriment. O qualsevol cosa, no? O, vull dir, al final és que... No ho sé. O sigui, tu has de fer una mica el que creus que ets capaç de vendre, perquè també no... Però després també has de fer coses que a tu et motivin, que t'engresquin i que et facin evolucionar com a elaborador, com a persona, com a tot, no? I crec que és una sort també, perquè al final al món del vi podem fer moltes coses molt diferents i és molt divertit també.
1: Sí. I quina producció teniu? Quantes?
0: Pues nosaltres venem unes 400.000 ampolles, però clar, fem moltes coses a part també. Vull dir, venem això, però després, clar, nosaltres tenim més d'un milió d'ampolles en criança, perquè tenim pues, cas de paratge, cabes de col·lecció... Bueno, sí, estem entretinguts.
1: I el vostre, on veneu? A fora, a local?
0: Doncs, Mercat Nacional, ara deu ser un 55% més o menys, que sobretot és Catalunya, Balears, Madrid, País Basc, però bueno, al final també pues, trobes clients molt interessants a Jerez o a Astúries, pots trobar gent, no? És connectar amb aquella persona que saps que aprecia els teus vins. I després a nivell internacional pues, estem també bastant a tope, el que passa que ja estem potser en més de 30 països, eh? Però et diria que n'hi ha que el 80% el venem amb els 15 primers, no? Mm-hmm. Vull dir, està bastant repartit. Però bueno, és que hi ha molta guerra fora. Hi ha molta, molta competència. Mm-hmm. Molts vins, molt bons i molt baratos. Mm-hmm. Llavors, sí, sí. Bueno... I després també tenim l'enoturisme, que això ja representa pues, un 15% de la nostra facturació. L'any passat vam rebre 12.000 persones a casa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que per un celler de la nostra vida és una bogeria, sí.
1: Sí, sí.
0: Però sí, bueno, sí. Això també... A mi m'encanta, no?, que puguem compartir la cultura del vi i hem de connectar la gent. O sigui, és que és l'única manera de que puguem sobreviure en aquest món. O sigui, que la gent se n'adoni que això no és un, no sé, que no és una fàbrica, no? Vull dir que hi ha un procés boig a darrere de molt d'esforç i donar-li valor, donar-li valor.
1: Totalment, sí. Totalment d'acord. Doncs, com t'he fet la pregunta abans, ja, lo de quin vi series, però quin vi has fet o heu venut o el que sigui per tu una passada que diguis és que aquest era o és... Tens un vi així...
0: A veure, sí, és que jo... Per això t'he portat aquest, eh? Vull dir, no... Sí, ara... O sigui, em va èpoques, em va èpoques i em va anyades, però estic molt contenta d'aquest, justament, del Bruant 2022, perquè, o sigui, el trobo com molt elegant, molt, molt gastronòmic, que descriu molt bé el territori, i és com... No sé, és com que és molt directe, molt clar... No sé. No em facis triar un altre, si m'agrada aquest.
1: No, no.
0: Per això te l'he portat.
1: No, no. A mi la veritat és que m'agrada molt. És, com dius tu, molt fresc. I es nota el territori.
0: I té aquesta amargor de la pansa blanca, que també, amb la salinitat, no?, i l'acidez, el fa llarg, fresc.
1: Sí, sí. Doncs felicitats,
0: moltes Mireia, gràcies.
1: I moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I després de la pausa seguirem amb la 6.
2: Vinga.

0: Molt bé, hem estat amb Moabi Baberol. I ara seguim amb l'Assís Oriol.
1: Bones. Benvingut. Gràcies.
0: I aquí també tenim, bueno, tot un munt de preguntes i curiositats i...
1: Sí, sí, doncs sí. Debutaria tornant, en definitiva.
0: Exacte.
1: De la fusta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, també tens un celler, però avui ens centrarem una mica més en el tema aquest, que ens expliquis una mica, bueno, tot la història i com veu anar a parar aquí a la boteria Torner?
1: Doncs no, per explicar-ho resumint, intentant resumir, perquè és complicat, però bueno, boteria Torner és l'única boteria que existeix a Catalunya, des de deu fer 20-25 anys. Existeixen altres boters petits que fan reparacions, en alguns que s'han anat, el cas que són gent que s'ha anat fent gran i ha anat tancant, per dir-ho així, però realment com a boteria, que la gent que fem enologia comprem botes, només existeix boteria Torner. I aleshores, des de l'any 2000, jo els coneixia personalment amb ells perquè sempre hem treballat amb aquesta boteria i també perquè vam fer tot un projecte de recuperació del castanyer, com la fusta tradicional de la zona, d'aquí del Montseny, i, bueno, i tenim aquesta grau de familiaritat amb ells. I aleshores, bueno, va ser l'any 2023, em sembla, que vam, bueno, ja havia parlat amb ells altres vegades, i, però bueno, l'any 2023, doncs jo i molts altres enòlegs i tots els cellers, doncs en definitiva vam rebre aquest mail on ens deien que ells paraven, és a dir, que ells deixaven la boteria i que s'ho venien, que ho traspassaven i que, bueno, que en definitiva pararien. Aleshores, així com van rebre moltíssimes cartes ells, en definitiva, de molta gent, preguntant com és que ho deixaven. I a veure, al final realment, clar, jo mateix també m'ho preguntava, però el mateix quan els coneixia amb ells, clar, l'Agustí tenia 85 anys, la Montse, digo, clar, són gent, no tenien ningú que els hi seguís allà, en definitiva, era lo normal, per dir-ho així, no? Ells havien intentat alguna altra vegada, doncs sí que t'ho deixaven, bueno, a veure si trobo, bueno, com ho hem de fer, no? Això per seguir, no? No sé què, no? Però en definitiva, al final, doncs, aquest 2003 ells van fer aquesta carta, i jo vaig anar allà, doncs, parlant amb la Montse directament, i que, ostres, i què? Però no hi heu trobat ningú, i em movia en el sentit de... Anava allà per intentar... Vaig parlar amb distribuïdors, amb gent que ven botes, amb altres gent, en definitiva, per veure qui, si algú podia tirar això endavant i com ho podria tirar, no? I anava preguntant, però veia que al final, com en tota la vida, al final les coses les has de fer tu, en definitiva, és a dir, com, bueno, si ho veus molt clar, per dir-ho així, i així va ser com anar fent, doncs la Montse, me recordo un dia, em preguntava, però vosaltres, i perquè vaig preguntar, ostres, mira, els números i realment com ho podríem fer, perquè ells la seva idea no era de fer un traspàs de negoci, sinó vendre-ho tot. Mm-hmm. I ja tenien comprador de les màquines cap a Andalusia i cap a Rioja i tot això, no? I, bueno, en definitiva va ser quan al final, doncs, la Montse em va dir, però realment aneu en sèrio? O vull dir, que vull dir, tu pots quedar tu? I dic, ostres, no ho sé, serà l'única opció que queda, en definitiva. I aleshores aquí com va ser, com, bueno, ja vam parlar amb ells seriosament, amb mon pare, i realment vam tenir la sort de que amb la setmana, és a dir, ells al mes d'abril havien de marxar de la nau, que es van vendre, i nosaltres vam... Aquella setmana, el dilluns, hi va anar un noi allà a la boteria Torner preguntant realment què havia passat, no sé què, i em va trucar la Montse dient si em podia donar el telèfon d'una persona que s'havia posat en contacte també per potser continuar amb la boteria. I bueno, aquest noi era el Sergi Camps, aquest home, que el Sergi Camps és l'expropietari de Maquinària Moderna, que havia, bueno, ja s'havia vengut l'empresa doncs, feia dos anys o un any, no sé ben bé, no, i que en definitiva, doncs, des d'un primer moment, ens va dir que sí a tot, en definitiva. Llavors va ser acabar de fer el clec de dir, doncs vinga, tirem endavant. Llavors, des d'aquell moment, doncs, som cellers de Can Suriol, que és de casa meva, en definitiva, amb el Sergi Camps i la Núria Guillaumes, que a veure, és la meva dona, també, doncs som els tres que hem posat els diners per intentar que això continuï. Llavors, som tres socis i continuen la boteria. La idea és que continuen tots els treballadors que teníem abans, és a dir, continuen tots ells iguals, hem hagut d'agafar un mes per administració, però continuen tots els treballadors, i la idea és això, doncs, vam agafar-ho perquè no parés. Mm. I aquí és on es vam trobar el 2023, i hem anat fent fins a aguantar fins ara, que encara estem, bueno, encara estem remant, en definitiva.
0: Molt valents, eh?
1: Sí, entre valents i inconscients, com sempre, tota la vida, però també és veritat que hi ha aquest altre punt del sí que explico moltes vegades, no?, que si les coses al final les fas pel cor, i perquè, si més no, jo, la meva vida, jo la tenia lligada, bueno, com m'ha explicat ell, la tenia lligada a Can Suriol i no necessitava res més, i realment les meves hores ja eren... Vull dir, no necessitava res més per ocupar el meu temps, per dir-ho així. Però sí que és veritat que era com una... Per mi, el perdre la boteria Torner, que eren els nostres proveïdors de les botes, en definitiva, de casa, però per mi no només era això, sinó que era perdre, per mi, part del que és un vi català, és a dir, de la nostra identitat. Mm. Perquè és impossible... Al final, el protagonista principal d'un vi és el vi, el raïm, però sempre hi ha hagut un actor secundari, no d'ara, sinó de fa més de 3.000 anys, que és la bota, la fusta, que és, a més, l'únic recipient que està viu. Llavors, realment, per tant, pot viure i fer viure el vi. Uh-huh. Aleshores, clar, és un recipient que si realment ho fas amb les fustes nostres i de la nostra manera, et pot donar molta identitat i tradicionalitat i tipicitat als nostres vins. Uh-huh. Per tant, per mi, perdre l'única boteria catalana era perdre, no sé, una tercera part del que és un vi català. Al final, el vi és també el raïm, el lloc, però també on el fermentem i com el criem i després com l'embotellem o fem totes... Per tant, el tema de la criança i fermentació és molt important en el vi. I per tant, perdre les botes nostres, en definitiva, era perdre, per mi, una tercera part mínim de la identitat del que és un vi català.
0: I com és que s'ha perdut l'ofici de... Perquè hi ha llocs d'Espanya on inclús el propi celler té... es fa les botes.
1: Sí, amb diferents coses. Són moltes... segurament també estem en un lloc, Catalunya, que té moltes coses bones i que partem, som gent molt oberta, amb moltes ganes de fer moltes coses, i de vegades per això també ens ha passat amb moltes coses que ens ha fet com no estimar ben bé el que realment som, per dir-ho així, no intentar fer còpies d'altres coses, intentar imitar altres regions, que tampoc no està malament, però aleshores, clar, vas perdent una mica de la teva identitat. Llavors, realment, a mi encara la pregunta me la puc fer jo mateix, també. Però realment, perquè encara no ho entenc, no? Però clar, que això, 200-300 milions d'ampolles l'any vengudes i fetes per cellers catalans no siguin capaços de mantenir una pròpia boteria, és estrany. És però per mi parla, bueno, no ho sé, hem de canviar coses, en definitiva.
0: Val, a veure, quines fustes feu servir?
1: Mira, des del primer... Clar, la història és que nosaltres, amb ells, amb, per exemple, a la Boteria Torner, els anys que els hi va anar millor, per exemple, són els anys 2000, i era perquè venia amb barrica americana per fer vins amb Merlot, Cabernet, imitació, en definitiva, que és el que es venia en aquell moment, els vins internacionals, per dir-ho així, no? Tot i això, l'any 2000 mateix també és quan comença la recuperació del castanyer, no? Llavors, nosaltres realment, com a Boteria Torner, continuem fent botes de roure americà i roure francès, amb fusta que comprem a França o a Amèrica, en definitiva, i les produïm aquí a Catalunya, però realment el que creiem que ens farà diferents i el que on veiem un valor afegit, en definitiva, és amb les fustes catalanes, amb les nostres fustes, que fins i tot les veiem bones i més bones i que, per tant, també fins i tot ens poden servir per exportar i fins i tot a altres llocs del món. Aleshores, la idea és que nosaltres, des d'un primer moment, la fusta que fa celebrar... La fusta que fa, per dir-ho així, salvar la boteria és el castanyer, però directament des del primer moment doncs, hem mirat amb el castanyer, hem mirat amb la càssia, aquells que treballen ja, el cirerer també, i altres fustes que tenim allà, també, doncs, i la gent em pregunta que si faig, que si no sé, altres fustes, no? Però, sobretot, per dir-ho així, també la cosa que ens hem trobat és que el primer que vam fer quan vam agafar Boteria Torner és anar al bosc, en definitiva. Llavors, tu vas al bosc, parles amb el serrador, que al final és la persona de confiança, que et diu, mira, aquí tenim aquests castanyers, que els agafem d'aquesta cara nord, amb aquest tema, pam, o aquí tenim aquestes acàcies, això. I dintre d'aquestes fustes, doncs, hi havia, quan vam anar allà a la serradora, hi havia marcats, hi havia tot d'uns arbres molt grossos, en definitiva, que semblaven roures, que estaven marcats allà amb una placa. I llavors vam preguntar realment això què són. Això són roures, perquè realment semblaven roures blancs, no? D'aquests, bueno, el roure blanc, per dir-ho així, o Quercus petrea, o roure de fulla gran, per dir-ho així. I llavors també li vam preguntar, i diu, sí, això són roures, que en definitiva se'n van cap a França. Val? Aleshores, clar, aquí és on veiem que resulta que hi ha fusta catalana que se'n va cap a França a fer altre tipus de fusta, no sé què fan allà, però bueno, podeu suposar, en definitiva. I aleshores, aquí és on vam dir, ostres, doncs no pot ser. Llavors va ser des d'aquest primer moment que també vam agafar aquesta fusta, que és el roure, que també és una altra de les fustes que hem incorporat. És a dir, ara també tenim aquest roure català, en definitiva, que és un roure que sobretot el trobeu... Clar, cada fusta, podríem estar estona explicant-vos d'on ve, quals anys de creixement, la densitat, la tipus de... que depèn de la densitat, doncs, et donarà més o menys oxigen. Llavors també hi ha moltes històries, però, doncs, per exemple, en el cas del roure, ve sobretot de la zona de la Garrotxa, que n'hi ha molt de roure, i després també tota la zona del Pirineu, més... I la història és que aquest roure català, per dir-ho així, així com el roure francès, ara tot és de silvicultura, perquè el que han fet és plantar-lo i... Doncs clar, tot aquest roure ve en definitiva, ve de boscos salvatges, on quan es talla un roure se'n planta un altre, o on ha crescut un altre al costat, però no és que sigui una plantació. Llavors resulta que, clar, el creixement és molt més lent. És a dir, si amb un roure francès habitualment estàs amb 60 anys de creixement, ara estan 60-70, doncs nosaltres amb un roure català estan als 80 anys de creixement. Llavors això et dona una densitat molt petita, que fa que l'oxigen també passi molt poc, i és tot això. Llavors què passa? Que, per dir-ho així, jo crec que la fusta nostra, la catalana, la que hem de potenciar és el castanyer, l'hem d'explicar i fins i tot hauríem d'intentar no sé com dir-ho, en part, que el consumidor entengui que és el tas que li ha d'agradar, perquè és el nostre, però sí que és que el roure, al final, quan tu deixes provar roure, és el 99%, com a 9% dels vins que la persona ha provat és amb roure. Per tant, se sent com a casa, tot i que realment no sigui casa seva, no sé com dir-ho, no? Llavors, per tant, aquest roure català doncs, també pot ser una cosa que ens ajudi realment a poder tirar endavant.
0: I quines característiques, o sigui, si jo tasto un vi amb castany o amb roure, quina diferència notaria?
1: Clar, molt, molt diferent, realment, sí. Igual, però el que passa és que és... El que parlava també amb la Mireia, però, que és tot, però perquè al final cada cosa va afectant, però clar, si tu poses el mateix vi, fins i tot només amb una bota de 220, amb una bota de 1.000, ja et canvia. Doncs imagina't amb una fusta o una altra fusta. Clar, són permeabilitats de l'oxigen diferent, vol dir que un vi envelleix molt més ràpid o molt més lent, o pot respirar, no pot respirar, o el maquilla o no el maquilla, és a dir, li afegeix aromes, o només hi ha fustes com el castanyer que són més neutres, per dir-ho així, doncs que el que fan és que el vi pugui respirar i que apareixin les aromes del propi vi, si n'hi ha. En canvi, en altres fustes, doncs, que el que fan és donar directament un aroma al vi, per dir-ho així, no? I en fustes que et donen, com el castanyer, que et dona un punt més de tanicitat o un punt més de dolçor també en boca, o te'ls allarguen els vins, i altres vins, doncs, que et donen menys tanins, per dir-ho així. Però, clar, tot això també depèn dels anys de secatge, de com s'elabora, per tant, són moltes coses que fan, al final, canviar un vi, però realment canvia molt el vi. És a dir, jo ho veig també perquè, en general, clar, la gent quan diu fusta, és, quan diu fusta vol dir roure, en definitiva. Llavors, totes les altres fustes són les que els hi hem d'ensenyar o hem de... Clar, des del coneixement i sabent del que estem fent, doncs jo crec que podem fer un pas endavant, perquè es poden fer vins igual de bons o millors, fins i tot, però diferents, realment.
0: I quines mides hi han de botes? Perquè tots tenen noms diferents i tot depèn.
1: Sí, no, amb això fins i tot... Depèn de com m'agafaries a mi tot, perquè hi han noms i noms i noms i és molt maco tot aquest món. També només... És a dir, nosaltres ja ho explico moltes vegades, que és com... És a dir, la raó per salvar la boteria final va ser el tema del castanyer, la nostra fusta, però clar, jo per mi salvàvem això i salvàvem un ofici, en definitiva, l'ofici artesà del mestre boter, no? I clar, amb aquest ofici hi ha una mà de noms brutals, que és quan fes una visita, si veniu mai a fer una visita allà, veureu, doncs, que si ara en diuen les diferents coses, no?, del repicar, però els cèrcols, cada cèrcol té el seu nom, cada barrica, cada mida, tot això, no? Llavors, les mides, nosaltres ara mateix a Boteria Torner fem des de barrils, que en diem, que són els barrils més petits, fins les botes. Llavors, per exemple, la bota, que en dèiem bota de celler, tota la vida eren la de 650 o la de 1.000, que és la que teníem a totes les masies catalanes hi havia, que és la bota de castanyer de 1.000 litres, 1.200, que eren les 20 càrregues. Però nosaltres ara fem botes des de barrils, des de 10 litres fins a 1.200, és el nostre rang de on fem nosaltres els litres. I després també podem arribar a fer barrils troncocònics, que són aquests més grans, que ja són barrils, poden fer a 2.000 o 3.000 litres, pot arribar a ser, però en definitiva el que nosaltres fem més és això, des de 200, des d'això. I realment, en general, les barriques més petites, els barrils els fem servir, doncs, es fan servir més com a decoració, o fins i tot amb bodegues, o amb cellers així que venen l'engròs, o aquest tipus d'històries. Els barrils, per exemple, de 120, fins a els de 100 o 125, es fa servir també moltes vegades moltes destil·leries, i també gent que fan vermuts, brandis, amb destil·leries, conyacs, amb whiskies fins i tot, i després a partir de la barrica de 220 i a partir de 220 seria més la barrica de criança de vi. Clar, la barrica, per dir-ho així, és la de 220, tot l'altre serien les botes, que serien les que... La barrica, per dir-ho així, clar, és un nom que arriba fa tot plegat 30 anys, en definitiva, que és quan arriben totes aquestes barriques amb aquest tamany.
0: Sí. Llavors, com és el procés d'elaborar una barrica, una bota?
1: Amb la Mireia us explica molt bé el procés del cava. Jo no sé si seré tan bo explicant-ho, perquè és com molt senzill, però en definitiva... Clar, tot comença al bosc. Sí. Hem d'esperar aquests anys que creixi l'arbre. Amb un castanyer podem esperar 40-50 anys, amb un roure uns 80 anys. Doncs tenim aquest taverell. Però clar, això vol dir que algú va plantar aquest arbre en aquell moment. És com una bogeria pensar-ho. Després es està, amb mínim, diem més o menys, per tindre una norma, un any de secatge per cada centímetre. Què vol dir un any de secatge? Vol dir que ha d'estar un any la fusta tallada a fora, a l'intempèrie, per què? Doncs perquè s'assequi, però s'assequi de forma natural, perquè si ho assequem amb calor, no sé com dir-ho, doncs el que fas és treure l'humitat, però no rastres els tanins. El que hem de fer és que hi hagi aigua, que hi hagi humitat, que hi hagi fongs, que hi hagi de tot, que va fent que la fusta es vagi endolcint, que en diu el mestre boter. Doncs després, quan ja han passat aquests 2-3 anys, és quan arriba la fusta ja a la boteria i diem, vale, vinga, anem a provar-la. Llavors és quan el mestre boter, que en tenim dos mestres boters que tenim la gràcia de tenir-los, que és el Jaume i el Salva, que són dos persones que van començar a treballar fa més de 40 anys a la boteria. Aquests són realment els nostres mestres boters. Que és una de les altres coses que tenim és trobar-los el relleu.
0: Clar.
1: Això és una de les coses més complicades que tindrem en un futur pròxim, perquè en definitiva són en 2-3 anys, vull dir que és una bogeria. Però en definitiva arriba la fusta, ells la passen, l'oloren, miren si va bé, no va bé, la poleixen i veuen, pam, està perfecta, podem entrar. Miren l'humitat, que sigui menys del 18%. Llavors, quan un cop entra la barrica allà, doncs s'ha de començar a carejar, que és fer tots els... Hi ha les diferents màquines amb els diferents noms, no? Però sempre és un procés molt artesanal, en el nostre cas. Llavors, bueno, anem carejant, anem fent tota la fusta, de les diferents formes que hem d'anar fent, i aleshores, quan tenim la fusta tallada, fem la cana, que ve a ser... En posem les fustes, les anem posant al costat de l'altre, i sabem que per fer una barrica de 220 necessitem 2,20 m de fustes. Doncs llavors anem fent aquesta cana. A partir d'aquí la vestim, que és com posar una fusta al costat de l'altra, i aleshores l'anem posant al cèrcol. I quan tenim tot això fet, tenim la barrica que en diem la bota vestida. Vestida amb B alta, que vol dir que té està oberta, és a dir, està tancada per dalt i oberta per baix. I aquí, quan arribem aquí, arribem a un punt, potser el moment més, com més màgic també en el món de la bota, que és el moment en què hem de tancar aquesta fusta, i clar, per tancar-la per sota, per fer tota aquesta força, necessitem que la fusta estigui humida una altra vegada i que tingui, clar, necessitem molta força, humitat i foc. Uh-huh. I aquí és on ve tota aquesta combinació que anem fent, anem tancant la bota fins que queda tancada per les dues bandes, per dalt i per baix. Aleshores, a partir d'aquí comencem el que en diem els torrats, perquè per tancar la bota estem pocs minuts, però en canvi per fer el torrat doncs podem arribar a estar 30, 40, 50, una hora. Val? Llavors, amb el torrat, amb el món del vi, clar, és diferent. Per exemple, en un torrat, si venem de vegades per destileries, en general, volen un torrat com molt intens i molt ràpid, perquè ells el que volen és l'aportació molt de fum i de cremats. En canvi, en el món del vi, que són molt més subtils, llavors realment el que volem és que realment el cremat, aquest torrat, entri cap a la fusta, perquè realment volem que penetri. Perquè igual que el vi penetrarà, doncs aquest torrat també ha de penetrar. I llavors tenim des de torrats suaus, mitjos i forts. Llavors, tot això s'acaba posant les tapes de les dues botes, de les botes, en definitiva, les dues tapes, i sempre l'última prosa que fem és polir, que moltes vegades, quan veniu allà a la boteria, si mai veniu de visita, veureu que, clar, tenim uns cèrcols, que són com raros, són, en diem cèrcols de foc o cèrcols de ferro, que els fem servir durant tot el temps, perquè per fer tot això hem de posar i treure els cèrcols moltes vegades. Llavors, al final de tot és quan traiem els cèrcols, polim, no els traiem tots, en traiem per parts, perquè si no es desmuntaria la bota, eh? Mm. Llavors vas traient cèrcols, vas polint perquè quedi maco i vas posant els cèrcols garbanitzats, que siguin els últims, els que veieu realment habitualment. Mm. I l'últim procés que es fa és el procés d'estanyar, que vol dir posar aigua a dintre de la bota, posar-hi pressió amb un compressor i començar a moure la bota. Llavors vas movent la bota i veus si hi ha algun porus, algun lloc que pot sortir una mica d'aigua o que hi ha algun problema. Mm. Llavors allà es pot decidir si es repara o es canvia directament una costella. No. Llavors aquest seria tot el procés. Llavors realment al final de tot doncs, és quan marquem el làser, doncs, el nostre nom, el nom del client, l'any doncs, que l'hem fet, el torrat que té i totes aquestes característiques.
0: O sigui que dura unes hores fer un...
1: Sí, més o menys, a vegades m'ho pregunten, és complicat, però si un mestre boter ho tingués preparat i volgués fer tot una bota, més o menys em sembla, pel que diuen, haurien de fer hauria de fer unes 4 botes al dia.
0: No,
1: és a dir, cada 2 hores més o menys podria fer una bota. Uh-huh. Si té les eines adients i això. Habitualment com es fa? Passes fusta en general, que això és una cosa que és molt xula, que és clar, veure que jo me'n recordo quan anàvem a comprar i anàvem per allà més sovint de lo normal, els veia sempre obrint el foc amb la seva i fent mitja hora, una hora per desmorzar, i no entenia, dic, això canviarà, si ara la gent ja no vol esmorzar, la gent vol anar cap a casa ràpid, no sé com dir-ho, no? I no, això no ho he canviat ni ho canviaré, perquè en definitiva és una feina física i és dir, necessiten aquest punt d'esmorzar bé, no d'esmorzar de cafè amb llet, per dir-ho així. I llavors, realment, i el que fan és que ells, en general, durant tota la tarda, migdia tarda, van preparant fustes, el dia següent, a primera hora a les 8 és quan engegues el foc, i al cap d'una hora, 2 hores, és quan realment acabes de passar totes aquelles, les torres, és a dir, vas com amb aquest punt de seriat d'anar fent, doncs, fas unes fustes a la nit, a la tarda, i al matí és quan passes les botes, per al foc, i les acabes, per dir-ho així.
0: Val. Sí, sí. I quant temps pots tenir una bota? O sigui, quan et dura? Depèn de l'ús que li donguis, segurament.
1: Clar, és que això ja és... depèn de l'enòleg, tot 100%, i depèn del que tu vulguis en un vi. Uh-huh. Llavors, clar, ja no és bou... És a dir, clar, al nostre entendre, igual com explica el Jaume, un dels mestres boters, el més important per mi és entendre que el protagonista en un vi ha de ser el raïm. Uh-huh. I, per tant, tot l'altre han de ser actors secundaris, en general, no? Uh-huh. Llavors, la bota és l'actor secundari principal de sempre, i però per a sector secundari. Llavors, però clar, hi ha gent que vol sigui principal, doncs també depèn, al final. Mm. Clar, per nosaltres, la bota, doncs quan en general la gent la fa servir, doncs pot, en general, aquests 2, 3, 4, 5 anys, depenent del que vulguis aportar en el vi, i després, en general, la gent els pots tornar a xular, que xular és com... Fem un procés que és com treure part de l'interior de la bota, 5 mil·límetres, llavors les podem tornar a torrar i tornar-les a fer servir durant 3-4 anys. I després el que explico de la, justament de sostenibilitat és això, és a dir, el que, clar, una bota, tu agafes aquest bosc, aquest arbre, fas una bota, d'aquesta bota em fas 5 anys un vi, després durant 3 o 4 anys un altre vi, o uns quants vins que passaran per allà, però és que després d'això em fas, per exemple, la bota, la pintes i li poses el teu nom, la fas servir per fer a fora un restaurant, li dones una perquè taula. Pugui tindre una taula, però és que després quan acaba això la pots partir per la meitat i fer unes jardineres, i quan es fa les jardineres al final o pots fer unes cubiteres o el que sigui, i al final allò és fusta que pots cremar a la teva llar de foc i per tant et dona calor i és tot el cercle complet, per dir-ho així, no? Que aquella mateixa fusta que s'hagués cremat amb el cultiu actual que tenim als boscos a Catalunya, en definitiva, doncs s'hagués cremat el bosc cada estiu, amb, doncs, que és el que acaba passant per la mala gestió de tot això. Sí, sí.
0: Molt interessant, molt interessant. I llavors es pot visitar, no? La...
1: Sí, el Boteria Torner, per dir-ho així, ara estem a Vilafranca, ells estaven a Avinyonet, nosaltres vam anar cap a Vilafranca perquè ells es van vendre la nau on estaven i nosaltres vam buscar aquesta nau a Vilafranca. Es pot visitar, fem visites. Sí que és que ara, com ara, fem visites de mínim 10 persones, no fem visites com per només de dos... De vegades sumem gent i llavors som els 10, però sí, si es pot visitar, és molt xulo de visitar per veure tot aquest procés. Entre setmana ho veureu més operatiu, a cap de setmana doncs, també passem un vídeo, es veu tot i també pots provar, i també deixem provar vins doncs, amb això, elaborats amb botes nostres, en definitiva.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: I tu, si fossis una bota, quina seria?
1: Clar, el castanyer, no hi ha castanyer. Més. Una bota de castanyer i gran, de 1.000-1.200 litres mínim. Sí, sí, una bota de castanyer gran, que al final són les botes que realment aporten molta subtilesa en el vi. És a dir, que realment la majoria dels vins, que passa, que no sé, per exemple, la fem a Can Suriol també, si no diem que estan fets amb bota de castanyer, realment no ho sabries.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies als dos. Jo estaria aquí parlant molta més estona, però tot el bo s'acaba. I gràcies, Mireia, gràcies, Assís. Gràcies. I ens veiem aviat, segur.
1: Un plaer.
0: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

collir un braç, va posar un nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família, però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, 7 tirs de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides.

quedi com un gat colló era un tigre que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un lío de faldilles, però sort que era un gat i tenia set vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa perseguit.

0: I va sortir per potes de miracle que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència. La postguerra hi ha gana, hi ha gana. I havia passat 7 vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols arrastrava.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
3: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
2: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i, mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
5: Quatre gotes.
4: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deixa de rajar.
6: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com... Ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar... La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents. Per sort, també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans. Rentarem les dents i tot, fem el pipi. I quan acabem pipi és, qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, de aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
4: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió? De seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
5: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
1: Quatre gotes.
4: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
7: Gràcies a vosaltres.
4: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
7: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
4: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir,

0: hem de dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del quatre gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifique les estratègies de futur?
0: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes a Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aqüífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
0: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
0: Sí, sens dubte. Vull dir, perquè, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
2: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades... protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
2: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual

0: El responsable d'aquest organisme català.
1: Quatre gotes.
0: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar.
2: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat, també.
0: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
2: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
0: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
2: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Em va dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre, o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que, malauradament, doncs, tenen un rendiment hidràulic, en molts casos, doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no tornen a la superfície, i etcètera. No? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè, tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit, doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
0: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
2: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat que hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
0: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
1: Per reduir la dependència de la pluja, El govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres, doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
1: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
4: Gràcies a vosaltres per venir.
0: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
4: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot, el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
0: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
4: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
0: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
4: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, i una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't què et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, perquè no l'aprofitem?
0: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
4: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. És que és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, perquè li has de fer totes aquestes coses. Si et cau una aigua del cel que és superdepurada, i em pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, la primera, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars, a molta distància, i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
0: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
4: Coi, per què no?
0: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
4: Tot no, però una part. Però podem reduir, per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient, de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer, i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació, i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
0: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
5: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està, d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
0: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
5: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial, els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
0: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
5: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
0: Ortiz, alhora, ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
5: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
0: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
9: Doncs no me la coles, senyora podcaster, que potser tu en saps més de jugar amb les paraules, però jo sé quan em volen manipular i quan no.
10: Estic lligada, no em puc moure. Com vols que aprofiti res? Sense el portàtil no avançarem. És game over per la teva filla. Per tots dos.
9: Per tots tres. No t'oblidis d'en Pol. Però tens raó. Necessitem l'ordinador.
10: I t'arriscaràs a sortir del cau?
9: No pateixis. No serà cap risc. Sé com moure'm sense que em vegin.
10: I em deixaràs aquí sola? Pensa que podria...
9: No podria res, Iris. No mouràs ni un dit. Encara que no ho vegis, Iris. Estàs monitoritzada. Clar que no ho pots veure. Així que o l'ordinador ens obre camí o s'acabaran les 48 hores. I ja saps què significa això, oi?

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24.
1: Iris, com havien quedat? M'ho estàs fent realment difícil, això, eh?
0: No.
1: Tu creus que jo vull fer-li mal al teu fill?
2: Mare, estic bé. Mentre tu et portis bé, jo estaré bé. M'escoltes?
0: Com puc saber que ets tu i no una gravació d'abans? 37, 38, 39.
1: Me l'he endut amb mi. Si ell no és aquí per salvar-lo, tu tampoc faràs res per marxar.
0: Ets fora de veritat? Què veus, fill?
2: L'elefant de llums.
1: Ja està. Fins aquí les preguntes. Deixa de fer-te mal. Et necessitem per continuar parlant amb la inspectora. La vida dels nostres fills és en joc. No trigarem.
0: 59. 59. 59.

0: 순천에 남아있다. 순천에 남아. 순천에 남아. 순천에 남아. 다시. 생선이 왜 남아 다시.
1: No sabia quan trigaria, així que vaig decidir comptar-ho, segon per segon, que van fer un total de 3.794 segons, 1.897 si ho dividia entre dos, meitat d'anada i meitat de tornada. No eren només números, marcaven un patró. La casa o refugi d'aquest desgraciat era a 31 minuts i 37 segons d'aquest fosc i humit soterrani. Em vaig tatuar la xifra al cervell. 1.897 segons. Era un marge curt, però potser era l'únic que mai més tindria.

0: Ai, Iris, ja s'ha fos el misteri que hi havia entre nosaltres? Semblem una parella caduca, que ni s'alegra de l'arribada de l'altra.
1: No sé qui podria alegrar-se de tenir-te a prop.
0: Ui, aquesta llengua de podcastera és verinosa.
1: Tens ordinador?
0: Vols que entri a Instagram, sí?
1: Busca un accés directe.
0: Accés directe. Sí, perfecte. Ja som dins.
1: Si vols que t'ajudi, m'hauràs de destapar els ulls.
0: Ni parlar-ne. No, jo t'ho vaig llegint tot i tu em guies.
1: Com vulguis. No perdem més temps. Entra a l'inbox.
0: Link què?
1: Busca una mena d'avió de paper. Una icona. Diria que és damunt del cor.
0: Sí, sí, ja l'he trobat. Fet. 300 missatges.
1: I n'hi ha algun sense llegir?
0: 6. Però són posteriors a que desaparegués.
1: Aleshores, vés als últims que va obrir. Mirarem de desfer què va fer.
0: Un tal Ferri 08, que no sé qui és, li proposa de quedar. Just el dia que va desaparèixer. Ha de significar alguna cosa.
1: No ens avancem. Pitja el seu nom i descriu-me les fotografies que té penjades al seu compte aquest Ferris.
0: Hi ha motos, moltes motos. No sembla que siguin seves, però... té pinta de fanàtic. També té algunes fotos de classe. Sí, són nois i noies asseguts en pupitres, fent cares rares, com seductores.
1: I quin comentari fa d'aquestes fotos?
0: En una d'elles també hi surt la Mònica. Aquest Ferris 08 és company de classe de la meva filla.
1: És un bon fil del que estirar. Li preguntarem a l'inspectora que li pregunti què van fer quan van quedar.
0: Sí, puc descobrir on viu i anar-hi jo directament i trencar-li la cara.
1: Aquí tots tenim ganes de justícia, però no ens podem precipitar. Digue'm què ha escrit aquest nano a les fotos.
0: A totes les de grup hi diu el mateix, els chats i les Stacys. Però ara que m'hi fixo, ell no hi és en cap de classe. Ell només les fa. Després n'hi ha algunes d'ell sol. És un tap de bassa. Mira, aquí surt amb dos col·legues amb ulleres, però quins friquis. Mira, aquí diu, som la resistència.
1: Serà una espècie de joc de rol?
0: No trigaria pas gaire a carregar-me jo aquesta resistència blandengue. Una bona hòstia, iau.
1: Potser va desaparèixer abans de quedar amb ell. Hi ha altres missatges d'aquell dia?
0: Ho busco. Mira, sí, una amiga li envia cors a una story. Se n'anava tan guapa. I aquí hi ha un altre missatge estrany. Del mateix dia, d'un usuari que no sé si podré llegir. 42.D3CIB3L.
1: No sembla una persona, no.
0: No té foto de perfil. A veure què diu. No.
1: No què? Què hi diu?
0: És la convocatòria a una festa secreta.
1: Clar. Els tres són S. 42 decibel.
0: I per aquí envien la ubicació.
1: Joder, i on és?
0: El descampat del Pla de l'Alba, on han trobat el propietari del mòbil des d'on em va escriure. Mort.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
2: Segons un estudi d'RSM de l'any 2024, el 64% dels espanyols tenien por a la mort d'un ésser estimat. Sempre ens ha costat afrontar la mort, parlar-ne, passar un dol, sobretot quan ens toca de ben a prop. Tampoc sabem què passa després de morir-nos i sembla que s'ha convertit en un dels grans tabús de la societat. Per enfrontar-s'hi, des de fa un temps s'organitzen unes trobades anomenades Death Coffee, cafè de la mort, li podríem dir, en què es parla precisament d'això, de la mort. Qui ens ho explicarà molt millor és Francesc Coll, que és el president de la Fundació RC d'Arenys de Mar. Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, ben trobats, eh? Bé, molt bé. Mira, a punt de respondre el que em pregunteu i molt animat en aquest sentit de, pues, per poder fer aquests cafès de la mort que fem cada mes, més o menys.
2: Uh-huh. De fet, comencem per aquí, si li sembla bé. Expliqui'ns una mica en què consisteix un cafè de la mort. Ens hem d'imaginar un grup de persones assegudes en cercle, per exemple?
3: Bé, al començament sí, la gent interessada primer s'ha contactat amb nosaltres perquè fem un anunci mensualment amb un telèfon per WhatsApp i tenen l'interès de participar en aquest cafè de la mort. Aleshores, depèn del nombre, pues, en principi diem el que és i no és el cafè de la mort i depèn del nombre de persones, pues fem taules de 4 o de 5 persones, depèn. Si venen 20 persones, pues fem 4 taules de 5. Eh? Uh-huh. Llavors hi ha un de nosaltres que més o menys dirigeix per mitjà d'unes preguntes que fem, a veure quines pors hi ha o no hi ha pors, perquè clar, el cafè de la mort sorgeix arran de les pors que genera el tabú de parlar sobre la mort.
2: De fet, a vegades hi ha moltes pors, però també molts interrogants, no? Suposo, molts dubtes, molta incertesa.
3: Sí, efectivament, o sigui, esclar, nosaltres anem amb un propòsit de desmitificar una mica la mort, de la por que se'ns ha infundat, i aleshores que la gent prengui una mica de confiança amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia realitat, amb la seva pròpia existència, no? De dir, la vida, quan naixem, estem supeditats ja a la mort de seguida, no? Llavors, no voler-se mentalitzar que la mort és intrínsecament lligat amb la vida, doncs és de fugir una mica de la realitat que ens toca viure a les persones humanes, no? I treure aquesta por, pues, bé, doncs amb aquests cafès de la mort nosaltres el que volem fer és això, donar un motiu d'esperança i de no tenir por a morir-se.
2: Mm-hmm. De fet, aquest concepte, no, de cafès de la mort, a mi em fa pensar molt en una sensació acollidora, amable, no? Quan nosaltres anem a fer un cafè amb algú és perquè ens hi sentim bé, perquè tenim ganes de compartir-hi coses.
3: Exacte, o sigui, la gent que acudeix, en principi és com una mica, entre cometes, misteriós, volem dir, a veure què ens parlaran, què ens diran o no ens diran, i nosaltres amb prou feines diem res, sinó que per mitjà de les preguntes que formulem, pues, si has pensat alguna vegada en la teva mort, si alguna vegada has pensat de la manera que t'han d'enterrar, o si has fet el testament vital, o sigui, són preguntes que nosaltres sempre en projectem 10, però no passem de la segona o tercera perquè tothom té ganes de parlar-ne i té, doncs, a expressar aquelles pors o aquelles confiances que fins i tot algú hi ha experimentat i que, pues, té ganes de compartir la seva experiència sobre aquest fet, no?
2: Mm-hmm. De fet, és important això, no?, de compartir, perquè vostès deixen molt clar que no és un grup terapèutic ni de dol, no?
3: No, Dead Coffee, o el cafè de la mort, no és un grup terapèutic, no és un grup tampoc d'amistat i tampoc és un grup de dol. O sigui, és un grup, és una trobada puntual que després hi ha algú que sí, a veure, nosaltres... Esclar, nosaltres després, Fundació Recer, si veiem que algú dels que hi ha necessita un seguiment, o així ens els li oferim, m'entens? O sigui, de dir, fem un acompanyament d'un parell de vegades o tres, del que es cregui convenient, per doncs, ajudar-lo a poder valorar diferent aquest sentit de la mort, perquè el que val és la vida, m'entens? I llavors Fundació Recer el que vol és que les persones tornin a ser. I un cafè de la mort, doncs, que ja he dit el que no és, doncs és una reunió puntual i ja després si algú vol venir amb un altre cafè, però no cal perquè sempre fem la mateixa dinàmica, m'entens? O sigui, més o menys aportem algunes coses més, potser, perquè cada persona és diferent i pues, necessita, per exemple, hi ha gent que es planteja si s'ha d'incinerar o no s'ha d'incinerar, si s'ha d'enterrar o no s'ha d'enterrar, si ha de fer les cerimònies laiques o religioses, o sigui, hi ha dubtes de tot plegat.
2: I tant. D'on creu que neix aquesta necessitat de parlar de la mort, encara que a vegades ens costi, o si no, d'on neix aquesta idea de fer aquests cafès de la mort? En quin moment detecten vostès que pot ser interessant?
3: Bé, això va ser a Anglaterra, en el seu moment, no sé si va ser pels anys 70, jo no m'hi he aprofundit. El que sí que sé és que això ho organitzaven des de Fundació Hospital de Mataró i vam veure que era ho fèiem per nosaltres, els voluntaris que anem allà a Fundació Hospital, que fem doncs, seguiment amb gent pal·liativa, i aleshores doncs, la Fundació Hospital va organitzar un cafè de la mort i pues, mira, els que hi érem allà vam veure que era una cosa interessant per poder fins i tot projectar-ho a fora de, diguem, el grup de pal·liatius, saps? O sigui, un grup de pal·liatius és aquelles persones que ens cuidem doncs de que hi hagi un bon acompanyament al final de la vida, m'entens? I de gent que pues, vol morir a casa seva. I aleshores, doncs, des de Fundació Hospital es va oferir aquest cafè de la mort i nosaltres hem seguit.
2: Molt bé. I com ens surt la gent d'aquestes trobades? Com els ajuda, creuen, a parlar obertament de la mort?
3: Bé. La gent, clar, potser un pot arribar precisament perquè la gent ve amb un concepte de tabú que no s'han parlat mai, i aquí en parlem distesament, vull dir, amicalment, i la gent surt contenta i amb una altra perspectiva de la vida, perquè no s'entén la vida sense plantejar-se el fet de morir-se.
2: I tant.
3: O sigui, és una reflexió de dir, és que si tens resolt aquest problema de la manera que ens toca el millor morir o la manera que volem morir, la vida la vius d'una altra manera diferent. Mm-hmm.
2: Francesc, com podem seguir l'activitat de la Fundació Recer per saber quins són els propers cafès de la mort que feu?
3: Bé, ara resultes d'un cafè que farem aquesta setmana. Aleshores, nosaltres ens plantegem a veure com ha anat, o sigui, ens reunim naturalment, fem plantejaments i llavors, més a més, anem projectant. O sigui, aquest mes val la pena, quin val la pena que fem un cafè de la soledat o fem un cafè de parlar de l'amor, perquè, esclar, tothom també té la definició de l'amor, que es pensen que només és el sexe, i hi ha moltes maneres d'estimar, no? I aleshores, doncs, depèn de la gent que ve, nosaltres projectem un cafè o un altre.
2: Molt bé. Doncs seguirem de ben a prop l'activitat de la Fundació Recer d'Arenys de Mar. Avui n'hem pogut parlar amb el seu president, Francesc Coll, sobre aquests Death Coffees, aquests cafès de la mort, que són espais per poder parlar, precisament, sense cap mena de tabú, de la mort. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Ah, molt bé, doncs fins la propera, si Déu vol, i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat, de donar-nos aquesta possibilitat de poder-nos expressar i doncs poder fer aquesta manera de poder acollir la gent que tingui ganes doncs, de parlar sobre aquest fet tan natural com és la mort.
2: Un plaer haver conegut aquestes propostes. Una abraçada, Francesc, fins la propera.
3: Vale, fins la propera, moltes gràcies.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
4: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
3: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esquerraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub gal·lès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu esquerdada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafocs, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casa Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà, la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu, que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler.

Hitler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals. És a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler. La primera de totes. Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem alguna cosa fresca, que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, ara que és el temps, les tomaques estan 10... 10, però hi ha d'aquí, tomàquet d'aquí. No comprem tomàquet de Múrcia, d'aquí. Uh-huh. Comprem producte de casa nostra i ara ja... Perquè fins ara, esclar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomàques aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: Exacte, i que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'untament, atenció,
1: eh? Sí, venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi... senzillament llavors hi agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, ai, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, ai, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí,
1: i ho sacsegem.
0: Ah, molt
1: ben
0: bé.
1: Sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal. Perquè si és dolça, tampoc
0: no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això, i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
0: Això, imagina't. Un primer,
1: això,
0: no?
1: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons, sí, comptats amb la mà,
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: allà on vas a menjar.
0: Sí, a veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé,
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta. I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i allò és el tros d'aquell...
0: Un tastal calamar.
1: Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill,
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeteca, us el talli a rodelles, a les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia... Llavors, quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec. Són com uns fils, llavors allò ho treus, i llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina, els enfarinem...
0: A veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho, Vale.
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
0: D'acord.
1: Els assalarem una mica i tindrem un plat amb farina. Els ben enfarinarem. I a l'altre, i llavors tindrem els dos ous aquests batuts i haurem posat una mica de re de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta.
0: Tampoc.
1: Una cullerada de postres o, depèn del que facis, de postres.
0: Rasa. Vale.
1: Els haurem enfarinat. Els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre. Agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem. I ens quedarà una pasta. Però no una pasta... Quan agafis el calamars, la pasta te courà. No és allò que quedi molt enfarinat.
0: Compacte, no?
1: I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet. Mitja hora, tres quarts, aquí.
0: Ah, val.
1: Aquí
0: val,
1: dintre.
0: Val. Ah, això és un...
1: Mitja hora, tres quarts, aquí
0: això
1: dintre.
0: Això és un truquet,
1: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el marmo mateix, ara. perquè no siguin massa frescs, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
0: Ah!
1: El torna a absorbir.
0: Ah! Eh?
1: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment hi deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
0: Ai, molt bé.
1: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc,
0: ara t'ho volia preguntar,
1: que va molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
0: T'ho volia preguntar, t'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
1: Sí, molt més ràpid, sí? Això, eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
0: Bueno, però
1: aquest... el pots reutilitzar, eh?
0: Ah.
1: Tu aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt... molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
0: Ah, va bé.
1: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
0: Esclar.
1: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llancem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fregida, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim, ja el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
0: No queda el gust del peix.
1: No queda el gust del peix. No hi ha quedat mai, eh?
0: No, perquè això és amb aire, no?
1: Fregidora.
0: Ah, val.
1: No és a l'airfryer, eh? Ah, és fregidora amb oli. Vale. Amb oli de girassol. Sí, és una fregidora.
0: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomàquet, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
1: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
0: de poma,
1: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
0: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
1: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrata.
0: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
1: Doncs prova'l, que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
0: Perquè
1: no té àcid i és molt bo. Llavors ho posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca.
0: Val.
1: Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
0: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
1: tal
0: que estreta de l'or, se la mengen.
1: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que hi heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
0: Molt bé.
1: Per adornar el plat.
0: Ingredients d'aquests calamars?
1: D'aquests calamars. Per quatre persones, que sempre diem, un quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, dos ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
0: Molt bé, i tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
1: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper. Quan l'hem tingut allà, dos minuts, ja els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
0: Això és molt interessant,
1: perquè si no... torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
0: Molt bé, molt bé. Quin truquet més bo.
1: Sí, aquests trucs són...
0: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió, els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
3: Interior. Dia. Estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinèfil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
4: Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
5: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
4: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
5: Home, jo no sé tu, Mireia, si ets marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
4: Va.
6: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
4: Ja, ho sé.
6: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
5: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
6: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
4: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
6: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i, no? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
4: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
6: Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
4: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixarem aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
6: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-lo, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
5: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, o sigui, que al final nosaltres, no sé si ara hem començat molt amb aquest tema,
6: i sembla que
5: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món, que un guionista, que és una persona... que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
6: Totalment.
4: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
5: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Pues tens uns processos de pensar, de diguéssim, de dissenyar.

0: creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no, que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no, que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
1: És bonic.
0: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document, i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura, i així vas fent, i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina, i al final queda o el millor que has pogut, o fins on t'ha donat el temps, o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
1: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi. Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que et remogui, no?
1: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences... Tu, també pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
0: sí,
1: més.
0: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
1: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una... I comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... No sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... No sé, idees, primer, no? Després li vas donant forma de... Bueno, un tractament. Després,
2: clar, clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió... Té molts passos, vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure
1: no.
2: Com hem fet al principi,
1: bueno,
2: no, interior, dia,
1: no.
2: Pam, pam, pam.
1: Hi ha gent que potser ho fa, però...
2: No, d'això no, vull parlar no també, faig, de... dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí.
1: Aquella
2: habitació,
1: no?
2: L'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge bueno. Tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
0: Home, romàntic, té-lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no?, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no?, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs, amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o

0: no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document més per vendre que no per, per escriure. Jo no, no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut i ja no, no tinc més temps, doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
1: com
0: no?
1: Mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
0: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius, és que no era això. Llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt... és molt, molt frustrant en el fons perquè... no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no, no li agrada.
1: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
0: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
2: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió de, també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
3: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del, del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
2: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
1: No crec que vinguin a queixar-se, encara... si no, bueno, m'avises i faré una, un
2: bueno,
1: guió jo d'exorcismes.
2: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa... que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
3: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de... ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
0: Sí, diguéssim, clar, és... és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
3: En aquest cas segur que no et truquen.
0: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
2: clar,
0: i jo... Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions...
2: Col·lectius,
0: o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
3: Clar, clar,
2: nosaltres, sí, nosaltres busquem sempre una mica...
0: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
3: El típic, no, que t'han dit, ah, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
0: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt honest i molt curós amb les coses que posem.
3: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
2: Yeah.
3: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després... tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
0: Si vols ja començo jo.
3: Vinga, ara és quan gravo i després...
2: Només graves quan parlem de productors i d'escriptura no has gravat res.
3: Després fem un remake.
0: Després em dupleu i reescriurem el que
3: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
0: Jo... tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar Doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
3: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
0: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
2: Vale.
3: Com veus,
2: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena pues, en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa que és més de diferències estilístiques o almenys a mi, de moment m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més, no sé, més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes... doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
2: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
2: O sigui... Sí, però la manera...
0: Famílies...
2: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella el fascinau tot té més llibertat.
0: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
2: Que no has fet sèries per TV3.
0: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest de, que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí, sí, des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
2: Final, ja.
0: I llavors jo, d'aquí ve una mica també quan parlo de les condicions i tot això, que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
2: no
0: es podrà fer?
2: Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
0: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar... O 2, o 1,
2: sí.
0: O... estat això, la setmana abans de rodar...
2: Que sí, que bé.
0: Vinga, aviam què fem.
3: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
0: Sí.
3: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
2: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
3: Bueno, si però, si bueno, s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja
2: sí,
3: és molt.
2: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada, i alhora dius, ai, a vegades dius, ah, diria
3: bueno,
2: això,
3: clar, perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
2: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
0: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I, clar, la teva confiança, evidentment, no és la mateixa, perquè jo, si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten, més o menys, i en el grau que vulguin...
2: Però
0: i
2: no
0: contradius
2: la directora,
0: home,
2: clar.
0: Intento que no, esclar...
3: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
0: No,
2: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
0: Home...
3: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari,
2: la
3: direcció d'art... Sí. No ho sé,
2: bueno,
3: eh?
2: No sé.
3: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
0: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, pues això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta,
2: sí, sí.
0: No? Perquè és com...
2: Sí.
0: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
2: Sí. L'script és la nostra...
0: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach també,
2: coach,
0: o una coach... sempre pot ser de, no, de, hòstia, com ho heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
2: Ho vam canviar.
0: Bueno, llavors, és intentar això, tenir, no, com més informació tens, doncs més capacitat tens de, d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
2: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual, diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
3: Necessiten backgrounds, necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
2: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la, per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
3: clar,
2: sé.
3: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no? Sí. Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O, si, o en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
0: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent amb certa sí. Vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui, si tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, l'important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
2: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no? No és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis, i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
3: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
2: Pot haver una genialitat, sí. O que diu el Marcelo que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics, no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, no?
0: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí, pues,
3: potser també
0: ja
3: trobar,
0: teniu aquesta dinàmica, sí, una mica
2: idees,
0: construïda.
2: Clar.
0: Sí. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en molt aquest útil, sentit.
2: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
3: saps?
2: Potser és superútil.
3: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. Sí, potser
2: ja
0: tant de bo,
2: sí.
3: Associació,
2: sí.
3: Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i no sé si deures dels guionistes.
0: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser cliché, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els hi oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els hi oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
2: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
0: No, vaig ser per un president pont entre dos.
2: Ah, bueno, això que fem, també.
0: Però ara sóc president, diguéssim.
2: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetllar pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms, i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions, sí, professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí. no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu
3: mencionat,
0: sí. No t'han convidat a una gala.
2: No t'han convidat, però li pots dir el GAC i mira, però algú diu.
3: És que estaven els influencers, clar.
2: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin algo. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
3: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
2: Bé, en el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
3: Parlar del productor, no?
2: Parlar del productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'ho encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya en Gaudí, del
0: no,
2: sumar.
0: No, o sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
2: Sí, el Goya era direcció novel, sí. No?
3: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón
2: a
3: millor guió, correcte, millor guió original.
0: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
3: Ah, és veritat.
2: Sí.
0: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
2: cèlebre
0: ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
2: Presenta...
3: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
0: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només, no? que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix, que pot ser interessant.
3: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves amb una gala d'aquí o una gala d'allà.
2: Total.
3: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquest guionista, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
2: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, o no falta guanyar, també selecciona...
3: Només que et seleccionin, sí.
2: O Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
2: Progressivament,
0: doncs, exacte,
2: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet, però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no clar. Siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé molt, què. No? També m'agradaria
3: provar
0: de fer-les. Ara vols que truquin
3: per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
3: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
2: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost, i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals, o de plataforma, o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular, i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà, i que el cine d'autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no?, més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no?, de, també pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
0: Moltíssim.
2: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible, no? És que també hi ha categories dintre del cine d'autor, hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop Sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
3: Més comercial, tot i
2: sí.
3: Social, més comercial.
2: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
0: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
2: no,
0: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
2: sí,
0: tot i ser cinema d'autor
2: sí,
0: i tot i tenir certes
2: sí.
0: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
3: Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, tal, que ha guanyat a festivals.
2: Directores.
3: Òbviament sí, sí. No farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
0: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
3: ho sembla, potser.
0: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar allà, has posat la càmera i ja s'ha rodat.
3: Sí, sí, sí. No, i que Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
3: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars sí. Perquè hi ha una feina similar
2: estiu,
3: darrere.
2: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té un estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
0: enormes i tal. Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
2: canvi,
0: a buscar
2: sí.
0: Aquesta noia, aquest noi, sí. Aquesta família, construir-les, sí. Després assajar, sí. Gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar, sí, clar, assaja clar. Molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent clar. De família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
3: Clar, clar.
2: Saps?
3: Sí, sí. Agafa més vertigen.
2: Sí.
3: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu. I en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu. Però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt que permeti als usuaris fer transbord amb els serveis de rodalies i de ferrocarrils. En aquest sentit, les opcions més probables que estan posant sobre la taula són els intercanviadors de l'R8 a les línies S1 i S2 dels ferrocarrils que la Generalitat ha de construir a Sant Cugat, a les estacions de Volpelleres i a l'Hospital General. I un apunt d'esports, el creador de contingut Ibai Llanos ha presentat en un vídeo a les instal·lacions del Júnior, el club santcugatenc, que serà la nova seu de l'equip de futbol que presideix Llanos, el Ronin, que jugarà a tercera catalana. Res més per ara, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes socials i també al nostre web www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest viatge apassionant al passat per a recuperar aquests talls històrics radiofònics i també, de fet, d'altres disciplines, perquè moltes vegades acabem parlant de televisió o, per exemple, com és el cas d'avui, i ja vam fer programes enrere, dels actors de doblatge. I ho farem, com sempre, amb la inestimable companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com vas?
5: Hola, Esteve. Doncs vaig molt bé. Vaig molt bé. Preparat per aquest viatge. Això del doblatge està molt xulo, eh? És veritat que n'hem parlat ja en anteriors programes i és com un compendi, no? És com que dobles ja veu, però estàs doblant per cinema, televisió, si estàs en un gènere diferent, però intervé la veu com intervé a la ràdio. Per tant, és un mix força interessant. Doncs, escolta, començarem per on tu diguis.
4: Bé, de moment començarem amb una mica de música per emmarcar-nos, perquè hi ha un tema que sempre m'ha fet molta gràcia dels Amics de les Arts, que es diu L'home que doble en Bruce Willis. Estem parlant, en aquest cas, de Ramon Langa, que ja vam parlar d'ell en la primera part d'aquest especial Actors de Doblatge. Doncs, escoltem un fragment d'aquesta cançó per ambientar-nos en aquest noble ofici, l'actor de doblatge.

0: Clar, és que, si ho penses, tenen raó els Amics de les Arts amb aquesta qüestió, i és que et poses en la pell d'un personatge, però només amb la veu. Però hi ha molta cosa més enllà, darrere la veu, perquè al final has d'interioritzar la personalitat d'aquell personatge per interpretar-lo al màxim de bé possible. I com ja vam dir en aquesta primera part que vam dedicar als actors de doblatge, això és molt difícil. Això és una interpretació que va molt més enllà de, per exemple, en el teatre, que si tu estàs al teatre, evidentment veus una persona que està fent una interpretació, però hi ha els gestos, les cares, hi ha molts detalls que pots veure amb els ulls que et poden suplir aquelles mancances que pugui tenir aquella persona amb la veu. Però, és clar, l'actor de doblatge és que és només la veu, i, per tant, d'entrada, tenir una veu que sigui atractiva, adequada també pel paper que està doblant, però ha d'entrar dins del personatge per arribar a transmetre el màxim possible el que l'actor original del repartiment, o el director, també a la vegada, vol transmetre. Per tant, em sembla que és molt, molt difícil. No sé com ho veus tu.
1: Sí, és així, perquè has de parlar, has de fer que coincideixi la teva veu amb la veu de l'actor que estàs veient. La teva veu ha d'interpretar els matisos, no? Els altibaixos que estigui fent la veu del propi personatge. A més, els actors de doblatge sí que poden gesticular una mica, però no acostumen a gesticular molt, i crec que també té un punt de dificultat, no? Has de fer una veu d'empipat, per exemple, però quasi estant molt quiet davant d'un d'un faristol llegint el text, no? Crec que també té aquesta dificultat, no? D'estar amb una compostura més o menys rígida, però tu sí, amb la veu ser capaç de fer molts matisos, no? Dius, estic emprenyat, estic content... Bé, en fi, tot això.
0: I una altra complicació també és adaptar el teu ritme de veu al que surt en pantalla. És a dir, tu has d'estar pensant com actuarà aquella persona que està a la pantalla, que està parlant en un altre idioma, i tu tens el text de sota que has de llegir, però sí, ha de quadrar tot. I s'ha de notar que sigui tot exactament perfecte, no? Perquè si no es veu molt que no quadren la veu doblada amb la boca que mou aquell personatge en pantalla, no? Per tant, és que em sembla extraordinari aquest ofici, perquè és realment difícil. Per tant, sí, des d'aquí, com sempre, un suport al doblatge, també específicament al doblatge en català, perquè avui, igual que vam fer en l'anterior capítol que vam dedicar a aquesta qüestió, només parlarem de veus de doblatge catalanes, que poden doblar en català o en castellà, però que al cap i a la fi són d'aquí, que són bilingües, com hem dit també moltes vegades. Això és un gran avantatge, però també és extraordinàriament difícil tenir un domini per igual de les dues llengües. Per tant, des d'aquí donem suport, com sempre, i com no podia ser d'una altra manera, el doblatge en català. Va, per començar, un personatge, Jordi, que a mi és que m'encanta. La veu d'aquest home és apassionant.
1: La veu folk.
2: Fins ara no havia parlat mai en públic. Em sento com una serp que s'han passat un penjoll de glaç. Abans era paranyer, però ho vaig deixar fa poc. No ho hauria dit mai. Ara veig que feia mal fet, gairebé s'han extingit. Masses paranyers i masses pocs castors. Si desapareixen els castors del nord, potser no ho saben, però aquests animalons fan que el nord sigui com és.
0: L'hem escoltat a la Bel Folk en la pel·lícula Mussol Gris, interpretant a Pris Brosnan. Una veu molt bonica i que, a més, Jordi, s'ha fet molt coneguda, almenys a casa nostra o també al territori espanyol, perquè la seva veu s'ha utilitzat.
1: Sí, és així. És la veu de Loquendo, us en recordeu? O sigui, Loquendo és aquella veu digitalitzada per internet en la qual tu podies escriure qualsevol text i hi havia una veu que t'ho llegia. Doncs és la veu de l'Abel Folk. Per cert, Folk amb cada quilo.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Un matís.
0: Doncs una veu preciosa, eh? L'escoltes amb un reportatge, amb una pel·lícula, el que tu vulguis, o el mateix teatre, també. Jo l'he vist algunes vegades i és realment extraordinari.
1: Sí, a més l'hem pogut sentir en altres pel·lícules. Interpretava a Elrond, en El Senyor dels Anells. I jo, personalment, amb una veu que també m'agrada i amb una pel·lícula... No, espera. I jo, personalment, en una pel·lícula que m'agrada molt, Matrix, interpretant a l'agent Smith de la pel·lícula Matrix, l'actor Hugo Weaving, el mateix que interpretava Elrond en El Senyor dels Anells.
0: Gran paper. Bé, doncs seguim amb una altra veu masculina que ja fa molts anys que no està amb nosaltres, però que va deixar una petjada molt important a casa nostra durant els anys 80. Ara sabreu el perquè de seguida que l'escolteu. Arseni Corcelles.
3: Estic despert durant el dia? No pot ser, no em puc llevar de dia. Ah! Deu ser la sang jove de la Lucia, encara tinc la sang dintre meu. És possible que m'hagi guarit finalment? Sí, estic ben guarit. Ara em puc llevar de nit i de dia.
0: Una gran veu, totalment reconeixible, i que recordaràs tu, Jordi, igual que jo, per un personatge que portava barret.
1: Sí, senyor, i per una frase: Suelen, ets un pendó.
0: Sí, senyor.
1: Estem parlant de la veu d'en J.R. a Dallas, a la sèrie Dallas, tot i que ha fet molts més personatges. Per cert, nascut a Figueres, ho dic per allò que comentaven en l'anterior programa
0: de l'accent
1: matís gironí. Clar, estem parlant d'actors mítics d'aquella època, en Burt Lancaster, en Charlton Heston, en Burt Reynolds, el Clint Eastwood. Aquestes veus de personatges contundents, no? Amb aquesta veu així molt greu. I el seu repertori és llarguíssim, però

0: ja fa 20 anys que vaig al darrere dels gitanos, un per un. I no obstant això, a despit de tots els meus èxits, s'han multiplicat.
1: Ja n'hem parlat moltes vegades del Constantino, un personatge que, recordem, en aquest cas no és nascut a Catalunya, va venir de molt petit, i per tant doncs, tenia potser més domini del castellà que el català, però com podeu comprovar, el doblatge en català també era absolutament impecable.
2: És nascut a Alcalá de Henares.
1: Sí, senyor.
2: Per tant, doncs, sí, sí, tots podríem caure en la trampa de pensar que era nascut a Catalunya, però no, no és així.
1: Doncs una gran veu que, per exemple, recordem amb aquella frase de atletes baixin de l'escenari, de les cerimònies dels Jocs sí. Olímpics de Barcelona 92, per exemple.
2: Però crec que només ho va dir en castellà, o en tots els idiomes, però tinc molt record la de por favor atletes bajen de l'escenari. Però veu de Falques, de Club 25, que l'hem sentit també moltes vegades aquí a l'Hemeroteca, i també doncs, de grans actors americans com Clint Eastwood, com Roger Moore, Arnold Schwarzenegger, també ha fet mi doblat Arnold Schwarzenegger. Un contrast, eh? Dic que també molt, bé, molt millor la... Jo sempre el recordo amb la veu de Clint Eastwood.
1: Uh-huh. Espectacular, espectacular. Un actor que, a més, recordem perquè va morir relativament jove, als 65 anys, com ara fora del micròfon m'apuntaves tu, i que va tenir una esclerosi, per tant, doncs, va ser un moment dramàtic pel final de la carrera professional d'aquesta persona, que doncs, va deixar, doncs, això com diem, molt jove i deixant molts papers pendents de fer. Allò que passa, no?, que tu estàs interpretant molts personatges de forma habitual i de cop i volta et quedes sense aquella veu i, per tant, has de buscar un altre actor que pugui fer la mateixa feina. I és allò que passa, que tu estàs acostumat a una veu i després te'n posen una altra i, per molt que sigui un gran professional, doncs trobes molt a faltar aquella veu que, de forma habitual, estava doblant en aquell personatge. Bé, anem ara, abans de fer una petita pausa amb aquest repàs a veus de doblatge, amb escoltar una veu femenina, que és la de Cristina Mauri.
3: Majestat, us imploro que els perdoneu la vida. Que els concediu clemència, mi senyor. Aquests homes són innocents, majestat, com jo. Vostra majestat ignorarà les lleis de la naturalesa i privarà la vostra filla de la seva mare?
1: Aquesta és la veu de Cristina Mauri que hem escoltat a la pel·lícula L'altra Bolena interpretant el personatge de Jodie May. Què ens pots dir de Cristina Mauri, Jordi?
2: L'actriu que més habitualment dobla és a Gina Holden. La veritat és que no la tinc... No la tinc present. Però sí que a Elizabeth Banks, no?, com tu bé ara apuntaves, no?, és la que més vegades ha doblat, això sí. Això sí. I no sé per què es destaca també aquesta que en dic jo, però en les seves fitxes de doblatge on apareixen doncs, tota la llista de personatges que fa, en aquest cas sí que Elizabeth Banks és l'actriu que més fa, tot i que també doncs, ha doblat en alguna altra actriu que no conec gaire. La veritat és que tinc un repartiment aquí d'actrius que ara estic una mica allò descobrint noms que no havia sentit mai.
1: Bé, suposo que són actors que no són de primera línia, sinó que són segons papers i, per tant, potser costa una mica més de reconèixer pel seu nom, no? Però és, també, veus, en aquest cas, sí que fora dels noms principals hi ha molts actors que tu els veus com a secundaris en moltes pel·lícules i per la cara els pots reconèixer al moment. Però com que interpreten papers tan diferents i tampoc surten molts minuts, doncs jo interpreto que també passa el mateix amb els actors i actrius de doblatge, no?
2: Sí, home, a veure, el gran paper del secundari, no?, que està reconegut en premis, és que és molt important, també, és molt important. Fins i tot actors principals o actors, diguem, habitualment com a principals, que en molts casos fan de secundaris. Jo he vist pel·lícules que ai, mira, surt aquest actor i penses que... I aquest actor desapareix en 10 minuts. O sigui, fa un paper i se'n va i queda totalment... o queda com a secundari, el principal n'és un altre, no? Aquesta barreja. I, clar, les veus que l'acompanyen, doncs també.
1: Molt bé, doncs, com us deia, anem a fer una pausa en el camí, en aquest recorregut per veus de doblatge, i ara tornem a la ràdio, que és el nostre habitual a l'Hemeroteca de la ràdio. Ja que escoltem una veu femenina, doncs seguim amb una veu femenina molt bonica, també, la de Montse Vidal, des de les cançons secretes que ens porta a RAC 105.

0: Hi ha cançons difícils de trobar. Hi ha cançons úniques. Música per descobrir. RAC 105 et presenta Cançons Secretes.
1: Bona nit. Comencem una nova edició de Cançons Secretes, com cada cap de setmana a RAC 105. Preparat per descobrir també en aquest diumenge la música més exclusiva dels artistes amb més talent. Salutacions d'en Sergis Marco, director musical, en David Font, edició i realització, i de Montse Vidal, locució i guió. Amb la música de Rod Stewart, així sona un dels seus últims...

0: La música de Steve Earley amb la col·laboració d'Ade Dukes amb Looking for a Woman és la penúltima cançó secreta que escoltem avui, perquè ja és moment de marxar, tanquem aquesta edició. Per tant, salutacions a en Sergis Marco, en David Font i la Montse Vidal.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Des de RAC 105, una veu ja històrica a aquestes alçades, la de Montse Vidal. Una veu molt bonica, però fixa la dicció, allò que parlàvem, o l'accent, millor dit, l'accent. En aquest cas és un accent clarament barceloní.
3: Sí, clarament barceloní, sí, sí. Es nota, no?, en la manera que... bé, de les A's, sobretot, que tanca les paraules, sí. Bé, bé, escolta, és que som uns malalts d'anar buscant aquí les diccions.
2: Exacte, ens agrada, ens agrada.
3: Sí, sí, sí.
2: Anem a escoltar una mica més de Montse Vidal amb la seva bonica veu a la sintonia de RAC 105.

0: Hi ha cançons difícils de trobar. Hi ha cançons úniques. Música per descobrir. RAC 105 et presenta Cançons secretes.
1: Són les 10 de la nit a RAC 105, per tant, és hora ja de donar pas al nostre programa que us acompanya cada cap de setmana fins les 11 de la nit, dissabtes i diumenges, Cançons secretes. Amb la selecció musical d'en Segis Marco, el muntatge musical del David Font, el guió del Xavi Canalias i la veu de qui us parla, Cristina Serra. Molt bona nit i benvinguts. Prepareu-vos per un altre gran programa ple de bons èxits i recomanacions especials que no trobareu enlloc que no sigui aquí. Bona nit.
0: Cançons secretes a RAC 105.
1: Punt i final al nostre programa d'avui. Agraïm-vos la vostra confiança un dia més. Us desitgem una molt bona nit, tot l'equip del programa, amb la selecció musical que ens ha portat una setmana més en Segis Marco, el muntatge musical d'en David Font, el guió del Xavi Canalias, les salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra. Parlant de gent que arriba en concert, avui ens acomiadem també amb ells. Aquesta banda són Kim Crimson, que acaben de donar-nos aquesta sorpresa d'aquí uns mesos vindran en concert a Barcelona. Avui ens acomiadem amb el so d'una de les seves millors peces del 70, el seu epitafi. Amb ells us deixem fins la propera. Gràcies i bona nit.
2: Doncs aquesta no era la veu de Montse Vidal, disculpeu l'error, sinó que és la veu de Cristina Serra, una altra històrica que ja havia estat en altres emissores com Cadena Catalana al costat de l'Albert Malla. I, de fet, des del podcast i programa de ràdio Una vida de ràdio d'Albert Malla és d'on hem tret aquest tall. Sortia en el capítol 120 d'aquest fantàstic programa, Una vida de ràdio, en el qual, com ja sabeu, ens vam inspirar nosaltres per a fer el nostre hemeroteca de la ràdio. Bé, Jordi, ja que estàvem parlant de RAC 105, et proposo un viatge en el temps bastant més llunyà. Anem al 1995, concretament el dia 20 de febrer de 1995, per escoltar la maqueta que jo vaig presentar a RAC 105, en un d'aquells moments que hi va haver una convocatòria per a fitxar gent nova, i l'emissora, que en aquells moments encara pertanyia a la Generalitat de Catalunya, a la Corporació, doncs va fer aquest concurs per agafar noves veus. I, a més, t'explico que aquesta maqueta la vaig enregistrar a l'estudi de Matadepera Ràdio amb una cinta de vídeo. Recordem que la cinta de vídeo VHS era un bon suport que s'utilitzava moltes vegades per fer continuïtat nocturna, perquè el seu so era molt bo i permetia gravacions molt llargues de fins a 8 hores si agafaves i enregistraves en LP, long play, una cinta. Per tant, tenies allà moltes hores per poder posar gravacions a la nit, és el cas que utilitzàvem a Matadepera Ràdio. I, com a mitjà de gravació, doncs, realment era excepcional. Aleshores, el màster, diguem, d'aquesta maqueta el vaig fer amb aquesta cinta de vídeo i gràcies a això ara podrem escoltar, atenció a la veu, perquè ha canviat molt i no vaig acabar molt content de com va acabar resultant aquesta maqueta, que evidentment no va ser acceptada i que devia anar a les escombraries directament, però jo la vaig conservar. Anem doncs aquell 20 de febrer de 1995 a l'estudi de Matadepera Ràdio.
3: Hola, bona tarda. Després d'escoltar les notícies de Catalunya Informació, continuem amb Matadepera Ràdio amb la música dels Prefab Sprout i el tema The Sound of Crying de l'any 92. Hang out the flags and world orders on the way. Continuem ara tot seguit amb Matadepera Ràdio amb els Polis.
4: Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
5: Si no pateixes d'insomni ni tens dolors cervicals, aquests dies hauràs quedat fart de tanta televisió. Si tu, en canvi, no pots dormir, tens mal de cap, molta migranya, pateixes dolors reumàtics, tens lumbàlgia o et lleves atrossat pel dolor, no hi consulta el metge i ja veuràs, tot s'acabarà, tornarà per tu la normalitat. Lo important serà ara el curs de rus, el taller de dibuix, les millors fotos d'un tauró cruspint-se uns pobres pingüins, les lliçons de costura i el puny de creu, els albrillantadors dentals i els vídeos de la Bella i la Bèstia. Nosaltres també tornem. I el millor de tot és que el meu marit ha deixat de roncar. I això m'agrada com a Joan Codina. Dimarts, a les 11 de la nit, Racó de Música. A la Municipal, un programa com cal. Això m'agrada com a Joan Espartina. I
6: al·lucina el pastís. 107.1 FM, Matadepera Ràdio.
3: Com dèiem, seguim amb els Police i el tema Can't Stand Losing You. Els Rolling Stones. Des d'un LP editat l'any 68, Beggar's Banquet, que conté meravelles com aquesta música anomenada Fix So Puzzle. Ja sabeu que els Rolling Stones estaran properament en directe, no pas a Barcelona, sinó a Gijón, al Palau d'Esports d'aquella localitat, presentant el seu últim disc, el Voodoo Lounge, que conté temes tan coneguts com el Love is Strong o Out of Tears, per exemple. I a més també, evidentment, faran un repàs breu a les seves millors músiques. Abans hem escoltat els Creedence Clearwater Revival amb una música històrica, Brood Mary, des del Bayou Country. Però ara tornem una mica a l'actualitat. La senyoreta Janet Jackson amb el tema Because of Love, en una remescla editada l'any 94 en format single. Tema original del seu àlbum Janet, editat el 93. Ara un petit consell i tornem tot seguit. Així acabem aquesta nova hora de música a Matavera Ràdio 107.1 de la FM amb els Pink Floyd. T'ha estat acompanyant amb molt de gust l'Esteve Llop. Ara la connexió amb les notícies amb Catalunya Informació.

0: Capdepera Ràdio, 107.1 FM.
1: Després recordeu que la música continua a la sintonia de Mata de Pere Ràdio. Adéu-siau, bona tarda.
0: Les notícies.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Aquí teníem aquesta maqueta que vaig enregistrar jo mateix al febrer de 1995 a Mata de Pere Ràdio per a presentar a RAC 105 en un concurs de DJs que es va fer en aquella ocasió, i evidentment no vaig ser pas un seleccionat perquè amb aquesta pobresa de llenguatge, de dicció, com em deies tu ara fora de micròfon, que feia una locució molt, molt plana, no?
5: Sí, eh? I poso per davant allò, com es diu, Déu mos guarda jo criticar quelcom de tu i la teva manera de fer ràdio. No, doncs sí que sonaves així, sí, sí, més pla, més pla. De fet, després, quan he sentit la sintonia de Mata de Pere Ràdio, dic, hòstia, la sintonia sona igual, molt plana. O sigui que hi havia una línia de continuïtat en la locució, però fins i tot en la sintonia, i jo no sé si per una pròpia, perquè tu en aquella època ja estaves a Mata de Pere Ràdio, no?
4: Sí, de fet, mira, portava, doncs, 4 mesos, tot just 4 mesos.
5: No sé si per una pròpia ja línia, no? El que a vegades això s'encomana, eh? La línia, l'estil de cada emissora. No sé.
4: Bé, jo podria dir que poc temps després, per no dir pràcticament en aquell moment, jo ja vaig imitar els locutors de Flash, FM, com hem escoltat amb altres gravacions.
5: Clar.
4: Aleshores, jo probablement devia pensar quin és el to de RAC 105 en aquells moments. Doncs un to molt pla, amb una veu molt elegant, no? Amb una locució molt neutra. I possiblement és el que vaig intentar imitar en aquella ocasió.
5: Però potser et vas passar de pla.
4: Exacte. I en canvi, probablement a la maqueta que vaig fer just també en aquells moments per Flash FM, que no la conservo, en aquest cas no la tinc, doncs devia ser absolutament al revés. El que sí que conservo és una resposta per carta que em van fer els senyors de Flash FM en aquells moments. I venia a dir una cosa així, recordo de cap, que deia, gràcies per haver-nos enviat la teva maqueta, ens ha fet molta gràcia.
5: O sigui, ens ha fet molta gràcia.
4: Una frase molt Flash, eh?
5: Sí, ens ha fet molta gràcia. Ah, bueno, tu te'n recordes que hi havia una falca de Flash que posaven talls de gent que havia presentat maquetes?
4: Sí, la van posar aquí al programa no fa massa, sí.
5: Sí, que hi havia coses.
4: Ei, què passa, penya? No?
5: Sí, sí, un altre és, estem aquí, tope, eh?
4: Bé, almenys en aquest cas de Flash que ara comentava, crec que és interessant i s'ha d'agrair quan hi ha una resposta, encara que sigui negativa, però que almenys hi hagi resposta, que hi hagi feedback. Que vol dir, ho hem rebut, no sé si ens ho hem escoltat o no, probablement en 15 segons n'hauríem tingut prou, però com a mínim han fet l'acte de molestar-se en agafar un paper, escriure, signar, pujar-ho dins un sobre, segellar-ho i enviar-ho. Per tant,
5: i enviar-ho.
4: Això està molt bé. I faig un símil amb això, Jordi, tu, que jo em sigo comercials també. Quan hi ha algú que intentes contactar-hi per telèfon o presentant-te en persona i mai pots parlar amb aquella persona i mai et contesta, dius, home, poc professional per part teva. Podries, com a mínim, ser una mica cortès i contestar i dir, doncs mira, no m'interessa, moltes gràcies. I, per tant, jo crec que això és el que demostra la diferència entre unes persones i altres.
5: Sí, estic d'acord. Estava pensant en una definició que va fer en el seu moment en Víctor Coopers, no? Que deia entre una persona i un no sé, és que va dir un animal, però no sé quin. Però bé, és això, que no costa res, no? A nivell d'això, és que m'ha vingut al cap tota una sèrie de coses que ell deia, no? Però que precisament anava amb aquesta precisament línia, de dir... anava d'un client que demanava unes fotos a l'hotel i diu, mira, la secretaria podria haver contestat un e-mail dient, doncs no tenim fotos a la web, ho lamento. Punt. Però no. En canvi va rebre una resposta d'una persona que diu, pues ara mismo se las hago. Esto es un subir y un bajar. Si a su mujer no le gusta, le mando más fotos. Bé, és molt llarg, ho explicava en una de les conferències de Víctor Coopers. Però bé, ens hem anat una mica de tema, no? Però parlàvem d'això, no? De lo poc que costa a vegades respondre a una petició, encara que aquesta resposta sigui negativa, però almenys jo crec que, tot i ser negativa, fa més efecte, o queda millor, o senta pitjor el fet que t'ho diguin, a que no a l'absència de la comunicació.
4: Bé, deixa'm dir que sense anar més lluny, per la Hemeroteca de la Ràdio, doncs ara fa 3 anys, nosaltres vam estar posant molts esforços personals del nostre temps per poder contactar amb les emissores que tenen els drets de les gravacions que anem posant, i la gran majoria van contestar, però n'hi van haver algunes que ens van dir que no, però ens van contestar, però és que altres no ens van ni contestar, no es van ni molestar ni en això. I ho vam fer de forma reiterada per diferents canals, amb noms i cognoms de persones que sabíem que són ells els que ens havien de contestar, i no ho van fer. Per tant, també hi ha molts exemples, eh? O sigui, jo he parlat abans de la nostra faceta de comercials, però ho podem també personificar en el nostre cas aquí a l'Hemeroteca i en molts altres exemples, eh? Però bé. Fins aquí, doncs, aquest comentari, i ara anem amb més veus de doblatge. Tenim moltes ganes ara d'escoltar Eduard Elias, des de la pel·lícula Els canons de Navarone.
6: La flor dels efectius de guerra alemanys, descansats i preparats, havia de dirigir l'atac. I els homes de Queros estaven condemnats, tret que els poguessin evacuar abans del bombardeig. Però l'únic pas que comunicava Queros estava vigilat i blocat per dos moderns i grans canons controlats per radar a l'illa veïna de Navarone.
4: Una veu potser més mitja, no és una veu greu, no és una veu aguda, tampoc molt agradable, i que el to ens podria sonar, tal i com està narrant en aquesta pel·lícula, doncs un reportatge, no?, per exemple.
5: Sí, d'aquests de la 2, de la reproducció de cert animal a la selva. Sí, però vaja, és que ja hi ha veus de... No? Tu te'n recordes la veu dels reportatges del Capitán Cousteau, que era una veu... que el Capitán Cousteau i su tripulación era una veu molt típica.
4: Uh-huh.
5: I jo la tinc al cap d'això, dels reportatges del Capitán Cousteau. Bé, doncs que no només ha de ser una veu, pot ser plana per fer un doblatge, i escolta, la broma que feia ara dels reportatges a la 2 d'animals, doncs també són veus. El que passa que, clar, compte, no ens fem trampa, potser és una veu que està fent expressament en aquell moment aquest tipus de narració, uh-huh, que després pugui ser capaç de fer un registre totalment diferent.
4: Mira, una altra veu que també ha fet molt doblatge, sobretot en reportatges, és precisament l'Albert Malla, i l'anem a escoltar amb ell, però en aquest cas amb Falques de Ràdio, que és una altra faceta que ell també domina moltíssim. Anem a escoltar-lo, Albert Malla.
7: Això no és només un got de llet amb cacau, és una espurna, una porta oberta al descobriment, a l'aventura i als somnis més increïbles. Perquè, començant bé el dia, un nen pot arribar on vulgui. Nesquik amb Optistar complementa el que és bo de la llet amb vitamines, minerals i una gran dosi de tot és possible. La cultura s'ha de viure. Troba l'hotel perfecte en terres salvatges. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Booking.com. Booking.yeah.
8: Pasos que debe seguir si es dueño de una tarjeta Soy. Saque pecho. Usted no lleva una tarjeta cualquiera. Tire su vieja cartera, compre una nueva. Entréguela con el dedo índice y el corazón. El pulgar es vulgar. Y presume de tarjeta. Soy. Tarjeta Soy. Presume de sus infinitas ventajas. Si te vienes al Mutua, el seguro de tu coche o de tu moto ya no será una carga. Paga la mitad, solo la mitad y nada más que la mitad. Llama al 902-555-555. ¿Qué es tenerlo todo? ¿Poder comprar cualquier cosa o no tener que vender tu vida? Vivir muchos años o disfrutar al máximo de tu tiempo. Tener éxito o enfrentarte a tus miedos. Tener mucha gente que te quiera o ser tú quien lo ama todo. Riqueza. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cuánto crees que tienes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs aquest un exemple de veu de doblatge que ve de la ràdio, Albert Malla, i ara anem a una altra veu de doblatge, en aquest cas, que va cap a la falca de publicitat. És el sentit contrari. Parlem de Ricard Solans, ja en vam parlar a l'anterior programa que tractàvem les veus de doblatge, la veu, entre d'altres, de Robert De Niro, que en aquest cas ens portava una falca de Winston, una cosa bastant inèdita perquè ara ja no es fa publicitat de tabac a la ràdio.
2: Algunes coses són inequívocament americanes.

0: El genuí sabor americà.
1: Música genuïnament elegant.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: No sé si t'has fixat, Jordi, en el final d'aquest tall que hi apareixia Sílvia Tarragona, sí, que venia d'aquesta falca de Publi, doncs, per seguir la fórmula de RAC 105.
3: Sí, sí, en vés a dir, doncs, ja que parlaven de genuïnament americà, doncs la música també, no? Genuïnament, no?
2: Sí, un recurs d'utilitzar la mateixa paraula que acaba de sonar la falca, doncs, per donar introducció.
3: Per tu continuar.
2: Exacte, molt interessant. Seguim amb més veus de doblatge. Ara anem amb un històric també de casa nostra, Isidro Solà, que podíem escoltar amb personatges com, per exemple, el dolent de l'última croada d'Indiana Jones.
4: El Sant Graal, Doctor Jones. El calze que va fer servir Jesucrist al Sant Sopar. La copa que va recollir la seva sang a la creu i que aleshores va ser confiada a Josep d'Arimatea. La vida eterna, Doctor Jones, l'eterna joventut per aquell qui begui del Graal. No trobo que sigui una història per adormir.
2: Uns personatges que comencen, diguem, sent com molt protocolaris, molt seriosos, i que es van transformant, doncs, cap a aquest moment de bogeria, no?, del dolent que té l'ànim d'aconseguir, doncs, aquest Sant Graal i que fa qualsevol cosa per arribar a la seva finalitat, no?
3: Bé, podríem comentar aquí Indiana Jones, sí, sí, sí, però sí, l'escena és així. Pregunta cap a tu. Isidre Solà i el segon cognom?
2: Doncs no el tinc, aquí.
3: Molt bé, doncs es diu Llop.
2: Mira, veus, fixa't.
3: Isidre Solà i Llop, que a més abans, abans també, a part de ser actor de doblatge, ell va fer molt radioteatre en català, que va estar 40 anys a Ràdio Barcelona.
2: Caram.
3: Sí, sí, 40 anys a Ràdio Barcelona. I sí, a partir d'aquí, doncs, la seva també faceta com a actor de doblatge. Com bé deies. Doncs et volia fer aquesta petita sorpresa. Isidre Solà i Llop.
2: Molt bé. Doncs ja sabem una cosa més, que veus, això no en tenia ni idea. Anem amb una altra veu també molt bonica i molt contundent. Parlem de Joan Crosas, que ha interpretat, sense anar més lluny, a personatges com Morgan Freeman, que és el que anem a escoltar a la pel·lícula Sense Perdó.
5: A veure, quan fa que no dispares contra un home? 9 anys, 10? Fàcil, eh? No recordo que fos fàcil ni quan érem pistolers. I érem joves i molt vius. Vull dir que si estaves enfadat o si te'n feien alguna, entenc que els matessis. Va, què han fet aquests dos? Són tramposos, roben bestiar, han escopit un paio ric. Bé, suposo que s'ho mereixen.
2: M'encanta, també. En Crosas és realment espectacular.
3: Sí, home, és que en Joan Crosas també et diré que em recorda molt a Jordi Boixaderas, com a dos veus molt greus. Crec que encara ho és més la de Joan Crosas. També em recorda molt la veu de Joan Crosas com a greu a l'actor, que ara no em surt el nom, però tu em diràs, el que feia Estació d'Enllaç. A l'actor... Bé, això...
2: Em van parlar de fer l'altre dia, però ara tampoc no em ve el nom al cap.
3: Sí, però un actor que és molt alt, és molt, molt corpulent, tot ell.
2: Ah, sí, home, el Pou.
3: El Pou, el Pou.
2: Sí, sí, sí.
3: El Pou actor, eh? No el Pou,
2: sí.
3: El Pou.
2: No, exacte, sí, sí. Exacte.
3: El Pou actor. Tu sabies que en Joan Crosas havia format part del grup de cançó catalana Esquirols, que va estar 15 anys i van gravar 8 discos.
2: Caram.
3: Sí, sí, no ho sabia, això. Però sí, Morgan Freeman, potser una de les més reconegudes de veus. Sí, sí, la Morgan Freeman, però a partir d'aquí, doncs, també llarga trajectòria de personatges i doblatges.
2: Va, vinga, que ara tenim per davant algunes veus realment mítiques, eh? Per exemple, la de Joan Pera.
6: Per cert, jo no vaig tenir res a veure amb la mort de Jesús. Per això pot estar tranquil, sap? Escolti, sap què vull dir? Suposo que... Miri, em ve a la memòria un acudit molt vell del Lenny Bruce, un còmic molt bo dels anys 60. Li van demanar si se sentia responsable de la mort de Jesús. I va dir no, Allò va ser una festa que es va sortir de mare. Ostres, tu, quin acudit més bo.
2: D'aquelles veus i d'aquells personatges que interpreta com Woody Allen, el Pere, en aquesta pel·lícula que era Trossets picants, que realment no sap si supera el seu personatge de doblatge a l'original, perquè és que fa molta gràcia tal com locuta i com diu aquestes frases i les posa a la boca de Woody Allen.
3: Sí, jo crec que el cas de Woody Allen i Joan Pera és per estudiar a part. Jo crec que és una de les poques fusions que hi ha hagut entre actor doblador, perquè Joan Pera és com el Woody Allen. Jo no sé si l'està doblant o està actuant igualment.
2: Sí, ja no saps qui és qui.
3: Sí, qui és qui, si ell està fent la pel·lícula també. És que trauries a Woody Allen de la pel·lícula i el posaries a ell, i el faria igual, el paper.
2: O sigui,
3: no només la veu, no, l'actuació.
2: Va, una altra veu molt bonica que malauradament ja no està amb nosaltres, la de Jordi Dauder, que havia fet diversos personatges secundaris en pel·lícules com aquesta de Star Wars.
7: Ja deu saber que no puc confiar en el consell dels Jedi. Si encara no t'han inclòs en la seva conspiració, ja ho faran. Segur que en el fons saps quines són les meves sospites. El Consell dels Jedi vol dominar tota la República. Es disposen a trair-me. Guia't pels sentiments. Ja ho saps, oi que sí?
2: Aquest era l'episodi 3 i era el personatge de Ian McDiarmid. I també el recordeu segur per telenovel·les de TV3, com el Nissaga de Poder, per exemple, el Jordi Dauder.
3: Doncs sí, segurament és de les facetes més famoses, no? Perquè doncs, això formava part de les tardes de TV3 en les telenovel·les, on hem pogut veure sempre un gran, diguem, repertori d'actors. Va estar a Nissaga i també va estar al Cor de la Ciutat, en aquestes, principalment aquestes dues.
2: Molt bé.
3: A partir d'aquí, escolta, molta, com sempre, hi ha molta trajectòria.
2: Bé, doncs seguim amb més veus masculines molt famoses i ara anem amb una pel·lícula també excepcional, El Padrino, i en aquest cas amb la veu de Josep Maria Angelat.
8: Jo agraeixo als nostres amics del govern cubà que, juntament amb el sindicat de transports, ha sufragat el 50% del cost i ha afavorit les importacions. Resumint, us dic que avui tenim el que sempre hem necessitat. Una coparticipació del govern, un tros més petit. Ja coneixeu el Michael Corleone, doncs recordeu el seu pare. Quan m'arribi l'hora de la jubilació o de la mort, li transferiré els meus actuals interessos en les operacions de l'Havana.
2: En aquest cas, encarnant a Lee Strasberg, en aquest El Padrino 2, una veu, malauradament, també ja desapareguda, que feia dels personatges així de gent d'edat més o menys avançada, no? Perquè inclús no sent gaire gran ell ja tenia aquesta veu.
3: Sí, és així, sí, sí. Segurament molta part de la nostra audiència el recordarà perquè era la veu del còmic francès Louis de Funès. I aquí és com més es podia reconèixer la veu de José María, o José María Angelat, per cert, pare de l'actriu Marta Angelat.
2: Sí, senyor, molt bé. Doncs anem amb més veus conegudes, també. Aquesta segur la reconeixereu, la de Lluís Marco.
9: Encara no el tinc decidit del tot, però mira, aniria per aquí. Diguem que en Jim Carrey li deixa l'aquari en herència, posem un oncle ric. Tu imagines? La pel·lícula podria començar amb l'escena de l'enterrament i després llegeixen el testament i de sobte es troba que és l'amo de l'aquari. I des del primer moment tots són problemes. No paren de venir factures, contracta gent incompetent, les peixeres perden aigua i un dia rere l'altre tot és una catàstrofe.
2: Una veu també molt reconeixible, eh?
3: També. També per el mateix, per els doblatges fets, tant a català com a castellà. És aquesta sempre dicotomia, no?, que hem dit, no?, aquesta capacitat, no?, de molt actor de doblatge català de poder també fer doblatge en castellà d'una manera que no es noti, no?, que ve d'aquest idioma, o que l'idioma matern és el català. Aquí també anava a dir, pare de Marta Marco.
2: Sí, sí, és que al final aquí sempre hi ha... Sí, sí. Ara parlem d'un altre cas també semblant, que hi ha molts enllaços familiars que fan que hi hagi molts actors que acabin tenint fills actors de doblatge o actors de doblatge que acaben tenint fills actors.
3: Sí, sí.
2: Anem ara en un cas que és precisament a partir de l'actriu de doblatge Mercè Montalà que neix una persona, que després en parlem, que en aquest cas va ser actriu directament. No sé si n'ha fet massa de doblatge, però actriu de teatre i de televisió sobretot. Comencem parlant de la mare, Mercè Montalà, en el personatge d'Erin Brockovich.
10: Des de la petició de desestimació tenim més de 400 demandants i, siguem sincers, tots sabem que n'hi haurà més. Segur que no són la gent més sofisticada del món, però saben dividir. 20 milions de dòlars són una merda si els divideixes entre tot. En segon lloc, aquesta pobra gent no vol fer-se rica. Només volen veure com els seus fills neden en una piscina sense haver-se de preocupar per si els hauran de fer una histerectomia als 20 anys, com la Rosa Díaz, clienta nostra. O si la columna se'ls desfarà, com a l'Stan Bloom, un altre client nostre. O sigui que abans de fer alguna altra oferta merdosa, li demano que reflexioni de debò sobre quan val la seva columna, senyor Walker.
2: Doncs l'actriu Julia Roberts, eh? La veu de Julia Roberts en català era la de Mercè Montalà. Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, ella també... també ha fet molts personatges i anava a dir, no sé si Julia Roberts també ha sigut interpretada per alguna altra actriu, que això també passa, eh? Que, a veure, no sempre un sol actor de doblatge única i exclusivament fa un paper, o sigui, o al revés, no? O sigui, Julia Roberts no només s'interpreta per una sola persona. Tot i que és cert que hi ha hagut molts actors, doncs, que han sigut, com el cas abans de Joan Pere, no? Doncs sempre doblats per la mateixa persona, o durant molts anys per la mateixa persona, i fa que la identifiquem sempre amb aquesta veu.
2: Doncs el que dèiem, Mercè Montalà té una filla, que és Irene Montalà, que en aquest cas entenc jo que ella es va canviar el cognom patern i es va posar de la seva mare, que és una magnífica també actriu. La vam veure ja fa anys a televisió, a TV3, sobretot, i té una veu molt bonica també, però jo sí que en aquest cas no recordo que hagi fet massa doblatge. Bé, doncs, ara tornem a veus masculines i anem a una veu que és d'aquelles que també l'escoltes i dius, és que l'he escoltat tantes vegades aquesta veu i en tantes pel·lícules. Parlem de Miquel Cors, en aquest cas, a la pel·lícula 101 Dàlmates.
11: Ah, quin parellet de colomins! Ja passen la cantonada i se'n van cap al parc. Va, calla, hores, i la pasta que en traurem, què? Has pensat? Mira'm a la cara i et vaig avisar que no pensessis. Sóc jo el que pensa en aquesta operació, som-hi. A casa només hi queda la cuinera. Tu deixa fer en Jasper i ja veuràs què és tractar una dona amb diplomàcia.
2: Doncs Miquel Cors, amb aquests personatges histriònics, no?, i amb aquesta exageració a l'hora de fer aquests doblatges, però que realment fan que siguin únics. Em deies fora de micròfon una curiositat sobre el Miquel, Jordi, que m'ha semblat molt interessant.
3: Sí, que va ser estudiant de la Celler Bonanova. Sí, sí, sí. Mira, forma part del planter. L'hem escoltat a moltes pel·lícules, eh? Pirates del Carib, La Guerra de les Galàxies, Ocean's 12, El Show de Truman, Excalibur, en fi. En moltes pel·lícules ha sortit. I estava buscant també una miqueta on l'havien vist, no? O sigui, a la televisió, on l'havien pogut veure, a Poblenou, l'any 95, imagina't.
2: Sí, sí. Molt bé, doncs ara una altra veu femenina d'aquelles de gran pes. Pepa Arenós, en aquest cas, encarnant a Matilda.
12: A vegades a la vida passen coses horribles i inexplicables. Aquestes coses posen a prova el caràcter. I jo tinc molt de caràcter. Feu una fila al mig de la classe, de pressa. Va, va, va, no em feu esperar. On viu aquest forat? M'imagino que no sabeu de què estic parlant. Sí. Una nena ha vingut a casa meva, no sé com, no sé quan, no sé per què, però sé que ha vingut una nena.
2: Doncs, millor dit, el personatge que interpreta Pep Arenós en aquest cas és Pam Ferris, de la pel·lícula Matilda. Què di Jordi de la Pepa?
3: Doncs mira, és llicenciada en Filosofia i Lletres i també doncs, és de la promoció del 68 a l'Institut del Teatre. A la televisió l'hem vist a Tot un senyor a la granja, a Estació d'enllaç, a Dones d'aigua, a la sèrie Jet Lag. A doblatges, doncs mira, la pel·lícula Filadèlfia, a pel·lícula Hamlet, a La caza de l'octubre rojo, aquesta era d'un submarí. Sí, sí, aquesta me'n recordo. En fi, Hijos de un dios menor, Hannah i sus hermanas, bé. També, doncs, extensa trajectòria de la Pepa Arenós.
2: Molt bé, doncs, de la Pepa anem al Pere. El Pere Arquilloé, en aquest cas, tot i que ja us he desvetllat la sorpresa que ara pensava fer-vos, però fixeu-vos com sona la seva veu a Mata de Pere Ràdio.
13: Entreteniment, evasió, bromes. Diverteix-te a Mata de Pere Ràdio. Benvinguts a casa. Mata de Pere Ràdio. Benvinguts a casa.
2: Doncs aquí el teníem, en Indicatius de Mata de Pere Ràdio, una veu, la de Pere Arquilluer, que està molt present al Vallès.
3: Sí, va néixer a Terrassa i volta per aquí, com es diu. No? Jo una vegada me l'he creuat, allò que te'l quedes mirant, i dius, sí, sí, és el Pere Arquilluer.
2: És ell.
3: Bé,
2: és
3: també
2: ell.
3: Llarga trajectòria, tant en el teatre com en el cinema, com en la televisió, com en el doblatge. A la televisió, perquè la gent li posi cara, doncs, Secrets de Família, Estació d'Enllaç, allà hi havia sortit també la sèrie Jet Lag, només en un episodi, però també. I en quant a tant a pel·lícules com a teatre, doncs això, la llista és llarguíssima, molt teatre. La veritat és que és una trajectòria impecable des de l'any 90 ben bé fins al 2019. Vull dir que no ha parat en això. I com també deies tu, no? Molta publicitat, també. Molta publicitat. Aquí, en la part de doblatge, potser no n'ha fet tanta. Jo crec que és un actor d'aquest d'escenari, no?, que se'n diu. Doncs bé. Doncs,
2: per cert, curiós recordar un anunci de l'Estrella d'Am, que ell fa la veu de doblatge de l'anunci i ell surt a l'anunci parlant i surt amb una cervesa a la mà amb una altra persona, no? Per tant, molt interessant també aquest recurs. Bé, i ja per anar acabant el capítol de doblatge d'avui, una altra veu, allò que dèiem, de tal palo tal astilla, Roger Pera, el fill de Joan Pera, doncs també és un actor tant de teatre com de doblatge, i l'escoltem en aquest cas en una pel·lícula que es diu Les dues torres.
14: De manera que aquesta és la resposta a tots els enigmes. I vet aquí que al mig del bosc hi tinc dos mitgerols, un exèrcit d'homes a les meves ordres i l'anell del poder ara a l'abast de la mà. És l'ocasió perquè en Faramir, capità de Gondor, demostri la seva vàlua.
0: La Maroteca de la Ràdio.
15: Estoy durmiendo y tengo un sueño. Y en el sueño surge una idea para un programa de televisión, uno muy bueno. Y lo extraño es que despierto sigo pensando que es una gran idea. ¿Te la cuento?
16: Eso es. Vamos, hijos, vamos. Venid con papá. Venid con papá y os daré a cada uno un besito en el casco.
17: Déjese de chorradas. Mi mujer viaja en uno de esos aviones que viene hacia aquí. Así que me siento afectado.
18: ¿Tienes idea de lo que sufrió para que yo tuviera ese reloj? No tengo tiempo para explicarte cuánto sufrió.
19: En este barco no hay oro.
20: ¿Cómo lo sabes?
19: Conozco a ese tipo. Conozco a la familia. ¿Hay algo mejor que volar 100.000 millones de dólares en oro?
21: ¡Escucha! Sé que estás muy cansada, muy cansada. Cuando esto acabe nos iremos de vacaciones, lo juro. Unas vacaciones solos tú y yo.
2: Vinga, l'última veu de doblatge que us hem portat avui. D'aquí, a Jordi, ho saps?
3: De Ramon Langa.
2: Gran veu,
3: també. És de Bruce Willis, i estava intentant anar identificant les pel·lícules on sonaven aquestes frases.
2: Això és difícil, eh?
3: N'he trobat algunes, eh? Sí, sí, sí, eh? N'he trobat algunes. De Jungla de Cristal n'han sortit més d'una, per exemple.
2: Doncs fins aquí la Maroteca de la Ràdio d'avui, perquè ja ens hem quedat sense temps. Recordem per acabar les nostres vies de contacte.
3: Doncs mira, l'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com.
2: I també teniu el WhatsApp disponible al 689 10 74 83. 689 10 74 83. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
3: Fins aviat.
22: Bon dia, són les 7 del matí.
23: Bon dia, són les 8.
24: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
25: No toquis el dial, que et pico els dits.
26: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
27: Swing Flash.
0: La Maroteca de la Ràdio.
2: Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Maroteca de la Ràdio. Com estàs?
28: Hola, bon dia. Encantada de saludar-vos.
2: Lídia Juste, què tal, Lídia? Com estàs?
29: Què tal? Salutacions cordials.
2: Encarna i Amador, què tal? Com estem? Benvinguts a la Maroteca.
30: Hola, molt bones.
31: Hola, bona nit. Què tal?
2: Un dels productors del Bona RAC1, Jordi Ramos. Què tal, Jordi? Com estàs?
32: Hola, molt bones. Com estàs?
2: Ivan Medina, què tal? Com estàs? Benvingut al programa.
33: Hola, bon dia.
2: Albert Beurlegui, tècnic de comunicació de l'Ajuntament de Matadepera. Què tal? Bon dia, Albert. Com estàs?
34: Bon dia, Esteve.
2: Albert Murillo, periodista dedicat, director i presentador del Generació Digital. Què tal, Albert? Com estàs?
35: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Em fa molta il·lusió.
2: Albert Malla, què tal? Com estàs?
36: Hola, Esteve. Doncs sí, confirmo que esteu sonats de fer una cosa així, amb la feinada que això representa.
2: Julio, benvenido, ¿cómo estás?
37: Hola, Esteve, ¿qué tal? Pues, hombre, un placer. La verdad es que esa introducción que has hecho con tanto cariño, la verdad es que, bueno, porque esto es la radio y no se nos ve.
2: Sinto, Niki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
38: Molt bé, molt content d'estar al vostre programa, tant a l'Esteve com Jordi i a tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. D'entrada, jo us felicito aquests 50% i 50% per aquesta magnífica feina que esteu fent d'intentar documentar sonorament passatges històrics de la ràdio.
1: I el que també sembla caiguda del cel és aquesta entrevista que ens ha concedit el mateix Jordi Basté, a qui tenim el gran honor de saludar des dels estudis de RAC1. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, ha sigut tot un honor.
4: Faltaria, al contrari, gràcies a vosaltres.
2: Toni Mascaró, aquí tenim el plaer de saludar avui en connexió des de Ses Illes. Què tal, Toni? Com estàs?
5: Hola, bon dia, Jordi. Bon dia, Esteve, des bon dia. De Ciutadella. Bon dia, Barcelona. Bon dia, Terrassa.
2: No? Així doncs, donem la benvinguda a Jordi Casas. Què tal, Jordi? Com estàs?
6: Home, doncs mira, molt bé, encantat, Esteve, d'estar amb tots vosaltres en aquesta bonica ràdio, en aquesta població tan especial que s'han cogat.
2: Jessica Sotodesos, què tal? Benvinguda al programa.
7: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. I una mica emocionada, perquè aquest inici.
2: Saludem els nostres antics companys de classe, que déu-n'hi-do poder dir això, i amics Albert Parera i Toni Abad. Què tal? Com estem?
8: Hola, què tal? Com va això?
9: Hola.
2: Nil Via, moltes gràcies per convidar-nos.
10: No, vosaltres per venir. Veig que m'heu repassat aquí tot el currículum sencer, vull dir...
2: Bé, ens hem documentat.
10: No us ha deixat res, no us ha deixat res.
3: No, no ens deixem res aquí.
10: Molt bé, molt bé. Esteu ben documentats, sí senyor.
0: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Ajuntament prohibeix circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria. Ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, a través del seu compte d'Instagram. Precisament s'ha instal·lat un senyal fent referència a aquesta prohibició a l'inici del carrer Santiago Rusiñol a la banda de la plaça d'Octavià. Més coses, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, prepara la primera gran revisió del planejament urbanístic del campus en gairebé mig segle. El nou pla director urbanístic vol actualitzar un model concebut als anys 70 i adaptar-lo a la realitat actual. Els objectius principals són posar ordre i protegir i conservar l'entorn natural de Collserola, a més de millorar les connexions amb els municipis del voltant, principalment Badia, Cerdanyola, Bellaterra en concret i Sant Cugat. Escoltem el vicerrector del campus i sostenibilitat de la UAB, Xavier Gavarrell, en declaracions a Cugat Mèdia.
2: Posar ordre i a la vegada poder protegir el nostre entorn. I el tercer element molt important, doncs, són les comunicacions. Ens trobem, podríem dir, encaixonats entre vies de tren, autopistes, etc. Però a la vegada el que nosaltres necessitem és potenciar tot el que sigui transport col·lectiu, facilitar-lo i que puguem tenir una gran permeabilitat amb aquests nuclis urbans veïns que ara a vegades sembla que estiguem aïllats.
1: Canviem de qüestió. Els trens d'alta velocitat podrien fer parada a Sant Cugat d'aquí a uns anys. És el que es desprèn del primer estudi sobre el nou eix transversal ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que vol que els trens procedents de Madrid i amb destinació a Barcelona hi entrin per la Sagrera. Per fer-ho es vol construir un franc ferroviari entre Martorell i Mollet i una nova estació intermodal de viatgers al Vallès. Segons explica el periòdico, encara no està clar quin municipi acollirà aquesta estació, però sí que ha de ser un punt